0: con Xavi Sabín y Lola Carrasco los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
2: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a recicla.
1: A on?
2: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
3: Al carrer,
2: al comerç,
4: al lleure,
2: a les oficines,
3: als patis de les escoles,
4: als bars,
2: als hospitals.
4: Si vols que el català se senti,
2: parla'l.
5: Tria'l.
4: Reclama'l.
5: Activa per la llengua.
2: És urgent. Fes-ho ara.
5: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
4: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
6: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: El mapa indica que és la segona sortida.
1: Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla l'altra banda. Fixa-t'hi bé.
0: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia.
1: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
2: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat.
5: Esplugues FM.
4: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
2: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
0: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
3: Artista?
4: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
5: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
6: És gràcies!
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat. Un poco de todo y algo más.

0: vas amb els papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs,

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: No em toquis els ous.
3: No em toquis el calamar.
2: No em toquis el nap.
4: Perquè toques molt més del que et penses.
5: Toques l'esforç de molts veïns.
6: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
7: Toques el que menja la meva família.
8: Toques el que més m'agrada.
9: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
10: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
11: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
12: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
13: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: Courtney Barnett, i aquesta peça del Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit, el seu disc de debut publicat el 20 de març del 2015 des de la seva Austràlia natal. La sublimació del lo-fi amb una dona que trencava totes les regles i es negava a seguir les indicacions de les discogràfiques i les multinacionals. Què, fem una petita pausa, no? Perquè aquí m'estic animant i després, clar, em piquen la cresta.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història per gent amb geografia.
0: Geografia, història i els millors discos de debut del segle XXI, com ara l'Stranger in the Alps, publicat per la Phoebe Bridgers, que en aquella època gairebé se la coneixia per poca cosa més que ser la companya del Ryan Adams, amb el qual va acabar bastant malament. De fet, tan malament que li va dedicar una cançó i tot, deixant-lo com un drap brut. Però si alguna cosa destacava d'aquest debut de la Phoebe no era tant els darts contra els examants, sinó aquest punt trist, confessional i al mateix temps empoderat.

Scott Street, una d'aquestes balades marca de la casa de la gran Phoebe Bridgers, que després ha tingut un altre punt culminant amb els anys amb el supergrup de Boy Genius, juntament amb la Julian Baker i la Lucy Dacus. Més discos de debut que ja són clàssics de la història del rock ens vindrien, per exemple, de New Zealand. Ja hem tingut a la Courtney Barnett posant la pinzellada australiana, però ningú s'esperava que del seu país germà arribés una autèntica heroïna amb una precocitat gairebé insultant. És la Lord.

Royals, la cançó més destacada del Pure Heroine, el disc de debut d'aquesta artista que només amb 17 anys va ser capaç de parir un disc tan rodó de principi a final. Aquí arribar és el Ben Gibbard, i el Ben Gibbard diríem que quan va arribar al segle XXI ja portava una carrera més o menys estable gràcies als Death Cab for Cutie. Però, tenint en compte que la seva proposta era clarament indie i guitarrera, ningú s'esperava que es reinventés com a part d'un duet d'electropop que es feien dir de Postal Service.

Bueno, em sembla que ja se m'està acabant l'espai del programa d'avui i no vull acomiadar-me sense reivindicar un disc del qual no se'n recorda gaire gent perquè va sortir justament a l'any 2000, però que per mi és una de les fites més increïbles que s'han fet mai en el món del pop. Estem parlant dels Avalanche i aquest disc de debut que van treure de títol Since I Left You tenia com a característica principal que estava fet tot, absolutament tot, amb samplers d'altres cançons. Això sí, aquesta manera tan original no treia de que el Robbie Charlton i el Darren Sheldman traguessin d'aquest matxembrat una obra personal i intransferible. Amb aquest Since I Left You, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serena, documentació, Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adeu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Les autoritats xineses han elevat de 7 a 16 els morts per la riuada que aquesta setmana va afectar el sud-oest de la Xina. Entre els 546 desapareguts que encara es busquen, hi ha un ciutadà espanyol segons l'últim balanç dipòs per Pequín. El Ministeri Espanyol d'Afers Exteriors manté de moment dos ciutadans espanyols com a desapareguts després de la catàstrofe. Les autoritats xineses no han pogut determinar encara si el ciutadà espanyol inclòs en el seu recompte correspon a algun d'aquests dos casos. Mentrestant, al Nepal, les autoritats han advertit d'un nou augment del cabal del riu, on es va originar la riuada, i han demanat extremar les precaucions a les poblacions properes, tot i que descarten per ara inundacions importants. Entre el Nepal i el Tíbet, la catàstrofe ha deixat almenys 691 morts i prop de 3.000 desapareguts. Més notícies. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant un dels ocupants del vehicle que aquest dissabte a la tarda ha provocat un accident múltiple amb tres vehicles implicats a la P7 a l'altura del Papiol, al Baix Llobregat. Fugia de la policia i anava a gran velocitat i en contradirecció per la P7. El xoc deixa 9 ferits, un d'ells en estat crític. Hi ha 2 detinguts i, com dèiem, es busca una tercera persona que hauria fugit després del xoc. A Ceuta, nova manifestació dels veïns contra la gestió del govern espanyol de la crisi migratòria. Unes protestes que han estat més pacífiques que les de les nits dels últims dies. Un grup d'embarcacions han arribat a la ciutat autònoma des de diferents punts del sud d'Espanya. S'autoproclamen l'Armada de la Solidaritat i reclamen la devolució de tots els migrants. Mentrestant, la ministra de Sanitat, Mònica García, xifra en 3.800 les persones que ja estan en allotjaments temporals i espera completar els reallotjaments en un màxim de 3 setmanes.
2: Hasta que no tengamos a todas las personas bajo techo y en condiciones de salubridad, no podremos garantizar los procedimientos, ya sean sanitarios, ya sean de extranjería, ya sean de cuidados o ya sean de recuperación de la normalidad de la población ceutí.
1: Al País Valencià, els bombers donen per controlar l'incendi que cremava des de dijous al Saler. Ha calcinat 36 hectàrees del Parc Natural de l'Albufera, a tocar de València. Sentim l'alcaldessa de la ciutat, Maria José Català.
3: Ja podem dir que l'incendi està controlat i no extingit, evidentment. Passaran uns dies en el que continuarem refrescant la zona, els bombers continuaran en el terreny per a poder determinar que està totalment extingit. I ja estem treballant en l'Ajuntament de València per tal de treballar en un pla de reforestació seriós.
1: I una veïna del Port de la Selva denuncia davant el síndic de Greuges l'actuació policial contra ella per fer nudisme. Els vigilants municipals li haurien demanat que es vestís mentre era en una platja de roques amb la seva mare i la seva neta per les queixes d'altres banyistes. Ella s'hi va negar, al·legant que no era cap infracció, i els agents li van demanar que s'identifiqués.

0: La banda barcelonina de punk rock Benny Dolores, que ara sentim, el grup de pop rock de Matadepera Orella 2 i la formació indie rock usonenca Pla Moguda són els tres finalistes del concurs de música emergent en català El Sona Nou. Per segon any consecutiu, la final en directe es farà el 23 de setembre a la plaça Catalunya de Barcelona en el marc de les festes de la Mercè. El rock i les guitarres seran les protagonistes d'una nit que també comptarà amb l'actuació de la guanyadora de l'edició del 2025, la bisbalenca Chloé Riembau, que presentarà el seu disc de debut, Equilibri sense xarxa. El Sona Nou atorgarà més de 500.000 euros entre els premis Sona Nou, Joventut, Èxit, Cases de la Música, Red Carpet Productions i Verkami per votació popular. Esports, l'Espanyol ha perdut per 2-1 al camp de la Reial Societat. L'equip blanc i blau encaixa la segona derrota de la temporada. Mentrestant, a segona divisió, el Girona i el Sabadell han guanyat els seus primers partits de la temporada a segona divisió. Girona 5, Les Palmes 2 i Sabadell 1, Almeria 0. A la Lliga F, l'Espanyol ha perdut al camp de l'Eibar. En la primera jornada aquest diumenge, a les 12 del migdia, Athletic Club Badalona Women i a les 7 de la tarda, Barça-Tenerife. Tadej Pogacar ha hagut d'abandonar a la volta en la vuitena etapa de la competició per una caiguda. L'eslové té una commoció cerebral, una fractura estable d'una vèrtebra cervical i una fractura amb desplaçament de la clavícula esquerra que el farà passar per quiròfan. El mallorquí Enric Mas és el nou líder de la General. Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de Motos al circuit de Motorland a l'Aragó per davant del seu germà Àlex segon i Marco Bezzecchi tercer. Aquest diumenge la cursa s'allarga. I aquest diumenge la selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 12 catalans a l'equip, juga la final del Mundial davant Alemanya.
1: Fins aquí les notícies.
2: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
3: Catalunya Ràdio presenta Rècords.
4: Ja no vostem, es queixen d'aquest entrenador.
3: El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
5: Que m'ho va dir el seleccionador a la cara. Tu t'ho mereixes en altres jocs.
3: Rècords.
1: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
3: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
6: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
7: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que vale. Diuen els catalans.
6: Tornen els draps bruts.
8: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
6: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
3: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
6: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
9: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
10: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
9: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

El Palau de Versalles, construït per ordre del rei Lluís XIV de França entre 1661 i 1715 fins a la seva mort, va ser una obra col·lectiva que va implicar els millors artistes i intel·lectuals del seu temps. Arquitectes, òbviament, però també pintors, escultors, enginyers, escriptors, músics, directors teatrals, actors... Tots ells van contribuir a fer de Versalles l'epicentre de França immers en una festa constant. Si Lluís XIV era el rei sol, la seva residència oficial havia de ser igualment enlluernadora, possiblement el primer exemple d'arquitectura transformativa que s'anava reformant constantment. Més que un edifici, més enllà de la pedra efímera, Versalles era un esdeveniment.

0: Lluís XIV havia instal·lat la cort a Versalles el 1682, en el mateix lloc que el seu predecessor havia fet aixecar un pavelló de caça 60 anys enrere i que ell havia convertit en un palau luxós i un mitjà de propaganda. Era la materialització dels ideals aristocràtics en un entorn arquitectònic únic i la millor posada en escena possible per la monarquia absoluta, on se solemnitzava fins i tot un acte tan quotidià com el fet de llevar-se. Pel rei, confinar els nobles dins de la cort va ser una manera de desactivar el poder efectiu que havien tingut fins aleshores, l'estament nobiliari, de recordar-los qui manava realment. A Versalles tot era efímer, inclosos els títols. Les festes que s'hi celebraven podien durar diversos dies, entre banquets, balls i les estrenes de Molière, de Pierre Corneille i de Jean Racine. En diverses ocasions, la cort es va arribar a desplaçar fins al camp de batalla, on el músic Jean-Baptiste Lully aprofitava per interpretar una marxa triomfal. Per la noblesa del segle XVII, la guerra era un espectacle més, connectat amb els castells de focs amb què culminaven tota celebració. Fins i tot els talussos i murs vegetals concebuts pel jardiner de Versalles, André Lenotre, recordaven les muralles dels enginyers militars. La iconografia bèl·lica també era present a les pintures de Charles Le Brun, el colofó de l'obra arquitectònica de Gilles Ardouin Mansart. Tot plegat pretenia subratllar la majestuositat del rei Sol, el sobirà que va fer de Versalles un espai on s'enderrocava per tornar a construir, un palau on hi van arribar a treballar 20.000 obrers, sempre en obres per tal de mantenir-se com la cort més esplendorosa d'Europa. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui parlem d'un destí turístic, però que, òbviament, destí turístic per excel·lència de França i d'Europa i del món, com és el Palau de Versalles, però, òbviament, amb una transcendència històrica impressionant.
1: No, però està bé que hagis dit això de destí turístic, perquè possibilita que molta gent que hagi anat, o que, si no, jo recomano que
0: sí,
1: vagi,
0: i tant.
1: Podrà veure de que, com aleshores era el país més important d'Europa, més ric i més poderós.
0: Serà el 17, sí. I començarà el 18.
1: Encara no, Anglaterra no havia començat la revolució industrial d'una forma extensa.
0: Sí. Estaven plenes guerres i tenia un moment complex. Sí.
1: És a dir, en aquell moment tan extraordinari que hi ha molts autors que creuen que part de les conseqüències d'aquest Versalles amb tants diners, amb tanta teatralitat i tot tan efímer, que és una de les conseqüències no massa anys després de la raó de la Revolució Francesa, que ho canvia tot. És a dir, havia arribat com una mena de... com si hagués fet el cim, però aquest cim de gastar diners, d'ostentació, de festes i de riqueses, però clar, tot això vol dir que no s'invertia en altres capacitats econòmiques del país. I això tindria unes conseqüències extraordinàries. Això durant mig segle, es va construint durant mig segle.
0: Sí, però després Lluís XV, el successor, també...
1: Però no s'abandona.
0: No s'abandona, sinó que encara fa més gruixut tot
1: però
0: plegat.
1: Però fixa't, si això ho comparem amb altres monarquies, sí, amb altres monarquies reals, veiem que hi ha aquesta continuïtat. Només cal mirar amb el cas de la monarquia espanyola. És a dir, aquesta continuïtat entre els propis monarques d'actuació que no són correctes, que són exagerades, que el que provoquen és uns efectes molt posteriors. I Versalles té totes aquestes característiques, és a dir, tu ara vas allà i te n'adones de la riquesa, però dius, i això què significa? Bueno, una ostentació extraordinària i que tot voltava al voltant d'una persona, aquesta persona que era el sol és vida, però també el sol pot ser mort.
0: Clar. Hem de pensar també que és l'època en què les monarquies absolutes s'han consolidat i que, per tant, les corts que venen de... les corts medievals, parlamentàries, les corts que havien sigut relativament poc nombroses fins al segle XV, a partir del XVI, XVII i XVIII, comencen a créixer desmesuradament. El rei concentra tant poder que la cort comença a créixer al seu voltant i, per tant, s'han de concentrar en un lloc. Abans el rei viatjava constantment per anar a veure.
1: Les corts eren itinerants.
0: A partir del segle XVI, això ja comença a perdre sentit i per això es crea les corts, per això es crea les capitals, que fins aleshores no tenien gaire sentit.
1: I a més, tanta gent que viu, diguem, al voltant d'aquesta no productiva, porta com a conseqüència, clar, que la gent veu el gran distanciament que hi ha entre la classe dirigent i ells, que són servents d'aquesta classe, servents, treballadors, servidors d'aquesta classe dirigent. Versalles és, en certa forma, la representació de tot això. Per cert, que quan tracta qualsevol tema de Versalles, sempre es tracta de l'arquitectura, de la música, de la gent, de les festes i valors morals, en fi, absolutament conculcats contínuament.
0: Ah, clar. Qui ens ajudarà a entendre com es va construir Versalles i què va representar Versalles és el doctor Ramon Faura, músic, escriptor, doctor en arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya, professor de l'Escola Elisava i autor amb una tesi doctoral absolutament magnífica i esplendorosa que tenen la possibilitat de llegir a internet gratuïtament, a més, o sigui, que val molt la pena, que s'anomena Arquitectura Palimpsest Versalles l'any 1700. Doctor Faura, moltíssimes gràcies per ser avui aquí a l'Enguard amb nosaltres.
2: Hola, a vosaltres per convidar-me.
0: Això que comentàvem de Versalles, sí. i que realment com a turista enlluerna, sí, totalment, suposo que això va ser un procés. O sigui, va estar pensat Versalles per tenir un aspecte com ara el veiem, aquell, sí, jardí tan magnífic, aquell, o va ser una cosa en construcció?
2: No, bueno, les dues coses. He tocat tres temes que els tres per mi són centrals. No? El tema del turisme, clar, el primer cop que vaig anar-hi, no és que estigués buit, però havia...
0: poca gent.
2: No massa gent. Entraves per Patí de Marbre, més o menys, i l'últim cop ja no vaig poder... Bueno, l'últim cop sí, perquè em van obrir especialment, però per l'últim no vaig ni poder entrar. Vull dir, amb els últims 15 anys el despegue. Però tot i així, una cosa que em fa pensar, per anar al tema del programa, és que el turisme molesta molt menys a Versalles que, no sé, que a la Pedrera, o que als Uffizi, o que a la National Gallery, o que el Rijksmuseum. Per què? Perquè ja estava pensat per turistes. O sigui, ja és un dispositiu turístic
0: al segle XVII, ja estava...
2: Clar, totes les guies de Versalles de l'època, n'hi ha moltíssimes, i algunes molt boniques, ja estan pensades perquè...
0: la gent ho visiti.
2: I no només gentilhomes adinerats, vull dir, qualsevol, no sé com dir-ho, podia entrar a Versalles.
1: S'havia quedat amb la boca oberta.
2: No, clar, i ara era... Clar, pensem que era una època que no hi havia ràdios, ni teles, ni diaris, sí, i per tant era l'única manera. I a més, dintre la propaganda francesa, dels borbons francesos, en contra dels Àusties, aquesta pugna constant, un dels estereotips, dels clichés, era que els Àusties, i queda molt tonto dir-ho ara, però més o menys en resum seria que els Àusties són lletjos i s'amaguen a les ombres de l'Escorial, entre la foscor, i que mai es mostren
0: en
2: públic.
0: Sí, però deien Schönbrunn també, que Schönbrunn no està gens malament a Viena,
2: bueno,
0: vull dir
2: que... Però havia aquesta mítica, sí, des de la propaganda, sí, reial, sí, en canvi, sí. Lluís XIV era un rei
1: pel fet religiós també, clar.
2: Sí, sí. I s'apropava i feia de,
0: sí,
2: el dia de reis...
0: Tan fosc, tan vestits de negre,
2: sí,
0: en canvi,
2: exacte,
0: nosaltres...
2: Sí, els francesos, i el rei feia els petons als malalts, era el dia de Reis, no recordo molt bé com va el ritual. Vull dir que havia com una política de contacte directe i d'espectacle, no? I llavors, clar, quan tu mires la Chantouhua, no? On està el llit del rei, ara hi ha una barrera perquè els turistes no la toquin, però no cal, ja hi ha una balaustrada de l'època, sí, que està feta justament per això, perquè els visitants en el CLD no entressin dit.
0: S'apropessin molt, però fins un cert punt.
2: No, vull dir que en aquest sentit és un artefacte turístic, i jo crec que sí que és veritat que el tour neix més al segle XVIII i aquestes coses que es diuen, però com a cosa ja neix en Versalles, i és evident.
0: Com es decideix Versalles? Hem comentat a l'entrada que ja era un pavelló de caça del pare de Lluís XIV, sí. Lluís XIII. Lluís XIV comença a governar en unes circumstàncies molt complexes, sí, i estava a punt d'anar-se a un altre barri, sí, amb unes conspiracions de nobles, no és el cas d'explicar-ho, però, sí, però diguéssim, comença molt jovenet. Jo suposo que, és clar, que aquell pavelló era un de tants que devia tenir, sí, la monarquia, no?
2: Jo crec que

0: o sí, no ho sé, és que, clar, el sentit últim de la monarquia és nobiliària. Si tu et carregues...
1: És el gran aristòcrata,
0: clar,
1: ell.
0: Sí, és el primus inter pares, no? Si tu et carregues el, no sé com dir-ho, substrat ètic, ideològic i existencial de l'aristocràtic, ell munta un estat modern en el sentit de centralitzat, i llavors, clar, la Revolució Francesa ho té molt fàcil, l'única de festa ja era la cirereta, perquè ha quedat desenganxat del que li dona sentit.
1: Sí, sí, l'aristocràcia només té privilegis, però no mana. Només mana ell, per tant,
0: i llavors, clar,
1: si
0: acaba
1: vols
0: sent
1: carregar
0: algú,
1: amb algú, carregues el que mana.
0: Paradoxalment acaba sent una figura dèbil, perquè ja no està sustentada amb l'ètica nobiliària.
1: Això amb Lluís XV es notarà molt més, i evidentment amb XVI, que tenen molts problemes econòmics, això.
0: Lluís XV, clar, sí, Lluís XV
1: és un desastre,
0: sí. Es veu també constrenyit per rituals inventats per Lluís XIV, que no s'inventa ell, i és una cort morta en aquest sentit, i a més...
2: I una cort extensíssima, perquè l'ha fet tant
0: sense significat.
1: La personalitat d'ell també deixa el cor.
0: Exacte, tot el tema també de les bauxes amb les prostitutes, tot el desert de Versalles.
1: És un desastre, sí.
0: I després també amb això del... Perdona, la setmana, lo de per què Versalles, sí. Amb això de tabula rasa, clar, Lluís XIV busca un lloc no marcat. Clar, Louvre no pot
1: competir.
0: Que era
1: on vivien abans.
0: Clar, no pot competir a nivell de muntar-se al seu lloc, no? Igual que Napoleón, per exemple, quan comença a reformar palaus, no tocarà, hi ha un projecte de Versalles, però no el toca. On es fica Fontainebleau, que és un lloc no massa...
1: Sí, perquè tu vols home, perquè ve d'una monarquia molt anterior.
0: Exacte, no? I Lluís XIV busca un lloc insignificant perquè el significat el vol posar ell. I per tant, Versalles, clar, quan s'instal·la a Versalles és com una bogeria, perquè és com un pavelló de caça del seu pare.
2: I lluny.
0: Sí. Diuen que hi ha motius efectius, perquè si quan anava a tocar la guitarra amb les primeres amants, no, amb la Maria Mancini, no sé què, però al fons jo creia un punt de buscar el pitjor lloc, sense cap significat, perquè tot el que passarà serà mèrit teu, no? És com una forma de personalitzar.
1: A Aranjuez passa molt similar, perquè també els terres són de maresma, de pantans, són poc hàbils, hi ha una certa distància de la capital, en aquest cas Madrid.
2: Aleshores és molta distància amb un lloc i l'altre.
1: I tant. Vull dir que el plantejament que Lluís XIV obre, altres monarquies ho seguiran.
0: Sí, hi ha un tema també, que això ja és més comú a més corts, però a França té un pes també important, que és sobretot fora de París. Perquè ells estaven... El Louvre era com l'oficial, després estaven molt a Saint-Germain, no, que és on passava molt... Però interessava molt, perquè clar, si pensem en lo de la Fronda, no, les revoltes contra la corona, les muralles... Quan Lluís XIV governa no hi ha muralles. Tornarà a haver-hi muralles perquè les posa ell, però no són muralles per protegir la ciutat, són muralles per controlar la ciutat. I per tant, igual que el Vaticà fora de Roma, quan els papes tornen d'Avinyó, no s'instal·len dintre, s'instal·len fora, perquè és evident que hi ha un enfrontament entre el poder civil de la ciutat amb els nous sobirans. I Lluís XIV ho té molt clar. Clar, i quasi el maten quan queda atrapat dins París i se'n va fora. Llavors també està fora, és una forma com de controlar la capital i de desplaçar una mica el centre polític a un nou lloc que ningú coneix gaire, perquè era un lloc on diuen que el Lluís XIII parava per anar amb els amants, bàsicament, que no té molta fama a l'època.
1: Com es planteja el procés constructiu? O sigui, quan Lluís XIV decideix que serà Versalles, perquè suposem que va darrere a fons aquestes raons, què decideix instal·lar allà? Primer, o és casual, primer comença amb el pavelló de casa i diu m'agrada això i començo a ampliar-lo, com funciona?
0: Jo crec que hi ha una mescla de factors. Jo crec que hi ha una part com improvisada. Després hi ha una part també, com passa moltes vegades, perquè sempre fixem l'atenció amb el cap visible, en aquest cas el rei, però moltes vegades tu també generes un sistema que ell mateix, no? Slevo, no? O Mansart sobretot, eren... Jo també els admiro molt, però eren gent molt ambiciosa i molt...
1: Sí, la gent del voltant.
0: I Mansart fa una carrera, clar, que li va la vida. O sigui, sí, en Versalles es converteix, acabarà sent intendent, vull dir, ministre, i per tant s'acaba posant en marxa una indústria que ella mateixa ja exigeix també. Llavors,
1: cada cop creixi més tot
0: plegat.
1: Llavors
0: jo crec que és una mescla de coses. Comença com de forma més intuïtiva, si es pot dir així.
1: Sí, ampliarem això, les cuines no estan bé, fem les grosses, etcètera, etcètera, etcètera, i el monstre comença a créixer.
0: I després sí que comença ja un projecte, però llavors la part fascinant com a arquitectura perquè sempre hi ha els mítics els clichés sobre Versalles de la simetria, però si tu mires en sèrio és un desordre brutal i es nota que és una cosa molt de palimpsest, d'anar fent trossos, no? D'ara em falta això, posa-ho.
2: Ara hem de posar les escales perquè hem construït una part elevada.
0: I això fa molt fascinant perquè és com la dissolució del paradigma clàssic d'arquitectura, no? On requadra, i això, llavors et dones compte que hi ha una part improvisada, però clar, després hi ha també una part industrial que també tenia que veure amb altra cosa que deia, o el tema de la despesa pública. Sí que hi ha una

0: sumptuària de luxe, però també és un lloc que Lluís XIV li serveix per posar en marxa una indústria nacional que acabarà arrasant els holandesos, els venecians, perquè clar, per exemple, en el cas venecià dels miralls, eren com la potència mundial dels miralls, clar, però de sobte apareix un monstre com Versailles que per si sol fa uns encàrrecs, no, a nivell estatal,
1: de miralls,
0: clar,
1: allò.
0: I a més amb el poder com a de propaganda, com un showroom que totes les corts veuen els miralls de Versailles, de sobte, clar, la indústria de miralls s'enfonsa a la veneciana, que hi ha espies industrials per la zona i aquestes coses, i de sobte floreix, o els marbres, no? Començar les descripcions, totes les descripcions de Versailles, o la majoria, mai s'oblidem de dir que el marbre és provençal, que són dels Pirineus, no sé què.
1: S'ha acabat el marbre de Carrara, per tant.
0: Exacte, no? Vull dir que hi ha tot el tema de la fusta, té que veure amb la indústria naviera que han d'enfonsar el potencial britànic i holandès en el mar. És a dir, que tot, o la llei de Colbert, que a partir de la llei que fan de forets de boscos, només per tenir la fusta pels vaixells, però que té que veure amb els parcs de Versailles, a partir d'aleshores tu agafes una clara del terra i ja tenen el cap, i ja no és caçar un senglar, és que no pots tocar res, ja passa a ser patrimoni del rei.
1: És curiós veure com aquesta idea de Lluís XIV o de la seva cort de construir un palau que serveixi per incentivar tota la indústria es continua fent. Ara la nova capital egípcia, que és el mateix concepte,
0: sí, sí.
1: o la no recordo com es diu, la fabulosa ciutat que estan construint a Aràbia Saudita.
0: Exacte.
1: Aquest tipus de conceptes, sí, sí. A partir de fer una cosa monstruosa que serveixi, incentivem la nostra indústria.
0: Generes,
1: i ens expandim.
0: Exacte, sí. I en aquest cas els hi funcionarà. I el tema, tot el tema de les fonts, s'ha parlat molt dels canals, clar. Això m'ho explicava el Joan Rovira, catedràtic de filosofia de la ciència, fa molts anys, que el sap de tot, sabia de tot, s'ha morir. I m'explica que és que tu pensa que si a París Proust podia menjar-se unes ostres que acaben d'arribar d'Ostende, és per la política de canals de Lluís XIV, allò de juntar el canal du Midi, era un país navegable, tot.
2: I ara és turísticament.
0: Exacte.
2: Hi ha grans vaixells, però encara pots anar de l'Atlàntic al Mediterrani per diversos llocs.
1: Una cosa que et fascina de Versalles, precisament els jardins amb aquelles fonts i aquell llac, aquella bassa, aquella bassa tan absolutament impressionant, no? Això també va ser... No és que fos un lloc on hi haguessin fonts naturals...
0: No, per res. Assequen el territori, és brutal. Hi ha un treball que vaig estar fent seguir per la tesi que vas veient com van buscant l'aigua. Si hi ha un aqueducte que no està acabat, l'aqueducte de Mantenon, que eren 100 quilòmetres, s'anaven a buscar l'aigua.
1: Hi ha un per projecte... mantenir els jardins,
0: sí, sí,
1: de Versalles.
0: Hi ha un projecte per desviar el Sena. Sí, és demencial. Crec que ara ho dic de memòria, perquè no ho he revisat per avui, però crec que no sé si eren 2 hores de fons de l'època, perquè clar, a l'època havia moltes fugues d'aigua, perquè el sistema hidràulic no era com ara. Les coses de fusta...
1: Té fugues importants, solament raig.
0: Però deien que en 2 hores de fons era com el consum d'aigua de París en 2 mesos. O sigui, eren unes proporcions així, que dius, era com demencial. Però clar, tot el saber... També expliquen els que en saben, tècnics, enginyers d'història de l'enginyeria, que en 10 anys, 15 anys, l'enginyeria hidràulica avança el que no havia avançat des de Roma, només per Versalles. Clar, Huygens, els millors científics holandesos...
1: Contracta tothom
0: per... Picard amb el sistema òptic per fer el topogràfic, clar, es genera tota una enginyeria topogràfica de fluids, brutal, i això és el que servirà pels canals.
2: Clar, economia, ciència i poder.
0: Exacte, exactament això, sí, sí. Llavors tu veus la part show, però tot darrere hi ha tot el que aquest xou desencadena a nivell productiu, efectiu, de coneixement, les acadèmies també es van muntant, és curiós això, en paral·lel a les necessitats del castell. O sigui, primer la de pintura, quan... O sigui, ara...
1: Hem de cobrir-ho tot de pintura.
0: Si mires les dates, no és clavat, evidentment, perquè això mai és així, però si vas veient, mira, ara la dansa, ara la teatre, com es va... L'acadèmia fundada per Richelieu es va com, no?, ramificant amb coses especialistes, i totes són necessàries per Versalles.
2: Clar, i els milers de treballadors ja devien abandonar la idea de gremis a Versalles, ja devien ser,
0: això és,
2: digue, o proletaris.
0: Exactament, és treball, és brutal. Sí, això no és una cosa que jo hagi aprofundit molt, però hi ha un llibre que parla només d'això, ara el Tiberien, no me'n recordo l'autor, i és brutal, les condicions laborals. Clar, és tan bèstia que al final ja no queden obrers, perquè clar, si moren molts, hi ha morts laborals, no és com ara. Bueno,
3: també Déu-n'hi-do.
0: Exacte, sí. Però allà és molt bèstia, vull dir, cauen pedres, clar. Quan ara veiem Versalles, però ningú el va veure mai així, en vida de Lluís XIV. Era una cosa amb obres, allò que dèiem de Barcelona, sempre està amb obres, tot, doncs, sí, això de Versalles, no? Vassals, i es moren molts, i al final són soldats els que treballen a Versalles, que és un règim molt més disciplinar, perquè ja si no ho fas ets desertor, ja no és un tema d'absència laboral.

0: Entre el 7 i el 9 de maig de 1664, Lluís XIV va inaugurar el Palau de Versalles amb una gran celebració anomenada Els Plaers de la Illa Encantada, organitzada en secret com a homenatge a la seva amant, Mademoiselle de la Valière. Amb la intenció de fer-la sentir una reina, en aquesta festa es van combinar els jocs d'aigua, les disfresses i l'estrena dels tres primers actes del Tartuf de Molière. Fins i tot el rei va actuar pels cortesans caracteritzat de cavaller roger, en una representació estilitzada dels torneigs medievals, convenientment desproveïda de cap risc. Una de les descripcions més detallades de la festa és l'encarregada pel rei a Isaac de Benserade i al mateix Molière.
1: Després dels músics entra el rei. Lluís s'ha transformat en Roger. Porta un dels cavalls més vells del món. L'arnès és de color de foc amb esclats d'or, plata i pedres precioses. Va vestit a la grega com la resta de la quadrilla. La seva cuirassa està feta amb una llama de plata amb brodats d'or i diamants. Porta un casc cobert de plomes de color de foc, com la gualdrapa del cavall. El seu port és majestàtic, digne del seu rang. Cavalca amb aire guerrer. Dels seus gestos emana una llibertat sobirana. Roger, Lluís XIV, declama un sonet a moda de salutació. Es presenta davant les reines i la resta de convidats. Parla de si mateix en tercera persona. Un cop acabat el Parlament, entra el seu seguici. La quadrilla està formada per 12 cavallers. Tots vesteixen a la grega. A mida que entren, es presenten davant les reines i reciten uns versos. Després del seguici dels cavallers de Roger, arriba el moment d'una de les entrades més espectaculars, la carrossa d'Apolo. Les seves dimensions són extraordinàries, 18 peus d'alçada, 24 de llarg i 15 d'ample. El carro, fet d'or, enlluerna els assistents. Quatre cavalls amb l'emblema del rei sol a les gualdrapes arrosseguen la carrossa. Al damunt de la gran carrossa, assegut al cim, hi ha Apolo, que presideix l'entrada. És Lagrange qui l'interpreta, un dels comediants de la troupe de Molière.

0: Comença, doncs, la segona sèrie d'entrades. Ara el primer en entrar és Lili, l'Orfeu dels nostres temps. L'acompanyen 34 músics. Tots caminen a poc, segueixen la cadència de la música. Quan arriben a prop de les reines, se separen en dos grups per situar-se esquerra i dreta del gran cobricel. Entren just després una de les màquines més sorprenents del dia, una muntanya mòbil. Aquesta muntanya que es desplaça sembla levitar sobre el terra. Ningú entén com s'ho maneguen. Està formada per roques i vegetació. També hi ha arbres, com si es tractés d'un tros de natura que ha irromput al bell mig de la festa. Entre les fulles dels arbres, asseguts a les branques, hi ha Pan i Diana, és a dir, Molière i Mademoiselle Béjart. Toquen la flauta. La muntanya entra envoltada per 20 servents més, carregats amb viandes provinents de la menagerie i de la caça. Rere la muntanya arriben els 18 patges del rei, encarregats de servir a les dames.
1: En guàrdia.
2: Això és En guàrdia.
3: Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Ramon Faura i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant de Versalles, de la construcció d'aquest palau reial i de tot el que va comportar l'aparició d'aquest palau absolutament artificial que en aquests moments és una de les grans atraccions turístiques del món. Doctor Faura, acabem de sentir això de la festa. Esclar, això no és una festa. Vull dir, jo he anat a festes, i et serveixen allò amb festes grosses i amb, fins i tot hi ha cambrers que et serveixen beguda. Ja està. De vegades hi ha música. Això sembla que és un altre nivell.
4: És impressionant. Jo crec que és un dels episodis fascinants de Versalles.
3: Estem parlant al principi, 1664.
4: Sí, quan encara és res. De fet, una cosa molt interessant quan mires les descripcions oficials, que són molt boniques, és pensar des de la producció. No? Això com, clar, penses que si hi ha 500 nobles, tots van dormir al ras. Si grans noms francesos, no? La Rochefoucauld, saps? Estaven...
3: Havien dormit en tendes, m'imagino.
4: Sí, perquè és que no... Era el castellet...
3: Tendes fastuoses, però tendes.
4: Sí, estaven allà a Lluís XIII, el castellet aquí petitet, no cabien, bueno, el germà del rei, no? El Messier, sí. I poca cosa més, perquè ja et dones compte de la dimensió i si sumes els figurants que surten i els grans noms, clar, Lully, Molière, no estem parlant de quatre parents
3: fent...
4: O sigui, són com noms fundacionals del que entenem per cultura francesa, i al saber d'un espectacle que és, clar, un desplegament.
3: Això, per exemple, acabo de sentir això de la muntanya, això que es movia, no acabo ni d'entendre.
4: No. Jo, clar, això...
5: A Las Vegas, però diguem, Matusser, es passa.
3: Però, això és més sofisticat.
4: És que és Hollywood, és Las Vegas, totalment. És el... I clar, jo això ho he llegit les descripcions, he vist gravats, els gravats són com molt innocents, molt bonics. Clar, els gravats veus una cosa més petita, però el que explica la descripció és que a la muntanya hi ha arbres i que en un dels arbres està Molière tocant la flauta, l'altre Madame de Béjart, vull dir que ha de sonar...
3: O sigui, són, clar, perquè clar, hi canvia gent rodes, i que puguis, clar, moure i que la gent faci coses...
4: És una cosa, i després aquesta cosa fascinant que els mateixos actors són els cambrers, bueno, aquesta cosa tan aparentment contemporània, fora dels paus, no? Sí, de diluir límit entre espectador i públic, és que és això, no? Una miqueta...
5: Però aquesta recerca està molt bé, perquè a part de que és tan original i diferent, per una raó, i és que quan la gent veu pel·lícules, sèries, representacions de Versalles, tothom diu, es passen, no es passen.
3: No, es queden curt.
4: Sí. I aquella pel·li tan bonica del que surt el Gerard Depardieu.
3: El Vidoc.
4: Batel, em sembla.
3: Batel. Que hi ha una festa... Vidoc és molt posterior, sí, és un error.
4: No, que hi ha una festa a Chantilly, que és els contes, que són els cosins.
3: Que s'acaba suïcidant, Batel, acabo de fer l'espoiler, però és una història real, diguéssim.
4: Sí, molt real, i és molt bonic el tema de les machines, no, com els decorats, tot que hi un es queda penjat, un pobre tremollit.
3: Però això és anterior.
4: Sí, bueno, és aquest moment de canvi de poders, i és aquesta cosa de desmesurada, clar... Costa molt entendre des d'ara, no? Bueno, des de Hollywood i grans produccions d'aquestes cinematogràfiques, perquè insisteixo que és com l'equivalent a l'època, no hi ha cinemes.
3: O sigui, el plantejament de Lluís XIV, segons va construint i ampliant aquell edifici que té aquesta funció representativa i al mateix temps de poder i de descapçar, és una festa constant, o sigui, un... una atracció tant per als nobles com per als plebeus,
4: sí,
3: del poder de, sí, França.
4: Hi ha un tema de portar els nobles, de donar-los activitats perquè vinguin. Hi ha moltes coses, és molt complexa, perquè també hi ha un tema històric de que el camp s'empobreix o en relació a la ciutat, la guerra deixa ser una qüestió de cavallers perquè surt la pólvora, llavors allò hi ha escarn de canó, i el cavaller davant ja no pinta res.
3: Al revés.
4: Canvien moltes coses que van tenir com peu a la classe nobiliària, però tot i així, ell li interessa distreure'ls, i sobretot, i això és molt interessant, li interessa arruïnar-los. Clar, un noble era noble perquè semblava un noble, perquè finalment, clar, si tu ets un professor de química, ets professor de química, tens uns coneixements, però si ets un noble, tens un títol i una aparença, que és el que explica la Bruyère, i aleshores, que va agafes una festa, el noble d'estrenar sabates i perruca, i clar, això és un gasto, i si no...
3: Tu estàs, i els teus acompanyants, clar. I els teus
4: acompanyants, clar, perquè cada noble, si són importants, tenen la seva cort, també dintre de la cort.
3: I la família, i l'ajudant, i el xambalant, no sé què, tots van, i es valora el teu valor en funció també de com vagin tots plegats. No?
5: I al fons, sempre representació.
4: Sí, sí.
5: En fi, en la figura sagrada de la figura del rei.
4: Sí, sí.
5: Una representació, a vegades religiosa, a vegades política, a vegades cultural, teatral, però sempre representació.
4: Sí,
5: ara,
4: sí.
5: Diguem, el Fídies, arquitecte de tot, és el rei sol.
4: Sí, sí, sí, totalment. Té una mica, m'hi recordo, això que es parla del capitalisme especulatiu, que si bitcoins, aquesta cosa de... No, ara han dit, va sortir una notícia al diari i es van ensorrar les accions de no sé qui. Aquesta cosa com de la borsa, quan ja no hi ha el valor, allò,
3: sí.
4: Aquesta cosa de pujar i baixar, el que passa que és com gestionat des de, bueno, des de la presentació del rei, i llavors, clar, ells s'arruïnen, i com estan lluny de les terres, perquè els obliga a estar a la cort, tots depenen del sou reial, finalment, que per això estan allà, i llavors també explica molt...
3: I per influència, perquè clar, si l'únic que mana de debò és el rei, l'única manera de tocar una mica de poder i exercir-lo, sempre i quan el rei vulgui, és estar al costat.
4: Exacte.
3: Perquè si tu estàs a la Quinta Forca, clar, estàs a 100 quilòmetres, que allò és una distància, clar, tremenda, no rasca res del poder, no? Vull dir que...
4: I a més estan en una mena d'estat de pànic tots, perquè els aristòcrates de sempre, perquè els que encumbra són burgesos, Colbert, Louvois, no són de tradició nobiliària. Els cosins dels Mantellà, que són els que els hi fan por a Lluís XIV, els Condé, perquè són terribles i són els herois de la guerra de Rocroi contra els espanyols, tenen com molt prestigi, són allò casta guerrera, i cosins germans, llavors s'ha d'anar amb cuidado, però la resta els humilia constantment, i els grans noms de Versalles són d'extracció burgesa, burgesia financera, que és la noblesa de toga, no, que es diu.
3: Sí, sí.
4: Llavors, clar, l'aristòcrata de sempre està espantat, perquè és que a més jugava això, tu anaves allà com a aristòcrata i potser venies d'un, no sé, un comtat de Perpinyà, per dir alguna
3: cosa,
4: i arribes a la porta, que també hi ha una pel·lícula, el ridícul, que surt, i és veritat, a veure, vostè qui és, duc de tal, no, em no em consta, a veure els papers, no, vostè no és duc, saps? Amb la sort, que sí. No, no, aquesta cosa humiliant, no? De posar-te com a l'aeroport, que et fan fer fila, i, saps?
3: Amb tots els grans nobles, però fent això.
4: I era sistemàtic, no? I les festes, clar, és el gran atractiu, i és una font de despesa, perquè és de vull dir, no és gratuït, estar allà.
3: Perquè qui posava els diners de tot això? Com ho pagava Lluís XIV, aquesta
4: Lluís
3: festa?
4: Lluís XIV, en principi. El que passa que a mesura que Versalles creix, per exemple, tota la política d'apartaments, al principi són,
3: o sigui, van
4: gratuïts.
3: Construir apartaments.
4: Sí, sí, això tenia, clar, moltíssims. I a més, una bogeria, i a més també els treuen l'apartament. O sigui, si tu estàs amb allò pujant, et fiquen un apartament a la planta principal, la cosa va malament, a les golfes, és una font d'estrès brutal. I a més amb uns problemes de construcció dels que estan a l'àtic, pobres, amb goteres, i duqueses, i grans noms a França, altra vegada, i escolta que hi ha una que explica que tens mingitoris al costat i que per la paret se li
3: l'haurien tot,
4: unes coses que, quan mires a les cartes internes, és divertidíssim i bastant sòrdid. Llavors arriba a apartaments i al principi sí que el rei paga, s'ha trencat el revestiment de fusta, però al final ja no, al final, clar, també hi ha les guerres, no? Es van empobrint per Versalles i per les guerres, i aleshores al final són ells que s'han de pagar les obres, llavors hi ha tot un joc de cartes entre queixes, és fascinant, és com una comunitat de veïns d'esquiciada.

0: Versalles, tots els actes de la vida quotidiana eren elevats a la categoria de cerimònia solemne. No només els dies de festa assenyalada, la recepció d'ambaixadors estrangers o els actes funeraris, sinó fins i tot l'inici del dia. La cerimònia coneguda com l'élever du roi marcava tot el protocol que calia seguir quan Lluís XIV es llevava en presència de tot un estol d'ajudants i dels nobles més afavorits a la cort. Una descripció exhaustiva d'aquests matins és la de Louis Trabouillet a l'obra L'État de la France.
1: És el primer dia que veniu a veure com es lleva Sa Majestat?
2: Efectivament. Estic una mica neguitós. Que el rei hagi autoritzat la meva assistència és el més important que li ha passat a la nostra família en els últims 40 o 50 anys. Vos que teniu més experiència, em podeu explicar com anirà?
1: Una hora abans que el rei, el primer ajudant de cambra s'ha aixecat i s'ha vestit a l'avantsala.
2: I quan el desperten? Perquè ja portem una estona esperant.
1: L'ajudant ha tornat a entrar a la cambra. Un oficial posa llenya al foc. A la vegada obren suaument les cortines i treuen l'espelma que encara romania encesa. Després retiren el berenar nocturn i el llit del primer ajudant, que anomenen llit de vigília. L'ajudant es queda sol fins a l'hora ordenada pel rei per despertar-se, cap a 7:45. I aquest que veieu és un altre ajudant que se situa davant de la porta i que només deixarà passar les persones que per rang i càrrecs tenen permès a l'entrada.
2: Entre ells, vos i jo. Ja entendreu que el meu entusiasme no és tant per poder veure com es lleva el rei, sinó pel que suposa la seva invitació.
1: Ja m'ho imagino. Els primers a entrar són el gran camarlenc i el primer cavaller. Tan bon punt es desperta, Monsenyor Delfí té la llibertat d'entrar. Això com els ducs de Borgonya i de Berry o el senyor duc d'Orleans. També passen els mestres del guardarroba, que tenen la roba a punt per quan Sa Majestat vulgui aixecar-se, tal com va ordenar el rei el 1670, per no haver-se d'esperar.
2: Molt ben pensat, és clar. Sobretot a l'hivern.
1: El primer ajudant aboca sobre les mans de Sa Majestat una ampolla d'esperit de vi. Després, el gran camarlenc li ofereix aigua beneïda, amb la qual el rei fa el senyal de la creu. En aquell moment, si algun dels senyors presents té alguna cosa a dir, li és permès parlar.
2: Això és bo de saber.
1: Aleshores, Sa Majestat recita l'ofici de l'Esperit Sant i fa unes quantes oracions al seu llit durant un quart d'hora.
2: Sí que ho fan llarg. I després ja s'aixeca.
1: Encara no. Monsieur Quintin, el barber, li presenta 2 o 3 perruques de diferent llargada a Sa Majestat i aquest tria segons el que ha decidit fer aquell dia. Quan s'aixeca del llit, es calça les sabatilles i el gran camarlenc li posa la bata. El rei, dempeus, agafa aigua beneïda i se'n va a vestir. En el moment que el rei surti de la balustrada, un dels ajudants de vestuari agafarà les sabates del rei i la seva espasa. Mentrestant, un dels barbers pentina el rei. Durant tot aquest temps, el primer ajudant sosté un mirall davant de Sa Majestat.
2: Mireu, mireu. Sembla que ja obren les portes. Quina emoció.
3: En guàrdia. Amb Enric Calpena.
0: Ramon Faura, acabem de sentir aquests dos nobles que estan a punt d'entrar a la cambra del rei. Clar, la descripció que acabem de sentir sembla que era així, cada dia.
4: Cada dia.
0: És increïble,
4: sí,
0: no?
4: Sí, allò.
0: Sí, sí, és una cosa tremenda, una bogeria, no? Sí,
5: més sense pudor, no? De cap manera.
4: Sí, sí.
5: Per les coses més elementals i bàsiques de la natura, quan
4: sí, sí.
5: Et despertes al matí.
4: Sí, sí. Que també, aquest no pudor també és una marca de poder. Les memòries de Sant Simon explica que el duc de Vendôme, cosí del rei, també aquestes coses, ha de fer una reunió amb el setge de Milà,
0: sí.
4: Una guerra, ha de rebre l'emissari del... i el rep cagant. El del bisbe, o sigui,
0: sí.
4: És una cosa com dir, puc fer-ho. I diu, a la romana, diuen ells.
0: Sí, a la romana,
4: i a més, i diu que el màxim, explica Sant Simon, aquesta cosa picant de Sant Simon moltes vegades, diu, i el súmum de l'humiliació va arribar quan no només està parant amb la misèria assegut en el...
5: Sí, sí,
4: això, sinó que es va aixecar perquè netegessin. És una marca de poder. Mira, davant teu no tinc per què
0: estic per sobre. Positivament, perquè ja el recull de tots els dies de Lluís XIV, que es va banyar despullat 2 vegades la seva vida. 2, només, no cap ni una. Sí, sí. Home, també pensem que és una època en què hi ha tractadistes castellans en aquest sentit, però que era generalitzat a tota Europa, en què pontifiquen sobre la bondat de tenir verdet a les dents, perquè no rentar-se'ls, perquè allò evita que els miasmes penetrin, no?
4: Sí, clar, ja... Sí,
0: si és al revés, o les ungles, per exemple, també que tinguin tot una rostra per sobre, ben fosca, perquè això també impedeix que determinats animals penetrin en el cos. No? Aquestes idees eren generalitzades arreu del món.
4: Que el cabell mullat era un perill per agafar malalties.
0: Exacte, llavors per això les perruques, que normalment estaven plenes de polls, clar, els nobles també es mesuraven molt sovint amb la quantitat de perruques que podien mantenir. Perquè si ets noble pobre, en tenies un parell que s'omplien de polls molt fàcilment. Si eres noble ric, te la canviaven la perruca cada 4 o 5 cops al dia i, per tant, diguéssim, s'airejaven els cabells, no? Clar, tot això és terrorífic, quan ho penses...
5: Però pensem que l'higienisme no arriba fins al segle XIX, Vull dir que estem parlant del XVII, principis del XVIII.
0: Però és una barreja d'aquest fast absolutament extraordinari, meravellós, increïble, aquestes festes, aquesta sofisticació, fins i tot per llevar-se, al costat d'això, d'excretar davant de tothom, no? Vull dir que és una cosa que resulta xocant, no?
4: També hi ha una qüestió que s'ha explicat alguna vegada, de que el mite d'aquest Versalles brut, que efectivament ho és, perquè ho era, per això que encara falta molt per l'higienisme, a més la gent ve més de la part anglesa, però tot i així, també hem de pensar que el mite ve de que és el primer acord fixa. I això vol dir que no hi ha... Abans que es muntés Versalles de forma fixa, Fontainebleau anaven a l'octubre, no? A la tardor per caçar cérvols. Clar, quan no hi eren, netejaven el castell. Quan no estaven a Sant Germà... però clar, si estàs sempre allà...
0: És molt més difícil
4: i tanta gent, clar, la neteja es converteix en un... La sala dels miralls, que avui és com la part més solemne i tal, hi havia unes tombones, com unes hamaques allà, amb uns gent amb escombres que estaven tot el dia escombrant, perquè era com la plaça pública.
0: Es llençava
4: i estaven tot el dia escombrant amunt i avall. Vull dir que, llavors, clar, també és un altre moment, però sobretot hi ha una sobreexplotació de l'ús de l'interior del castell que fa molt difícil la neteja. I si a més... aquesta cosa, dius, com pot ser que estan fent tota instal·lació hidràulica per fer xurrolls de 30 metres i no són capaços d'inventar-se un desaigüe per residus fecals, no? Bueno, pues, però clar, és que és molt antic, en realitat. Falten moltes coses, no? Llavors, clar, devia ser una cosa, evidentment, bruta. Però és això, sobretot, perquè és que no havia moment en què es buidés el castell. No es va buidar mai.
0: Clar, i tampoc no devia ser... El concepte de brut és un concepte que també per nosaltres és molt diferent que per una persona del segle XVII.
4: Exactament.
0: O XVIII. No. El que ells consideren brut, nosaltres més enllà del brut i a l'inrevés,
4: sí,
0: no?
4: Sí, sí, totalment.
0: Per tant, és una cosa que és ben normal. Com vivia el rei normalment? O sigui, esclar, hem vist aquesta cerimònia tan absolutament absurda, diguem-ho clarament, que dura una bona estona, però a partir d'aleshores tota la seva vida també... Perquè ell manava molt, per tant...
4: Sí, hi havia molts moments com aquests, havia el dinar, no sé, i tot el anar a la capella, escoltar missa, i cada protocol d'aquests o cada ritual servia justament perquè cada noble d'alguna manera sapigués a quan estava el seu valor, no? Per exemple, en el dinar, en el gran cobert, doncs les duqueses de sang podien seure amb un tamboret. La resta havia d'estar a peu. Si de sobte el rei et feia seure al seu costat, clar, no passava mai. Això era messier i pocs més, però si passava era...
0: Sí. I al revés, et feia aixecar...
5: Però com ara, el protocol és una representació del poder.
4: Sí.
0: El que passa és estar més fixat, diguéssim, o sigui, ja sabem els problemes de protocol quan un ministre, un conseller, el no sé què, seu en d'una manera o una altra, llavors tothom es baralla. Sí. Però va estar reglamentat, però en aquell moment era el que decidia el rei, no?
4: El que fa gran, jo crec, a Lluís XIV, en comparació a Lluís XV, és que el protocol el canvia quan vol, perquè és un projecte viu, Versalles, per Lluís XIV, i ell és molt conscient. Ell dissenya, evidentment assessorat de molta gent, molt entre ells, els protocols i les coses, i les va canviant en funció del que vol, i té prou poder com per canviar-ho sobre la marxa, cosa que Lluís XV quedarà, que això explica en Albert Tellies, queda atrapat sobre el ritual, i Lluís XVI ja, pobret, no poden saltar-se'l. En canvi, Lluís XIV no, ell va decidint com fer-ho, i sempre és aquesta cosa per marcar, no? I també no hem d'oblidar que fora de l'anècdota, que ens pot semblar esperpèntic o inclús absurd, que si te'l saltes com a cortesà, pots tenir problemes. Lausanne, que és el favorit del rei, un dels favorits, es casa en secret amb la cosina, amb la mademoiselle, el rei s'enfada molt, el rei en públic, i Lausanne contesta malament. El rei perd els nervis, trenca el bastó i li dona un cop. I llavors Lluís XIV, per això, per ell és terrífic, perquè el rei no pot perdre mai. O sigui, el metre de Louis Mem, no? Ets amo de 10 anys a la Bastilla. 10 anys a la Bastilla, clar. No és que em saldo el protocol i no m'invitaran l'any que ve, és que vas 10 anys a la Bastilla. I després torna, i amb el cap cot, i torna a pujar a poc a poc.
5: 10 anys a la presó són...
4: Clar, és que poca broma. I
5: les presons de l'època, eh?
4: Que també ja que és Lausana a la Bastilla, m'imagino que faisans cada nit per sopar. També és d'austeritat, no? Dumas ho explica així, la Bastilla, no ho sé. Però en tot cas són 10 anys a la presó, vull dir que saltar-t'ho no era una broma.

0: La visió de luxe i opulència de la majoria de testimonis sobre la vida a Versalles contrasten amb un retrat molt més negatiu d'un dels principals detractors del rei Sol, el duc de Saint-Simon. A les seves memòries, un manuscrit de 3.000 pàgines farcit d'anècdotes, el duc critica l'emplaçament del palau i dels jardins.
1: Sant Germain fou abandonada per Versalles, el més trist i el més ingrat de tots els llocs. Sense vistes, sense boscos, aigua ni terra. Perquè allí tots són arenes movedisses o terrenys pantanosos. Per tant, sense aire, el que no pot ser gens bo. Es va recrear a tiranitzar la natura, dominant la força d'art i de tresors. Construir una cosa darrere l'altra, sense pla general. Va barrejar el que és bonic amb el que és lleig. Allò vast amb allò raquític. El seu departament i el de la reina són d'allò més incòmodes. Els gabinets i tota la part posterior tenen unes vistes fosques, limitades, pestilents. Els jardins, admirables per la magnificència, però gens atractius a l'hora de gaudir-ne, són igualment de mal gust. Per assolir la frescor d'una ombra, cal travessar una zona tòrrida, al terme de la qual cal pujar i baixar constantment. I en acabar-se el turó, que és poc extens, ja no hi ha més jardins. Les pedretes cremen els peus. Però si no fos per això, un s'enfonsaria algunes vegades a la sorra i altres en el fang negre. La violència constant que s'ha exercit contra la natura ens repel i ens desagrada, malgrat nostre. L'abundància de les aigües forçades i recollides per tots els racons els fa verds, espessos, frondosos. Emeten una humitat malsana i sensible, i una ferum més sensible encara. Els efectes, a força de tota la cura que n'han tingut, són incomparables. Però el resultat d'aquest conjunt és que l'admires i en vols fugir.
2: En Guàrdia.
0: Doctor Faura, Saint-Simon no li agradava gaire, Versalles,
3: no,
0: ja ho veig. Ja,
3: no, Saint-Simon, que és un gran admirador, perquè és un escriptor, però també s'ha d'entendre que era algú... està molt bé el que explica i em fascina, i a més és com literatura en estat pur, però clar, era algú molt, molt incomodat pel sistema. El seu pare era el favorit de Lluís XIII, era un dels favorits. Sí. I aleshores, clar, per tant, quan Lluís XIV comença, la seva política és tots els favorits de Lluís XIII fora. I ell, que es considera un duc com un dels títols principals dintre el rang nobiliari, clar, sent totalment ultratjat des del principi. Llavors sempre és algú molt rebotat amb el sistema de Lluís XIV. Sí.
0: La part final del regnat de Lluís XIV també es nota molt a Versalles. Aquest,
3: hi ha canvis importants. Pensem que se li moren fills, se li moren nets. El duc de Borgonya, que era el favorit, que era el net, i vull dir que no deixa de ser un ser humà. I amb aquest tenia finit. Vull dir, hi ha drames. Se li mor la dona, que això crec que no li importava tant, bueno, sí que li importava, pobra, però ja tenia la mà, que és Madame de Maintenon, però sí que hi ha un canvi, hi ha dos canvis crec importants per entendre també a l'últim Versalles. Un és l'aparició de Madame de Maintenon, que era dona d'un escriptor satíric, vull dir, venia com dels baixos fondos per parlar clar, i es investeix d'una mena d'aura de puritana. I llavors introduix una mena de puritanisme estrany, muntar un convent a Saint-Cyr, no? I això canvia i s'acaben les festes, però també l'envelliment. Jo m'imaginava, quan escrivia la tesi, me'n recordo un dia, dic, clar, molts es moren, també es mor Molière, clar, els grans talents van desapareixent, i els que queden són gent molt gran, i llavors imagina una cosa com sinistra, que tu veus des de lluny amb el mateix fast, no? Però t'apropes i són gent gran. Perquè clar, quan comença Lluís XIV és molt jove, i és una cosa divertida, són festes de veritat, de gent que té 20 i pico d'anys, però de sobte són els mateixos,
0: però una cosa tancada, amb els 60 anys de l'època, que clar, que serien els 80-90 d'ara,
3: sense dents, perquè clar, en aquella època no havia... Llavors és una cosa... I després també l'empobriment de la guerra, que la guerra de successió i la d'Holanda es van empobrint, finalment. I aleshores jo crec que els últims anys eren... tot això va desapareixent. Ja no, ell ja no té un cos per fer festes, perquè clar, hi ha l'operació famosa de la fístula, que li marca un canvi important. i l'envelliment, perquè clar, 60 anys en aquella època són molts anys.
0: Molts anys, molts anys.
3: I sí, més l'envelliment de la cort, més la desaparició dels principals talents, clar, no està Racine, no està Molière, Lebrun,
0: tots
3: van morir, exacte, tots van morir abans que el rei. I aleshores l'última part és com més trista, per dir-ho així.
0: De fet, ja es veu a venir, perquè quan el seu successor Lluís XV arribi al poder, el primer que farà serà intentar canviar el panorama sinistre de la darrera cort de Lluís XIV. Dius, home, no hagués intentat fer aquests canvis amb molt més festa, molt més festa, sinó ve d'unes èpoques que ja la cosa va de baix. El primer Lluís XIV no hagués volgut canviar, segur.
4: I l'economia, i l'economia ho nota, l'estat, amb tots els estudis que hi ha sobre aquests períodes, ja ho nota molt. França és una de paràlisi, un fre econòmic.
3: Clar, clar, clar, totalment.
0: El temps se'ns acaba, com s'ha acabat el pobre Lluís XIV, el pobre, per dir-ho d'alguna manera. En fi, se li ha acabat el temps i nosaltres també. Ramon Faura, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos això tan fascinant de Versalles, i espero que aviat, i recomano molt als oients que li facin un cop d'ull. No han de fer por les tesis doctorals. És evident que hi ha molta part de la tesi doctoral que, diguéssim, per un profà potser no val la pena llegir, perquè hi ha una part inicial, és lògic, és lògic. Però el gruix de la tesi és fascinant. Moltíssimes gràcies per venir.
3: Gràcies a vosaltres, ha sigut un gran plaer venir i parlar de Versalles, que és de les coses que més m'agrada.
0: Més boniques. Joan Maria Solís Sabater, a mi m'han vingut ganes de tornar-hi, tornar a veure Versalles.
4: Però hi ha una cosa que és sorprenent, i és l'obsessió que té el ser humà per construir, per deixar coses de pedra o de fang o del que sigui, per passar la posteritat i que es parli d'ell i tot això.
0: Sí. Bueno, mira el Camp Nou. Això és La Guàrdia.
5: Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Soler i Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Razkin. Tècnics Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge Manel Bernat.
6: I amb les veus de Marc Lobato i Albert Cortés.
7: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha assegurat que el país manté la propietat i la sobirania sobre els seus recursos petrolífers malgrat l'acord signat amb els Estats Units. Ho ha afirmat en un missatge institucional difós aquesta matinada després de l'anunci de Washington sobre el pacte energètic entre els dos països.
2: Hay algo que debe quedar absolutamente claro. Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología, capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones.
1: Rodríguez ha explicat que l'acord tindrà una vigència de 25 anys, generarà uns ingressos estimats de 209.000 milions de dòlars per a Veneçuela i permetrà elevar la producció per sobre del 1,5 milió de barrils diaris. El pacte arriba gairebé 9 mesos després de la captura de l'expresident Nicolás Maduro per part de l'exèrcit nord-americà. Les autoritats xineses han elevat de 7 a 16 els morts per la riuada que aquesta setmana va afectar el Tíbet xinès. Entre els 546 desapareguts que encara es busquen hi ha un ciutadà espanyol, segons l'últim balanç oficial difós per Pequín. Mentrestant, al Nepal, les autoritats han advertit d'un nou augment de cabal del riu on es va originar la riuada i han demanat extremar les precaucions a les poblacions properes, tot i que es descarten per ara inundacions importants. Entre el Nepal i el Tibet, la catàstrofe ha deixat almenys 691 morts i prop de 3.000 desapareguts. A Islàndia, els primers resultats del referèndum sobre la represa de les negociacions d'adhesió a la Unió Europea donen una lleugera victòria al sí. Amb prop del 40% dels vots escrutats, la reobertura de les converses amb Brussel·les obté el 51,2% dels suports davant del 48,8% del no. Si finalment s'imposa el sí, Islàndia reprendrà les negociacions amb Brussel·les i s'haurà de convocar un nou referèndum per ratificar un eventual acord d'adhesió. Els resultats definitius es coneixeran avui. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant un dels ocupants del vehicle que aquest dissabte a la tarda ha provocat un accident múltiple amb tres vehicles implicats en la P7 a l'altura del Papiol, al Baix Llobregat. Fugia de la policia i anava a gran velocitat i en contradirecció per la P7. El xoc deixa 9 ferits, un d'ells en estat crític. Hi ha 2 detinguts i, com dèiem, es busca una tercera persona que hauria fugit després del xoc. Al País Valencià, els bombers donen per controlat l'incendi que cremava des de dijous al Saler. Ha calcinat 36 hectàrees del Parc Natural de l'Albufera, a tocar de València. La principal hipòtesi dels investigadors és que va ser provocat. Molta activitat a l'aeroport del Prat. En l'últim cap de setmana del mes d'agost, entre divendres i dilluns, hi ha previstos més de 4.400 vols. L'operació tornada coincideix amb la vaga indefinida que mantenen des de fa 4 setmanes els treballadors de terra de Ground Force. Molts passatgers poden recollir les seves maletes sense problemes, però també n'hi ha que sí que han notat els efectes de la vaga.
3: Venim de Melilla i la recollida de maletes sí que ha sigut una mica desastrosa. Hem estat 2 hores esperant la recollida. I...
4: Hem fet queixes als nois i d'escriure les nostres maletes.
3: I hem arribat a les 2 i portem 2 hores i 35 minuts aquí.
5: Venim de Bombai i hem trigat més, però com a mínim estan, que és l'important. A partir d'aquí també entenc que s'ha de respectar el dret de vaga.
1: Arran d'aquest conflicte laboral, aquest estiu s'han acumulat unes 6.000 maletes extraviades a l'aeroport del Prat. A més, la vaga també ha provocat retards i la cancel·lació d'uns 270 vols. Esports, l'Espanyol ha perdut per 2-1 al camp de la Reial Societat. L'equip blanc i blau encaixa la segona derrota de la temporada. Mentrestant, a segona divisió, el Girona i el Sabadell han guanyat els seus primers partits de la temporada a segona divisió. Girona 5, Les Palmes 2 i Sabadell 1, Almeria 0. A la Lliga F, l'Espanyol ha perdut al camp de l'Eibar en la primera jornada. Aquest diumenge a les 12 del migdia, Athletic Club, Badalona, Women i a les 7 de la tarda, Barça-Tenerife. Tenerife. Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de Motos al circuit de Motorland a l'Aragó per davant del seu germà Àlex, segon, i de Marco Bezzecchi, tercer. Aquest diumenge la cursa llarga. I aquest diumenge la selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 12 catalans a l'equip, juga la final del Mundial davant Alemanya.
0: Fins aquí les notícies.
6: Que la clàssica no s'aturi. L'espectacle ha de continuar.
0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
6: Connectem la clàssica amb el teu dia a dia.
0: Amb el resum d'alguns dels programes més destacats de la temporada.
6: Uns clàssics de l'estiu, els homes clàssics.
0: Els dissabtes i diumenges a les 7 del matí tornen els homes clàssics Pedro Pardo i Albert Galceran a Catalunya Ràdio.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo.
0: Doncs guaita, ens visita en Xavi Franquesa, humorista.
1: Oh, mira, té un gos i xerra molt.
0: Té un gos que xerra?
1: No. Vull dir que ell xerra molt.
0: Ah.
1: En Peyu no el podrà pas fer-li més d'un parell de preguntes, una i mitja.
0: Sí,
1: com
0: no, xerra, sí. I dius que té un gos?
1: Sí, va amb aquell coi de gos petit que té a tot arreu.
0: Hòstia, que no ho porti aquí, eh?
1: Sí.
0: Vull dir, a mi encara d'empor els gossos, eh? Vull dir que no me'l porti, que jo aixeco i marxo, eh? Bueno, tu, avui dediquem el capítol al tap.
1: Al tap?
0: Sí.
1: Però quin tap? Vull dir, n'hi ha molts de taps. El tap de suro, el tap d'ampolla d'aquella de plàstic que queda enganxat a l'ampolla, el tap dels que foten els que no saben conduir per anar a la Cerdanya, foten un tap de Maria Santíssima...
0: Hem de
1: precisar...
0: Calla, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: I visca el batlle!

0: La Renaixença.
1: Al segle V abans de Crist, els grecs ja feien servir taps per tapar les àmfores. Normalment es feien amb ceràmica, amb fusta...
2: Era una merda les àmfores, Peyu.
1: Eh? Què dius?
2: Això que quedi clar.
1: No, no.
2: Les àmfores de lo pitjor que s'ha inventat.
1: Hòstia, per l'època que era una cosa molt ben parida. Era una cosa...
2: No, massa primes de sota. No s'aguantaven, queien.
1: Bueno, però ja feien uns suports i les posaven al suport.
2: No, no, ui, les que ja han trobat a sota el mar dels barcos...
1: Sí.
2: Feien una mica d'onada i ui, tu, l'àmfora a l'aigua...
1: Cap avall.
3: Això té raó, eh?
2: Ah,
3: això,
2: sí.
3: Peyu, t'haig d'enxurir, té raó, eh?
2: És un desastre, l'àmfora.
3: Hòstia, fixa-t'hi, les àmfores que trobaven, que totes estan trencades,
2: sí.
3: Les que troben,
1: sí.
3: Estan totes trencades, vull dir, és una merda, que com a objecte és una merda.
2: És una merda.
1: Estan trencades perquè s'han trencat després de milers d'anys.
2: No, caien i es trencaven.
3: S'estan trencades i punto, Peyu.
2: Sí.
3: No ho veus, que estan trencades?
1: Sí, sí,
3: no,
1: que
3: digue'm que n'hagis trucat alguna. Els grecs eren curts.
2: Sí, i els romans també, eh?
1: Home,
2: sí. Molt curts,
1: sí,
2: els romans,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí.
2: Ho han deixat tot fet malbé, eh?
1: Sí, sí, que sí, que
2: tu
1: sí.
2: Fixa't, que et diuen, guida, això és romà, trencat.
1: Tot trencat.
2: Has trencat. No aguantaven res el que feien els romans.
3: Has comprat algú romà?
1: No.
2: No compris pas,
3: no, per què? Perquè està tot
2: trencat.
3: No pots comprar.
2: Les estàtues i... No tenen braços.
3: A mi una vegada em van dir això. Els vaig tornar, eh? Van dir, mira, això és romà. I no tenia braços,
2: no,
3: és una merda.
1: Bueno, escolteu, més enllà de
2: les finestres d'alumini que aquestes duren.
1: Aquestes sí.
2: Que has fet d'ara. Que és d'ara.
1: És català.
2: Durabilitat.
1: Bueno, em deixeu seguir amb
2: sí,
1: el
2: sí,
1: tema.
2: Sí.
1: Més enllà de les àmfores i que els taps són molt antics, la revolució del tap arriba al segle XVII. Un monjo, anomenat Don Perignon, inventa el mètode Champenois.
2: Bueno, inventa.
1: No podrem xerrar avui.
2: Inventes i molt, eh?
1: Bueno, què vols dir? No
2: va ser casualitat, eh? Que després no hagin pogut fotre propaganda de tot això, però vull
1: perquè
2: dir...
1: Els francesos, el
2: això
1: màrqueting...
2: és una fermentació mal feta, tapa l'ampolla i acaba la fermentació dintre l'ampolla.
1: Sí.
2: Vull dir, inventa, què collons ha d'inventar?
1: Sí, ho van descobrir per casualitat, dius
2: puta
1: tu.
2: Casualitat.
1: Bueno, doncs llavors... El tap de suro que es feia servir sí que l'inventa. Bueno, tampoc l'inventa, eh,
2: no,
1: aquest monjo.
2: No.
1: Aquest monjo va veure una gent, uns peregrins, que van anar allà, a la seva zona, i que portaven unes cantimplores d'aigua que estaven tapades amb taps de suro. Uns peregrins que venien, atenció, ni més ni menys que de Sant Feliu de Guíxols.
2: Hòstia! Visca Catalunya!
1: Així que podem dir que el tap de suro és un invent català. La indústria del suro es crea a Catalunya. I els francesos, tant que es fan els xurros amb el xampany i tot això, doncs els primers taps de cava els venien a buscar tots a Catalunya.
2: Collons, la família... Pregunta'ls als Nadal. En Rafael Nadal en té un llibre d'això, una novel·la...
1: De taps de suro.
2: No, de... Va, sí, quan...
3: Tap de suro que es va morir.
2: Quan en dèiem xampany, sí, home, sí.
1: Actualment, de tots els taps de suro que es fan per vins escumosos, el 40% es produeixen a Catalunya.
2: Sí.
1: Fem 1.200 milions de taps cada any, els catalans.
2: Veus? Sí, però el capital és tot del Portugal, eh?
1: Ah, sí?
2: Els portuguesos han comprat totes les empreses catalanes.
1: Un dia t'hem de fer una entrevista, tu, Xuriguer.
2: Bueno,
1: saps moltes
2: coses. Semblo burro, però... La de coses que sé, que no serveixen per res, eh?
1: No. A tu que hi entens, el cava s'ha d'obrir disparant el tap o no?
2: Sempre.
3: Clar, sempre. Però és que li fots unes preguntes també. Ha de fotre soroll.
2: Clar.
3: Si no, no val res.
1: Cuidado.
3: Si tu obres el cava i no fas soroll, llença'l.
1: Ah, sí?
3: Ah, no té gust de res, una merda. En canvi, si tu ben setgeges, obres, pa! I es vessa la meitat de l'ampolla i penses, ah, no. Jo per Nadal podria anar a obrir 8 ampolles així, és boníssim.
2: Feia 4 dies que era Nadal, eh? I ja ha passat, eh?
1: Sí, ahorita ja està,
3: Per això em ve el record.
1: Carles Lloriguera, Pel Peixeres, Laia Gluck, Arnal Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: No podem dedicar un capítol al TAP i no parlar de la mesura ambiental introduïda per la Unió Europea.
1: Ai,
0: no.
2: Tot el que introdueix...
0: En parlem o no en parlem?
2: Perquè tot el que introdueix la Unió Europea...
1: Malament.
2: No va enlloc.
1: I el que hauria d'introduir no ho introdueix.
0: L'obligació aquesta d'unir els taps de plàstic a les ampolles.
1: Això no m'hi he acostumat, jo no m'hi he acostumat.
0: No t'hi has acostumat?
1: No, encara em faig mal
0: doncs
1: l'ull.
0: Doncs això és dia del juliol del 24, eh?
2: Collo, ja, que fa tant de temps.
1: Ja fa tant temps que fem l'idiota, ja fa tant temps.
0: Els que defensen la mesura diuen que d'aquesta manera els taps no acaben tirats pel bosc i no van a parar al mar.
3: No, és veritat, ara ja no hi va, hi va tap i ampolla.
0: Tap i ampolla. És un desastre. Jo és que ho trobo, sempre et queda mal tancada. Sabeu la quantitat de bolsos, que desgraciat, de bolsos de la tele, a més, eh? Que desgraciat.
1: No són teus, eh?
0: No són meus.
2: Es diré públic, això,
0: eh? M'hi esmerço més per tapar-la.
2: Ara fossis a la Unió Soviètica i ja series morta.
1: Mira.
0: No, és que és molt fort, perquè veus allò abans de la seqüència, tapes, mal tapat i el bolso peta.
1: La gent jove van amb cantimplores ara, no?
0: Sí,
1: el jovent ho feu. Tu, Àlex, vas amb cantimplora?
4: Sí, sí, amb de plàstic. Un termo d'aquests.
1: Un termo portes? Sí. Amb l'aigua calenta?
5: Amb infusioneta.
1: Sí. Ah, sí, eh?
4: I si algú m'emprenya, fas! Ai!
1: Li llença l'aigua. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
6: Boig conegut. Ell mateix es defineix com un artista polifacètic que ha treballat com a actor, còmic, presentador i guionista. Alguns també el coneixen per la seva faceta com a reporter intrèpid o per algun dels seus múltiples monòlegs amb els que no para de fer gires per tots els escenaris que troba.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Xavi Franquesa!

0: Xavi, què has menjat avui per esmorzar?
1: Doncs, escolta, molt bé, molt, un esmorzar molt tradicional. No sé ben bé què era, diguéssim, la peça blanca que m'estava menjant, no sé, era bull...
0: Que has menjat aquí?
1: Clar, he menjat aquí,
0: evidentment. Doncs era bull blanc, ja t'ho dic jo.
1: Bull blanc i sacallona, llonganissa... He fet una miqueta de tot, un pa amb tomàquet fantàstic.
0: Bo, eh?
1: La meva gossa l'ha provat, m'ha donat...
0: També?
1: Sí, sempre li dono un vell per tastar.
0: És pa pagat amb els cèntims de tots els catalans, eh?
1: Fantàstic.
0: I l'has donat a la teva gossa, eh?
1: La gossa és la catadora de absolutament tot, i si ella dona l'aprovació, m'ho foto jo després.
0: Com estàs, Xavi? Perquè m'han dit que quan et pregunten com estàs sempre contestes amb una nota numèrica.
1: Sí, hi ha una escala de topisme o de benestar, per entendre'ns. En aquest cas, diguéssim que estic amb un... Crec que estic amb un 7 en 8.
0: 7 en 8, eh?
1: Sí. És difícil de valorar perquè si et lleves d'hora fins que la cosa... Clar, el dia jo crec que...
0: La nota va canviant al llarg del dia, vols dir?
1: Absolutament. Sí, absolutament. Normalment, i fins i tot ja en funció de l'edat,
0: sí,
1: a partir de les 10:30 del vespre ja jo comença a baixar. Comença, sí, a baixar energèticament.
0: Al 10 hi arribes? Hi ha un moment del dia que arribes al 10?
1: Al 10, diguéssim, l'excel·lència costa. Ha de ser un estat molt concret d'eufòria que es dona molt poques vegades. Però estic... Fixa que sóc una persona absolutament pessimista.
0: Sí.
2: Ostres.
1: Sóc un pessimista feliç, el tatu.
0: Bé,
1: ja aquesta...
0: matís, és un matís.
1: Sí, però és a dir, sóc capaç de gaudir de les petites coses quan venen, que són mínimes. Pues la celebro a tope, però després penso que la vida és una merda. Això és així, és un fet.
2: És que la vida és una merda.
1: No és una impressió meva, la vida és una merda.
2: Totalment d'acord.
1: I si ara fem un test entre la gent del públic...
2: Ui,
0: els que han vingut avui, nada menys. Bueno, quina gent, mare de Déu.
1: I el millor de tot és que t'ho reconeixen somrient.
0: Sí,
1: sí, és una merda, sí que és una merda.
0: Escolta, tu de petit ja xerraves tant com ara, o et va sortir de gran, això?
1: No, crec que de petit era xerrador, també.
0: També, eh?
1: La cosa no ha canviat.
0: Perquè no recordo moltes entrevistes teves així. Ets un tio que sempre, no?, que xerres molt i en monòlegs, però entrevistes de caire més personal, ets poc a obrir-te o t'has explicat poc?
1: No, de fet hi ha algunes per xarxa que després me les veig, jo no me n'adono, perquè saps què passa? A vegades arribem a conclusions que no ens hem escoltat a nosaltres mateixos.
0: Uh-huh.
1: Jo xerro molt, però a vegades m'escolto poc.
0: Ja. Yeah.
1: I de vegades quan et fan una entrevista dius coses que després tu, al sentir-les i al veure-les, yeah, dius... Hòstia, jo penso això. Sí, sí, perquè sí, nosaltres sí, no parlem en nosaltres mateixos de grans reflexions. No?
0: I com t'enroles en aquest món de l'humor? En qui, recordes el moment de la infància o de l'adolescència que dius jo vaig cap aquí?
1: Doncs mira, ara, ja que deies que no parlo massa sovint de coses així com més intenses o més internes, jo crec que l'humor en moltes ocasions neix del dolor.
0: Uh-huh.
1: Ojo, ara he fet això, ara que bé
2: no, jo estic expectant a top, eh?
1: No, però jo crec que jo vaig començar amb l'humor de petit segurament per protecció,
0: sí,
1: per protegir-me, per aliviar-me en segons quins aspectes, perquè vaig tenir etapes de la infantesa una miqueta estranyes on havia de superar. De fet, recordo que era molt mentider.
0: Ah, sí?
1: De petit era molt mentider i ara he entès de gran, ara detesto la mentida, és una de les coses que no suporto.
0: Uh-huh.
1: La sé detectar molt ràpid,
0: sí,
1: a més això és un avantatge d'haver mentit, és com el que
0: clar,
1: ha robat,
0: dius, clar,
1: aquest
0: clar,
1: sé que roba també, jo sóc de l'Hospitalet, vull dir, ens reconeixem. No, però el tema és que crec que va ser una miqueta d'aquesta cosa d'inventar-me històries per aliviar.
0: Està bé.
1: No? I fins ara ha funcionat, sí.
0: Sí, sí, home, i tant, collons. A més, de petit, no sé si tenies algun referent de petit, perquè els monologuistes o aquesta figura que ara és més habitual, quan tu eres jovenet no n'hi havia tants a la tele.
1: No, però tenia la referència, recordo, em ve com... Sempre em ve aquesta imatge del doctor Caparrós.
0: Sí.
1: No és que el tingui com a referència, perquè l'humor que jo faig és humor costumista, que segurament res té a veure amb el que feia el doctor Caparrós, però recordo el doctor Caparrós. Et diria fins i tot, perquè veieu que sóc gran pràcticament com aquesta
0: gent. És que et cuides molt, tu. Bueno, et conserves molt bé.
1: Clar, però si tu t'apropes és naftalina i Sintron el que prenc, no? És
0: home, així. No, quants anys, es pot dir quants anys tens?
1: Sí, sí, 50. 50.
0: I tu, Xuriguera, que sempre em va bé per tenir la idea...
2: 64.
0: 60. No, digues la veritat, bandido.
2: No, com ell, 50.
0: 50, sí. Teniu la mateixa edat,
2: igual,
0: eh?
2: Igual.
1: Estem allà, eh? Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Passa que jo, la perruca aquesta que porta ell, jo me l'he tret.
1: Però escolta, jo us tinc una enveja, això és excés de testosterona, eh?
0: Ah, sí?
2: Hauries de veure que et tinc els ous.
1: tocant els turmells, ja, pràcticament.
0: No li parlis del turmell, pobre, que li fa molt mal el turmell avui. Està obsessionat, està obsessionat. Bueno, llavors, referents dius que no, i com t'endinses?
1: Sí, perdona, la Mari Sant Pere era un altre gran referent, eh?
0: Mira,
1: que no se

0: paròdia nacional, programes de debat, fins i tot sitcoms d'aquesta casa, de la corporació. Plats Bruts, no, però després va bé... sí, exacte, amb T de teatre i tal. Clar, pensa que la gravació d'una sitcom és llarga, quan hi ha un problema tècnic, no és un problema tècnic de 5 minuts, que a vegades són problemes de tècnics d'hora, hora i mitja, no?
1: Sí.
0: Per tant, la cosa va començar una miqueta aquí, aquesta cosa d'improvisar era haver d'inventar sobre situacions on no hi havia res, i al final ha sigut una miqueta el meu tret característic, no?
1: Sí. Tu que has voltat una mica, bueno, i que voltes per les Espanyes, tens identificats a diferents públics? Catalunya som diferents en aquest sentit?
0: Crec que és el que marca una miqueta el tempo, tant Catalunya com el País Basc, tot i que el País Basc són més agraïts humorísticament, sí? Parlant. Aquí hi ha un punt, depèn del públic que tinguis al davant, quan més alt és el càrrec de la persona, el que sigui, sigui coneguda o no, ha de mostrar més dificultat per riure.
1: Això és veritat.
0: Ho tinc comprovat perquè jo treballo molt per l'empresa privada.
1: Ah, sí?
0: I veig que a vegades, per respecte, fins que el CEO...
1: No riu?
0: No riu. Als altres els hi costa per respecte, no? I sí, es posen...
2: Per respecte o per por?
0: O per por, exacte.
2: Sí. El millor és anar a treballar amb cooperatives, el millor.
0: Correcte, que tots estan al mateix nivell. El primer que faig, quan em posen la red flag, sempre et diuen, ojo, aquí hi ha la taula de la presidència, diguéssim, els directius.
3: Cuidado.
0: Jo la primera hòstia la foto a la taula, l'aixeco i la cosa ja comença a funcionar. Sí.
1: Jo vaig actuar una vegada en un esdeveniment que era un tancament de temporada d'un club de vela al Maresme. Hi havia Artur Mas i tot de gent. I, bueno, vaig fer un tros del rei que només reia el meu tècnic,
0: Sí, s'ha de viure, això,
1: Sí, això...
0: El món de l'empresa privada i dels actes.
1: És un món.
0: És un món que normalment els còmics intenten evitar.
1: Sí.
3: Sí, bueno, els començaments que dius...
1: S'ha d'agafar tot.
0: No, però ara ho agafo amb consciència i m'he considerat sempre un tio molt valent, perquè el fracàs i jo hem conviscut molt de temps, per tant no li tinc por a aquest tipus d'escenes, i de fet em posen una miqueta pelote. Sí, quan veig una situació delicada dic, som-hi.
1: Però ho has passat malament mai sobre l'escenari?
0: Sí. De fet, ara ja m'he tret una cosa que no sé si els que ens dediquem una miqueta a la comèdia, hi ha una cosa que de vegades ha passat, que la sensació que has tingut ha sigut tan dolenta que el teu pensament era, si us plau, que el cotxe estigui fora amb el motor engegat i marxo fins i tot sense cobrar. És que m'és igual, no? Aquesta cosa de vull marxar. Afortunadament això no em passa. Primer, demano que em paguin per avançat. I no, sé assumir això i sé assumir quan la cosa no ve bé, sé donar-li la volta.
1: Bueno, és a dir, són els anys d'experiència, fa molts anys que voltes pel món.
0: Home, ara ja em fa, deuen fer, com a còmic, com a dalt, 25 anyets,
1: 25 anys fent monòlegs pel món.
0: Déu-n'hi-do. Però també crec que amb el temps el que fem, a banda d'envellir i deteriorar-nos, el que fem també és agafar experiència o seguretat, si més no. No, i segurament hem de ser sempre millors perquè en sabem més, comparativament. Ja, pot ser que agradis més en una època que en una altra, però tècnicament són millors sí o sí.
1: Sí.
0: Tant còmics com músics, com un ballarí, ja no podríem dir el mateix, perquè clar, ja no fa l'espagat ni aixeca la cama igual, però en general la disciplina artística sempre va a millor.
1: La pregunta que et faria la meva mare, no et fa por que se t'acabin les idees un dia?
0: Sí, visc amb aquesta por constantment. A més, li tinc com una mena de pànic, però com et dic, com sóc un inconscient, a més pànic tinc, doncs fins i tot surto sense tenir la idea. Al tanto amb això, que també està d'estar loco,
1: A l'escenari, sense saber què diràs.
0: De fet, dos cops a l'any, o mínim un cop a l'any, vaig al Casino de Barcelona amb un show que s'anuncia sense contingut.
3: Molt bé.
0: I vaig a veure què passa. I fins ara la consellera m'ha portat que han sortit shows extraordinaris.
1: Mira.
0: Però clar, no et pots arriscar a dir ara jo ho farem sempre així, perquè no funciona.
2: Fem una gira.
1: Com començaries un monòleg sobre Catalunya, per exemple?
0: Hosti, és un gran tema aquest, Pensa que jo jugo molt aquesta dualitat lingüística tant...
1: Bueno, has tingut algun tall que s'ha fet viral a les xarxes on t'has discutit amb algun andalusa que portava 60 anys aquí i no entenia el català?
0: No, discutir-me, no. Jo tinc una estragadera fantàstica, de fet m'ho prenc tot amb comèdia. Després aquest mateix tall es pot interpretar com que, de fet, a la premsa nacional, per entendre'ns, de fora del nostre país, d'Espanya, deien, recordo

0: d'un dels titulars, Xavi Franquesa llama hija de puta a una senyora del público por no hablar català. Quan era una expressió, diu, filla de puta, no? Aquesta cosa que nosaltres ho diem pràcticament amb carinyo.
1: Exacte.
0: I el titular era aquest. I clar, em van entrar, em van rostejar, em van fregir, clar, m'insultava, i tu què? Sos normal? Escolta, dic, la propera vegada no preparo res i ja està. Això no, que... però pa, no, pot passar,
1: pot sí. Passar. Això de que els catalans tenim un humor anglès, tu creus que és veritat o ens ho diem nosaltres per fer-nos el xulo nosaltres mateixos?
0: Crec que ens ho diem nosaltres mateixos, sí, per fer-nos els xulos, per, som una mica snobs, això sí, però també és cert que hi ha aquesta cosa, aquesta proximitat que tenim amb l'escatologia i la caca.
1: Sí. Que això t'agrada que... a tu també, eh?
0: A mi em fascina.
1: La caca t'agrada.
0: A mi em fascina, perquè crec que és, d'alguna manera, si depèn de com ho interpretis, és treure cap enfora allò que no vols.
2: Home,
0: no?
2: La caca és treure cap enfora,
0: He fet cap a dalt, però no la treus cap a baix.
3: Sí. No? Em sap que diries, és tota la merda que volem treure cap a fora, vull dir, és exactament això, eh?
0: Hi ha un simbolisme, sí, jo sí, crec, amb tot això, no? Jo ho interpreto així, per tant, aquesta combinació ho tenen molt també el País Basc, eh?
1: Sí.
0: Que són d'aquests d'humor de tercera volta, però al mateix temps agraeixen que baixis al fang, diguéssim, eh?
1: Tens nous projectes, Xavi, en què estàs treballant ara?
0: Doncs, de fet, ara estic he estat una miqueta, també ho haig de dir això, he estat una miqueta al punt del col·lapse.
1: Sí?
0: I no estic parlant del programa de la corporació, eh? Sí, ara que hi ha hagut una pansa de parlar d'accelerar, sí, Buena Fuente, també, un burnout, intentar...
1: També has de poder parar, eh? Vull dir que jo conec molta gent que em passa 8 hores al dia bacon a Can Tarradellas i també voldrien parar i no poden, eh?
0: No, per això, d'això vaig parlar un dia, també se'm va tirar molta gent a sobre, jo parlava també del privilegi de poder parar.
1: Clar, clar, està clar.
0: Jo reconec tenir aquest privilegi, puc parar, és a dir, no em va la vida si paro més. El que passa que veus que la cosa és com una roda de hàmster, que quan pares penses que potser desapareix fins i tot la gàbia. Però he estat una miqueta col·lapsat en aquest aspecte i ara ja tinc la idea, tot i que encara acabarem la temporada amb dos espectacles que tenim, sí, i parlant amb Franquesa, que el fem també per Catalunya, i després ja estic una miqueta amb la idea del següent espectacle, que li tinc molta gana, que es dirà Doctor Franquesa. És molt pretensiós el nom, però el contingut no tant, eh?
1: No, està bé.
0: Doctor Franquesa.
1: Doctor Franquesa, doncs vindrem a la consulta.
4: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Xavi, posem a prova el teu català. Atenció, que si l'encertes t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
5: Vera!
1: La paraula d'avui és gipó. Jo et dic tres definicions i has d'encertar què vol dir gipó. A, gipó. Col·loquialment és un terme que s'accepta per definir el país del sol naixent.
2: L'Esteve va dient tot el dia que això del sushi ve de la Xina. No hi ha pas manera de fer-li entendre que el sushi ve del gipó.
1: B, gipó. Peça de vestir que cobreix el tronc des dels muscles fins a la cintura, cenyida i ajustada al cos amb mànigues.
3: No fa massa vam entrevistar una modista que va dir que la seva peça de roba preferida era el gipó. La veritat, que jo encara no sé què és.
1: O ser gipó es diu del saltironet petit que hom fa per saltar una riera de petit tamany per intentar no mullar-se els peus.
6: La iaia se'ns va trencar el fèmur, vam anar a caminar i travessant la riera va fer un gipó per arribar a l'altre costat, però no hi va pas arribar, pobra dona.
1: A, B o C.
0: Doncs mira, ara m'arriscaré. Això em va entrar en un examen.
1: El què? Gipó?
0: Sí, sí, aquest concepte.
1: Ah, sí?
0: Sí. És la 2.
1: Sí?
0: O la B.
1: Però l'anècdota és real, és de veritat.
0: No, vull dir... T'imagines que de sobte tindrà la...
1: És el trauma.
6: Els centres de català.
1: Vaig suspendre la selectivitat per culpa del collons de gipó.
0: Sí. M'hagués agradat que fos així i ara de sobte em guanyo amb una llangurissa gràcies a aquest concepte.
1: Haguessis aprovat la selectivitat amb el gipó perquè l'has encertat. És la peça de vestir, la llangurissa.
0: De veritat que em fot molta il·lusió.
1: Sí?
0: Sí.
1: És una llangonissa, eh?
0: Perquè, clar, estic en un punt... L'altre dia em van regalar oli d'oliva, a veure, em va dir primera premsada.
1: Home. Sí.
0: Em va semblar que era or líquid, perquè ja estem en una edat, que agraïm més això.
6: Sí, és l'edat.
2: És que val la pena.
0: És l'edat.
1: Sí, bueno, i segons quin oli és més car que no pas un bol.
0: Home, que posar benzina, vull dir que fins a tot... Sí.
1: Xavi, moltes gràcies per venir a seure estona a la Renaixença. Fort aplaudiment per ell!
4: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Tenim un col·laborador del Baix Llobregat.
2: Peyu, avui no parlàvem del tap d'ampolla.
3: Encara de rato que no s'ha dit res del tap d'ampolla, Peyu.
1: Ara hi anem. Àlex Vila, on t'has anat?
5: Ei, aquesta setmana he anat a Caçà de la Selva.
1: Home, a la indústria del suro, no?
5: Exacte, ai, no confondre amb anar a la selva a caçà. Bueno, l'havia de fer aquesta broma, no? Aleshores, he anat a, sí, a sí, una fàbrica de
1: suro, de taps. Hi ha una rotonda a l'entrada, que hi ha un tap de suro allà.
2: Un no,
5: bonic, bonic, bonic.
3: M'agrada molt.
5: I he anat a De Maria Taps.
1: De Maria, eh?
5: Sí.
2: De Maria.
5: A parlar amb l'Alícia i el Joan Enric. El Joan Enric està allà, és aquell senyor.
1: Ah, ostres.
5: Mira, xuri, us podeu fer amiguets, si voleu, de les vostres
1: ha vingut
5: coses.
1: De públic el protagonista del reportatge.
5: Sí, sí, bueno.
1: Això no ho fas.
5: Això no, però
1: mira
5: m'ho
1: de no
5: van demanar.
1: Eh? Però mira que vinguin un altre dia.
5: Bueno,
1: perquè ara hi ha una pressió que no hauria de ser-hi aquí. Ara hi ha un ambient tens que no...
5: Què vols dir?
1: Bueno, que no sé, jo aquest reportatge no l'he sentit. No
5: bueno,
1: sé què, no sé, i coneixent-te...
5: No passa res. Bueno.
1: Doncs endavant. Que sigui el que Déu vulgui.
5: Està bé, perquè la gent vegi que sóc valent.
1: Sí,
5: eh? Sí, no hi parlant per les esquenes com una rata i les coses a la cara. Però vaja, que no li hagi de dir res a l'Enric. No. Aleshores, com a introducció, bueno, per fer taps de suro cal un temps, cal un procés i sobretot molta gent arremangant-se perquè surti la feina.
1: Sí.
5: Vale? Aleshores, no sé si ho recordeu, però al mes de desembre a Badalona van desallotjar l'antic institut B9 on, sí, on hi havia més de 400.
1: Va ser molt polèmic.
5: Ho recordo com si fos la setmana passada.
1: Sí, jo,
5: sí. I aleshores, és cert que, bueno, que hi ha gent, allò era un problema, d'alguna manera,
1: sí,
5: però també tinc la sensació de que no se'ls va donar cap alternativa i no s'està solucionant el problema, no? Ah. Aleshores, si féssim el mateix amb el tap de suro, no?, tindríem totes les ampolles sense taps i pues, seria com arrencar les cors a l'alcina i dir, bueno, ja teniu taps de suro, no?
1: Sí.
5: Perfecte. Això seria com la introducció.
3: Sí, no, ha quedat gravat, això?
5: Sí, era vale. Millor el de Caçà de la Selva o anar a la Selva a caçar. També us podeu quedar, vale? Que cadascú triï les bromes que vulgui.
1: Sí.
5: Aleshores, al món hi ha moltes persones i realitats i a vegades costa d'entendre algunes coses.
1: Mm-hmm.
5: Ah, sí, i de la mateixa manera...
2: La teva secció, per exemple.
1: És un reportatge de taps de suro, per si algú s'acaba d'incorporar.
5: Sí, sí, sí. De la mateixa manera que a vegades la gent li costa entendre la realitat del tap de suro, no? Escoltem com algunes persones creuen que es fan els taps de suro.
7: Hi ha gent que es pensa que els taps es basten com les olives.
1: Sí,
7: sí, sí. Sí, sí.
1: Ah, sí.
7: Perquè ens hem trobat que gent que ens ho ha dit. Bueno, és una idea preconcebuda que tu et pots sorprendre, no? Perquè, a més, és veritat que no és una regió productora, però hi ha gent que no ha vist el suro en la vida.
1: Però una alzina surera com ara un pomer i els vas collint, diguéssim, que estan penjats de l'arbre.
5: No sé, sí.
2: Hi ha gent que pensa... Hi ha gent per tot.
5: Hi ha gent, també podeu callar. Bueno, si tu no saps de què va el tema, exacte, també pots callar. Avui,
3: els,
5: això...
3: els tàpers, també hi ha un arbre que fa tàpers.
5: Sí, sí, sí, de tots. Sí, m'ha recordat una mica quan aquell comissari de la Unió Europea per l'Agricultura va visitar uns camps d'oliveres i es va menjar una oliva directament de l'arbre. Que, bueno...
2: Li devia quedar la boca maca.
5: Sí, sí. Aleshores, després d'això, l'Enric em va portar a visitar la fàbrica. Pff, ja sabeu que a mi la indústria és una cosa,
2: sí,
5: que, bueno,
2: sí.
5: Sent jo del Baix Llobregat, la indústria a mi m'apassiona. Clar, dic, polígon industrial, allà. Bueno, com a casa. Aleshores, escoltem com vaig viure, com vam viure l'entrada a la fàbrica. Hòstia, quants de taps?
8: Sí, hi ha uns quants, eh? Sí, perquè aquí hi ha moltes qualitats. Els clients ens demanen mides diferents, qualitats diferents, colors diferents.
5: Però n'hi ha un fotimer. Quants taps podeu fer aquí, jo què sé, en un mes o en un any? Saps la xifra?
8: Un any, uns entre 8 i 10 milions de taps.
1: Hòstia. Molts de taps, això.
5: Són molts de taps, eh? Són moltíssims.
1: 8 milions de taps és un tap per cada català, eh?
5: Són molts taps. Jo em vaig passar tot el rato que anàvem voltant, jo anava dient tota l'estona, hòstia, quants taps? És com si el niudot aquell d'Érase una vez el cuerpo humano hagués entrat en unes artèries amb colesterol.
1: Sí.
5: És el mateix, una mica, no? Aleshores, per arribar fins al tap de suro final, el que es fa primer és, ara ho explico una mica per si hi ha
1: algú... Sí, el procés, per si algú l'interessa.
5: Per si hi ha algú d'aquells que es creuen que s'agafen de l'arbre els taps de suro, o sigui, d'alguna manera sí, però no directament.
1: No són pomes, no es cullen.
5: Ah, exacte. El primer que es fa és treure l'escorça a l'alzina, ¿vale? Només la part de sota de l'arbre, saps? Saps com el Sergio Ramos que anava sempre allà al turmell, saps?
1: Allà baix.
5: Allà, doncs igual. Bueno, una broma de futbol també, perquè tothom pot
6: perquè
5: pujar aquest carro.
1: Bueno, perquè si els que ho han d'entendre són els que es pensen,
5: exacte,
1: que els taps es cullen de l'arbre, doncs és aquest el públic al que estem parlant.
5: I després d'això es bull a 100 graus,
1: sí,
5: com els espaguetis,
1: sí,
5: durant una hora. Sí, o que seria,
1: matar,
5: si no?
1: Per matar els bitxos. Que
3: has dit com els espaguetis?
6: Ho he dit.
3: Una hora? Tu has menjat mai uns espaguetis que hagin bullit una hora, nano? Vull dir, és que jo rojo, si em convides a dinar amb uns espaguetis que han bullit una hora.
2: A sopa d'espagueti.
1: És que li agraden al dente, li agraden
5: al dente. Sí, una cosa que sí. I sí, i es tornen avui una altra vegada i ja es pot començar, bueno, a tractar.
1: Ara estem amb el suro, eh?
5: Vale. Entre d'altres paràmetres, cal mesurar el pes, la mida, la humitat de l'ambient, la força que caldrà per treure el tap i també l'olor del tap.
1: Sí.
5: Vale. Aleshores, vam anar a veure la màquina encarregada de mesurar els taps de suro, vale? Perquè jo la vaig voler posar a prova,
1: sí.
5: Perquè com diem el Baix Llobregat, pa màquina jo.
1: Déu meu.
5: Aleshores...
1: És que... Ja, ara, oh. O sigui, has fet un procés en la teva carrera en aquest programa, que al principi era, bueno, són els primers dies, sí. Deixem-lo, i quan agafi confiança anirà més bé, i m'estic adonant que quan està agafant confiança és pitjor que quan no la tenia.
5: Jo ja t'ho vaig dir, ja t'ho faràs, i mira... Aleshores, vam estar una estona agafant taps i comprovant les mides. Sí. Escoltem-ho.
1: Allà.
9: Fa 26 mil·límetres, 2, vale? Però jo em agafo un altre i farà una mida quasi igual.
5: Hem mesurat un tap de suro que feia 26,2 i aquest fa...
9: 26,25.
5: Aviam, podem mesurar un altre? Podem mesurar un altre? Aviam si... 26,2.
9: Anem bé, no?
5: Sí, sí,
9: no? De dècimes de mil·límetre, no de mil·límetres.
1: Clar, clar, van molt al detall, eh?
5: No, super, és una feina, ja ho he dit abans. Sempre ens s'arremanguen les mateixes persones, però aquesta gent, la gent treballa. Aleshores, la tria de taps la fan màquines,
1: sí.
5: Però també la fan persones, vale?
1: Supervisió de qualitat,
5: sí,
1: control de qualitat.
5: Sí, i també hi ha gent que treballa, hi ha gent que flaira els taps.
1: Olorant?
5: Sí, sí.
1: Hi ha gent que treballa olorant taps?
5: Sí.
1: Què dius?
5: Sí. Per detectar possibles olors, perquè l'olor del tap de suro ha de ser com un president del govern, totalment neutre, sense... Com...
1: Que no porti problemes.
5: Sí, exacte.
1: Que passi desapercebut.
5: Sí, com la Rosalia també és una mica... No? Bueno. Per últim, vam anar a veure com treballaven les màquines i com treballaven les persones. Sí. Aleshores, el que escoltarem aquí són els dos ambients.
1: D'acord.
5: Vale? Escoltem-ho.
9: Tot el que fabriquem ho passem per les màquines de tria visual d'electrònica, no? Paria. Però llavors també els ho triem amb persones.
5: Ah, vale. Aquest és quasi perfecte, eh?
9: Aquest és molt bo.
5: Aquest és fort.
9: Aquest és molt bo. M'ha sortit de sort, eh? No me l'he buscat, eh? Tot ho triem amb persones. Per assegurar que no hi ha cap defecte que la màquina no hagi detectat. Ara veurem aquesta senyora...
1: Molt xivarri, eh?
9: Tria visual... Clar.
1: És a la zona de les màquines, aquest, sí. Entenc. Molt,
5: sí,
1: de xivarri.
5: Sí, xivarri. I sí.
1: Olorar no ho podran fer les màquines mai, entenc. Olorar.
5: Això no ho sé, potser una IA t'ho pot fer.
1: Sí? No vas olorar un tap o no tu?
5: Jo sí.
1: I què?
5: Neutre. I ja estaria. Ens ha portat un tap, me'l vols atensar, si vols.
1: Ah, mira, a veure, tenim, sí, un tap. Tira'l. Oita. Epa! Mira, un tap de suro. Ah, és un clauer? Oh.
5: Sí, ens l'ha fet personalitzat, diria.
1: Quina gràcia.
5: La Renaixença. Que,
1: home, a veure.
2: Oh. Oh. Oh.
1: Home. Un tap de suro, clauer, que posa la Renaixença amb una C trencada. Això es queda aquí a la meva taula.
5: El puto amo, l'Enric.
1: Gràcies, Àlex.
5: A vosaltres.
4: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la nit dels vidres trencats.

0: La Xiva és una gosseta d'atura catalana.
1: Mira.
0: Viu en un poblet d'Alemanya que es diu Neudenau.
1: Neudenau.
0: Mireu-la.
1: No, si heu d'anar, no hi aneu, perquè...
0: Neudenau.
1: Neudenau.
2: Això.
0: Us explico la vestimenta de la Xiva i ja us comenceu.
1: Perdoneu, una mica d'ordre. Que hi ha gent que ens escolta per la ràdio, després no s'assabenta de res. Ens hem... bueno, és que...
0: Us explico què és, això.
1: És una foto d'un gos moll amb un salvavides a dins d'un llac.
0: Exacte, ja està. És que l'Aina, la seva responsable, és una apassionada dels esports d'aigua.
1: D'acord.
0: I un dia va anar al pantà i se'n va endur la Xiva.
1: Mira.
0: Que a veure, no hi hauria d'haver cap problema, no? Doncs resulta que la gossa no sap nedar.
1: Vaja.
0: Quan la Xiva va veure l'Aina enfilada en una barca, es va tirar de cap a l'aigua i es va enfonsar com un pes mort.
1: Però si els gossos saben nedar...
0: Oi que sí? Tot, és tot. Molt estrany. Doncs la Xiva no en sap.
1: No sap nedar.
0: No en sap.
2: Perquè
0: des de llavors...
2: volia fer d'esquenes.
1: Ah.
2: Es va...
1: Pot ser, pot ser.
0: Des de llavors, sempre que va al pantà, l'Aina li posa una armilla salvavides.
1: També si no saps nedar, no la portis al pantà.
0: També, una mica. No. Però poc que t'ho has de pensar el primer dia que portes el gos a l'aigua que se t'ha d'enfonsar.
1: No hauria, no hauria, no hauria.
3: Avui tornem a situar-nos al Boston colonial. Viatgem fins al 1773, 3 anys després de la fatídica massacre de Boston.
1: Ja en van parlar, en van parlar.
3: Sí, en què els soldats anglesos van cosir a trets uns manifestants davant la casa de duanes. Des d'aquell episodi, l'ambient entre colons i britànics està molt caldejat.
1: Avui passegem el gos pel motí del te de Boston. Potser recordareu l'episodi de la massacre de Boston, quan l'Àlex va fer d'ajudant d'un fabricant de perruques.
4: Sí,
1: i vam passejar en Coco, un gosset que justament vivia a la ciutat. També deveu recordar que el passeig va acabar malament amb soldats anglesos que van matar a 5 manifestants.
5: Sí, sí. A mi em van condemnar a portar una M gravada aquí al dit, eh?
1: Sí, que com a condemna la vaig trobar sempre una mica ridícula.
5: El mal que fot allò encara em dol, eh?
1: Avui, per si de cas, passejarem a la Xiva amb l'armilla salvavides posada. No sigui que es compliqui la cosa. Ens plantem a l'any 1773, 3 anys després de l'accident a la casa de les duanes. Des de llavors, els anglesos i els habitants de Boston encara es tenen més mania de la que ja es tenien. Agafem la Xiva i passegem pel nucli històric de la ciutat per escoltar el malestar dels veïns.
6: Tu és que n'estic farta dels anglesos.
5: Sí, sí, noia, sí, noia, jo també, eh? N'estic ben fins al capdamunt.
6: I mira que jo vaig néixer a Anglaterra, eh? Ah, t'ho sí. Pots creure?
5: Què em dius ara?
6: Sí.
5: Ah, hòstia, ara sí que m'has deixat parat.
6: No m'has notat?
7: No tens accent, eh?
6: No? No? No. Creus que no? Oh. És que els meus pares em van portar a Boston quan era molt petita.
1: Ah, mira, penseu que molts colons són nascuts al vell continent. Ells diuen que són de Boston des de fa generacions, però els seus pares són vinguts d'Anglaterra.
5: Ja. Yeah.
6: Ah, però tu també deus haver nascut a Anglaterra, no?
7: Ah, bueno, els meus pares sí, però jo sóc nascuda i criada a Boston.
6: No, sí, tu ja ho sé, però tu ets molt jove, però li dic a ell...
5: Ah, jo?
6: Vostè sí.
5: Jo, anglès, jo? Mm-hmm. Mira'm bé, home, Déu-me un guardi de ser anglès. Jo sóc de Boston, de Boston de tota la vida.
6: De tota la vida?
5: De tota la vida.
6: Ah, doncs som 4, eh? Perquè els teus pares van arribar a Amèrica quan tu ja eres
5: no,
6: grandet.
5: No, senyora, es deu confondre.
6: Em deu confondre.
5: Jo tinc els 8 cognoms americans. Sóc més de Boston que el pal de la bandera.
1: Mira que maco.
5: Sí.
1: Quina expressió. Si ho diguessis de Catalunya, què hauries de dir? Soc més català que...
5: Que... En floquet de neu.
1: Que no era nascut aquí, ni va ser mai d'aquí.
5: Per això jo ho soc més.
1: Ens el vam quedar, clar. Molt ben pensat. Seguim amb el passeig amb la Xiva pel centre històric. No us enganyem, eh? Després de passejar una mica, comprovem que tots aquells americans, al fons, continuen tenint sang britànica. En altres paraules, les tradicions dels colons de Boston són les d'Anglaterra, les mateixes. Per exemple, els hi encanta l'hora del te. Per més americans que siguin, noi...
5: Coi d'anglesos, ni el te podem fer per culpa seva.
7: Sí, mira, jo sóc molt crític amb els anglesos, eh? Però el te sí que el tenen bo, això és així.
5: No el cultiven pas ells,
7: no,
5: eh?
7: No.
5: L'importen des de la Xina, eh?
1: Ah, sí?
5: Ells només es dediquen a explotar territoris.
6: Doncs està preu d'or, eh? Us convidaria a casa a prendre el te i a continuar criticant els anglesos, però està caríssim.
1: Ha de ser molt cansat parlar amb aquest accent tota l'estona, no?
6: Ah, no, a mi m'agrada, sí? Ja m'hi he acostumat, sí. A partir d'ara sempre els ho faré tot així.
1: La gent de Boston tenen dues aficions, criticar Anglaterra i beure te. Els hi encanta, però tal com hem sentit, va a preu d'or, tu. La corona britànica ha instaurat una taxa que els colons han de pagar. Si volen importar productes d'Anglaterra, han de fluixar la mosca.
6: Ens diuen que nosaltres també som britànics, però som ciutadans de segona. Mm. Ei, què és això?
4: Ei, vosaltres.
1: Què?
6: Què és aquesta mosca?
1: No, és un senyor. La Xiva ja fa estona que ens està marcant alguna cosa. Resulta que és un home que està amagat en un carreró. Fa una mala pinta de Déu.
6: Què passa?
1: Què?
4: He sentit que esteu buscant un bon te, eh?
6: Mire, doncs no li dic ni que sí ni que no. Vostè continuï.
5: Mercè, que aquest home fa molt mala pinta.
6: Deixa estar, deixa estar. A veure què ens ofereix.
4: Tinc de tot, eh? I de la millor qualitat.
5: Aquest tio ja l'havíem vist en un altre programa.
1: Sí. Aquest
5: to.
1: Sempre ho fa de contrabandista.
5: És un contrabandista.
6: Sempre. A mi em sembla exhibicionista.
4: Què voleu, què voleu, què voleu?
5: Ens detindran a tots, amb aquest.
4: No pateixis, què voleu, què voleu? Tinc de tot, eh?
6: Sí?
4: Tinc de blanc, de negre, vermell... Tinc tota la merda que us pugueu imaginar, eh?
1: Roibos.
4: Roibos.
5: Ah, és el vermell.
4: Sí. Aquell amb gust
6: no,
4: amb ratafia.
6: No, Roibos no és el vermell, és el puer.
4: Tinc gust amb ratafia.
6: Ratafia.
1: Que hi ha algú que entengui de te, de veritat, aquí no.
4: Ah, no.
6: Bueno, el vermell és el puer.
1: El puer, es diu.
6: Sí.
1: I el Roibos, quin és?
6: El Roibos aquell que no té teïna, que és com beure una cervesa sense alcohol, però una altra cosa.
8: La gent que beu té matxa, que és molt pesada.
1: Hòstia, sí.
8: Sembla una secta.
1: Això del té matxa.
4: Si hi hagi una bona Maria Lluïsa...
1: Ah, Lluïsa.
4: Ah, una bona Maria Lluïsa allà al sofà...
1: Ja està, tu.
4: Et torna la vida, eh?
1: Bé, allò és una compra totalment il·legal, perquè la corona britànica exigeix que la gent de Boston compri només els seus productes. Als colons d'Amèrica els surt molt car el fet de ser britànics. Després de veure aquell contraband en directe, ens comenten que hem d'anar cap al port, que aquesta nit se'n prepara una de grossa. Agafem la Xiva i els hi fem cas. Us recordem que la gosseta ha anat tot el passeig amb l'armilla salvavides, eh? I sort en tenim. El port de la badia de Boston és un lloc impressionant. És una de les principals entrades de vaixells que venen d'Europa. A uns 100 metres del moll hi ha 3 vaixells mercants fondejant. Les protestes contra les taxes han fet que els estibadors es neguin a descarregar-los.
9: Jo no penso descarregar aquells vaixells.
1: Descarrega i calla.
9: Si entren al port, us juro que hi cardo foc, eh?
1: Descarrega,
9: nen. No, que jo hi cardaré foc.
10: Tranquil, amic meu.
9: Què?
10: Avui a la nit els descarregarem, però... Ho farem d'una manera molt especial.
9: A veure.
10: Reuniu els homes i us explico el pla.
9: Vinga.
1: Mentre passegem amb la Xiva pel moll, hem enganxat una conversa molt interessant. Són els anomenats Fills de la Llibertat, una organització patriòtica estatunidenca que lluita contra la repressió del govern britànic.
10: Prepareu les armes. Aquesta nit pujarem els vaixells i fotrem el carregament de te al fons del mar.
9: Exacte. I després fotrem foc al vaixell.
10: No, res de fotre foc. Llançarem el te com a protesta per les taxes abusives.
1: Si el te, no sé si infusiona, com si el tires al mar.
5: No sé, la badia de Boston, si és aigua calenta o aigua freda.
1: Clar.
5: No sé, depèn.
1: Els peixos llavors quedaran tots macagondits.
4: I la d'etiquetes?
1: Sí. Bueno, el te...
4: Cada bosseta?
1: Deu ser granel.
4: Ah.
1: No ho sé. Aquella mateixa nit, unes quantes barques surten en direcció als vaixells. Els amables amics de la llibertat ens han deixat pujar en veure que la Xiva portava armilla salvavides i després de comprovar que no fos una gossa anglesa. Tots plegats fan una pinta molt curiosa, ja que els patriotes van disfressats de nadius americans. Van vestit d'indis, amb pells d'animals i plomes al cap.
4: Bueno, calia anar vestits així? Vull dir, fotem una mica de pena.
10: I tant que calia. Així la protesta serà més simbòlica, home.
1: Un cop a dalt, els revoltats prenen el control del vaixell, amb destrals i ganivets. És fàcil controlar els mariners que hi ha a bord.
11: Us ho demano, per favor, eh? No ens feu mal. Per mi, com si voleu fotre foc al vaixell, però
9: I
11: no
9: tant
11: feu mal.
9: Que li fotrem foc.
10: Que
9: I tant.
10: No! Ullo. Res de foc. Només volem saber on és el carregament. Mostreu-nos les caixes que porten te i ningú prendrà mal.
1: Els patriotes localitzen les 40 tones de te. És molt te, perquè a més pesa molt poc el te.
11: Sí, tu.
1: Saps què vull dir?
5: Sí, no, clar, hi ha molt de volum.
1: Molt volum, ara un bar com 40 tones de te ocupen molt poc, com un camp de futbol.
5: Ara. Hòstia, no ho sé.
1: Són molts
9: tes, eh?
1: Sí.
5: No l'he portat mai, de tant... No ho sé.
1: Perquè quedi clar el seu missatge, tots els altres productes que transporta el vaixell seran respectats. Només volen sabotejar el carregament de te.
11: Una pregunta,
1: sí.
11: Sense ànim d'ofendre, però per què aneu disfressats d'indis?
4: Veus com no s'entén? Te'n fotem pena.
10: Prou de serrameca, prou! Per favor, llanceu les caixes de te per la borda.
1: 340 caixes de te són llançades directament al mar. Acabem de presenciar el motí del te de Boston, també conegut com a Tea Party, en anglès.
0: Que bé t'ha quedat, eh?
1: Tea Party.
0: Tea Party.
1: Tea Party. Que els anglesos també, com que tothom representa que el món ha de saber anglès, ells parlen amb una desgana de Déu, eh?
5: A Tea Party.
1: Tea Party.
5: A tu padre, hi ha molt poc,
1: Molt poca diferència. I us solen dir persones de perfils ben diferents.
9: Jo soy Tea Party.
1: Aquesta acció de protesta s'ha fet en menys de 3 hores. Tot ha sigut perfectament executat. Ningú ha sortit ferit ni tampoc s'han trobat altres mercaderies. Encara més, durant l'acció s'ha trencat un cadenat del vaixell i al cap d'unes hores un anònim ha substituït el cadenat trencat per un de nou.
10: Evidentment, nosaltres som defensors de la llibertat. No som ni salvatges ni assassins.
1: No sembleu de l'ANC.
11: La veritat és que sí, que ens han tractat molt bé. Ho han demanat tot molt amablement. Així dona gust ser atracat, la veritat.
1: Ni un paper terra.
12: Teniu samarretes per comprar?
1: Sí. S'ha de fer alguna cosa especial l'11 de setembre?
5: Ens hem d'agafar de les mans de Boston fins a Nova Mèxico.
1: És molt grossa la il·lusió que hi havia d'haver, com perquè tothom es prestés a fer segons quina performance.
9: Sí, gent gran.
1: Sí.
9: Els que feia 6 anys que no sortien de casa.
1: Allà, agafats
9: de la samarreta groga.
1: Però bueno, sort que ha servit per
9: tot.
5: Home, i tant. No em feu broma.
9: No em fem broma, estem amb això.
1: Estem retratant un moment.
5: Se'm neguen els ulls.
1: Us veu buscar la gigafoto?
5: Eh?
1: La gigafoto?
12: Jo n'he fet un àlbum a casa, tenim un àlbum. I el del casament i el de la gigafoto. És maco,
1: i aquelles caminades les veu fer també? O no,
12: les
1: caminades
12: jo no foto cara que pullo, eh? Vull dir que no.
1: En menys de 3 hores acabem d'encendre la flama patriòtica de la gent de Boston. Es diu que aquesta acció va ser el detonant de la guerra d'independència entre Anglaterra i les 13 colònies americanes. L'únic problema és que hem perdut la Xiva, tu. Hem buscat per tot el vaixell i la gosseta no apareix enlloc. És de nit i ens temem el pitjor.
0: Ai, Peyu.
1: Peyu,
0: que els patriotes ens han matat la Xiva.
10: Nosaltres no matem gossos que no siguin anglesos.
1: Ah, la Xiva, que recordem que no sap nedar, a més. Estem al mig del mar, amb un vaixell. La Xiva s'ha fotut a dins de l'aigua.
0: Oh, no!
1: Però no us preocupeu, perquè el salvavides ha fet servei. És Xiva!

0: I sort n'hem tingut de l'armilla salvavides. Durant les nostres passejades mai se sap quan hi haurà un motí a bord d'un vaixell mercant. En veure que la gent tirava les caixes al mar, s'ho ha pres com un joc i ella també s'ha tirat cap a l'aigua, tal com va fer aquell dia al pantà. Si no arriba a ser per l'armilla salvavides, la pobra Xiva estaria enfonsada a la badia de Boston fent companyia a les caixes de te. Hòstia, merda, ja truquen.
1: Ja truquen.
2: Oh, mira, que estàvem aquesta
0: setmana. No havia trucat
1: no,
0: cap.
1: No, és veritat.
0: Com sigui la meva mare, l'enviaré.
3: Agafa, agafa.
0: Un segon, perdoneu, eh?
2: Jo vull anar-me'n cap a casa.
0: Moment, moment.
2: Va.
4: Agafa el peio.
0: Sí? Sí?
5: Nen?
0: Mama, no pots trucar, eh? Aquí.
5: Escolta, és que et volia dir una cosa precisament del programa aquest que feu.
0: Eh? Ah, bueno, mama...
5: Bueno, que veig que a vegades venen músics.
0: Sí, sí, bueno, un cop per setmana, com a mínim.
5: Ah, no ho sé, perquè no ho miro pas sempre, tampoc, eh?
0: Ah, bueno,
5: a vegades, segons el que fan a la Tele3, saps? Si fan el Polònia, llavors ja no us miro vosaltres.
0: Mama, què vols, de veritat, va, que tinc gent esperant.
5: Podríeu entrevistar aquell noi que canta, que a mi m'agrada molt.
0: Quin nom? No sé de quin noi parles. Ja tenim una gent que tria els entrevistes.
5: És aquell que canta, aquell sí. d'Amèrica.
0: No sé, ma mare, va, penjo, vale?
5: Amèrica, no, aquest, però, és Amèrica.
0: Aquest és el Nino Bravo, mama, això és del Nino Bravo, no, el que canta?
5: Ah, aquest, sí senyor.
0: Ah, però aquest home és mort que ha de 50 anys,
5: no,
0: mama.
5: No, és mort, que ha de ser mort, si encara l'altre dia el vaig sentir que el posaven a Ràdio Teletaxi.
0: No, però no té res a veure, el devia sentir una cançó.
5: Collons, cantava, que jo el vaig sentir.
0: Bueno, però és una cançó gravada de quan estava viu, no està viu.
5: Digues que no el vols entrevistar, ja està.
0: No, no és que no, a més, només entrevistem gent que parla en català, a la Renaixença.
5: Sí, han de cantar en català, han d'estar vius. Noi, som una mica tiquis-miquis, no?
0: Bueno, mama, penjo, escolta, va, que vagi bé. Adéu,
5: no pot
0: va.
5: Dir res. Adiós,
0: adéu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. Que el senyor sigui amb vosaltres.

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, us informa Núria Har. L'operació tornada a l'aeroport del Prat aquest cap de setmana, l'últim d'agost, coincideix amb la vaga indefinida que mantenen des de fa un mes els treballadors de terra de la companyia Ground Force. En les últimes hores, diversos passatgers s'han trobat amb problemes per recollir les seves maletes.
2: Sí, la recollida de maletes sí que ha estat una mica desastrosa. Hem estat 2 hores esperant la recollida.
3: I hem arribat a les 2 i portem 2 hores i 45 minuts aquí.
4: Hem trigat més, però com a mínim estan, que és l'important.
1: Pel que fa a les carreteres, Trànsit preveu avui la tornada d'uns 240.000 vehicles, una xifra molt similar a la del cap de setmana anterior. Però això sí, tot plegat l'endemà que un cotxe fugitiu en contradirecció causés un accident múltiple a l'AP7 que ha deixat 9 persones ferides, una d'elles en estat crític. Els Mossos d'Esquadra treballen per detenir una tercera persona implicada en aquest accident i que va fugir després del xoc. Del món, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha explicat que l'acord petrolier amb els Estats Units tindrà una vigència de 25 anys. L'objectiu és produir més d'1,5 barrils diaris i generar uns ingressos superiors als 200.000 milions de dòlars. Recordem que ahir el president nord-americà, Donald Trump, va anunciar aquest pacte amb Venezuela per sorpresa. Doncs bé, fa ben poca estona, en un missatge institucional, la líder de Venezuela ha defensat que el seu país es converteixi en una potència energètica.
5: Hay algo que debe quedar absolutamente claro. Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología, capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones.
1: Delcy Rodríguez també ha agraït els esforços de Trump i el seu secretari d'Estat Marco Rubio per tancar el pacte. Un acord que arriba 9 mesos després de la captura de l'expresident Nicolás Maduro per part de l'exèrcit nord-americà. I a Islàndia, els islandesos veuen amb bons ulls que reprenguin les negociacions perquè el seu país s'adhereixi a la Unió Europea. És el resultat provisional del referèndum celebrat ahir que en prop del 60% dels vots escrutats s'inclina a favor d'explorar la via europea. El sí, però, s'imposa per la mínima amb menys d'un punt percentual, el 50,9% dels vots. A la circumscripció més poblada, en canvi, a prop de la capital, per ara s'imposa el no. A aquesta hora, doncs, totes les opcions segueixen obertes a l'espera del recompte final dels vots. I aquest migdia, a hora catalana, la NASA llança el telescopi Roman. El seu objectiu és investigar sobre alguns dels grans misteris de l'univers, com l'energia fosca i els exoplanetes. Aquest observatori espacial rep el nom de la primera astrònoma que va ocupar una posició directiva dins l'Agència Espacial Nord-Americana, la doctora Nancy Grace Roman. En aquesta entrevista amb la NASA explicava abans de morir com va créixer en un món sense referents on ella acostumava a ser l'única dona.
6: No pensava que pogués arribar a tenir una plaça permanent com a investigadora en astronomia. Mirava al meu voltant i crec que només hi havia una altra dona astrònoma en plaça permanent en tot el país. No vaig rebre cap tipus d'ànims. Des del principi em van dir que les dones no podien ser científiques.
1: Aquest migdia, Diada Castellera de Sant Fèlix, amb les millors colles del moment, totes 4 disposades a superar els seus límits de la temporada. Vilafranca, Josep Almirall.
7: És una Diada de Sant Fèlix que pot passar a la història com la millor de tots els temps i on també s'hi podria veure la millor actuació assolida mai. La plantegen els castellers de Vilafranca amb el 3 de 10, el 4 de 10, possiblement el 3 de 9 amb l'agulla i, per acabar, el Pilar de 9, un espadat mai descarregat. Les altres 3 colles, que travessen aquestes alçades de temporada al seu millor moment de forma, també proposen actuacions per emmarcar. La colla vella dels Xiquets de Valls, el 4 de 9 net, el 4 de 10, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8, tot i que també té a punt el 2 de 8 sense folre. La colla jove, Xiquets de Valls, hi pot intentar el 2 de 9, el 4 de 9 net possiblement el 2 de 8 net i el Pilar de 8. I la jove de Tarragona, en la seva setena participació, també hi vol fer 10 pisos. Els liles podrien provar el 5 de 9, el 3 de 10, el 4 de 9 amb l'agulla i el Pilar de 8.
1: I en esports, l'Espanyol ha perdut per 2-1 al camp de la Reial Societat. L'equip blanc i blau encaixa la segona derrota de la temporada. Mentrestant, a segona divisió, el Girona i el Sabadell han guanyat els seus primers partits de la temporada a segona divisió. Girona 5, Les Palmes 2 i Sabadell 1, Almeria 0. A la Lliga F, l'Espanyol ha perdut al camp de l'Eibar en la primera jornada. Avui diumenge a les 12, Athletic Club Badalona Women i a les 7 de la tarda, Barça-Tenerife. I acabem amb ciclisme. Tadej Pogačar ha hagut d'abandonar a la Vuelta en la vuitena etapa de la competició per una caiguda. L'eslové té una fractura estable d'una vèrtebra cervical i una fractura amb desplaçament de la clavícula esquerra que el farà passar per quiròfan.
0: Fins aquí les notícies. Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prats sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
8: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que vale. Diuen els catalans.
0: Tornen els draps bruts.
9: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
0: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
10: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
0: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
10: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al Tres Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
7: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al Tres Rondes.
0: Tres Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
10: Escolteu-nos i fem pinya.

0: Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
1: Bon dia i bona hora, benvinguts al Mans, en tota l'arrel a Catalunya Ràdio. Tanquem avui aquest cicle d'estiu recuperant dues de les novetats discogràfiques més potents dels darrers mesos, els nous treballs d'Escamot i de Fetus, dues formacions, cadascuna dins els seus univers, que continuen demostrant que la música d'arrel és una de les escenes més creatives del país. També passarem pel Sala Cobla, dedicada avui en els arranjaments de la música clàssica per a cobla, una manera de descobrir com aquesta formació ha estat capaç de reinterpretar grans obres del repertori universal. Tot plegat des d'ara i fins a les 7 del matí amb la Dolors Joanola a la producció i Quim Rutllant a la direcció i locució.
0: A Catalunya Ràdio, Mans.
1: Sabi doncs que aquest és el darrer Mans de la temporada d'estiu. Obrim amb Josep Maria Sarragán i aquesta sardana, Tramesa a l'amic. És la cobla mil·lenària i Sant Jordi.

de Josep Maria Sarracà, entremès a l'amic amb les cobles Mil·lenària i Sant Jordi, dues formacions que trobareu junt amb la cobla Ciutat de Girona avui migdia i tarda a l'aplec de Peralada a l'Alt Empordà.

0: Què passa quan una cançó tradicional es troba amb una base electrònica? I què passa quan, a més, hi conviuen diferents generacions i maneres d'escoltar, així com maneres d'entendre la música? Doncs apareix Escamot. Neix precisament en aquest punt de partida. Una proposta que barreja melodies d'arrel amb tecno, amb autotune i una mirada contemporània que no té por de parlar de memòria, de cures o de les contradiccions del present. Avui ens venen a presentar Tarannà, el seu primer disc. Ens acompanyen la Carla Salvador, l'Oriol Boada, l'Elias Lleó...
1: Bon dia.
0: Que no és tot el grup, en falten un parell.
2: El Joan i el Plas, que són els de la Vella Escola.
0: Atenció, la Vella Escola. Això marcarà una mica també tot el que parlarem en aquesta entrevista. Clar, ells dos venen dels que ja tenim una edat, que sortíem a ballar a les places amb la Carrau. Els retrobem en aquest projecte, i un projecte que ara mateix, com dèiem, s'ha agafat aquest nom d'Escamot. No és una estela de la Carrau, perquè no té absolutament res a veure, però sí que conceptualment lliga bastant. Clar, aquí per qüestions familiars, Oriol, potser tu ho hauries d'explicar, no?
3: Té aquest paral·lelisme, no?, de que és música actual mesclada amb folk. Sí que té sonoritats una mica carraus, sobretot, bueno, a vegades que ho comento amb ma mare, no?, ho comento a casa, hòstia, això em recorda la Carrau. I justament doncs, la Carrau feia el mateix, no? Juntar ska, rock, la música del moment, en aquell moment, i mesclar amb el folk.
0: I aquest punt d'una sonoritat, o fins i tot unes referències de l'àmbit de la música tradicional, però ja aquí hi ha una mescla d'edats diferent, no? Generacionalment no té res a veure, i per tant, d'alguna manera, aquest tarannà també és el resultat d'això, Carla. Com heu viscut aquest trobar-vos diferents generacions en diferents, potser fins i tot conceptes de música?
2: Sí, exacte. No només ha sigut les diferents edats nostres, sinó també els diferents estils o d'on partíem o les nostres... És veritat que també ens uneix molt altres coses, però sí que tot això al final ha anat fent el camí per acabar de trobar el nostre tarannà a nivell de sonoritat, que ens ha portat un temps, però ara amb aquest disc ja ho hem aconseguit.
0: Lleó, tots veniu de diversos àmbits de la música. Sabies descriure'n, per exemple, tu de quin camp vens?
4: Des de petit estudio el violí, música clàssica, podria dir que és el meu camp...
0: De comoditat, no?
4: Sí, he estudiat sempre la música clàssica des dels 8 anys fins que vaig acabar l'SMUC. Sí, és el meu àmbit, tot i que jo de tota la vida sempre he estat molt lligat a la música celta i sempre m'ha agradat, doncs, sí, des de petit tenia algun altre grup que també tocàvem així música celta o folk, i bueno, també tinc aquesta connexió. Però bueno, la música clàssica és el meu origen, diguem-ne.
0: I tocar-la, per quins camins has passat fins a arribar fins aquí?
2: Doncs teníem un grup de versions que fèiem una miqueta de tot. Després també al poble, al Pallars, amb la meva família he begut bastant de música d'allà, folk, amb l'acordió del meu tiet. I com a cantautora he anat també creant diferents projectes fins ara, que he pogut ajuntar una mica tot això.
0: Oriol, tu en el teu cas, les mandolines i els llauts els tenies per casa, però tu aquí vas amb la percussió.
3: El folk per mi era una mica reticent, com...
0: Ja.
3: Clar, jo l'havia escoltat...
0: Però això passa, eh?
3: Sí, sí, completament. I clar, jo el veia com, bueno, les coses del papa, no? Dir, a mi no me va esto, jo punk, techno, tal... Jo venia molt, pues això, el primer grup que vaig tenir com a bateria i cantant va ser un grup punky, completament punky, i després, bueno, vaig començar a explorar amb el tema de les bases, amb el tema de diferents percussions, i al final, pues, m'he sumat en aquest projecte també amb percussió i veu.
5: Jo et canto una cançó

0: missatge combatiu, és un missatge reivindicatiu, que respiren totes les cançons, però molt tradicionals que puguin ser algunes, però sí que el discurs és totalment del segle XXI.
1: També crec que va molt relacionat amb que la música sigui folk i del per què volem fer folk també, que crec que també és una manera molt política de fer música, no? Que és un tipus de música que es podria estar perdent, no? Un tipus de música que també respira familiaritat, respira barri, respira societat, democràcia, no? I justament crec que és ideal fer aquesta música i poder-hi aplicar les lletres

0: camp, però dins de, del món urbà. De vaca, el món urbà que van venir des del poble que...
1: Sí, de Vilobí d'Onyar.
0: Si vols explicar-te millor què va ser el contacte.
1: Sí, o sigui, sobretot, som molt alternatius en què ens ho gestionem tot, no? I, bueno, almenys de moment, perquè també els pressupostos són els que són, i volem tirar per aquí. I clar, hi van venir els geganters de Vilobí d'Onyar a fer-nos, bueno, a portar-nos dos caps de vaca, perquè eren els únics geganters de tot Catalunya. Bueno, si surt algú aquí i diu, jo en tinc un. Ho diguin. Però sí, bueno, buscant, i necessitem dos capgrossos de vaca. I vinga, allà buscant i tal, i al final, pues, van aparèixer i una hora de trajecte, però va valer la pena.
2: Clar, perquè us ho plantegeu l'espectacle, fins i tot hi ha una part performativa.
3: Jo crec que tenim un punt d'holisticitat, és a dir, de voler barrejar, pues, les arrels dels nostres avantpassats, com la cançó de 1953, com tant en els estils de música. Barregem, pues, sí, tot el recorregut que tenim cadascú, amb el techno, el punk, la música clàssica, el folk, i també amb un nivell artístic en general. Hem fet diversos experiments, a diversos concerts, barrejant alguna mena d'espectacle de circ, i en això estem. Jo crec que encara es podria dir que estem creant i buscant aquest tarannà, però sí, aquest disc és una passa més i aconseguida, jo crec.
2: Entrem en algun dels temes del disc, us sí. sembla? Potser el sí, més tant. Tradi, a veure si m'equivoco, és aquest Ballano. Dies de gresca i de lluita, dies de rauja i soroll, varen perdre la batalla, però guanyarem un porró. No sé si és el més tradi, però en tot cas és descaradament elèctric. Això sí que se'n va cap a... Què hi fa aquest Ballano aquí mig?
1: Clar, pues, això va ser una proposta de mon pare, justament. El va portar allà un assaig i vinga, va, anem a veure què fem amb això. Una cançó que havia escoltat d'un grup de versions folk de bueno, d'uns senyors que tocaven folk, i a mon pare, pues, li va agradar i la va voler recuperar. I llavors, pues, vam començar a provar. És una cançó que ha passat per molts estils, de fer-la 4-3. Bueno, no ens acabem de trobar i llavors va ser portar-la a l'estudi amb l'Oriol Casas,
0: que ha fet una molt bona feina,
1: sí. I que li ha donat vida també a aquestes cançons. I vam començar, pues, a experimentar, vinga, va, ara més tram zero, més tal, i va acabar sortint aquesta cançó.

0: abans apuntaves, Elias, el 1953, Memòria i vida de les àvies migrades.
1: És una cançó que vaig escriure inspirada en la història de la meva àvia materna, que va migrar a la seva família de Jaén, Andalusia, fins a Santaco, una Baró de Viver, després Santaco, i al final sí, hi ha coses molt concretes de la cançó que són històries reals de la meva àvia que m'explicava, no? Com el fet de les cireres, que ella viatjava amb un tren i que volia cireres, però eren d'una família molt pobra perquè estava veient que la senyora del costat les tenia, i aquesta senyora, quan ho va escoltar, li va donar a la meva àvia unes cireres, no? Llavors, com sempre quan ho expliques s'emociona molt, i jo també, hi són coses que se m'han anat quedant molt, i tot el que van haver de lluitar, i és una cançó 1953 que relaciona aquestes lluites i per tot el que van haver de passar amb lluites també actuals que encara continuen i que tenen molts paral·lelismes també.
0: Clar, és una vivència personal, però va ser molt universal en aquests moments.
1: Sí, al final és algo concret, però que ho generalitzem, no? I segur que, bueno, esperem que diferents persones es puguin sentir.

0: servei.
1: Infèrbols és una mica... Sí, se m'ha corregut un títol de, o una classificació estranya d'electrònica orgànica. Si us va bé, la podeu fer servir.
2: Es va perdre.
1: Però, parlem d'aquest infern, doncs, Sami.
2: Hòstia, l'infern també és una cançó que ha passat per molts, ja et dic. Gairebé totes les cançons han passat per processos molt variopintos i aquesta és una d'elles. Al principi, quan la fèiem en acústic, la fèiem en punk. Vale? En modo, bueno, el titular era... Esperem que a l'infern no hi hagi capital, no? Vull dir, entenem que totes les que... les revolucionàries, totes les persones que lluitem en contra d'aquest sistema, sembla que d'alguna forma haguem d'anar a l'infern, no? Perquè, bueno, el sistema catòlic en el que vivim no ens accepta. Llavors, entenem que anirem a l'infern, almenys esperem que no hi hagi capital, no? I des d'aquest missatge...

0: pues bueno, em va venir tota aquesta de la lletra i el compartir en el grup va ser com, vale, això ha de ser punk, i si no és punk, que sigui tecno orgànic o electrònica orgànica, i així ha sigut.
1: Són la Carla Salvador, l'Oriol Boada, àlies Lleó, que juntament amb en Joan Boada i en David Plas ens han presentat aquest escamot, que el nom ja diu molt, ja és una declaració d'intencions, amb aquest tarannà que acaba de sortir. Molta sort, gràcies per venir fins als estudis.
2: Moltes gràcies.

0: Acabem d'escoltar La Nit. Són la gent d'Escamot, amb aquest tarannà que acaba de sortir al mercat.
1: Mans, de l'arrel a la plaça.
0: Seguim al Mans, més coses, entrem en el món de la cobla i avui us parlem d'arranjaments de repertori universal per aquesta formació tan singular que tenim a casa.
2: Sí, avui doncs volíem parlar-vos en aquesta secció de compositors de cobla que han fet tres arranjaments d'obres, en aquest cas de música clàssica, i començarem amb l'arranjament d'una obra del compositor francès Claude Debussy, un dels músics més influents de finals del XIX i principis del XX. Va escriure la suite per a piano Children's Corner l'any 1908 dedicada a la seva filla Claude Emma, que consta de 6 moviments curts, sent l'últim Golligog's Cakewalk, que és el que avui escoltarem en la seva versió de cobla.
3: Fantàstic.
2: De la mà de Bernat Castillejo. Us expliquem una mica el títol, no? Que potser no tenim la referència. El Golligog era un personatge negre als llibres infantils anglosaxons del segle XIX, que després de la publicació dels llibres va ser representat doncs, en productes diferents, sobretot com un ninot de drap destinat als nens i que va ser comercialitzat sota aquest nom de Golligog. I el Cakewalk era un ball que es va desenvolupar a les plantacions de cotó més aviat còmic, amb aquest context, diguéssim, i sempre tenint en compte, no, aquestes consideracions del segle XIX, hem de recordar, no, doncs que bé, tot això són uns estereotips racials.
3: Totalment.
2: Que avui en dia veiem molt clars, no? Però estem encara en el segle XIX, amb aquest context on Debussy escriu un ragtime que està ple de síncopes i efectes que ens imiten el banjo. I Castillejo ens ofereix la seva versió per a cobla d'aquesta peça rítmica i vivaç plena de contrastos dinàmics.
0: L'escoltem amb la versió de la cobla La Mediterrània de l'any 2004 en l'espectacle que portava per nom Dalí i la música del seu temps.

0: Aquesta era Gullywood's Cakewalk amb arranjament de Bernat Castillejo, interpretat per la Cobla Mediterrània.
1: I continuem amb un dels grans noms de la música del segle XX, Igor Stravinsky, i amb un dels seus ballets més populars, com és L'ocell de foc, estrenat pels ballets russos de Diaghilev el 1910, basat en una història de caire mitològic. En aquesta ocasió escoltarem una transcripció per a cobla de Josep Maria Serracant, qui selecciona una de les danses que conformen l'obra, el korobot. Al seu torn, aquest korobot era un ball popular rus que es dansava amb els ballarins disposats en cercle. Recordem així la fascinació que va sentir Stravinsky després d'un concert de la Cobla Barcelona, no?, el 1924, amb aquesta intenció d'escriure una sardana per a cobla que al final pues, no va poder acabar de materialitzar. I Serracant recull aquest impuls i ens ofereix la possibilitat d'escoltar la música de Stravinsky amb els instruments de la cobla, en una obra que igualment està inspirada en una dansa popular ballada en rotllana, no? Podem veure aquí una mica...
2: És la frase de Stravinsky del... que va dir que escrivia la sardana, i és aquesta, no?
0: Bé, ell va escriure una altra frase que la va deixar a l'àlbum dels Sindicats de Músics de Catalunya, en record a l'Orquestra Pau Casals, que havia l'any 24 havia fet els seus concerts, i va deixar apuntat sardana, korobot sardana de L'ocell de foc.

0: i va deixar un fragment d'aquesta peça. Precisament, suposo que ell va tenir, a part que li va agradar molt les sardanes, perquè li va dir: què t'ha agradat més? Diu: les sardanes i la catedral de Barcelona. Els dos tops d'ell, de l'any 24.
1: Seria molt feliç a les 12 del migdia cada diumenge al Pla de la Seu.
0: Exacte, i devia descobrir com una sardana popular que ell mateix havia vist com es ballava, entrava a les sales de concert, de la mateixa manera que el Korobot, doncs, que era una dansa popular de Rússia, que ell mateix havia fet entrar a les sales de concert. No?
1: Doncs mira.
0: Va fer aquest paral·lelisme.
1: Doncs aquest és l'arranjament de Josep Maria Serracant.
2: Exacte, no? Doncs fa, materialitza aquest paral·lelisme que ja apuntava Stravinsky.
0: L'escoltarem, doncs, tot seguit amb la interpretació que en fa la Copla Marinada sota la direcció de Salvador Brotons en un concert en directe celebrat el passat 2019 al Palau de la Música Catalana.

0: amb la cobla marinada que hem d'escoltar, aquest ocell de foc, el corobot, vaja, que és la part més sardanista,
1: la sardana
0: d'Igor Stravinsky, que no va existir mai però que ha existit de ple. Sou a Catalunya Ràdio, sou al Mans, tenim temps encara fins a les 7 del matí de sentir més propostes, ara us parlem de fetus.

0: Turís.
1: Hi ha grups que fan discos i d'altres que gairebé fan cròniques de país. En aquest cas, els Fetus fa temps que caminen per aquest territori on la cançó popular, la sàtira, l'esperit punk que defineix la formació, es dona la mà sense demanar permís. Ara tornen amb un nou treball que recupera l'esperit dels antics romanços per explicar-nos una Catalunya feta de trens que no arriben, llengües que reculen, monstres quotidians i fins i tot la grisor de la política. I alguna esperança també tossuda que encara resisteix. Un disc que mira l'actualitat amb mala llet, amb ironia i molta música. Ens acompanyen a l'estudi d'ICAT en Telm Terrades i l'Adrià Cortadelles. Bon dia, benvinguts a l'ICAT Mans.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Benvinguts a l'ICAT Mans, un romancer de Tartera que podria ser un informatiu d'alguna manera, no?
2: Exacte.
1: Amb la línia dels romancers.
3: Sí, era el repte. De fet, es diu romancer Tartera, no? Perquè en Telm tenia la falera
2: aquesta de posar un
3: sintagma
2: de dos noms, exacte, un nom en aposició. I sí, és com obrir el 324 o el 3 Catinfo, no sé com se n'hi diu ara.
3: Sí.
2: Però bueno, el repte era aquest, no, Adrià? Era fer un disc d'actualitat.
3: Sí, és a dir, tot va venir a partir del romanço de la Rambla de Pollo, saps? I de tant en tant està, és a dir, ho vam fer, aquest sí que vam publicar, té això, no?, que intentes que vagi certament lligat a l'actualitat. No ha pogut ser tant com volíem, però sí que és un retrat d'un moment. I sí que després d'un disc que era més un calaix de sastre, com el Cantinou Faigua Fresca, de diferents temes que havien anat brollant, en aquest cas, doncs, ens vam... A partir d'això de Romanço de Rambla de Pollo, que de fet va ser idea d'en Marçal Lledó de Bank Rover, que ens ho va suggerir, ens va dir, per què no feu... Clar, n'havíem fet algun de romanço, no?, d'en Quico Sabater, n'havíem reinterpretat algun allò de l'Arnella, però no havíem treballat mai el gènere com a tal. I en Marçal ens va suggerir, per què no feu... Quan passava tot això dels aiguats de la Dana de València i del País Valencià, i vam dir, doncs... Ell va començar... Ens va dir de fer-ho...
1: Us va començar a dir temes, fins i tot, no?
3: Sí, no, va dir, per què no ho feu, això? I vaig dir, hòstia, va, sí, és bona idea. Al cap d'uns dies em van parlar, vaig dir, hòstia, vaig començar a escriure, però no d'allò, i diu, mira, em vaig encigalar tant veient tot el desenvolupament dels fets que l'he escrit. I aquest romanço és lletra del nostre mànager. I el vam musicar i a partir d'aquí, doncs, mira, vam acabar dient, va, fem l'exercici de fer un romanço.
2: Exacte, d'aquí ja van brollar els altres, en certa manera.
3: Sí.
1: Donaria per fer... un tema cada 15 dies amb el que està passant.
2: Exacte,
3: és que de fet m'agradaria tenir com més imminència, que passa que, saps, és a dir, mira en Bruce Springsteen, no?, amb Streets of Minneapolis, realment cap de 3 dies o 2 dies ja el tenia. Passa que, clar, nosaltres anem al nostre aire, vull dir que tampoc és tant, no?, però sí, podríem estar fent volums cada any, no?, al final.
1: El fet de parlar de Tartera és que anem pel Pedregar?
2: Bàsicament és això, sí. La idea és que la Tartera, no?, és aquesta esllavissada o aquesta paret esllavissada de part de la muntanya, no?, però també és un camí, no?, perquè molts dels runners d'aquests o penya que va amb l'Estrava i aquestes coses es fan mal, eh? Bueno, acaben pel Pedregar moltes vegades, que els han de venir a rescatar i tot això. Bàsicament, pot ser camí, pot ser trinxera, però és una metàfora que anem pel Pedregar, que les bases no són sòlides, perquè si proveu de caminar per una Tartera tot aquest pedrigoleig, no?, se t'enfonsa els peus i pots acabar malament. Però també és el que dèiem, no?, que en certa manera amb les pedres també es poden construir coses o es poden agafar i xafar-ne d'altres.
3: Sí, era, buscàvem una paraula per acompanyar romancer i Tartera.
2: Sí, i també en certa manera ens lliga a la terra, no? Vull dir, el primer disc de Fetus era l'epicentre del fangar, el segon terra cuita, vull dir, al final sempre aquest element ja està molt present.
1: Veníeu del Cerro dels Perduts, del Cantinou Faigua Fresca. Sou molt prolífics. Heu anat a discutir a 2 anys.
3: Clar, de fet, hi ha el Sota Gall i Rei, que surt el 21, i la Serra dels Perduts, que surt el 22. Però, clar, no és el mateix reinterpretar cançons que fer-les nosaltres. Però sí, realment portem 6 discos en 9 anys, de fet. Si comencem, mirem que el primer va ser el 2017. Això sense comptar els EPs, que molts cops són sobralles o coses que fem així extres. Però sí, bon ritme prolífic. Realment no ho sé, és com que mentre estiguem, ens sentim en bon estat de forma i vagin sortint idees. Realment, per això hem fet el romancer, perquè és com un repte que també t'estimula, no? I sí que així com a vegades sortien cançons de manera més orgànica o aleatòria en funció d'aquest venir de gust, l'exercici de dir, va, tant, tu escriu el romanço de Macrofestival, jo faig el de Rodalies. T'hi vas trobant i també... I sí, evidentment ens han quedat temes al tinter perquè l'actualitat és això que deia, podríem fer molts volums de romancer tartera, però era com que més o menys ens ha anat bé com per anar incentivant-nos l'un a l'altre, els uns als altres, vaja.

0: Per fer aquest servei, dispensin una altra avaria.
1: Però Renfe l'empara la llei.
2: Clar, m'imagino que amb aquests gairebé 10 anys, no, des de l'epicentre el 2017 fins ara, ha canviat molt, la sonoritat del grup ha canviat sense deixar les essències, senzillament perquè ja heu afegit aquest trio que ve de l'arrel, però alhora, ja ho comentaves, no, t'ha tocat posar-te a escriure aquesta vegada també.
3: Sí, bueno, és una cosa que de fet ja portem uns discos fent-ho, que és que al final amb l'Adrià i gairebé tot el grup som molt lletraferits i ens anem donant, bueno, és això,
2: marges, no? Doncs, i espais a tots.
3: Exacte. I ara li passo un poema, o ara ell em passa una llegenda, no? Vull dir que al final acaba conformant, a vegades pot ser això, pot ser un calaix de sastre com va ser el de l'últim disc, però en aquest sí que ens hem posat més, bueno, el repte d'escriure-ho això una mica a quatre mans potser, o d'anar-nos passant feines en aquest sentit. I molt bé, la veritat.
4: A nivell de contingut, saps, també estem notant que a nivell de recepció mediàtica, suposo que el fet de fer un disc conceptual és com que, de fet, en Marçal novament ho deia, que del Canti Nou fa aigua fresca, no va acabar ni de fer una nota de premsa com a tal. D'aquest és com molt més fàcil explicar-ne coses, i per això també, no sé, inclús és que a nivell conceptual, també estètic, l'auca que il·lustra la portada, aquests primers concerts que estem fent, alguns són, vam estar aquí, vam ser a l'Auditori de Girona l'altre dia, al Barna Sants, que alguns són en públic assegut, inclús repartim octavetes a l'entrada, per tal, amb l'auca, perquè la gent ho vagi seguint, perquè el toquem per ordre, saps? Passa que d'aquí quatre dies ens cauran temporades de festes majors a sobre.
3: I això s'acabarà.
4: I s'acabarà, però és tot un exercici, això de fer 13 cançons per ordre, i inclús amb àudios immersius que contextualitzen a Rodalies, que contextualitzen o no sé, un míting electoral del PSC, saps, on sigui, vull dir que anem tractant temes en un macrofestival, vas com entrant a certes coses, que també és tot un exercici tocar les 13 cançons, perquè justament portem tal ritme i tal voràgine que molts cops n'hi ha que no les acabes ni tocant mai, saps, perquè i està bé donar-los el seu espai perquè volen la seva feina i la seva dedicació.
5: Aquesta legislatura ampliarem l'aeroport, tot respecte.
2: Parlant una mica dels temes, heu apuntat aquesta candidatura de progrés, que és una crítica absoluta contra, fins i tot, ja no només a partit, sinó a la política autonòmica en general.
3: Sí, podria ser una crítica, i nosaltres al videoclip, de fet, sortim fent de polític de manera, o sigui, que
4: d'una manera brillant.
3: D'una manera brillant, sí, que és veritat.
2: Colaria segons com, sí, si tens l'àudio.
3: Sí. En Ginyó li queda molt bé, ja ho han dit. Però, i potser amb el videoclip es fa molt palès que és una crítica i que és esperpèntic, no? Perquè allí se'ns veu d'aquella manera. Però al final el que fem és estirar una mica el fil del romanço, dir fil per randa i de manera objectiva els projectes del PSC. Vull dir, una crítica ho és perquè l'audiència ho llegeix com una crítica. I fem servir segons quins termes, no? que potser porten a fer aquesta lectura, però bàsicament el que fem és posar un mirall davant dels projectes que un partit polític en concret, o en aquest cas el PSC, o diversos fins i tot, doncs diuen que no? Diuen que faran, que si el Hard Rock, que si
2: el cinturó,
3: que si el Pla Endreça, vull dir, al final
4: són fets objectius, que vull dir que el romanço vol certa objectivitat, però tal com diuen sempre, segons l'aire, doncs té un punt més irònic o un punt més èpic, fins i tot, però en aquest cas realment és increïble, perquè simplement és un romanço electoral que narra certs projectes i fa això de posar el mirall, de dir, ostres, és aquest el progrés, és això el progrés.
3: Exacte.
4: Ampliar l'aeroport o fer el quart cinturó. Sí. Ostres,
3: no fem la pregunta, literalment, però, no. però te la pots fer.
2: No, el fet d'exposar-hi el que deia davant del mirall, i això vols dir, però temes d'actualitats, però temes que també ens en va 40 anys enrere. Exacte. Aquest vol de l'almirall.

0: un joc a capella que parlàvem abans en temps, que us hi heu posat bé. Això sona tal qual? Sonarà tal qual a les
1: sí,
0: peces?
1: Sí, sí,
0: o...
1: està sonant. Sí,
0: us hi posareu...
2: Va molt bé, inclús per generar dinàmiques, saps allò de... O jo què sé, en alguna... L'altre dia vam presentar, vam fer com una prescolta del disc així abans de que sortís. Inclús quan et diuen, toca una cançó, hòstia, el fet d'anar-hi amb les mans a la butxaca, i si són quatre veus ja funciona perfectament, i inclús els concerts genera una dinàmica molt... Està molt bé que passin coses més enllà d'estar tocant tota l'estona. De cop i volta tothom deixa els instruments i passa això. És increïble, vull dir que... I a part és un romanço estricte d'uns fets històrics. Exacte. que mira, sí, tot, no tot va lligat a la rabiosa actualitat, però és un fet que, mira, ens venia de gust. Ens ho van suggerir, és una versió dels Chumbawamba, i en Telm va escriure... Bueno, teníem la idea de narrar aquests fets i bé, sona prou bé, no? Vull dir que cadascú té la seva veueta, en aquest cas en Telm fa la veu principal, jo faig una veu de molt d'altra tomba, però i no, cosa que no havia fet mai, allò, no vull dir que no la tingui, simplement que no faig la veu principal i no havia fet mai això de fer una veu, i tot un exercici.

0: més coses que passen en aquest disc, unes col·laboracions convidats concrets, en Quim Carandell, amb aquest Mariel Branch, que és una benvinguda als expats, o la Chantal Rodríguez amb el Romanço del Talp. Companys que us heu anat trobant per escenaris. Exacte, i també un cop de gust per convidar-los, no?
1: Al final són gent que coneixem també per haver coincidit als escenaris, com bé deies, i ha sigut l'únic disc on, bueno, hem intentat també, com que els temes són llargs, perquè el romanç és un format llarg, doncs li anava bé en certa manera això, que compaginar veus, no? I partir-se una mica la cançó. No ho sé, jo crec que bé.
2: I fa salut, sí. I a part d'haver-hi coincidit, evidentment coincidim amb els grups, però en som molt fans, tant de Remei de Gala Fresca com de Ludwig Van, i molt contents de tenir-los així com... Només les veus, diguéssim, però ostres, està molt bé perquè dinamitzen. En el cas del Romanço del Talp, realment és una cançó llarga, com més de lletra, una mica més, no sé, poder cors més menors, que fa que sigui una mica més dramàtic. El tema ho és. L'altra potser és més divertida, la de Mariel Branch, però no deixa de ser una crítica a la gentrificació, i això que deia en Telm, realment hi fa salut, que com que en Telm fa de cambrer en una estrofa. El fet que en Quim sembli així com una mica... Bueno, entrin en joc diferents veus, en Quim sembla més com el comensal desemparat que no troba la seva taverna, i és com que sí, ho fa més dinàmic.
1: Sí, dramatitzat.

0: poder nou.
1: Hi ha una frase que m'encanta, la teva aliança és un nou jou, que és una nova Catalunya. És un mirall més, fins i tot potencial públic.
2: Exacte, està bé purgar-lo.
3: Exacte, aquesta és la idea.
4: Sí, sí, bueno...
3: És a dir, la cançó de Una nova Catalunya és una versió del Billy Bragg a New England, que en realitat la cançó de Billy Bragg no té una lectura política, crec, que bàsicament...
2: Em sembla... Mira que en té, de lectura política, perquè aquesta precisament...
3: Bueno, però potser sí que ho és així, com... Perquè bàsicament el que digo, a mi diu alguna cosa com, a mi deixeu en pau amb voler construir un nou país, jo el que vull és estar amb la meva xicota, no?
2: Sí.
3: I poca cosa més. Sí, I nosaltres aquí sí que ens hem posat una mica més transcendentals.
2: Una lliure reinterpretació.
3: Ho hem interpretat. Bueno, no ho sé, ho anàvem dient. Al final el que veiem en els nostres concerts que és una cosa que no només passa a la música, que entenc que passa a totes les parcel·les de cultura, de la cultura, és que l'auge de l'extrema dreta també es cola en segons quins llocs on podríem coincidir-hi tots, no? Nosaltres que som eminentment antifeixistes perquè ens n'adonem que el folk o la mitologia catalana o aquest... diguéssim, mites fundacionals del catalanisme, doncs són compartits amb segons qui, que abraça unes posicions molt extremes. I aquesta gent, l'extrema dreta, jo entenc que troba en el Comte Arnau, en Sant Jordi i en altres mites, doncs una raó de ser, no?, d'aquesta essència o d'aquesta volguda raça o aquesta ideologia que crea expenses o foragitant algú altre, no? I com que el nostre projecte, diguéssim,
2: no va per aquí
3: i a més que entenem que això ve d'un descontentament del postprocés i d'un mal anomenat momentum o no sé, digue-li com vulguis, no? Doncs això, fem palès que nosaltres no entenem la música d'aquesta, o no entenem l'arrel d'aquesta manera, el folk d'aquesta manera.
2: Bueno, no només això, sinó que fem pedagogia, perquè en algunes entrevistes ens han dit és que canteu a la contra. Jo no crec que estiguem cantant a la contra, estem posant miralls i exposant uns fets que només els fets de narrar-lo, en aquest cas, no, expliques uns fets i com ho veus, no? I com pot ser un jou, com tot plegat és un jou.
3: Exacte.
2: Tenint en compte d'on vens, o això que dèiem de la candidatura de Progrés, són com fets objectius que el fet de cantar-ho ja posa davant d'un mirall i pensem que podem fer país i contribuir que potser no només és a la contra, pot ser que molta gent digui, ostres, tant de bo, saps?
3: Sí, perquè segons com a la contra també pot ser i pot anar a l'extrema dreta o...
2: Clar.
3: No? O l'extrema dreta ara s'està erigint com un discurs que pretesament va contra alguna cosa, pretesament és reaccionari, vull dir.
2: Sí, sí, sí. No, vull dir que és evident que cantem contra això,
3: exacte.
2: Però de manera constructiva, vull dir,
3: sempre.
2: Saps?
5: I parlant de macrofestivals i tot plegat, convits en llocs de parcs dels fòrums i aquestes coses o què?
3: Bueno, nosaltres no ens tanquem a res, no sé.
2: Posem un mirall.
3: Sí, al final...
2: Posem un mirall, és un fet que vas al fòrum, veus d'aquí en una pantalla gegant, tiren una cervesa a sobre, no? Vull dir, al final narrem uns fets objectius de que això passa.
6: He donat a la gresca i com passen els anys, aquest no sembla pas com la resta d'espais nous, un cartell en pan.
3: No, i el macrofestival, o sigui, la cançó Macrofestivals és això, vull dir, és, com deia, com diu l'Adrià, com tot romancer, busca això, no?, narrar aquests fets objectius i és que realment aquests festivals, molts d'ells, dit pels seus promotors, s'estan erigint amb alguna cosa més que no pas un festival de música, no? I et diuen, vine a gaudir d'una experiència, vull dir, jo què sé, jo com a malhome, no nosaltres,
2: si
3: com
2: a malhome. Vaig a un concert.
3: Vaig a un concert, a mi més.
2: I si vas a mercat, vas a mercat.
3: Exacte.
2: No?
3: Jo no vull una experiència, deixa'm en pau, saps? I per tant, vull dir que t'acabem concretament aquest model d'oci musical o d'indústria musical. Vull dir, però aviam, no sé, si ens hi volen, doncs ja ho farem per
2: Sí, vull dir, a veure, no, és un fet que no anem a masses, però bueno, tampoc, no sé.
5: Són l'Adrià Cortadellas i en Telm Terrades, que ens han vingut a presentar aquest romancer d'Artera, aquest nou treball dels fetus. Agrair-vos que hagi vingut fins als estudis de Girona avui. Que vagi molt bé, molta sort i que t'estiu.
2: Moltes gràcies.

0: Són els setos que acabem d'escoltar aquest La fi del món a Girona.
1: I així acabem el Mans d'avui diumenge. Esperem haver-vos fet companyia aquest darrer diumenge d'agost, haver-vos acostat un cap de setmana més a les festes, músiques i tradicions de la nostra cultura d'arrel. Tanquem, per tant, avui aquest cicle d'estiu del Mans. Ja hem estat amb la Dolors Joanola i en Quim Rotllant a la direcció. Tanquem, per tant, temporada i ens acomiadem amb una sardana de Martí Mont, Sensibilitat Violeta, amb la cobla La Principal del Llobregat. Una cobla que trobareu al Vendrell, al Baix Penedès, avui amb ballada a partir de les 7 de la tarda. Que acabeu de passar un bon diumenge, que tingueu una molt bona setmana i que gaudiu sobretot de la cultura d'arrel. Si no falla res, ens retrobarem el proper cap de setmana aquí, una temporada més, al Mans, a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon dia, us informa aquesta hora Marta Sánchez. Avui fa un mes de l'entrada de més de 70.000 migrants a Ceuta. Segons dades del govern espanyol, encara n'hi ha poc més de 5.000 a la ciutat autònoma, 3.800 dels quals estan en allotjaments temporals. La ministra de Sanitat, Mònica García, espera completar el reallotjament en un màxim de 3 setmanes. En parlava ahir declaracions al diari Oponés.
2: Hasta que no tengamos a todas las personas bajo techo y en condiciones de salubridad, no podremos garantizar los procedimientos, ya sean sanitarios, ya sean de extranjería, ya sean de cuidados o ya sean de recuperación de la normalidad de la población ceutí.
1: Mentrestant, les darreres hores s'ha fet palès de nou el malestar que hi ha entre els veïns de Ceuta i la tarda hi va haver una manifestació contra la gestió del govern espanyol, una protesta que va ser de nou pacífica i que va coincidir amb l'arribada d'un grup d'embarcacions a la ciutat autònoma des de diferents punts del sud d'Espanya. S'autoproclamen l'Armada de la Solidaritat i reclamen la devolució de tots els migrants. Fem un cop d'ull a altres notícies. Amb la Maite Curto, els Mossos busquen la tercera persona implicada en l'accident d'ahir a la tarda a la P7.
3: Va ser un xoc múltiple que va implicar tres vehicles. Aquesta persona que busca la policia anava al cotxe que circulava contra direcció amb dos ocupants més que van ser detinguts al lloc dels fets. Fugien de la policia que els perseguia perquè sospitava que estaven relacionats amb un robatori amb força que hi havia hagut a l'Aldea, al Baix Ebre. El sinistre va deixar 9 ferits.
1: La meitat del personal que treballa a bars i restaurants de la ciutat de Barcelona parla en català i tres quartes parts l'entén.
3: Per primera vegada, segons aquest registre anual, el nivell de coneixement i ús del català remunta tímidament després de 5 anys de recular. Això en un context on la meitat del personal que té els negocis és de fora d'Europa. Els responsables dels negocis expliquen a 3Cat Info que troben a faltar també més estabilitat al personal de servei, que és el que al final aporta experiència.
4: Potser millor la llengua una mica, perquè molta gent no és a fora i potser acaben d'arribar i encara la llengua, la catalana, no l'han agafat encara, i formació de cambrers. Entra molta gent sense experiència i potser estan 3 mesos i se'n van.
1: La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, diu que l'acord petrolier amb els Estats Units tindrà una vigència de 25 anys.
3: L'objectiu és produir més d'1,5 barrils diaris o generarà uns ingressos superiors als 200.000 milions de dòlars. Recordem que ahir el president nord-americà Donald Trump va anunciar aquest pacte per sorpresa. Doncs bé, fa ben poca estona, en un missatge institucional, la líder veneçolana ha defensat que el seu país es converteixi en una potència energètica.
5: Hay algo que debe quedar absolutamente claro. Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología, capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones.
1: I a l'espera que acabi el recompte final, els islandesos sembla que veuen amb bons ulls que es reprenguin les negociacions perquè el seu país s'adhereixi a la Unió Europea.
3: És el resultat provisional del referèndum celebrat ahir, que en prop del 60% dels vots escrutats s'inclina a favor d'explorar la via europea. El sí, però, s'imposa per la mínima, menys d'un punt percentual, el 50,9%. La circumscripció més poblada, en canvi, a prop de la capital, per ara s'imposa el no. A aquesta hora, totes les opcions segueixen obertes a l'espera del recompte final dels vots, però ja mostren que els islandesos estan clarament dividits per l'opció d'acostar-se més a la Unió Europea.
1: Jornada gran del calendari castellà aquest migdia a Vilafranca del Penedès. La Diada de Sant Fèlix reuneix les 4 millors colles del moment, la Colla Vella i la Colla Joves, Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca i la Jove de Tarragona, totes quatre disposades a superar els seus límits de la temporada. Des de Vilafranca, Josep Almirall.
6: És una Diada de Sant Fèlix que pot passar la història com la millor de tots els temps i on també s'hi podria veure la millor actuació assolida mai. La plantegen els castellers de Vilafranca amb el 3 de 10, el 4 de 10, possiblement el 3 de 9 amb l'agulla i, per acabar, el Pilar de 9, un espadat mai descarregat. Les altres tres colles, que travessen aquestes alçades de temporada al seu millor moment de forma, també proposen actuacions per emmarcar. La Colla Vella dels Xiquets de Valls, el 4 de 9 net, el 4 de 10, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8, tot i que també té a punt el 2 de 8 sense folre. La colla jove, si que ets a Valls, hi pot intentar el 2 de 9, el 4 de 9 net, possiblement el 2 de 8 net i el Pilar de 8. I la jove de Tarragona, en la seva setena participació, també hi vol fer 10 pisos. Els liles podrien provar el 5 de 9, el 3 de 10, el 4 de 9 amb l'agulla i el Pilar de 8. Tindran 6 rondes per aconseguir-ho i actuaran, per aquest ordre, Colla Vella, Colla Jove de Tarragona, Castellers de Vilafranca i Joves de Valls. La diada començarà a un quart d'una del migdia.
1: En esports, l'Espanyol ha perdut 2-1 al camp de la Reial Societat. L'equip blanquiblau encaixa la segona derrota de la temporada. Mentrestant, a segona divisió, el Girona i el Sabadell guanyen els seus primers partits de temporada. A segona divisió, Girona 5, Les Palmes 2 i Sabadell 1, Almeria 0. Tadej Pogačar ha hagut d'abandonar la Vuelta en la vuitena etapa de la competició per una caiguda. L'eslové té una commoció cerebral, una fractura estable d'una vèrtebra cervical i una fractura amb desplaçament de la clavícula esquerra que el farà passar per quiròfan. El mallorquí Enric Mas és el nou líder de la general i el francès Cucar ha guanyat la vuitena etapa. I avui la selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 12 catalans a l'equip, juga a la final del Mundial davant d'Alemanya.
0: Fins aquí les notícies.
7: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio...

0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
1: Bon dia a tothom, benvinguts al que és el darrer capítol d'aquesta temporada d'estiu.
2: Ho fas tu sol, no?
1: Sí, sí.
2: Com que no hi ha l'efecte.
1: Clar, el faig jo, aquí a Catalunya Ràdio. Pedro, deixa'm que et faci una pregunta ja per començar.
2: Ah, sí?
1: Tu que ets molt organitzat, quantes coses arribes a fer en un any?
2: Quantes coses arribo a fer en un any?
1: Sí.
2: Com vols que ho sàpiga? No ho sé, moltíssimes.
1: Moltíssimes.
2: Clar.
1: T'ho preguntaré d'una altra manera.
2: Sí.
1: Comparat amb Mozart, quantes coses arribes a fer en un any?
2: Està bé que em comparis amb Mozart, per començar, que és una mica un sacrilegi, però clar, vist així, poquíssimes.
1: Ai.
2: No faig cap.
1: Clar.
2: Sí, sí, sí. Hem de tenir en compte que Mozart només va viure 35 anys, des del 1755 al 1056 al 1791, però fixeu-vos, van ser 35 anys molt ben aprofitats, eh? Per això, com a broma, moltes vegades l'Albert i jo parlem d'anys Mozart,
1: clar,
2: no? Com a mesura de temps, no?
1: Que és una cosa increïble.
2: Exacte, sí, sí. És que sembla que Mozart, sabés que viuria poquíssim perquè va crear moltíssimes obres en molt poc temps.
1: I un detall important, totes les obres que creava eren excel·lents.
2: Totes.
1: Perfectes,
2: sí.
1: Sublims.
2: Sí.
1: Per això, avui us proposem un exercici. Ens fixarem en un any Mozart, l'any 1786. Va, anem començant.

0: Home, hauria sigut massa fàcil començar per l'obertura de les nostres de Figaro, no?
1: Sí, 1786, noces de Figaro, sé com molt evident.
0: Massa evident.
1: Sí, tot i que hauria tingut tot el sentit del món, eh? Això que sona, però, que encara no direm el que és, es va anar gestant gairebé simultàniament a la creació de les noces de Figaro. I, per tant, podríem dir, d'alguna manera, que és la germana petita en quant a importància i també a volum, no?, de notes d'aquestes noces, tot i haver-se estrenat abans, concretament el 7 de febrer del 1786.
0: Sí, però Albert, em sembla que hem començat molt forts i estem donant per entès quina era la situació vital de Mozart, no?, en aquells temps.
1: Clar, vols dir que hauríem potser de posar una mica d'ordre i context vital, no?
0: Exacte, sí. Mira, no deies abans que érem conservadors? Doncs com sempre fem, com sempre al principi.

0: música que estem escoltant és meravellosa. No hi ha cap mena de dubte. Ara bé.
1: És que si dius el contrari...
0: Ara bé.
1: Sí.
0: Dit una cosa no treu l'altra. No treu l'altra, com diu un amic meu. A mi se m'acusa... A mi se m'acusa, se m'assenyala...
1: Se m'acusa.
0: Se m'acusa, injustament, per altra banda, de que sempre intento colar l'òpera en aquest programa. Quan aquí... si hi ha algú que intenta colar... No, no ho intenta, no. Si hi ha algú que cola alguna cosa, sempre és el piano el mestre Pardo.
1: No, perdona, perdona, perdona. Primer que... Aquí, o sigui, qui t'acusa? O sigui, l'expressió se m'acusa em fa molta gràcia, però aquí no t'acusa ningú, no?
0: A veure, el mateix, m'acusa el mateix que ara ha proposat un concert per a piano, que tot sigui de pas, insisteixo, és meravellós, per contextualitzar el moment vital de Mozart l'any 1786.
1: Clar, però sempre estem amb el mateix, Albert. Vull dir, quina culpa tinc jo si l'última obra de Mozart... O sigui, l'última obra que Mozart va estrenar el 23 de desembre de 1785...
0: I estàs fent trampa, perquè no estem al 86.
1: No, però espera, també, però hem de contextualitzar.
0: Clar, clar.
1: O sigui, ell, l'última obra que va estrenar el 23 de desembre de 1785 va ser un concert per a piano i orquestra. Concretament aquest, el concert amb mi bemoll major, número 22, del qual estem escoltant el genial, meravellós i fantàstic rondó final, que és el tercer moviment.
0: Una meravella, insisteixo, eh?
1: Sí.
0: Un moviment que més em fa pensar, i molt, en els rondós dels concerts per a piano...
1: Sí.
0: D'un altre geni, que és Ludwig van Beethoven, eh? Mozart realment... Llàstima que visqués tan poc, perquè s'avançava moltíssim al seu temps, sense però deixar la perfecció del classicisme.
1: Tu sents aquest principi... Taram, tatam, tatararen, tarinti...
0: És molt juganer.
1: I penses... Tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro... És que s'assemblen molt, eh? Totalment, eh? El cas és que Mozart, ja ho sabrem, eh? Era una font inesgotable d'inspiració, de fet... Sembla que només el podia parar doncs, la seva mort prematura. I mentre estrenava aquest magnífic concert, doncs ell ja estava component dues òperes alhora.
0: Alhora, eh?
1: Molt fort.
0: És increïble.
1: És molt fort.
0: Cal dir que l'època en la que Mozart es converteix en empresari i comença a compondre moltíssims concerts per a piano, que ell mateix estrena, ja havia passat i ens trobem en un moment en què està a punt de fer 30 anys i ja està casat amb Constanze i comença a patir del fet que la família, doncs, la gestió econòmica no era la més eficient i es tiraven una mica més el braç que la màniga.
1: Sí, perquè en realitat els Mozart havien arribat a tenir una vida, escolta'm, amb un cert luxe, eh? Sí. Vull dir que gràcies a tots aquells concerts s'havia arribat a guanyar molt bé la vida, eh? Però la veritat és que les finances familiars no eren el fort ni de Wolfgang ni de Constanze, eh? I malgrat és un moment artístic brillant, doncs també és un moment en el que comencen a patir de manera intensa aquestes penúries econòmiques.
0: Segurament per això, més enllà de compondre obres que ell mateix interpretava, que li tenia fons d'ingressos, i encara que sembli mentida, el propi Wolfgang Amadeus Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, es va arribar a presentar a concursos.
1: Què dius? Van a lo Happy Day?
0: De l'època.
1: De l'època?
0: Sí, sí. I
1: no
0: fins
1: pot
0: tot,
1: ser.
0: Fins tot a batalles de composicions.
1: Perdona, batalles de composicions?
0: Sí, sí, sí.
1: Que bonic que les batalles siguin de composicions.
0: Oi que sí? Estaria bé que es recuperés això. Ni més ni menys que contra aquest altre.

0: Aquest és un fragment d'una òpera, concretament El Signor Poeta Mio, aquest fragment de l'òpera Prima, la música Poi le parole, del compositor Antonio Salieri.
1: A veure, Albert, un moment, parem màquines.
0: A veure.
1: Parem màquines. Què? Home, no portem anys desmentint la rivalitat entre Salieri i Mozart? Sí. Sí, de fet, la setmana que vam dedicar a música i cinema, sí, ja vam dir que la història de la pel·lícula Amadeus no era certa, no?
0: Absolutament, sí.
1: Però ara sembla que Mozart sí que va viure una batalla musical amb Salieri?
0: Doncs sí, i tot plegat va fer que compongués una òpera de la qual abans n'escoltàvem l'obertura i que dèiem que era la cosina petita de Les noces de Figaro. Parlem de l'òpera L'empresari teatral, o com seria el seu títol original en alemany?
1: En alemany és Der Schauspieldirektor.

0: Aquest és el tercer Ich bin die erste Sängerin, sóc la primera cantant, no? De l'òpera. Exacte, de l'òpera Der Schauspiel Director, que Mozart va compondre a les acaballes de 1785 i que es va estrenar el 7 de febrer de 1786.
1: Aquesta òpera és en realitat un Singspiel còmic que Mozart va escriure amb llibret en alemany de Gottlieb Stephanie, aquest empresari teatral, que de fet era un empresari teatral, el Gottlieb Stephanie. Originàriament va ser escrit amb motiu de l'ordre imperial de l'emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic, Josep II, que havia convidat 80 convidats a un dinar privat.
0: Sí, l'obra, concebuda precisament per entretenir bàsicament els convidats de l'emperador, es considera una paròdia sobre la vanitat dels cantants.
1: Mira si fa temps que es comenta això.
0: Imagina't, Sí. Que, fixa't, a més, els cantants que discuteixen sobre l'estatus i el sou. I, de fet, aquest trio que estàvem escoltant ara, que es titula, com hem dit, Ich bin die erste Sängerin, evidencia, no?, aquesta paròdia, perquè ella està dient, està reivindicant que ella és la prima donna, la primera cantant. Sí. Per tant, entenc que està reivindicant que ha de cobrar més, que té més estatus.
1: Bé, ha de tenir el tracte que es mereix una prima donna.
0: Exacte.
1: No? Des del seu punt de vista, evidentment. Mm. Allò que diuen, no? Que com es canvia una bombeta amb una soprano, no? Agafa la bombeta i espera que el món giri. Per canviar la bombeta. Però està molt bé tot plegat. On està, però, la batalla de compositors? Doncs precisament la batalla va succeir el dia de l'estrena.

0: 2012 descrivia aquest empresari teatral com a comèdia amb música i el va escriure per la seva participació en un concurs musical que va tenir una representació privada organitzada, com us dèiem, el 7 de febrer del 1786 per Josep II al meravellós també Palau de Schönbrunn a les afores de Viena.
1: Aquesta competició enfrontava un Singspiel alemany presentat en un extrem de la sala contra una òpera italiana competidora, sent la proposta italiana l'òpera bufa d'Antonio Salieri, prima la música i poi le parole, primer la música i després les paraules, que es representava a l'altre extrem de la sala. Clar. O sigui, imagina't com havia de ser la gran sala per encabir dues òperes, home, cadascuna en un extrem.
0: Això, Bruni, has estat, perquè sí, hem estat junts, de fet, i és realment espectacular.
1: És
0: un passeig preciós, pujar fins a dalt. Sí, increïble, i és on hi ha el zoo de Viena, un zoo també molt impressionant on hi ha el Palau de Schönbrunn. La veritat és que no hem pogut esbrinar qui va guanyar aquest concurs,
1: no,
0: però el que està clar és que aquest fet és una de les bases principals per la qual es va arribar a la conclusió, dècades més tard, que la relació entre Mozart i Salieri era d'una rivalitat absoluta, tot i que hi havia entre ells també una gran admiració.

0: la noblesa del seu art mentre intenta derrotar el seu rival amb notes cada cop més altes.
1: Sí, sí, sí. Tot i que s'ha descrit com una farsa absurda, Mozart sembla que va aprofitar l'oportunitat per escriure també àries serioses i, per tant, l'audició, per exemple, de Madame Herz inclou la seva ària d'Aschleck di Aben Abschistunde, toca l'hora de partida, mentre que Madame Silberklang canta l'elegant rondó Bester Jüngling, estimada joventut.

0: L'obra va ser escrita durant un període molt creatiu de la vida de Mozart, al mateix temps que Les noces de Figaro, com hem dit abans, que es va estrenar més tard, el mateix any, i juntament amb 3 concerts per a piano, i atenció, una altra dotzena d'obres importants, eh?
1: Anys Mozart.
0: Impressionant.
1: A més, ara dèiem fer l'antena, aquesta òpera, o aquest Singspiel, que és una broma musical,
0: sí.
1: Mozart devia escriure...
0: Però fixa't que bonic.
1: Sí, no.
0: Malgrat
1: que
0: sigui...
1: No, que per Mozart devia ser... Va, vaig a fer això... No... Qualsevol moment allà quotidià a casa, assegut a la tassa del vàter, no? Vull dir, ara mirem Instagram, doncs ell...
0: Escrivia àries meravelloses.
1: Sense cap esforç, a més a més, allò, amb aquella cosa, en fi. En tot cas, l'estrena de Les noces de Figaro encara trigaria uns mesos en arribar, aquell 1786, i com que uns mesos per Mozart són com dècades per una persona normal, encara a principis d'aquell mateix 1786 va tenir temps per compondre meravelles com aquesta.

0: refiro al que deia, és a dir, Mozart amb temps perdut, allò, estones perdudes, componia meravelles com aquest.
1: Sí, sí, i segurament aquest és un bon exemple, aquest rondó, per a piano, que va compondre el gener de 1786 i que, fixa't, originàriament era una peça aïllada.
0: Per tant, no pertanyia a cap sonata en concret.
1: Exacte, exacte. De fet, no era gaire habitual que un rondó fos el principi d'una sonata, sinó clar, tot el contrari.
0: De fet, és el més habitual és que gairebé sempre, per no dir sempre, no? Ara potser n'hi ha algun cas que no, així de memòria no en ve, però anaven al final de la sonata, precedits per un moviment en forma sonata, i després o bé un moviment lent o un minuet, llavors finalment aquest rondó perquè marxéssim a casa amb aquesta melodia tan repetitiva, no?
1: Exacte. Segurament és per això que dos anys més tard completaria l'obra i escriuria els dos primers moviments, modificant també aquest últim, i generant el que acabaria sent la seva sonata en fa major, número catàleg, atenció, 533/494.

0: Aquest és precisament el primer moviment de la sonata en fa major, el rondó de la qual va compondre Mozart al gener de 1786, ara farà 240 anys.
1: I jo insisteixo, sempre component meravelles.
0: I tant.
1: Aparentment sense cap mena d'esforç, en fi. Hem de tenir en compte que estava amb l'estrena de l'empresari teatral a punt, o sigui, quan estava a punt d'estrenar l'empresari teatral, també estava a punt d'estrenar Les Noces de Figaro, i amb moltes obres ja en ment, vull dir, en un context en què crea aquestes meravelles gairebé com un divertiment, però alhora està preparant obres tan bèsties com Les Noces de Figaro.
0: Doncs sí, sí, sí. Moltes altres obres que arribarien aviat, però que evidentment avui, que per nosaltres no són minuts Mozart, sinó que són minuts dels homes clàssics.
1: Exacte.
0: Doncs ja no podem escoltar perquè hem d'anar a l'audició.
1: Doncs som-hi.
0: I ja que estem situats en l'any 1786, és impossible no fer referència a Le Nozze di Figaro.
1: Home,
0: home,
1: i tant.
0: Segurament l'obra més important d'aquell any amb el catàleg de Mozart, no?
1: Una òpera que a més comença ja amb una obertura en forma sonata, que és sensacional.
0: Brutal.
1: Sensacional. Mm. I que podreu escoltar tot seguit dirigida per Georg Solti amb la Filarmònica de Londres.

0: del Titó no és de cartró, és de debò.
1: Que xula!
0: I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
2: Superxuli!
0: El món del Titó i tu. A la venda als punts habituals.
3: Wow! Catalunya Ràdio.
4: Jo t'estimo en l'ència.
5: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
7: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
8: La cinta de Mobius.
7: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
8: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
7: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Mobius. Fins la propera.
8: La cinta de Mobius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
9: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.

1786 va ser increïblement productiu per a Mozart, creant algunes de les seves obres més importants. Ara, a Catalunya Ràdio, els homes clàssics Albert Galceran i Pedro Pardo t'ho demostren.

0: Jo, ara escoltant aquesta meravella, pensava, jo crec que la medicina hauria de contemplar, receptar, escoltar obres com aquesta.
1: Oh, i tant. Com a mínim, la medicina de l'ànima.
0: Que al final, és a dir, si estàs bé d'ànima, tot va millor, eh?
1: I tant.
0: Ho dic seriosament, eh?
1: Sí,
0: és a dir,
1: totalment.
0: Escoltar música, i si és en directe ja ni t'explico, això en directe és tan bonic. És un bàlsam per l'esperit.
1: Total.
0: Et trobaràs millor. És meravellós. És evidentment, no estem banalitzant, que evidentment la medicina té la seva importància amb els seus camins habituals.
1: No, però l'estat d'ànim, com tu dius, és importantíssim per afrontar les coses d'una manera millor, no?
0: Sí.
1: Vull dir, si estàs animat, ho veus tot millor.
0: Absolutament. I, a més, la música de Mozart, escoltes aquest tercer moviment del concert per a piano número 22, té aquest punt naïf d'un nen, no? Aquesta cosa com infantil, fins i tot, però ara la genialitat de la mà d'un geni com Mozart, que ens agrada molt. Ara bé, això no treu. Mm-hmm. Això no treu una veritat com un temple, perquè a mi se m'acusa sempre...
1: Se m'acusa
0: que estic colant sempre l'òpera aquí al programa.
1: Impersonal, qui t'acusa?
0: Bàsicament tu, però vaja, se m'acusa... En canvi, poc que es parla d'algú que anava a dir sempre intenta colar el piano. No, sempre cola el piano. No ho intenta, no? Ho aconsegueix. Per què? Perquè em peso peces com aquestes i em rendeixo.
1: Clar. Em rendeixo. És que, Albert, és una batalla perduda, perquè tots dos volem que guanyi tant l'òpera com el piano. I què seria de la història de la música sense òperes de Mozart? No. O sense els seus meravellosos, fantàstics, delicats, exigents i innovadors concerts per a piano.
0: Que no t'agraden gens, ni mica. La història de la música sense Mozart seria pitjor.
1: No, i tant.
0: Sense cap mena de dubte.
1: La història de la humanitat.
0: Sí, en tot cas, sí, absolutament, absolutament. Sí, com sigui, Pedro, que insisteixo, posant-me obres com aquest concert, a mi em convences amb totes. Però més enllà d'això, hauràs de tenir un bon motiu per explicar per què comencem amb un concert per a piano, quan en realitat volem parlar de l'any 1786, l'any que es coneix bàsicament no només en la vida de Mozart, sinó en la història de la humanitat. L'any 1786 és l'any en què s'estrenen les Noces de Fígaro.
1: Sí, clar. No, doncs mira, molt fàcil, perquè com a tot any Mozart,
0: sí,
1: no? Doncs si només hagués compost una òpera, home, s'hauria avorrit, i s'hauria avorrit i molt.
0: Clar que hauria fet els 364 dies restants, no?
1: Sí, no? I evidentment, aquell any, doncs va tenir temps de compondre moltes altres obres, com dèiem, entre les quals es troben, atenció, 3 dels millors concerts per a piano i orquestra del seu catàleg.
0: Quina barbaritat. De totes maneres, Pedro, si la memòria auditiva no em falla, aquest és el concert 22, com comentava, que va compondre i estrenar l'any 1785, no el 86.
1: Escolta'm, és impressionant, eh? Tens realment molt bona memòria auditiva i molt bona vista, perquè ho posa el guió.
0: Quin guió? De fet, no sé per què em poso les ulleres, si aquí tot vaig a llegir res.
1: No, però en tot cas tens raó, eh? Aquest que sona és el tercer moviment alegro del concert per a piano i orquestra número 22 amb mi bemoll major de Mozart. I és que hem volgut començar escoltant aquest moviment en el que el piano comença el tema del rondó, tarim-ti-tim-ti-ti-ti-ri, que és superpegalós.
0: Sí, però a més, és com molt senzill.
1: Clar.
0: Però és molt genial.
1: Sí, és justament això, eh? Perquè veiem que, malgrat aquesta delicadesa típica mozartiana, que també ve donada pel tipus de piano, eh? Pel qual componia, està també vinculada a moviments finals de concerts com els que escriuria Beethoven.
0: És veritat, sí, senyor. Escoltant aquest fragment podem veure aquestes ganes, no, de mirar cap al futur i aquesta influència que de ben segur va exercir a compositors que el van succeir, com el mateix Beethoven. Mm-hmm. El cas és que, com diu el Pedro, no? Abans d'acabar el primer trimestre del 1786, Mozart encara va compondre 2 concerts per a piano i orquestra més, i això demostra la seva grandíssima capacitat creativa.
1: I tant, sí, fixa't. Veient el nombre de concerts per a piano escrits, es demostra clarament que un any Mozart no és el mateix que un any normal,
0: però
1: un
0: humà qualsevol, no?
1: Ja veureu, escolteu això.

0: Aquest és el primer moviment del concert per a piano i orquestra. Ja sabeu que els concerts per a piano i orquestra de Mozart tenen una introducció instrumental molt llarga.
1: Clar, era un gran orquestrador Mozart.
0: Exacte, sí, sí, sí. No, i a més havia de passar doncs, per tota l'exposició, fer-la tota l'orquestra i després repetir-la al piano.
1: Sí.
0: Doncs fixeu-vos, aquest és el concert per a piano i orquestra número 14, també en mi bemoll major, curiosament, com el concert 22, de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Clar, si tenim en compte que aquest és el 14 i abans estàvem escoltant el 22, que hem dit va escriure l'any 1785, un pot arribar a pensar que aquest concert que sonarà de fons el va compondre almenys 8 o 10 anys abans, no?
0: Exacte, això si no fos un extraterrestre, com hem dit moltes vegades, perquè Mozart va compondre el concert número 14 l'any 1784.
1: És a dir, entre el 1700, fem matemàtiques, sí. Entre el 1784,
0: exacte,
1: i l'any protagonista d'aquesta setmana, el 1786, sí. O sigui, aquests dos anys, va escriure des del concert 14 al 25. Sí, per tant, sí. Si fem números, això són 11 concerts per a piano i orquestra en dos anys. Clar, i dius, mira, és una si només hagués fet aquests 11 concerts, ja és una barbaritat. Mm. Però és que, a més, va compondre moltes més coses.
0: Sí,
1: és una bestiesa.
0: De totes maneres, has dit que va escriure aquests concerts i escriure, el que es diu escriure, o sigui, el concepte d'escriure, va ser en part, perquè just ens trobem a l'època en què Mozart es converteix en empresari i ell mateix lloga la sala on ofereix els seus propis concerts amb ell mateix tocant el piano.
1: Clar, devia fer el que Beethoven ja va fer anys després, no?
0: Exacte, sí, en la majoria de casos, com que Mozart era el pianista solista, doncs mira, no escrivia la part de piano per acabar-la semi-improvisant al mateix concert.
1: Sí, és fort també això, eh?
0: Sí.
1: També això també et parla de la genialitat del personatge, com també ho feia Beethoven en aquest cas, eh? És a dir, ell escrivia la part per l'orquestra perquè l'orquestra sabés la música que hi havia al cap de Mozart, no?
0: Vosaltres aneu fent?
1: Clar, d'alguna manera,
0: tots alhora, t'imagines?
1: Telepatia no en tenia, no? Per poder comunicar la música, la passava al paper i la del piano, doncs la deixava incompleta, segurament es deixava alguna referència, suposo, i la improvisava, llavors també, suposo que mentre improvisava i pensava, ah, mira, això m'ha quedat bé.
0: Ho et diré més,
1: ho et diré més,
0: com aquests concerts per a piano i orquestra, primer l'orquestra toca el que després tocarà la part de piano ornamentada, devia dir, ah, mira,
1: era
0: avui
1: això,
0: és aquest.
1: Era això. Però és molt fort, eh?
0: Sí.
1: És molt fort, també, per una qüestió de força psicològica en el sentit de tenir la valentia, no?, de sortir sense partitura. Ara vaig improvisar un concert. Ah, no.
0: Per ell era una cosa natural.
1: Ja.
0: Absolutament.
1: Un altre...
0: Com qui va en bicicleta, sí. És que per ell era natural.
1: Sí.
0: Mira, de fet, això es fa veure com n'era de bo. I, atenció, clar, que malgrat al mateix moment estigués escrivint una òpera per un concurs, com vam veure al programa anterior, o atenció, una gran òpera com són les Noces de Figaro, doncs mira, igualment tenia la capacitat per tocar l'estrena dels seus propis concerts per a piano.
1: Insisteixo, en dos anys, 11 concerts. I no concerts qualsevols, sinó meravelles, eh?
0: Sí, sí.
1: I així va ser, de manera que arribem ara sí al mes de març del 1786, concretament el dia 2 de març, data de l'estrena del seu concert per a piano i orquestra número 23, número de català 488, en La Major.

0: Hem dit que què hauria passat si Mozart no hagués mort als 35 anys, és que realment la música que fa els últims anys de la seva vida és una música que connecta directament amb el romanticisme que vindrà pocs anys després, i bona prova d'això són aquests concerts per a piano que va escriure a principis d'aquell 1786.
1: Aquest que escoltàvem és l'inici, o escoltem de fons baix, és l'inici del primer moviment del concert 22, que com no pot ser d'una altra manera té forma sonata.
0: Sí, però... una forma sonata una mica diferent, i és que, com hem explicat en altres programes, la forma sonata està caracteritzada per tenir aquesta estructura ternària, amb una exposició, un desenvolupament i una reexposició.
1: De fet, és una estructura aquesta que no neix de forma espontània, sinó que és hereva de les antigues formes ternàries, això de A, B, A, no? Tema A, tema B, tema A,
0: exacte.
1: O fins i tot de formes com l'àrea de capo, no? En els temes principals tornaven a sonar al final,
0: exacte.
1: I feia així que els oients s'emportessin el tema, que s'havia repetit moltes vegades, dins del seu cap s'emportessin doncs cap a casa.
0: Exacte, i no només això, amb la forma sonata... la tonalitat es mantenia estable i al final del moviment doncs acaba bé, per dir-ho d'alguna manera.
1: Des de la comoditat de l'estabilitat musical, no? Pròpia,
0: exacte,
1: també del classicisme.
0: Exacte.
1: Però tu, Cas, explica't una mica bé. Esclar, això de... d'acaba bé... no? Vull dir...
0: que es casen.
1: No vol dir això necessàriament que acabi bé, eh?
0: Bueno, pues que són feliços.
1: Això és l'altre tema. Així millor. No, però vull dir, clar, jo no m'imagino un conservatori, un professor dient, nois, acabeu... aquesta obra ha d'acabar bé.
0: Ha d'acabar bé,
1: o què vol dir acabar bé? Dins del marc tonal, no?
0: No, exacte, perquè moltes vegades diem, no?, que com que amb una forma sonata hi ha dos temes, el tema A i el tema B, i el tema A està amb la tonalitat, quan diem sonat amb sol major, doncs el tema A està amb sol major,
1: major,
0: i per tant, això vol dir que comença amb sol i acaba amb sol.
1: Clar.
0: Però llavors el tema B moltes vegades està amb la tonalitat de la dominant. La dominant és la cinquena nota. Per tant, si és sol, seria un re, no?
1: Uh-huh.
0: Llavors, però clar, si el tema B acaba en la seva tonalitat, acabaria amb re, no acabaria amb sol. I clar, a l'exposició tu presentes el tema A i el tema B tal i com són, i per tant l'exposició acaba amb re.
1: Clar.
0: I no acaba amb la tonalitat principal.
1: Per tant, no acaba bé.
0: No acaba bé perquè a nosaltres ens queda aquest anhel de dir, ui, alguna cosa passa, no? Perquè com que la tonalitat, allò, el famós ximpum,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: El ximpum, no acaba amb la tonalitat. Què vol dir? Que quan es fa la reexposició, el compositor utilitza les seves arts per justament transformar una miqueta aquest tema B, de manera que aquest tema B acabi sonant amb sol, no? Si és que està amb sol, i per tant, el principi de la sonata i el final acaben amb la mateixa tonalitat.
1: La típica estabilitat del classicisme musical. El cas és que l'exposició de les formes sonates normalment a una sinfonia o obres similars es repetia, i en canvi aquí, per enriquir l'obra, en comptes de repetir l'exposició, el piano interpreta els temes de manera una mica variada i, podríem dir, molt més rica, perquè, fixeu-vos, recordem com sonava al principi del concert amb orquestra.

0: sonat, oi? És el mateix tema A de l'exposició, però què fa? Incorpora algunes variacions i ornamentacions que acaben enriquint el discurs. Clar, que ara ho comentàvem fora d'antena el Pedro i jo. Segurament això té a veure amb el fet que el dia de l'estrena no hi havia partitura de la part de piano i segurament ell, a partir del tema que acaba de tocar fa un moment l'orquestra, deia, ah, és això. Ho agafava i improvisava al damunt d'això.
1: Tal qual, tal qual.
0: I després deia, això m'apuntaré.
1: Sí. Imaginem-nos aquell moment, o sigui, imaginem-nos el moment en què l'orquestra fa un tema que no té ornamentacions, perquè si nosaltres pensem el ti, to, te, ta, tiro, tiro, no. Fixa't, hi ha tres notes al principi, ti, to, re. Amb el piano ja era tiro, tito, tera, tito, ti, no?
0: Vull dir, i tot i així ja ho reconeixes perfectament amb la melodia original. És que és, bueno, la genialitat d'aquest.
1: Sí, però fixa't, però Mozart no en tenia prou, no. I com fan alguns dels compositors romàntics, expandeix la forma sonata de manera que, en comptes de tenir només dos temes contrastats, allò que dèiem l'A i el B, ara, quan apareix el piano, en presenta tres de temes. No? És que no en té prou, donant molta més profunditat i riquesa a l'obra.

0: Aquesta que estem escoltant ja és la part central del primer moviment del concert número 22 de Mozart, un concert que, com dèiem fa un moment, està escrit en la major i té aquesta forma sonata amb alguna variació amb la tradició clàssica.
1: I és que la peça comença amb una doble exposició, la primera tocada per l'orquestra i la segona quan s'hi uneix el piano, com hem pogut escoltar abans, i malgrat la primera exposició podríem dir que és estàtica des d'un punt de vista tonal i molt concisa, aquí aquest tercer tema del qual parlàvem i que és un element nou dins d'una forma sonata tradicional, doncs encara no s'ha exposat, no? La segona exposició inclou el piano solista i modula, per tant, canvia de to, i aquí sí, inclou el tercer tema que abans no s'havia tocat, eh? La segona exposició està ornamentada, com no, a diferència de la primera exposició, que no ho està. És el que dèiem, no? Aquestes ornamentacions eren precisament aquestes improvisacions que feia Mozart, no? El segon tema té més tensió harmònica, i això s'expressa mitjançant dissonàncies, que després es resolen amb un interval de segona descendent. Això també s'expressa amb l'ús de cromatismes a la melodia i les línies de baix, que és una font de tensió harmònica, ja que els oients anticipen doncs, l'arribada de la tònica.
0: I la tònica amb gel, sisplau.
1: Perdona, Albert, què et passa? Per què calles? Si estem a la ràdio, no podem fer silencis?
0: No,
1: què és això?
0: Que tot això que has explicat està molt bé si estiguéssim al conservatori.
1: Home.
0: No, però aquí a la ràdio jo no sé si s'ha entès massa tota aquesta explicació tan
1: ja,
0: tens complexa.
1: És que ja saps que de sobte amb Mozart jo començo a excitar i començo a parlar de coses tècniques,
0: no,
1: però
0: clar, sí,
1: en tot cas ho deia per justificar, bàsicament, que Mozart s'avança al seu temps.
0: Has vist que fàcil de dir? I com s'entén així, t'adones? Jo per justificar que s'avançava al seu temps només el que faria és una cosa com molt més pragmàtica, no? Escoltar el segon moviment del concert i que la música parli per ella mateixa.

0: amb l'orquestra ja no tant, però escoltant aquest inici d'aquesta peça que hem d'escoltar ara mateix, aquest segon moviment, clar, està molt bé conèixer les interioritats tècniques d'una composició, però estic segur que escoltant només aquest fragment que escoltàvem ara fa un moment sense l'orquestra, automàticament, jo no fa gaire estat de viatge a Varsovia, he tornat a Varsovia. Amb ella, Polònia, amb aquell fred que fa, escoltant música de Chopin, que està omnipresent en aquella ciutat.
1: I això que hem escoltat amb un pianoforte.
0: Sí. Jo crec que en aquest cas encara m'ha portat més cap allà, abocant-me a Spielmann, tocant allà al ghetto de Varsovia, no? Un piano
1: mig desafinat.
0: Clar, clar, clar.
1: Ostres, un piano de paret, no? Que puguis trobar en un pis destartalat. És veritat. No, però fixa't, això que està sonant és que té una melancolia.
0: Això no és classicisme, vianès.
1: Això no, ni molt menys, no. Ni molt menys. Jo crec que, ara te'n riuràs, però si existís la reencarnació inversa, és ben bé que l'esperit de Chopin s'hauria pogut apropiar de la inspiració de Mozart
0: ben
1: per escriure
0: bé,
1: això, eh?
0: Ben bé.
1: És allò que els esperits existeixen,
0: sí,
1: atemporals...
0: Sí, sí, i de cop i volta entren al cos.
1: Escolta'm, com que Chopin neixerà d'aquí uns quants anys, me'n poso
0: aquí
1: amb aquest...
0: Aquí hi ha un geni que podria treballar bé, no?, amb aquest esperit.
1: És molt fort, eh?
0: Podria ser, perquè realment sona molt a Chopinià, amb aquest esperit, no?
1: Sí, sí, sí.
0: En tot cas, com dèiem, aquest és el segon moviment del concert per a piano 22 de Mozart, un moviment lent, evidentment, en forma ternària, que té un to una mica operístic.
1: Albert, estàvem just amb Chopin i ara, o sigui, una altra vegada amb l'òpera, no tens remei, eh?
0: A veure, però fixeu-vos, eh? El piano comença sol amb un tema en ritme sicilià, a més, caracteritzat per salts inusuals.
1: Sí, ritme sicilià.
0: Aquest és l'únic moviment de Mozart, el fa...
1: Fa sostingut menor.
0: Fa sostingut menor, no?
1: Sí.
0: I en la dinàmica és suau, no?, durant la major part de la peça, i al mig del moviment conté una secció més brillant en la major, anunciada per flauta i clarinet, que precisament el propi Mozart utilitzaria més tard per introduir el trio Attaching Giusto Core a la seva òpera Don Giovanni, que és de l'any 1787.
1: Fixa't tu, eh? O sigui, jo abans he fotut un rotllo impressionant, però tu ara m'estàs dient que Mozart i tu penseu igual, no?
0: No tindria aquesta arrogància. No. El que dic és que tot ve de l'òpera.

0: I finalment arribem a l'última part, el tercer moviment, que és una sonata rondó que està matisat per moviments a altres tonalitats, com ho és el moviment inicial a do major des de mi menor i tornada i la tornada durant el tema secundari, en aquest cas, per exemple, hi ha aquests canvis. I amb una secció central, l'obertura de la qual és en fa sostingut menor, és interrompuda per una melodia de clarinet en re major, una intrusió, no?, que segons alguns musicòlegs recorda que la música instrumental de l'època estava influenciada per l'òpera còmica i els seus canvis sobtats de punt de vista així com d'escena, no? És a dir, que l'òpera còmica juga molt a la interrupció.
1: A veure, Albert, és que és normal que si en aquella època estava també immers en la composició i l'estrena de Les noces de Fígaro, home, doncs alguna cosa influís en la resta de les obres
0: Exacte.
1: Que escrivia, no?
0: El més fort de tot és que només 3 setmanes després encara estrenaria un altre concert per a piano i orquestra.
1: Sí, perdona, has dit 3 setmanes després? Després d'aquesta meravella, que un compositor normal està buit?
0: No, clar, clar. Un compositor normal fa un concert així i me'n vaig a un balneari a recuperar-me.
1: 3 setmanes
0: després. Sí, sí, molt fort. I el més fort, clar, dius, en 3 setmanes fa un altre concert i fa un nyap.
1: No,
0: evidentment que no. Fa una altra genialitat.

0: Aquest que escoltem és inicial concert per a piano 24 en do menor. Nota aquest do menor, ara ho aguantàvem el Pedro. No? Aquesta tonalitat tan teatral.
1: Exactament.
0: Això és molt operístic.
1: Exactament.
0: És molt,
1: no, al final t'estic donant tota l'estona la raó, però és que és veritat.
0: És un defecte que tinc. El que dèiem, concert 24, que Mozart va acabar el 24 de març del 1786. Tres setmanes després de completar el seu concert per a piano número 23 en la major. És inconcebible, vull dir, només Mozart. Igual que en altres ocasions, com que tenia la intenció d'interpretar l'obra ell mateix, és a dir, estrenar-la ell mateix al piano, Mozart no va escriure la part de solista íntegrament. L'estrena va ser a principis d'abril d'aquell 1786 al Burgtheater de Viena.
1: Fixa't, ara parlaves d'aquest caràcter turbulent, no?, del do menor, i és que, fixa't, aquest és un dels dos únics concerts per a piano en tonalitat menor que va compondre Mozart. L'altre és el número 20, amb re menor, cap dels altres concerts per a piano de Mozart presenta una gamma més gran d'instruments. L'obra, fixa't, està escrita per a corda, ben fusta, trompes, trompetes i timbals. El primer dels seus tres moviments, Allegro, és en forma sonata i és més llarg que qualsevol moviment inicial dels concerts anteriors de Mozart. El segon moviment, el moviment Larghetto, en mi bemoll major, que és justament el relatiu major de do menor, presenta un tema principal sorprenentment senzill, i el moviment final, Allegretto, és un tema i 8 variacions en do menor.
0: L'obra és una... És que no em queden paraules, L'obra és una de les composicions més avançades de Mozart en el gènere del concert, i de fet, no és que ho digui jo, això, que també ho puc dir, però el que jo puc dir té un valor molt relatiu. Això ho deien personatges de l'àmbit de la música tan menors com Ludwig van Beethoven o Johannes Brahms, consideraven que eren unes grans aportacions de Mozart al món del gènere del concert. I molts musicòlegs afirmen que és el millor concert per a piano que va escriure mai Mozart. Escolta, que és molt dir,
1: No, però clar, si molts musicòlegs diuen això, que és el millor concert per a piano de Mozart, no podem fer una altra cosa que escoltar-lo a l'audició, no?
0: De banda també hi ha crida que vols dir, Rica, no? Som-hi. Recte final del darrer programa d'aquesta temporada estival aquí a Catalunya Ràdio, i francament, Pedro, no podíem acabar millor que escoltant música de Mozart.
1: Doncs sí, és que Mozart sempre ve de gust.
0: Sempre.
1: No? És veritat. És per això que us proposem escoltar el tercer moviment, l'Allegretto, del concert per a piano i orquestra número 24 en do menor, i hem triat una versió, Albert, de luxe.
0: Absolutament.
1: La protagonitzada per la pianista Mitsuko Uchida, dirigint ella mateixa des del piano l'orquestra de Cleveland.
0: Amb la música de Mozart marxarem, però ara volem agrair a la direcció de Catalunya Ràdio la confiança que ens han fet aquest estiu, deixant-nos matinar cada dissabte i diumenge amb vosaltres. Però també és un bon moment per donar les gràcies a la direcció de Catalunya Música per fer-nos confiança de nou, ja que a partir de demà ens trobareu de dilluns a divendres a la 1 del migdia a Catalunya Música.
1: Doncs sí, Pau Blasi, el muntatge i el control tècnic, moltíssimes gràcies. Olga Cardús, a la producció, moltíssimes gràcies també. I a tots els que ens heu seguit aquest estiu, moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Ens retrobem demà, demà mateix, a la 1 del migdia a Catalunya Música.
0: Fins demà, doncs. Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat. I la temporada que ve, nous capítols dels Homes Clàssics a Catalunya Música.

0: Bon dia, són les 8. A Suïssa, un tiroteig durant una rave deixa diversos ferits de bala al municipi d'Arau, a prop de Zúric. La policia té en marxa una operació a gran escala i recomana a tothom que s'allunyi de la zona. De moment no hi ha més detalls sobre uns fets que han passat aquesta matinada. Tensió veïnal i paràlisi assistencial i institucional a Ceuta. Un mes després de l'entrada massiva d'immigrants, la ciutat autònoma és lluny de recuperar la normalitat i ahir un grup de veïns van protestar fent una seguda pacífica reclamant mesures davant la crisi migratòria. La patronal de les benzineres adverteix que cada vegada n'hi haurà més d'abandonades a les carreteres catalanes. L'alt cost que suposa desmantellar-les les acaba convertint en estacions de servei fantasma. Els alcaldes afectats reclamen en declaracions a 3CAT Info la intervenció de l'Estat i la Generalitat per evitar-ho. Els Mossos busquen una tercera persona relacionada amb el xoc múltiple amb tres vehicles implicats que hi va deixar 9 ferits, un dels quals crític a l'AP7 a l'altura del Papiol. La policia va detenir dos dels ocupants del vehicle que circulava en contradirecció i que va provocar la topada, i també una tercera persona que va fugir. Al Tibet, una altra esllavissada obliga els equips de rescat a desplaçar-se. L'últim balanç de víctimes supera ja els 750 morts i els 3.000 desapareguts. Els supervivents de la tragèdia es refugien en terrenys elevats davant l'augment del nivell de l'aigua. L'Organització Mundial de la Salut ha enviat ajuda a les persones atrapades a les zones afectades per les inundacions. Delcy Rodríguez justifica l'acord petrolier de Veneçuela amb els Estats Units. La presidenta interina defensa la sobirania nacional del país i explica que el pacte tindrà una vigència de 25 anys. La previsió és produir més d'1,5 barrils de petroli diaris. I Cervera ha vibrat amb l'Aquelarre, la cita festiva més emblemàtica de la capital de la Segarra. Milers de persones s'han reunit aquesta nit per gaudir de l'acte central d'una festa que enguany ha transformat el rei Felip V en el mascle cabró, en una representació que combina història, foc i esoterisme. Vilafranca del Penedès es prepara per viure avui una de les cites castelleres més mediàtiques del calendari i de l'Ia de Sant Fèlix, que plega les quatre millors colles del moment. Hi participen els castellers de Vilafranca, les dues colles de Valls i la colla jove Xiquets de Tarragona.
1: Esports. El Barça farà aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà el Rayo a la Lliga. El club blaugrana ha fet oficial el traspàs del lateral Héctor Fort a la Reial Societat. El Barça ingressarà uns 8 milions d'euros i es reserva una opció de recompra davant d'una hipotètica venda del jugador. En paral·lel, derrota de l'Espanyol per 2-1 a Noeta contra la Reial Societat, l'equip Blanc-i-Blau encaixa la segona derrota de la temporada. Mentrestant, a segona, primeres victòries del Girona i el Sabadell. I en ciclisme, Tadej Pogačar ha hagut d'abandonar la Vuelta per una caiguda durant la 8a etapa. L'eslovet té una fractura de clavícula i s'haurà d'operar. El mallorquí Enric Mas és el nou líder de la General.
0: Últim cap de setmana d'agost, assolellat, calorós, amb algun núvol a la tarda a l'Alt Pirineu i l'Aran. La temperatura tornarà a arribar als 34 o 35 graus a Ponent i a les comarques de Girona.
2: 3CAT Info.
0: Molt bon dia, ara passen 4 minuts de les 8, des d'ara i fins les 9 us acompanya Marta Sánchez. A Suïssa, amb això comencem, hi ha hagut un tiroteig durant una rave que ha deixat diversos ferits. La festa tenia lloc en un hipòdrom del municipi d'Àreu, molt a prop de Zúric. Ara a aquesta hora hi ha en marxa una operació policial a gran escala i ja s'ha obert una investigació per aclarir els fets. En un vídeo que corre per les xarxes s'escolta el moment dels trets. Les autoritats recomanen a tothom que s'allunyi de la zona, però per ara no han donat més detalls sobre tot el que ha passat. Els mitjans suïssos expliquen que els trets han començat a les 3 de la matinada en una festa rave que cada any reuneix unes 3.500 persones. Anem per més coses, pendents de tot això de Suïssa, però estem pendents també de Ceuta, que està molt lluny encara de recuperar la normalitat un mes després de l'entrada massiva de migrants. La ciutat autònoma viu una situació de saturació assistencial, de crisi institucional i també de crispació entre els veïns. A Ceuta hi tenim una enviada especial, és la Marta Viana amb el suport tècnic del José Antonio Rodríguez. Marta, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia. Sí, pels carrers de Ceuta continuen havent-hi centenars de persones. Evidentment, la platja del Trampolín és la que més impacta, sobretot perquè hi ha aquestes barraques improvisades on estan vivint i dormint desenes de migrants. En aquest punt també és on es troba Creu Roja, que està repartint menjar i aigua i també doncs, atenent i curant les ferides d'algunes persones, però realment ho fan com poden, amb el mínim material possible, i la imatge és bastant impactant en aquest sentit. Hem parlat també amb una de les persones que feien fila per recollir la bossa de menjar, una bossa de menjar que donen cada dia, una vegada al dia, i ens deia això.
4: La verdad, muy difícil. La calle, un mes en el mar, y mucho frío, y no ayuda de nada, y lamentar robar el teléfono y el dinero, y ahora no tengo nada, solo comer en el Cruz Roja, y todo el día tengo hambre, por eso quiero ayuda.
3: Per la ciutat hi ha tres punts més d'acollida. Una és a Loma Colmenar, que és on el govern espanyol hi va instal·lar una carpa, on ara mateix hi dormen unes 1.200 persones, però realment per les voreres ahir vam anar i ja estan plenes de gent dormint al terra, doncs, que estan esperant poder entrar, perquè la idea doncs, és ampliar aquest espai. I els altres dos punts són els que s'anomenen els punts segurs, que han estat, de fet, autoorganitzats pels veïns d'aquí de Ceuta. Al barri del Príncipe, per exemple, n'hi ha un on hi dormen totes les nenes i dones també, però ens diuen que després d'un mes doncs que ja els costa, que comencen a estar cansats. L'Ahmed, per exemple, és el president de l'Associació de Veïns del Príncipe.
5: Nosotros aquí no le podemos ofrecer muchas cosas, pero comida y seguridad seguro. Que nadie le vaya a hacer daño y que puedan comer sus tres comidas al día. Ahora bien, que hemos visto que se ha dilatado mucho en el tiempo. Ya estamos cansados nosotros, están cansados ellas. Las niñas con una incertidumbre muy grande que no saben lo que va a pasar con ellas.
3: La xifra oficial és que queden unes 5.000 persones aquí a Ceuta, això comptant adults i menors d'edat, però segons les ONGs locals i amb tota la gent amb qui hem parlat, aquesta xifra està lluny de la realitat i parlen que a la ciutat hi hauria entre 10.000 i unes 15.000 persones.
0: Marta, els darrers dies hem estat parlant també de com viuen tota aquesta situació els veïns. Hi ha hagut algunes manifestacions, n'hi va haver alguna amb aldarulls, les dues últimes han estat més pacífiques. Avui els veïns tenen previst de tornar-se a manifestar una altra vegada?
3: Doncs mireu, avui ha d'arribar a Ceuta una flotilla per recolzar la gent de Ceuta que és contrària a l'arribada d'aquestes persones migrants. Algunes embarcacions ja van arribar ahir, ens diuen que una trentena ja van arribar ahir al port esportiu de Saltre, les altres tenen previst fer-ho avui, s'espera que n'hi hagin unes seixantena de barques, i com deies, ahir per exemple hi va haver aquesta seguda pacífica, una seguda pacífica que la veritat es va acabar convertint en una manifestació per aquí, pel centre de Ceuta, però molt més desinformada, molt més desinflada de les que hem vist les últimes setmanes. Hi havia unes 100 persones màxim que es manifestaven per aquí pel centre. Va ser una manifestació que també es va convocar de manera com molt ràpida per WhatsApp i molt improvisat. Això sí, crits contra els migrants amb moltes banderes espanyoles, i per avui mateix també a les 12 hi ha convocada una trobada de motos a la platja del Chorrillo amb el lema Ceuta nos ven, Ceuta es defensa. Per tant, veurem com van aquestes manifestacions al llarg del dia d'avui.
0: Molt bé, doncs avui estarem pendents d'aquesta situació a Ceuta quan fa un mes ja d'aquesta entrada massiva de migrants, amb la Marta Viana, amb el José Antonio Rodríguez. Marta, gràcies, bon dia.
3: Adéu, bon dia.
2: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
0: Mentrestant anem parlant de més qüestions, són les 8 i gairebé 9 minuts del matí. Us ho expliquem avui. Catalunya cada vegada té més gasolineres abandonades, un sector en declivi que va deixant instal·lacions fantasmes, campades, després que les empreses explotadores les abandonin sense assumir-ne el desmantellament ni descontaminar el sòl. L'elevat cost del procés fa que pel cap baix i a falta d'un registre públic n'hi hagi una seixantena de tancades escampades per tot el país. Mentre el Departament de Territori manté que la competència per autoritzar el desmantellament de les gasolineres és municipal, els alcaldes demanen la implicació de les grans administracions. Us ho expliquem tot plegat en aquest reportatge del David Àngela amb el suport tècnic d'Albert Jodar.
6: Les gasolineres abandonades en diverses carreteres de Catalunya són el testimoni de la decadència d'un negoci que, segons els responsables del sector, s'apaga. Com a norma general, el titular de l'explotació n'ha d'assumir el cessament i el desmantellament i descontaminar el sòl, però això depèn del contracte signat amb el propietari del terreny.
7: Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei.
8: Has d'arrencar la marquesina, has d'arrencar les màquines. Llavors has de fer un forat i començar a treure tancs. I llavors allà queda un forat important. Llavors has de tapar el forat. si això és al mig d'una carretera que tots són camps de patates, per entendre'ns, doncs bueno, doncs no, té un cos que no té sentit.
6: Els alcaldes afectats reclamen que la Generalitat o l'Estat intervinguin per evitar una imatge d'impunitat.
7: Josep Ramon Ferran Balart, alcalde de les Borges Blanques, a les Garrigues.
9: És evident que els ajuntaments, els consells comarcals i menys els consells comarcals de comarca com les Garrigues, amb poc múscul administratiu, es poden fer càrrec de posar ordre a tot això d'aquí. Aquí, on hi hauria d'entrar també el govern de la Generalitat, la sensació que pot tenir la gent és d'impunitat. A mi, com a ciutadà, m'acaben demanant més del que em pertocaria. Sí, et demanen, òbviament, separar sense posar l'accent en aquest model productiu i, en canvi, a altres, per exemple, aquesta gasolinera o els que al seu moment la van fer, se'n poden sortir impunement, no?
6: N'hi ha que, farts d'esperar, prenen la iniciativa.
7: Joan Bertran, alcalde d'Isòvol, a la Cerdanya.
10: Realment el mort és seu. Nosaltres el que podem fer, si ell no reacciona, fer-li fer. Nosaltres, per exemple, el que se'ls va comunicar, que si no la posaven en funcionament, el que sí que faríem és fer-los desmuntar la marquesina i els sortidors i que quedés com a mínim el solarnet. Això sí que municipalment, creant una ordenança, tu pots obligar els propietaris.
6: Però també n'hi ha que temen engegar-se un tret al peu i perjudicar les finances del consistori.
7: Pere Moradell és l'alcalde de Torroella de Fluvià.
11: En principi ho ha de fer l'Ajuntament i subsidiàriament pagar el propietari del terreny. El que passa és que si és insolvent, llavors qui vols que pagui?
6: El fenomen també és evident més enllà dels camps de patates a les grans ciutats com Barcelona. En un radi de mig quilòmetre, al barri del Poblenou, hi ha tres gasolineres tancades que, segons els veïns, com en Christian, han sigut blanc d'ocupacions i focus de problemes.
12: A l'hora de tancar-les sempre acaben ocupant-les. Les han anat ocupant totes, conforme les han anat tancant, llavors es fica gent que sí que dona una mica de... no dona bona imatge, més fan sorolls i ara per ara mateixa, com el tema aquestes del xabolismo que hi ha a Barcelona, s'aprofiten molt dels espais aquests que tanquen.
6: El fotògraf Xavier Aragonès, el primer a documentar amb el seu treball part de les gasolineres abandonades de Catalunya, considera que aquestes restes són les primeres ruïnes genuïnament contemporànies i que en un futur es consideraran vestigis de l'època del motor de combustió i dels combustibles fòssils.
13: Mentre els romàntics del segle XIX buscaven les ruïnes dels castells medievals i els cementiris, doncs a principis del XXI ja comencem a tenir les ruïnes de les darreries de la Revolució Industrial.
6: Les gasolineres que van tancant deixen un terreny hipotecat i condicionat per una estructura que no pot acollir un altre tipus de negoci o activitat. Un cop tancades, es buiden els dipòsits i se n'extreuen els gasos. Sovint el terreny no s'excava davant el risc que aquests dipòsits estiguin contaminats, un fet que complica i encareix l'operació. Actualment a Catalunya hi ha entre 1.800 i 2.000 estacions de servei en funcionament.
0: Un parell de minuts i un quart, encara us expliquem que els Mossos segueixen buscant una tercera persona implicada en el xoc múltiple d'ahir a la P7, en què es van veure afectats tres vehicles. Aquesta persona que hauria fugit anava al cotxe que circulava en contradirecció, amb dos ocupants més que van ser detinguts al lloc dels fets. El vehicle va topar amb cotxes que anaven correctament al Papiol poc després de les 4 de la tarda, en enllaç amb la B23. El sinistre ha deixat 9 ferits, un dels quals crític. La policia perseguia el vehicle des de Vilafranca del Penedès perquè tenia la sospita que els tres ocupants estaven relacionats amb un robatori amb força que hi havia hagut a l'Aldea, al Baix Ebre. L'accident va obligar a tallar la P7 a l'altura del Papiol durant més de 3 hores. Som un minut per un quart, un parell de qüestions de l'exterior. Al Tibet, una nova esllavissada ha format un llac a la zona del desastre que ha obligat els equips de rescat a desplaçar-se. L'acumulació d'aigua i les pluges estan posant en perill les persones que treballen sobre el terreny i que aquesta setmana han hagut d'aturar les tasques de rescat en més d'una ocasió. L'últim balanç de víctimes supera ja els 750 morts, 3.000 desapareguts, però el rescat en vida d'una nena de 6 anys, després de 60 hores sota la runa, aporta optimisme als equips de rescat. És el moment aquest en què un equip de rescat ha sentit el plor de la nena en una escena que s'ha fet viral. L'Organització Mundial de la Salut i l'Exèrcit Nepalès han enviat subministraments a les persones atrapades a les zones afectades per les inundacions. I a Veneçuela, la presidenta interina ha sortit al pas de les crítiques per l'acord petrolier amb els Estats Units. En un missatge institucional, Delcy Rodríguez ha explicat que el pacte té una vigència de 25 anys i ha defensat que el seu país es converteixi en una potència energètica.
14: Hay algo que debe quedar absolutamente claro. Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología, capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sancions.
0: Segons la líder veneçolana, l'objectiu és produir més d'1,5 barrils diaris i generar així uns ingressos superiors als 200.000 milions de dòlars. Delcy Rodríguez també ha agraït els esforços de Trump i el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, per tancar el pacte.
2: El temps.
0: Fem un cop d'ull a la crònica meteorològica amb el Tomàs Molina.
15: Últim cap de setmana d'estiu, amb un temps força estable. Avui un dia marcat pel sol a tot arreu, un dia de sol, potser a la tarda amb alguna nuvolada sense més conseqüències, que creixerà en àrees del Pirineu Occidental, potser més aviat cap a l'Aran o cap a la zona del Pallars. La tendència de cara als dies que vindran és que la temperatura torni a pujar. De fet, dilluns, últim dia del mes d'agost, tornarà a ser un dia majoritàriament assolellat, però ja amb alguns intervals en núvols que seran presents a la Costa Daurada, en àrees del Pirineu, fins i tot a la tarda vespre podria haver-hi algun petit ruixat en àrees del Pirineu gironí. La tendència de cara a dimarts és que els ruixats puguin guanyar terreny, sobretot de cara a la tarda, en àrees del Pirineu i esporàdicament a la resta del país, amb temperatura amb tendència a pujar a partir de dimecres, amb un ambient la setmana vinent, ja ho diem, que serà una mica més calorós.
2: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
0: Anem per més coses. Mireu el cas que us expliquem ara. Una veïna del Port de la Selva, a l'Alt Empordà, ha denunciat davant del síndic de Greuges l'actuació policial de què va ser víctima per fer nudisme a les roques de Cap de Vol. Segons la dona, dos vigilants municipals li van demanar que es vestís, al·legant la prohibició de fer nudisme en aquella zona i que diferents banyistes de nacionalitat francesa havien trucat a l'Ajuntament per queixar-se que s'estava banyant nua. Ens ho explicava aquí a 3Cat Info.
16: Òbviament jo no portava res. Digo, ¿cómo quiere que me identifique? Yo no llevo nada. Ah, pues se tiene que identificar. Pues ahora llamamos a los Mossos. Pues bueno, ya la cosa se'n va anar enrabassant. Imagina't, tot això amb els meus veïns davant, clar, va ser molt violent, molt violent.
0: La dona era a la platja amb la seva neta i la seva mare i va tornar a casa acompanyada dels vigilants municipals. Després s'hi va presentar una patrulla dels Mossos que l'hauria amenaçat de detenir-la si no s'identificava. La dona va acabar portant a contracor la documentació requerida. Hem parlat també amb el president de la Federació Naturista Nudista de Catalunya, Segimon Rovira, que considera que la policia va vulnerar els drets de la dona.
17: Recriminar-nos o coaccionar-nos perquè estem fent nudisme és atemptant contra la nostra llibertat. I fer servir l'excusa dels nens no l'acceptem, perquè nosaltres també som famílies, tenim nens, i la nuesa no perjudica els nens. Al contrari, creiem que la repressió a la nuesa és més perjudicial pels nens. El cos nu és una cosa natural, no pot ser una cosa dolenta.
0: L'Ajuntament del Port de la Selva ha defensat l'actuació policial i recorda que ja hi ha un espai habilitat al municipi com a platja nudista. A més de portar el cas davant del síndic de Greuges, la dona preveu emprendre accions legals contra els vigilants municipals i també contra els Mossos d'Esquadra. Gairebé un miler de persones van participar ahir en una cadena a la fresca contra la massificació turística a Mallorca. Els manifestants van fer una cadena humana asseguts en cadires de platja al centre de Palma per denunciar les conseqüències de l'actual model turístic sobre els residents i el futur de l'illa. Amb aquesta acció reclamen mesures contra la saturació turística que fa anys que pateixen. Tonina Soquier, portaveu del grup ecologista GOP, reclama al govern balear que els escolti.
18: Aquesta setmana, dimecres, va fer exactament un mes de la manifestació de 26 de juliol. Just el dia següent vam demanar cita a la presidenta Proens i a el president Galmés i encara a dia d'avui estem esperant que mos citin.
0: Ara fa un mes, unes 25.000 persones segons la policia, 70.000 segons els organitzadors, es van manifestar a Palma per reclamar també el govern balear que prengui mesures per disminuir la pressió turística i per millorar la qualitat de vida dels seus habitants.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Crònica cultural que comencem avui a Cervera, que ha esclatat davant els deliris del rei Felip V com a protagonista de l'acte central del 49è aquelarre. Història, foc i esoterisme han estat els elements principals de la representació, que ha suposat un viatge simbòlic de com el poder i la tirania van consumir el rei Borbó. Ens ho explica des d'allà l'Alba Mor.
19: La prèvia de l'encès a la plaça de la Universitat ha concentrat els esdeveniments històrics com la guerra de successió i els decrets de nova planta. Després de la cercavila, ja cal racó, l'espectacle ha fet evidents les obsessions i les histèries del monarca sota la influència de Lilith, unes dèries que l'han dut a comportaments animals fins a transformar-se en el mascle cabró. La representació ha finalitzat amb la doble escorreguda en una última edició, de moment a càrrec del Pol Bosch i la Gemma Oriol, que s'acomiaden del seu càrrec com a directors artístics.
20: O sigui, el balanç és molt bo, estem molt contents d'aquests anys, hem après moltíssimes coses i ha sortit molt bé. A veure, també és veritat que aquest any deixarem de fer aquelarres, però queda molt temps, poden passar moltes coses, i hi ha altres projectes en què podem seguir coincidint, no és com que...
21: No és una 10 per sempre, tampoc. És un...
20: Un canvi fins aviat. Vale, fins aviat.
21: O fins una altra.
19: Tot plegat en una edició de rècord amb més de 40.000 visitants.
0: I avui tindrem la mirada molt posada a Vilafranca del Penedès, perquè hi ha la jornada gran del calendari casteller aquest migdia a la localitat. És la Diada de Sant Fèlix, que reuneix

0: Valls, el 4 de 9 net, el 4 de 10, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8, tot i que també té a punt el 2 de 8 sense folre. La colla jove, si aquests a Valls, hi pot intentar el 2 de 9, el 4 de 9 net, possiblement el 2 de 8 net i el Pilar de 8. I la jove de Tarragona, en la seva setena participació, també hi vol fer 10 pisos. Els liles podrien provar el 5 de 9, el 3 de 10, el 4 de 9 amb l'agulla i el Pilar de 8. Tindran 6 rondes per aconseguir-ho i actuaran per aquest ordre Colla Vella, Colla Jove de Tarragona, Castellers de Vilafranca i Joves de Valls. La diada començarà a 1/4 d'1 del migdia.
1: I avui es tanca el Festival Acústica de Figueres. Oh!

capital de l'Alt Empordà tanca 4 dies de festival. Ho fa amb un parell de concerts a la Rambla. A les 7 de la tarda hi actua Loco Mia, caracteritzada per l'esperit festiu i desacomplexat de la música de ball dels anys 80 i 90, amb una estètica inconfusible, a base de ventalls, de glamour i d'una posada en escena única. A les 8 del vespre, l'orquestra Diversiones protagonitzen el concert de cloenda del festival, una cita imprescindible per cantar i ballar amb les cançons que han marcat diverses generacions i també per celebrar els seus 20 anys de trajectòria artística.

0: altre ordre de coses, música totalment diferent. Últim concert de la Xubertia de Davila Bertran amb el quartet Casals i la soprano Juliane Banse. La soprano alemanya, que és una convidada molt especial perquè va cantar la primera edició del festival i des d'aleshores ja ha mantingut un vincle estret. Banse i el quartet Casals interpretaran la col·lecció de 6 cançons que formen l'opus 107 de Robert Schumann, en un arranjament per a veu i quartet de corda. A la segona part, el prestigiós quartet Casals oferirà el quartet número 14 de Schubert, conegut amb el sobrenom de La mort i la donzella, perquè ens remet a un tema de Lied del mateix títol. Una obra immensa que posarà punt final també avui a la 34a Schubertiada. Fins que siguin 2:15, us deixem amb el Roger Nau. Bon dia, Roger.
1: Bon dia. El Barça farà aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà el Rayo Vallecano al Camp Nou. El tècnic Hansi Flick, que ahir ja va comptar amb tots els jugadors disponibles del primer equip, a les 12 farà la roda de premsa prèvia al partit de demà, que començarà, recordem, a 10:15 del vespre. Ja no hi serà en aquest partit, evidentment, Héctor Fort. El club blaugrana ahir ja va fer oficial el traspàs del lateral a Real Societat. El Barça ingressarà uns 8 milions d'euros i es reserva una opció de recompra a més del percentatge d'una hipotètica futura venda. Héctor Fort va arribar al Barça amb només 7 anys i se n'acomiada després de jugar cedit la temporada passada a l'Elx. El futbolista ha fet un emotiu missatge de comiat a les xarxes socials. Per cert, encara en clau blaugrana, el Barça ja sap quin serà el seu calendari a la Lliga de Campions. Debutarà el 9 de setembre al Camp Nou contra el Feyenoord, mentre que també destaca la visita a París contra el PSG de Luis Enrique i Ferran Torres el 20 d'octubre, només 4 dies abans del primer clàssic contra el Madrid a la Lliga. Els blaugranes finalment tancaran la fase de grups de la Champions contra el Como de Fàbregas el 27 de gener, també al Camp Nou.
2: 3CAT Info.
1: I tornant a la Lliga, derrota de l'Espanyol per 2-1 a Noeta contra la Real Societat a la tercera jornada del campionat. Barrenetxea va avançar els bascos al minut 4. Roberto va empatar pels blanquiblaus a la recta final del primer temps, però finalment Òscar Son va fer el 2-1 definitiu al minut 61. Manolo González, tècnic de l'Espanyol, no va quedar content amb el seu equip.
3: El que no pot ser que la més de la meitat de l'equip no guanyem duels individuals. Que en xoquin i caiguem, que siguem tan tous com hem sigut avui. Avui no hem competit al nivell nostre. Tot i així hem estat dins del partit, però és un partit millorable i torno a dir, hem d'agafar el ritme dels dos primers partits que hem tingut.
1: Després de 3 partits, l'Espanyol suma una victòria i 2 derrotes. La jornada d'ahir ens va deixar 2 resultats més, el Llevant 5, Betis 2 i el Sevilla 1, Atlètic de Madrid 3. La tercera jornada continua avui amb 3 partits, el Madrid-Màlaga, la 5 al Bernabéu, el Deportivo València a 8:15 a Riazor i el Celta Atlètic Club a 10:15 a Balaídos. La jornada, evidentment, la tancarà demà l'Osasuna Getafe i també

0: El Barça-Rayo, que dèiem ahir, a 2:15 al Camp Nou. Mentrestant, a la segona divisió, primera victòria de la temporada del Girona i del Sabadell. El Girona va fer una demostració de força i va derrotar les Palmes per 5-2 a Montilivi. Els gols dels gironins els van fer Justin, Fran Beltran, Esprilla amb un doblet i Isan. Quique Álvarez és el tècnic del Girona.
1: La victòria és una victòria, però sobretot jo crec que reforça l'equip, reforça el treball que estan fent les últimes setmanes i crec que és... A nivell moral, està clar que hem fet coses bé per guanyar un partit així futbolísticament, però és important a nivell moral de tothom.
0: El Sabadell, d'altra banda, va imposar-se a l'Almeria per 1-0 en el seu retorn a la nova Creu Alta. El gol sabadellenc el va fer Nico Gioacchini al minut 8 del segon temps. Escoltem el tècnic vallesà Ferran Costa.
2: Busquem l'excel·lència, però al final penso que és molt important per l'estabilitat que tinguem clar qui som, el que ens ha costat estar aquí, d'on venim. Hem menjat merda a palades durant molts anys i crec que necessitem doncs, un clima de positivitat, de ser assertius, de ser constructius. La setmana passada no hi havia que matar el Gio, avui segurament l'estimem una mica més.
0: Aquest cap de setmana, per cert, ha començat també la Lliga Femenina. L'Espanyol va estrenar-se amb una derrota al camp de l'Eibar per 1-0. Les basques van fer el gol de la victòria al temps afegit a la sortida d'un corna. Sara Monforte és l'entrenadora del conjunt blanquiblau.
3: Bueno, cruel, però sincerament merescut. Em sap greu dir-ho, i jo ho li vull dir a les jugadores, crec que no han fet un bon partit, també està malament. No s'ha aparegut gens aquest equip a el que hem estat jugant tota la pretemporada, igual m'he equivocat jo sempre em fico per davant de tot. Crec que quan jugues en foc et cremes i han jugat massa en foc.
0: El Barça i el Badalona Weiman debuten avui. Les badalonines visitaran l'Atlètic Club a les 12 del migdia i les blaugranes rebran el Tenerife a les 7 de la tarda al Johan Cruyff. Mentrestant, en ciclisme, Tadej Pogacar ha hagut d'abandonar la Vuelta quan era líder destacat de la cursa, després d'una dura caiguda a 32 quilòmetres del final de la 8a etapa d'ahir entre Pujol i Xaraco. Segons el comunicat mèdic del seu equip, l'UAE, l'eslové té una commoció cerebral, una fractura estable d'una vèrtebra cervical i una fractura amb desplaçament de la clavícula esquerra que el farà passar pel quiròfan. Pogacar, per tant, no podrà participar en el Mundial de Ruta de Ciclisme que es disputarà del 20 al 27 de setembre a Montreal. Ara el nou líder de la Vuelta és el mallorquí Enric Mas. El ciclista del Movistar té un minut d'avantatge respecte a l'eslové Primoz Roglic. Avui, novena etapa de 187 quilòmetres i 6 ports de muntanya entre la Vila Joiosa i l'Alt d'Aitana, també al País Valencià. Mentrestant, en motociclisme avui, a les 2 del migdia, es disputa la cursa llarga del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP, com sempre en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i de 3CAT. Ahir, Marc Márquez va guanyar la cursa sprint davant del seu germà Àlex i de Marco Bezzecchi, que sortia des de la pole. A la general, Márquez és tercer a 33 punts del líder, el madrileny Jorge Martín. I també aquesta tarda, a 4:45, es disputa la final masculina del Mundial d'Hockey Herba entre la selecció espanyola, amb 12 jugadors catalans i Alemanya. Ahir va disputar-se la final femenina. L'Argentina va proclamar-se campiona després de derrotar els Països Baixos per 3-1 als penals. I finalment, en futbol sala, el Barça és el nou campió de la Copa Catalunya. Ahir es va imposar a la final el CatGas Energia Santa Coloma. Ho va fer per al resultat de 4-6. Abans, les Corts va guanyar la final femenina contra el Rubí per 1-5. D'aquesta manera, ja tenim campió i campiona de la Copa Catalunya. El Barça i les Corts van guanyar ahir. Thank you.

0: Bon dia a tothom, són 8:45 del matí a Suïssa. Estem pendents d'aquest tiroteig que hi ha hagut durant una rave que ha deixat, segons l'últim balanç, una persona morta i 5 de ferides, algunes de les quals estarien greus, al municipi d'Àrau, molt a prop de Zúric. La policia té ara mateix en marxa una operació gran escala, recomana a tothom que s'allunyi de la zona. Pendents també del que passa a Ceuta, on hi ha una certa tensió veïnal des de fa dies, també paràlisi assistencial i institucional, just un mes després de l'entrada massiva de 70.000 migrants. La ciutat autònoma està molt lluny encara de recuperar la normalitat, segons dades oficials, i encara 5.000 migrants en aquesta ciutat. I us estem explicant també que la patronal de les benzineres adverteix que cada vegada n'hi haurà més d'abandonades a les carreteres catalanes. L'alt cost que suposa desmantellar-les les acaba convertint en estacions de servei fantasma. Els alcaldes afectats reclamen la intervenció de l'Estat i també de la Generalitat per evitar-ho. Més enllà d'aquestes qüestions, també us explicarem els pròxims minuts com milloren les dades d'ús del català entre el personal que treballa a bars i restaurants a Barcelona. Segons una enquesta de l'Ajuntament, la meitat dels treballadors parla la nostra llengua i 3 de cada 4 l'entén. Ara us ho detallarem. I mirarem cap a l'univers, perquè aquest migdia hora catalana, cap a 2:45, la NASA llança el telescopi Roman, que ha d'investigar sobre alguns dels grans misteris de l'univers. Ens hi hem fixat perquè, més enllà del que hi vagi fer aquest telescopi, es dona el cas que és un dels pocs amb nom de dona. Us explicarem qui va ser Nancy Roman. Roger, i dels esports.
1: El Barça. Doncs explicarem que el Barça fa aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà el Rayo a la Lliga. Ja no hi serà Héctor Fort, que ha estat traspassat a la Reial Societat. Mentrestant, l'Espanyol ja ha jugat. Ahir va caure per 2-1 a Noeta, precisament contra la Reial Societat. Mentre segona, primeres victòries del Girona i el Sabadell contra les Palmes i l'Almeria. Tots dos partits a casa.
0: Estem en l'últim cap de setmana d'agost, assolellat i calorós, amb algun núvol a la tarda a l'Alt Pirineu i Aran. La temperatura tornarà a arribar als 34 o 35 graus a Ponent i també a les comarques de Girona. Bé, doncs a Suïssa, pendents d'aquest tiroteig que hi ha hagut aquesta matinada durant una rave que ha deixat diversos ferits, la festa tenia lloc en un hipòdrom del municipi d'Àrau, molt a prop de Zúric. Ara, aquesta hora, hi ha en marxa una operació policial a gran escala i ja s'ha obert una investigació per aclarir els fets. En aquest vídeo, que corre per les xarxes, se sent el moment dels trets.

0: Les autoritats recomanen a tothom que s'allunyi de la zona, però per ara no han donat més detall sobre els fets. Els mitjans suïssos expliquen que els trets han començat a les 3 de la matinada en una festa rave que cada any reuneix unes 3.500 persones. Tal com pronosticaven els sondejos, Islàndia està dividida sobre l'opció d'adherir-se a la Unió Europea. De moment, el no sembla que guanya per la mínima en el referèndum celebrat ahir per saber si els islandesos volen reprendre les negociacions amb Brussel·les. En el resultat provisional, amb més de la meitat dels vots escrutats, aquest no s'imposa amb menys de 2 punts percentuals de diferència. A falta del recompte final, sembla que Islàndia torna, doncs, a tancar la porta a entrar a la Unió Europea. Al centre del debat hi havia el control dels recursos pesquers, el cost de la vida i també les amenaces de Donald Trump de quedar-se amb Groenlàndia. I Ceuta és lluny de recuperar la normalitat. Un mes després de l'entrada massiva de migrants, la ciutat autònoma viu una situació de saturació assistencial, també de crisi institucional i de molta crispació entre els veïns de Ceuta. La crònica des de Ceuta és de l'enviada especial de 3CAT Info, Marta Viana, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
1: Els carrers de Ceuta continuen havent-hi centenars de persones. Evidentment, la platja del Trampolín és la que més impacta, sobretot perquè hi ha aquestes barraques improvisades on estan vivint i dormint desenes de migrants. En aquest punt també és on es troba Creu Roja, que està repartint menjar i aigua i també, doncs, atenent i curant les ferides d'algunes persones, però realment ho fan com poden, amb el mínim material possible, i la imatge és bastant impactant en aquest sentit. Hem parlat també amb una de les persones que feien fila per recollir la bossa de menjar, una bossa de menjar que donen cada dia, una vegada al dia, i ens deia això.
2: La verdad, muy difícil. La calle un mes en el mar y mucho frío, y no ayuda de nada, y lamentar robar el teléfono y el dinero, y ahora no tengo nada, solo comer en el Cruz Roja, y todo el día tengo hambre, por eso quiero ayuda.
1: Per la ciutat hi ha 3 punts més d'acollida. Una és a Loma Colmenar, que és on el govern espanyol hi va instal·lar una carpa, on ara mateix hi dormen unes 1.200 persones, però realment per les voreres ahir vam anar i ja estan plenes de gent dormint al terra, doncs, que estan esperant poder entrar, perquè la idea, doncs, és ampliar aquest espai. I els altres 2 punts són els que s'anomenen els punts segurs, que han estat, de fet, autoorganitzats pels veïns d'aquí de Ceuta. Al barri del Príncipe, per exemple, n'hi ha un on hi dormen totes les nenes i dones també, però ens diuen que després d'un mes, doncs, que ja els costa, que comencen a estar cansats. L'Ahmed, per exemple, és el president de l'Associació de Veïns del Príncipe.
3: Nosotros aquí no le podemos ofrecer muchas cosas, pero comida y seguridad seguro, que nadie le vaya a hacer daño y que puedan comer sus 3 comidas al día. Ahora bien, que hemos visto que se ha dilatado mucho en el tiempo, ya estamos cansados nosotros, están cansados ellas, las niñas con una incertidumbre muy grande, que no saben lo que va a pasar con ellas.
1: La xifra oficial és que queden unes 5.000 persones aquí a Ceuta, això comptant adults i menors d'edat, però segons les ONGs locals i amb tota la gent amb què hem parlat, aquesta xifra està lluny de la realitat, i parlen que a la ciutat hi hauria entre 10.000 i unes 15.000 persones.
0: Gràcies, Marta. Bé, el govern espanyol continua atribuint aquest origen de l'entrada massiva a Ceuta a la força de convocatòria de les xarxes. Al llarg d'aquesta última setmana, i poc abans que ho faci el mateix Pedro Sánchez, els principals ministres de l'executiu han desfilat pel Congrés i, amb polèmica inclosa, han insistit que no tenien cap indici del que va acabar passant. Encara queden diversos interrogants per resoldre, que ara repassem amb l'Àlex Giralrobert.
4: Per la Moncloa, la llavor dels fets van ser 2 missatges falsos que van circular com la pólvora per les xarxes, que la frontera estava oberta i que si es creuava nedant, Espanya no podria fer retorns.
5: Gestada i propulsada per una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitadas, instrumentalizada por una internacional reaccionaria.
6: Se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo, claramente manipuladas por agentes desestabilizadores.
7: Esa tergiversación que se produjo dio lugar a 2 bulos.
4: I gairebé sempre amb bones paraules cap al Marroc, han descartat que el país africà pogués estar al darrere d'aquesta convocatòria.
7: No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya dirigido, haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas.
4: Ara bé, ministres com Margarita Robles han apuntat cap a l'omissió dels agents fronterers marroquins.
8: No me corresponde a mí hablar del país vecino. Sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
4: Precisament la titular de defensa va protestar protagonitzar a principis de setmana un xoc de versions amb el d'Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre la informació prèvia de l'assalt massiu que el CNI havia fet arribar al govern espanyol.
6: Esos funcionarios que están allí trasladan y dan cuenta de esa convocatoria para poder entrar a nado aprovechando una fiesta que se daba en el país vecino.
9: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
4: La resta de ministres s'han anat alineant amb Marlaska, que divendres va aclarir que ell no ha volgut assenyalar mai el CNI pels fets de Ceuta.
10: En caso de haber tenido conocimiento de la extensión del alcance de ese riesgo, pues se habrían tomado evidentemente las medidas necesarias.
11: No teníamos información ni previa ni precisa de la magnitud del fenómeno.
9: Yo no he responsabilizado nunca a ningún servicio de información.
4: Amb tot, l'executiu espanyol treballa ara amb aquesta xifra.
9: Permanecen en Ceuta alrededor de 5.000 personas migrantes.
4: I parla també de 1.500 menors identificats. Insisteixen que la prioritat és expulsar-los a tots.
12: Que se produzca el retorno de todos los migrantes y hacerlo dentro de los márgenes de la ley.
4: I això no serà ni fàcil ni ràpid, perquè recorden, s'ha d'analitzar cada cas individualment. Per tot plegat, no volen posar ni dates ni terminis. Amb aquest preludi de compareixences, serà Pedro Sánchez qui dijous prendrà la paraula al Congrés per abordar la crisi migratòria de Ceuta.
0: Cinc minuts i tres quarts de nou. Us ho expliquem avui a 3CAT Info. Catalunya Ràdio cada vegada té més gasolineres. Catalunya té cada vegada més gasolineres abandonades. Un sector en declivi que va deixant instal·lacions fantasma escampades després que les empreses explotadores les abandonin sense assumir-ne el desmantellament ni descontaminar el sòl. L'elevat cost del procés fa que pel cap baix i a falta d'un registre públic n'hi hagi una seixantena de tancades escampades per tot Catalunya. El Departament de Territori manté que la competència per autoritzar el desmantellament de les gasolineres és municipal, però els alcaldes demanen la implicació de les grans administracions. És una informació del David Àngela.
13: Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana de Benzineres, admet que el factor econòmic és determinant per abandonar aquestes instal·lacions.
14: Si la benzinera està perduda per aquests mons de Déu, al mig d'una carretera, al mig d'un... O sigui, llavors es deixa perquè si es desmantela val uns diners treure tot allò, és farratge que al final val més treure-ho que el que et donguin a la venda de per pes, diguéssim, amb la qual cosa es queda l'estructura allà.
13: Els alcaldes afectats reclamen que la Generalitat o l'Estat hi intervinguin. És el cas de Josep Ramon Ferran Balart, alcalde de les Borges Blanques.
15: És evident que els ajuntaments, els consells comarcals i menys els consells comarcals de comarca com les Garrigues, amb poc múscul administratiu, es poden fer càrrec de posar ordre a tot això d'aquí. Aquí, on hi hauria d'entrar també el govern de la Generalitat, la sensació que pot tenir la gent és d'impunitat. A mi, com a ciutadà, m'acaben demanant més el que em pertocaria. Sí, et demanen, òbviament, separar sense posar l'accent en aquest model productiu, i en canvi hi ha altres, per exemple aquesta gasolinera o els que al seu moment la van fer, se'n poden sortir impunement, no?
13: El fenomen també afecta les grans ciutats. Per exemple, al barri del Poble Nou de Barcelona, i en un ràdio de 500 metres, n'hi ha 3 d'abandonades. Actualment a Catalunya hi ha entre 1.800 i 2.000 gasolineres en funcionament.
0: 3 minuts i mig i 3 quarts. La meitat del personal que treballa a bars i restaurants de la ciutat de Barcelona parla en català i 3 quartes parts l'entén. La dada, que millora els últims registres, surt a l'enquesta municipal sobre l'activitat al sector de la restauració. Un estudi on 2 de cada 3 responsables dels establiments reclama més formació, sobretot en idiomes, atenció als clients i manipulació d'aliments. I on es fa constar també que un cafè costa de mitjana a Barcelona 1,4 euros i que només el 20% dels clients paga en efectiu. És una informació del Joan García.
16: ¿Qué le pongo?
17: Hola, bon dia. Posa'm un tallat.
16: Claro, sí. ¿Leche normal o con avena sin lactosa?
17: Sí, llet normal.
16: Vale, ahora le pongo.
4: Per primera vegada, segons aquest registre anual, el nivell de coneixement i ús del català remunta tímidament després de 5 anys de recular. Això en un context on la meitat de personal que té els negocis és de fora d'Europa. Els responsables dels establiments n'han parlat a 3CAT Info. Troben a faltar també més estabilitat al personal de servei, que és el que al final aporta experiència.
18: Potser potser la llengua una mica, perquè molta gent no és a fora i potser acaben d'arribar i encara la llengua, la catalana, no l'han agafat encara. I informació de cambrers. Entra molta gent sense experiència i potser estan 3 mesos i se'n van.
17: Precisament, l'enquesta recull la dificultat de trobar personal qualificat com un dels principals problemes del sector, juntament amb els propis de la zona on hi ha l'establiment. També l'increment de preus, l'augment de la competència i els impostos. Restauradors amb qui hem parlat hi afegeixen casos de relació amb l'Ajuntament.
19: Hi ha que mirar una mica el tema de les terrasses. Ara mateix ens hem podat un arbre perquè deien que estava mort. Vale, muy bien, l'arbre fora. Però, tio, no em deixis un forat a terra. Aviam si a poc a poc anem avançant tots una mica i l'Ajuntament també ajuda una mica.
17: Segons l'estudi, a Barcelona un cafè costa 1,4 euros de mitjana. Una cervesa i un refresc solen valer uns 2 euros i mig. A l'hora de pagar, qui ho fa en efectiu ja només és un de cada 5 clients.
20: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
0: Aquest migdia, Hora Catalana, la NASA llança el telescopi Roman. El seu objectiu és investigar sobre alguns dels grans misteris de l'univers, com ara l'energia fosca o els exoplanetes. Aquest observatori espacial rep el nom de la primera astrònoma que va ocupar una posició directiva dins l'Agència Espacial Nord-Americana. La Núria Har en repassa la carrera en aquest reportatge amb muntatge d'Albert Hodar.
21: Els telescopis tenen sovint noms d'home, el Hubble o el James Webb, però avui la NASA fa justícia amb el telescopi Nancy Grace Roman, tota una pionera enamorada de l'univers que es va convertir en la primera astrònoma en cap de l'agència.
22: Crec que sempre he sigut curiosa i només volia satisfer la meva curiositat, i l'astronomia en particular era un tema sobre el qual volia aprendre més coses. La culpa és de la meva mare, perquè em treia a passejar i m'ensenyava les constel·lacions, les aurores boreals i coses així. Em fascinava.
21: En aquesta entrevista amb la NASA, la doctora Nancy Roman explica com va créixer en un món sense referents, on ella acostumava a ser l'única dona.
22: No pensava que pogués arribar a tenir una plaça permanent com a investigadora en astronomia. Mirava al meu voltant i crec que només hi havia una altra dona astrònoma en plaça permanent en tot el país. No vaig rebre cap tipus d'ànims. Des del principi em van dir que les dones no podien ser científiques.
21: Nascuda als anys 20 a Nashville, la capital de Tennessee, es va llicenciar i doctorar en astronomia, malgrat les adversitats que va trobar des de l'inici de la seva carrera.
22: El meu professor de tesi va ser una persona de qui sovint no vaig rebre el suport que esperava. Hi va haver un període de 6 mesos en què no em va dirigir la paraula, ni tan sols quan el saludava pel passadís. No volia tenir res a veure amb mi.
21: Però un dels seus descobriments li va donar prestigi dins de la comunitat científica plena d'homes, que se la va començar a mirar amb uns altres ulls.
22: El primer estímul que vaig rebre va ser a tercer de carrera, quan el cap del departament de física se'm va acostar un dia al laboratori i em va dir: saps, normalment intento dissuadir les dones d'estudiar física, però crec que potser tu ho podries aconseguir.
21: Sempre optimista, fins a la seva mort, el dia de Nadal de fa 8 anys, va mantenir l'esperança que el món fos una mica més just del que havia estat amb ella.
22: M'alegra que ara les dones puguin accedir a llocs de responsabilitat i que ja no se sentin tan desanimades com em va passar a mi. Però crec que hi ha dues coses que m'agradaria que canviessin. Una són els salaris, i l'altra és que m'agradaria veure més dones en posicions directives.
21: Avui, la NASA llança un telescopi que honora el seu nom, el Roman, el Nancy Grace Roman.
0: Passa ja un minut de 8:45 del matí.
20: El temps.
0: La previsió és del Tomàs Molina.
23: L'últim cap de setmana del mes d'agost es presenta tranquil, marcat pel sol, amb alguna nuvolada potser a la tarda que creixerà en àrees del Pirineu, sobretot el Pirineu Occidental, l'Aran, les zones altes del Pallars Sobirà, en principi sense precipitació i amb temperatura amb tendència a pujar respecte a la d'avui, amb màximes que tornaran a arribar fins als 34-35 a les comarques de Ponent, també 33-34 a bona part de les comarques gironines i del centre del país. Una setmana, la setmana vinent, dilluns, l'últim dia d'agost, també assolellat en conjunt, però ja amb alguns intervals en núvols al matí en punts de la Costa Daurada, nuvolades al Pirineu que poden donar al vespre ja algun ruixat en punts del Pirineu Oriental. Dimarts, entre dimarts i dimecres, de fet, hi haurà intervals en núvols, al matí amb més sol, a la tarda amb nuvolades que guanyaran terreny i que tornaran a donar ruixats, sobretot en àrees del Pirineu, amb temperatura potser una miqueta més baixa, especialment al Pirineu, però amb tendència a pujar en la resta de la setmana. Sembla que la setmana vinent tornarà a ser una setmana força calorosa.
20: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Ara us parlem dels còmics, que poden ser una eina ideal per parlar de molts temes com assetjament escolar, dolor, ansietat o memòria històrica. És el que ens proposa Jordi Ojeda al seu últim llibre, Un còmic per a cada persona, publicat per l'editorial Octaedro. Professor del Tecnocampus i expert en còmic, Ojeda defensa la lectura d'historietes com a factor d'empoderament i de divulgació. Us ho expliquem amb la Valèria Obereda.
1: Una setantena de títols donen peu a Jordi Ojeda per presentar la varietat de temes que aborda el gènere.
2: Vaig pensar que un llibre d'aquest tipus em permetria obrir els ulls amb gent que o bé no coneix el que s'està publicant o bé només coneix una part. I la idea era fer un llibre on hi haguessin capítols dedicats a temes molt variats, com pot ser temes d'història, temes de més intimistes, més locals.
1: Segons l'autor, l'objectiu és crear inquietud i fer descobrir títols a lectors de totes les edats i per tots els gustos, ja siguin clàssics o contemporanis. Em posa un exemple.
2: En el cas dels superherois m'interessava parlar des del punt de vista de mentoria i fins que no vaig trobar la publicació, que era una novel·la gràfica de superherois de Marvel, era en Patrick McDonnell i va fer una novel·la gràfica que es deia El viaje del superhéroe. I vaig pensar que anava molt bé per explicar aquesta capacitat que podien tenir de mentoria amb la gent jove, amb la seva formació, no? Aquesta sensació d'honestedat, d'ajudar els altres.
1: I a més de la memòria, Ojeda també apunta una vessant de divulgació.
2: Aquesta expressió que diuen, no?, de que una imatge val més que mil paraules, doncs no és només la imatge, diguem que seria un tema estàtic, sinó la lectura com a tal, no? O sigui, que et puguis comprendre que té uns usos pedagògics fonamentals que permeti emprar la lectura completa o parcial per poder divulgar un aspecte d'un tema determinat, no?
1: Un còmic per a cada persona també admetria l'expressió un còmic per a cada moment. I com diu l'autor al primer capítol, de vegades el còmic és l'únic que ens queda. Frase clau del llibre La verdad sobre el caso Vivés.
0: I del còmic a la música, perquè hi ha una paradoxa que coneixen molt bé els qui viuen la música des de dins, i és que les cançons que arriben més lluny gairebé mai neixen amb la voluntat de triomfar a les xarxes socials. Tot i això, molts artistes segueixen l'estratègia de fixar-se en les tendències, sobretot de TikTok, a l'hora de compondre, Clàudia Roses. Com et dius? Em
3: dic Xavier. El cervell de moltes persones ja va en automàtic quan senten aquestes paraules. Com et dius? Em dic Xavier. Ara bé, quan s'acaben els 15 segons virals de la cançó Xavier, el tècnic de so, la majoria de gent no sap com continua. No és un cas aïllat. El cantant de la Ludic Band, Quim Carandell, explica a Catalunya Ràdio com ho ha viscut.
5: Estic convençut que hi ha molta gent que no sap el que és la Ludic Band i que no ha arribat ni a escoltar la cançó sencera, però que s'ha gravat el vídeo, cosa que només pot fer-me gràcia i que fer-me il·lusió. M'ho miro amb gràcia, però també amb certa distància i confiant en tota la feina que hem fet com una espècie de carta de presentació a un públic que ara avui en dia tampoc és el nostre. Tinc una oferta i no pots dir que
3: no, m'he enamorat. Per altres artistes, en canvi, representa una tensió, créixer com més aviat millor, sumar reproduccions i guanyar seguidors. Les xarxes socials són avui un aparador, però tal com apunta Àlex Pérez, cantant i compositor de cançons com Supermercat de Lil Dami, la fórmula no s'acaba aquí.
24: Tenim cançons que han tingut trends a TikTok i que d'aquí un any ja no ens sentirem a parlar. Aleshores, jo crec que té importància, pot ajudar, però jo crec que la música va més enllà. TikTok no et construirà la carrera. Tenir un vídeo viral no farà que passis 10 anys fent concerts. Crec que la clau de tot és fer una bona cançó.
3: Tot i això, l'artista d'avui ja no només compon i canta, es veu obligat a ser un artista 360. També grava, edita, publica i alimenta cada dia la conversa amb qui l'escolta. Ens ho explica el cantant Yang Rajola.
25: Sempre m'agrada més fer les cançons amb el que vull dir i sense pensar en això. Però, d'altra banda, paradoxalment, ara d'aquí una estona he quedat amb un creador de contingut per fer un tren del que seria la meva cançó de l'estiu. I vivim amb aquesta dicotomia, no?, els artistes d'avui en dia. És molt estrany, no?, perquè has de ser moltes coses, entre elles creador de contingut, però jo intento que almenys no sigui la meva única base a l'hora de fer cançons.
3: Ara bé, per atrapar i aconseguir aquest ritme expositiu tant a les xarxes com a l'hora de compondre, seguint les tendències, és necessari un gran equip, tal com ens explica el Julen, cantant i creador de contingut.
26: Artistes grans que tenen equips molt grans i que tenen molts productors musicals i molta gent que està pendent d'això i gent experta en xarxes, tota aquesta gent estic segur que ja està fent servir moltes d'aquestes mètriques per saber quin tipus de so ha d'haver-hi en quin moment moment de la cançó perquè això després pugui anar bé a TikTok i quina part llançarem abans del tema com si fos un teaser. Per tant, això està passant.
3: Les xarxes s'han convertit en un canal més per impulsar una cançó, però la indústria coincideix en un punt. L'èxit a TikTok no es pot planificar del tot. Les plataformes donen una empenta, però no és ara per ara el factor que decideix qui es queda i qui desapareix.
0: I encara abans dels esports anirem cap a Perpinyà, on hi ha en marxa la 38a edició del Festival Internacional de Fotoperiodisme Visa per la Imatge. S'hi poden veure els treballs de destacats fotògrafs, que són testimonis directes del que passa al món. Laura Bertran.
6: Fins al 13 de setembre, Perpinyà es converteix en la capital mundial del fotoperiodisme i això permet allargar la temporada turística amb exposicions gratuïtes. Des del primer dia, el Visa per la Imatge rep milers de persones, com l'Alejandro i el seu pare, l'Ivan.
7: Venim cada any perquè jo crec que és una de les exposicions de fotografia i de fotoperiodisme més completa que hi ha i que coneixem.
8: Sí, és molt atzar, una miqueta vaig descobrint, pinzellades, són pinzellades. I després vens aquí i ja doncs, deixes emportar.
6: Des de l'organització sempre s'han implicat en la defensa de la professió i en la lluita contra la desinformació. Aquest any posen èmfasi en el risc que suposa l'augment de l'ús de la IA generativa. Més enllà de les exposicions es poden seguir activitats diverses, taules rodones temàtiques, trobades professionals, projeccions nocturnes i el lliurament dels premis Visa d'Or.
0: Esports. Tens les 9, Roger Nau, bon dia de nou.
9: Bon dia. El Barça farà aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà el Rayo al Camp Nou. El tècnic Hansi Flick, que ahir ja va comptar amb tots els jugadors disponibles del primer equip, a les 12 farà també la roda de premsa prèvia al partit de demà, que començarà a 9:45 del vespre. Ja no hi serà, evidentment, Héctor Fort. El club blaugrana ahir ja va fer oficial el traspàs del lateral a la Reial Societat. El Barça ingressarà uns 8 milions d'euros i es reserva una opció de recompra, a més del percentatge d'una hipotètica futura venda. Héctor Fort va arribar al Barça amb només 7 anys i se n'acomiada després de jugar cedit la temporada passada a l'Elx.
20: 3CAT Info.
9: I mentrestant, derrota de l'Espanyol per 2-1 a Noeta contra la Reial Societat a la tercera jornada del campionat de Lliga. Barreneche va avançar als bascos al minut 4, Roberto va empatar pels blanquiblaus a la recta final de la primera part, però finalment Oscarsson va fer el 2-1 definitiu al minut 61. Manolo González és el tècnic blanquiblau.
10: El que no pot ser que més de la meitat de l'equip no guanyem duels individuals. Que ens xoquin i caiguem, que siguem tan tous com hem sigut avui. Avui no hem competit al nivell nostre. Tot i així hem estat dins del partit, però és un partit millorable i torno a dir, hem d'agafar el ritme dels dos primers partits que hem tingut.
9: Després de tres partits, l'Espanyol suma una victòria i dues derrotes. La jornada d'ahir ens va deixar dos marcadors més, el Llevant 5, Betis 2 i el Sevilla 1, Atlètic de Madrid 3. La jornada continua avui amb tres partits, el Madrid-Màlaga, a les 5 al Bernabéu, el Deportivo València a 7:45 a Riazor i el Celta Atlètic Club a 10:15 a Balaïdos. La jornada es tancarà demà amb l'Osasuna amb el Getafe i també, evidentment, amb el Barça-Rayo a 9:45 al Camp Nou. Mentrestant, a la segona divisió, primera victòria de la temporada del Girona i del Sabadell. El Girona va fer una demostració de força i va derrotar Les Palmes per 5-2 a Montilivi. Els gols dels gironins els van fer Justin, Fran Beltran, Esprilla per partida doble i també Ethan, el vigolejador, Esprilla, satisfet als mitjans de la Lliga.
11: Feliz porque necesitamos la victoria y bueno, gracias a Dios se dio en casa con toda la afición, así que bueno, le doy gracias a Dios primero por los goles y también por la victoria, así que bueno, a seguir.
9: I com dèiem, el Sabadell va imposar-se contra l'Almeria, en aquest cas per 1-0, en el seu retorn a la nova Creu Alta en partit de segona. El gol del Sabadell el va fer Nico Gioacchini al minut 8 del segon temps. Escoltem el tècnic vallesà, Ferran Costa.
12: És molt important per l'estabilitat que tinguem clar qui som, el que ens ha costat estar aquí, d'on venim. Hem menjat merda a palades durant molts anys i crec que necessitem doncs, un clima de positivitat, de ser assertius, de ser constructius.
9: I encara en futbol, aquest cap de setmana ha començat la Lliga Femenina. L'Espanyol va estrenar-se amb una derrota al camp de l'Eibar per 1-0. Les basques van fer...

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Molt benvinguts a l'Espluga Gent, un espai on ens acostem a entitats, associacions, però també a persones que tenen alguna cosa a explicar. Avui hem convidat en Jordi Campó i Boada, productor musical, pianista, compositor i escriptor. Ell ja va ser a Esplugues FM per presentar la seva primera obra, La noia del violoncel, i ara el tornem a tenir aquí per parlar d'una segona novel·la, La cantant de Fado. Molt bona tarda, Jordi.
2: Molt bona tarda, gràcies per convidar-me.
1: Escolta'm, com ha anat aquesta experiència d'escriure, de ser escriptor?
2: Home, molt bé, no? Sobretot sí. Les primeres vegades sempre són màgiques. Uh-huh. He recollit un bon grapat de lectors, un bon grapat de crítiques i un bon grapat d'amistats, perquè escrivint i parlant amb els lectors també es poden fer amics, no? I què millor per fer amics que una cosa com és l'escriptura, la literatura i la música, no?
1: Sí, sí, sí, perquè els teus llibres tenen molta música, que després sí. En parlarem. A veure, has parlat de crítiques. Crítiques bones, n'has tingut alguna de negativa? Com ho portes, això de les crítiques que
2: les encaixo bastant bé. La veritat és que haig de dir que la majoria han sigut bones, no? Mm-hmm. Almenys els que no els ha agradat el llibre potser no ho han dit, però el feedback que he tingut ha sigut molt bo. La veritat és que encaixo bé també les dolentes, que són les que et fan créixer, perquè les crítiques bones només et fan créixer l'ego, no?
1: Sí.
2: Les dolentes et fan aprendre, potser et fan replantejar-te coses. Mm-hmm. I jo el que sí que faig és escoltar-les, encara que siguin dolentes, clar que fa mal, però escoltar-les i fer que t'ajudin a créixer.
1: Quan vas venir per presentar La noia del violoncel, ens vas parlar que estaves escrivint ja aquest llibre que portes, del que avui ens parlaràs i que a més presentes aquí a Esplugues. A veure, de què va La cantant de Fado?
2: Doncs mira, per curiós que sembli, el protagonista de La cantant de Fado és un noi que es diu Guillem, és un pianista de jazz de Barcelona que, empès pel seu mànager, se'n va passar una temporada a Lisboa. Aquest noi pateix el que se'n diu la síndrome de l'impostor, que els passa a molta gent, que són uns supercracks, però ells no ho saben.
1: Yeah.
2: Ell es pensa que és un gran mediocre, malgrat que és un pianista reconegut a nivell mundial. Va patir un accident fa un any abans, en el qual va morir el seu millor amic. Allò el va deixar destrossat i l'ha deixat immers en una crisi creativa important. Doncs això que et deia, empès pel seu mànager, li diu, escolta, vés-te'n a Lisboa. Ell va fer una conferència a Lisboa perquè a l'estiu ha de participar al Festival de Jazz i resulta que en aquesta conferència se suspèn perquè no hi ha anat ningú. Llavors, faig un petit flashback, però cap al revés, no?
1: Sí.
2: Cap al final. Al final, el Guillem anirà a la mateixa conferència que s'ha ajornat durant uns mesos. Veurem si passats uns mesos el Guillem ha sabut créixer i haurà sigut capaç d'omplir l'auditori, o bé si allò que ets seràs per sempre i si estàs predestinat a que ningú t'escolti, potser ningú t'escoltarà mai. Entre aquesta primera conferència i aquesta segona passen moltes coses i haurem de descobrir si aquestes coses fan canviar el Guillem. Com et deia, el Guillem té la síndrome de l'impostor i quan arriba a Lisboa ell coneix una misteriosa cantant de fado que es diu Rita aquí es genera una història d'amor molt potent, d'aquelles que esquincen l'ànima i arrenquen el cor. Uh-huh. Fins que a la meitat de la novel·la passa una cosa molt grossa, tan grossa, tan grossa, que no te la puc explicar.
1: Això és novel·la negra? És un thriller? Un gènere, sí. Es pot etiquetar o no?
2: Sí, de fet està etiquetat com a thriller. Jo, la meva intenció no era escriure un thriller, jo volia parlar d'altres coses. O sigui, això que t'he explicat és el thriller, d'acord? Mm-hmm. Hi ha un misteri, aquesta noia té un passat que anirem descobrint i hi ha molt de misteri. Però jo, en realitat, el que volia parlar al rerefons, és a dir, que si rasquem una mica en l'escorça d'aquesta novel·la de misteri, jo volia parlar de les pors. Uh-huh. Però no de les pors a la pluja, o al vent, o a la nit, o als fantasmes, sinó a les pors internes que ens generem nosaltres mateixos. Aquestes pors que ens acompanyen les 24 hores del dia. Uh-huh. I volia parlar de com dominen, quin poder tenen sobre nosaltres, com ens dominen, són l'amo i senyor de nosaltres. I de fet jo mateix en la novel·la dic que els fantasmes no existeixen excepte els que ens inventem nosaltres mateixos. Aquests sí que existeixen i són reals i viuen amb nosaltres les 24 hores del dia. El Guillem és una persona que té moltes pors. I ell és un noi que té molta paciència, que sempre ho aguanta tot, que és l'asa dels cops. I no per casualitat la novel·la comença que el Guillem té un ganivet al coll. D'aquí una mica el thriller. Uh-huh. I una pregunta per respondre. El problema és que desconeix la resposta d'aquesta pregunta. Pot ser que quan al Guillem li hagi passat això mil vegades, de ser sempre l'asa dels cops, de que és incapaç de pagar ningú ni de trencar cap plat, pot ser que algun dia, quan li passi la 3001, se li inflin els pebrots i passin cosetes i potser hagi de trencar algun plat? Podria ser, clar. No? Ja ho anirem veient, això, per saber-ho haureu de llegir la novel·la.
1: Aquí ho deixem.
2: Ho deixem aquí.
1: I, escolta, Jordi, com t'inspires per filar tota aquesta història i per què Lisboa? És a dir, tot té alguna cosa a veure amb tu? Hi ha algunes experiències viscudes en aquesta ciutat? Uh-huh. O no? O tot és fruit de la teva imaginació?
2: A mi, jo vaig fer un viatge a Portugal i vaig fer-lo més sense masses expectatives. Pensava que, bueno, Portugal a mi no se m'hi havia perdut res i quan vaig arribar allà vaig dir, ostres, a mi això m'agrada molt, però molt. Jo estava en aquell moment, estava en moda novel·la, estava buscant una història, perquè diuen que les històries ja existeixen i que són elles les que ens atrapen a nosaltres. Dic, bueno, doncs a veure on és la meva, no?, que em vingui a buscar ja. I resulta que quan vaig anar a Lisboa estàvem fent un free tour d'aquells que es fan per la ciutat i la noia que ens acompanyava, que ens feia de guia, era lisboeta, però parlava castellà, i ens diu, tengo una sorpresa para ustedes, yo en realidad soy cantante de fado. Es va posar a cantar un fado al mig de la plaça Luis de Camões, i a mi se'm va posar la pell de gallina, vaig mirar la meva xicota i li vaig dir, Neus, aquesta és la meva segona novel·la. Haig de dir que amb aquesta noia hem fet amistat, hem tornat, i en 2 anys he anat a Lisboa 14 o 15 vegades, a mi m'apassiona aquella ciutat, i hem fet amistat amb ella, i anem a sopar, i ens porta a escoltar fado locals d'aquells inhòspits, de que només coneixen els vilatans. Uh-huh. A mi la veritat és que em va fascinar el món del fado, quan vaig arribar a Lisboa. Jo m'he introduït bastant en el món, he conegut guitarristes, altres cantants, he conegut molts tipus de fado, el fado corrido, el fado menor, el fado badío, però de tot això no en parlo a la novel·la, perquè seria vomitar una documentació que potser a l'autor no li interessa. El que he fet ha estat anar més enllà, anar a l'essència, anar a l'arrel, a l'ànima del fado, i fer que la novel·la, tota ella, sigui com un gran fado. El fado és la música tradicional portuguesa, que és molt trista i molt alegre alhora. El fado és una música de molts contrastos. Llavors, he intentat que la novel·la sigui tota ella un gran fado, una gran saudade. La saudade és un concepte portuguès que vol dir nostàlgia, melangia, però també diuen que és alegre. Amb això no t'hi pots aclarir mai. Llavors, he volgut que la novel·la tingui aquests contrastos d'alegria, d'eufòria absoluta i de decepció absoluta, també.
1: És a dir, a partir d'aquesta cantant de fado, vas anar incorporant altres personatges, línies argumentals, i vas anar farcint el que després ha estat la història que finalment has portat a publicar, no?
2: Exactament.
1: Llavors, aquest cop t'ha costat més que la primera vegada? Tenies més pressió? Perquè, clar, primer et vas estrenar i un cop ja has fet un primer llibre, no sé si el segon costa més o tens com més ulls posats al clatell.
2: El segon és infinitament més difícil que el primer. No us ho podeu ni imaginar. A mi ja m'ho havien avisat. És en compte que el segon és on la gent es fot les patacades. Clar, jo el primer el vaig escriure per escriure'l, amb tota la meva innocència i la meva ingenuïtat. Jo no tenia intenció de publicar-lo, no coneixia ningú del món editorial. La sorpresa va ser publicar-lo i, a més, tenia tot el temps del món per escriure'l. Clar, el segon l'he escrit per publicar-lo. I, a més, l'he publicat en columna, que han seguit confiant en mi, i hi havia la pressió, doncs, d'un termini d'entrega, que jo el volia acabar perquè el volia publicar durant el 2021... I amb aquella sensació que potser amb la primera novel·la ja t'has buidat i ja ho has dit tot. No és veritat, però has de rascar més. A nivell estilístic crec que he crescut, però sí que sóc molt més autoexigent a mi mateix. L'editorial també m'ha exigit molt, la Glòria Gasc, que és la meva editora, és molt potent, la tia, m'ha fet pencar molt, amb molt bon criteri, ha sigut molt dura, no me n'ha deixat passar ni una, com ha de ser. Haig de dir que He gaudit, perquè escriure em fa gaudir, però també he passat moments d'angoixa i bastant marca de la casa, eh? Sí. No et vull enganyar, sí. Jo sóc bastant d'allò de...
1: De patir,
2: d'això és una merda, això no li agradarà a ningú...
1: Llavors també tens el síndrome de l'impostor, una mica, o què?
2: Jo penso que dir un d'un mateix que té la síndrome de l'impostor és d'una pedanteria nivell diós.
1: Clar, però quan et dediques a determinats oficis, tu sent músic... No? Sempre pot haver-hi aquest coquet de dir ostres, no hi arribo, no soc... No? Quan depens de... A vegades de... No hi ha unes dades, hi ha uns criteris, però mm-hmm. després hi ha molta gent que pot opinar sobre la teva feina lliurement, mm-hmm. i aleshores sempre estàs com exposat, no? I aquestes crítiques poden fer que dubtis del teu criteri o de la teva creativitat o de la teva feina.
2: Clar, tot el que sigui material artístic conté una subjectivitat brutal. Sí. El que per tu és meravellós, per un altre és el pitjor que s'ha fet mai. És a dir, clar, quan entrem en aquest terreny, on trobes tu l'objectivitat per saber si això és bo o no és bo? Uh-huh. On està el punt aquest? Perquè un et pot dir que és molt bo i l'altre que és molt dolent. Clar, això, juntat amb l'autocrítica, és cert que jo mai sempre crec que no sóc prou bo amb res, però crec que és veritat. No és ni falsa modèstia ni això que dius de la síndrome de l'impostor. Els que pateixen la síndrome de l'impostor realment pateixen un trastorn, pateixen molt. Uh-huh. O sigui, s'angoixen moltíssim. És un trastorn diagnosticat psiquiàtric. Uh-huh. Crec que no és el meu cas. Una cosa és dir, bueno, crec que no soc prou bo, i l'altra és patir la síndrome de l'impostor. I sí que és veritat que l'autocrítica et fa créixer, però si et passes una mica també és nociva per un mateix, no?
1: S'has de prendre perspectiva.
2: Sí, però costa molt trobar la perspectiva en una cosa que ja estàs tan ficat i que portes tant temps, perquè per compondre una cançó, per exemple, jo com a músic potser tardes uns dies, una setmana, però clar, per escriure una novel·la tardes anys i perds completament l'objectivitat. No saps si allò té molt valor o si no en té. Afortunadament tinc una editora meravellosa que...
1: Que et posa una mica a lloc, no? I que t'ajuda.
2: Sí, sí,
1: a veure, els teus llibres, la música és una protagonista. Aquest llibre també té banda sonora. Uh-huh. Sí?
2: Sí.
1: I on la podem trobar? Perquè va acompanyada amb el llibre, uh-huh. va a part, en paral·lel.
2: Va a part, la podeu trobar gratuïtament al YouTube. A més, no només hem fet unes cançons, sinó que he fet també uns videoclips de les cançons on es veuen els músics gravant a l'estudi. Podeu veure a mi tocant amb un piano de cua. En la primera novel·la vaig compondre 5 cançons i a la segona vaig dir no em vull complicar tant la vida. Per tant, n'he compost 7.
1: Això pot parlar,
2: Clar.
1: Tu com portes el tema de les presentacions? T'agrada, no t'agrada? I ja que n'has viscut amb el primer llibre, què és el que més t'agrada de fer presentacions? El contacte amb la gent, el poder debatre, que et preguntin, que et diguin el què...
2: A mi m'encanta fer presentacions. Tot el que sigui el contacte amb el públic, m'encanta. I si a més són d'aquells preguntons i que es generen debats, això ja és meravellós. De la primera novel·la en vaig fer 33.
1: Ostres! Sí, et vaig veure per xarxes, que voltaves
2: sí,
1: molt.
2: Déu-n'hi-do. Amb concert, totes les presentacions, interpreto en directe la banda sonora de la novel·la a totes les llibreries i centres culturals, i una amiga meva que és actriu, que es diu Elisenda Gutés, llegeix uns textos extrets de la novel·la i llavors toquem la cançó que fa referència a aquell moment de la novel·la.
1: Uh-huh. I escolta'm, algun lloc on has fet una presentació que t'ha sobtat, el lloc, l'espai, la gent que hi ha anat?
2: Uh-huh. Mira, he fet presentacions a llibreries, sobretot a centres culturals, a biblioteques, però he fet clubs de lectura a cases privades.
1: Ah, sí?
2: Pensava que aquesta seria la cosa més estranya que faria, és a dir, un grup de gent que fa anys que tenen un club de lectura i conviden els autors. Vaig anar a casa seva, allò, quinto primera, jo sóc l'autor, vaig pujar al piano, vam fer un concert a piano i cello, allà es va generar un debat preciós sobre la novel·la.
1: Ostres.
2: I llavors ve el millor. Quan passen aquestes coses, et conviden a un sopar que no t'ho pots ni imaginar. Van començar a treballar un pernil, un formatge, i dic, ostres, tu, això sí que és estar ben tractat. Jo pensava que aquesta seria la presentació més peculiar, fins que em van trucar i em van demanar si volia anar a fer un club de lectura a la presó de Can Brians 2. Evidentment, vaig dir que sí, i jo i l'Elisenda vam anar piano i nosaltres a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, a fer un club de lectura. És a dir, que els interns, com a activitat de Sant Jordi, van treballar la novel·la, la primera novel·la, La cantant de fado, la noia del violoncel, i doncs allà en van fer unes preguntes, es va generar també un debat molt xulo, i bueno, quan estàs en un lloc així amb els interns et canvien molt les perspectives de moltes coses, sobretot aprendre potser a no jutjar les persones d'entrada sense conèixer d'on venen, sense conèixer les seves circumstàncies. La veritat és que em van tractar amb una amabilitat, amb un respecte i amb un carinyo que no ho hagués dit mai que em tractarien així en una presó.
1: Et va sorprendre.
2: Molt, i em vaig emocionar molt. Tenien un munt de preguntes molt interessants per fer-me. Vam tenir una conversa molt enriquidora de la novel·la i arran de la novel·la doncs, van sortir altres temes d'actualitat, com pot ser doncs, la política, la violència, la violència de gènere, el respecte a la dona, i converses que potser no t'esperaries que tindries mai amb un intern d'una presó i que les pots tenir.
1: I no et van explicar per què van triar el teu llibre per aquest club de lectura? Quins van ser els motius? Va ser perquè els interns el van triar? Va ser els monitors que van decidir que era un bon llibre per portar a terme aquest club de lectura? En vas saber el què?
2: Sí, aquests xicots, bueno, xicots i senyors, perquè hi havia gent gran, també estan estudiant l'ESO, i llavors els professors, l'equip de professors va triar la meva novel·la per fer un club de lectura. Llavors, ells com que tarden un temps a llegir-se el llibre, perquè el llibre és en català i doncs hi ha molta gent que els costa una mica llegir en català, s'ho prenen amb temps. Llavors ja fa mesos que em van dir, ens has de dir si sí o si no, perquè nosaltres necessitem un temps per, doncs, per llegir, que llegeixin la novel·la i per poder-la treballar llavors nosaltres a classe de català. O sigui que ho van triar per part de l'equip de professors.
1: I això s'acaba aquí o tens pensat seguir escrivint? A veure, el Jordi tindrà la doble vessant de músic i escriptor o què?
2: Home, jo si et volen ja he vingut per quedar-me. Bueno, quan decideixes escriure, quan adquireixes el compromís amb tu mateix d'escriure, saps que ja deixes de dormir dues o tres hores cada nit per tota la vida. Yeah. Dissabtes, diumenges, vacances, caps de setmana, sempre. Jo cada dia escric, obro la novel·la o em documento.
1: Més enllà de totes aquestes hores que li dediques de documentació, d'experiències, perquè la documentació, la feina de recerca que has de fer per poder després fer un llibre amb una història que surt del teu cap. Per tu què és escriure?
2: Mira, per mi escriure va suposar, quan vaig començar, canalitzar part de la meva creativitat cap a terrenys que desconeixia. Després de 20 anys, 23 anys ja d'ofici, que em dedico exclusivament a la música, no és que no que hagi deixat d'agradar-me, però sí que de vegades ja no creixes més, perquè cadascú té el seu límit. No. El fet de descobrir que juntant paraules podia inventar-me històries que m'emocionaven a mi, vaig creure que potser també podien emocionar altres. I crec que així ha estat. Amb aquest temps he aconseguit un bon grapat de lectors i per mi ha suposat, a part d'això, saber expressar emocions que de vegades als homes ens costa expressar-les. En tenim aquest dèficit emocional que també el patim nosaltres, i escriure suposa poder-li dir a la meva mare que l'estimo sense que em faci vergonya.
1: Ostres, que maco. Des d'Esplugues FM us recomanem la cantant de Fado, d'en Jordi Campoy, editorial Columna Edicions, que la podeu trobar aquí, a la llibreria d'Esplugues, aquí costat. I moltes gràcies, un plaer tenir-te aquí a la ràdio i que tornis quan vulguis
2: al
1: proper llibre. Això serà ja una tradició,
2: Estaré encantat que aquestes tradicions es vagin complint pels segles dels segles.
1: Doncs fins la propera, gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
1: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre

Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudorminalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Estàs escoltant Esplugas FM.
4: Cua de cuc. Espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
5: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
3: Duro con él.
4: Hi ha una màgia que no té truc.
5: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
6: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
7: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
8: el programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat.
9: Perquè quan parles, fas màgia.
10: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
11: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
12: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast, espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.

0: I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

A continuació, podreu escoltar el programa Un poco de todo y algo más, amb Luis Vizuete, avui a les 10.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

0: Ciutat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 10 del matí.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
3: Si us dic divulgació, universitat, gent gran, de quina entitat penseu que parlem avui? Avui us parlem de l'Aula d'Extensió Universitària d'Esplugues de Llobregat i tenim amb nosaltres el José Ramón García i el Frederic Piqué.
4: Hola, bon dia.
5: Bon dia.
3: Bé, primer de tot, José Ramón, què és l'Aula d'Extensió Universitària i quines activitats esteu realitzant? Ja sé que ara, en 20 minuts no podrem dir-ho tot, però intentarem que l'audiència es faci una petita idea del que és l'entitat.
4: Molt
3: doncs
4: bé.
3: Això, José Ramón, què és l'Aula d'Extensió Universitària?
4: Pues mira, és un modelo de formació per a la gent gran, que un modelo de éxito en Cataluña. Sí que existen en otros sitios, incluso universidades de la experiencia y algunas cosas de este tipo, pero una organización como la que hay en Cataluña de 50 y tantas aulas de gent gran, nosotros somos el orden del número 50 o algo así, jóvenes con 10 años de ejercicio, diríamos, pero somos de las aulas relativamente jóvenes. Son aulas que están tuteladas hasta cierto punto. Yo creo que son muy autónomas, pero están tuteladas por las universidades, la Universidad de Barcelona, la Autónoma. Nosotros lo estamos por la Universidad Politécnica, porque, bueno, coincide que la presidenta, que la alcaldesa de Esplugas había sido catedrática y fue la que primero nos propuso que hiciéramos un aula de la gent gran que no existían en el Baix Llobregat. Y entonces ella, con quien tenía relación, ella y uno de los catedráticos y también el vicerrector, eran de la Universidad Politécnica de Cataluña. Empezamos en el 2010 y llevamos pues eso, un número de actividades semanalmente mientras dura el curso de octubre a junio, del orden de 30 y tantas, 40 actividades cada curso. Una mínimo cada semana.
3: Cada dijous.
4: Cada dijous hay conferencia y luego hay excursiones, visitas a museos dirigidas con profesores que nos acompañan a donde sea, al Manac, al Cosmocaixa o a museos de Reus, por ejemplo, que hemos estado, o de Olot, o de cualquier otro sitio de Cataluña, ¿no?
3: Explica'ns una mica com vau poder celebrar aquest desaniversari dintre de la Covid, i que a tota entitat li agrada poder celebrar-ho, però com vau inventar-vos o quina va ser la vostra creativitat per poder fer aquest desaniversari?
6: Hola, bon dia a tothom. No, ho vam tenir més fàcil, perquè la Covid tot just va començar, em sembla, que el 13 de març del 2020. I nosaltres això ho vam fer el mes de gener.
3: Ah, val, sí.
6: Per tant,
3: podeu...
6: ni de bon tros pensàvem que la davallada que després vindria. Bé, això va ser una celebració, molt maca i sobretot dirigida als socis. 10 anys és una fita important, i sobretot per la gent gran, és una fita important. Aquesta fidelitat del soci que setmana rere setmana i any tres anys considera que les aules és una forma més de projectar-li, de donar-li satisfacció, de que d'alguna forma també ells estiguin interessats en el que hi ha al món, i sobretot és una tasca que fem nosaltres que ha estat tan ben rebuda que vam pensar que el dècim aniversari tenien que fer alguna cosa extraordinari. Vam preparar-ho, vam fer un, diguéssim, un àpat bufet, preparat per la senyora Miracles, que és una cuinera molt famosa i coneguda a Sant Just. I per supost, el que ens va preparar era insuperable.
3: Té el seu espai de cuina, Cuina Miracle.
6: Sí. Cuina Miracle, sí. I va ser. A més, vam aprofitar perquè aquest mateix dia ens va donar la conferència a ella. Una conferència molt interessant. I dintre del que era aquest festeig que fem fer de l'àpat, la conferència, ella té una faceta molt important, que és la de la pintura. Pinta uns quadres, francament, molt macos, molt interessants i boníssims. I vam aprofitar, i el que és la sala de l'auditori, vam penjar tots els quadres d'ella, pel qual tenim fotos, i qualsevol dia, si algú s'ho demana, li podem facilitar, tots els quadres d'ella. Per tant, va ser una... Primerament, el que és la part pràctica va estar insuperable. Però és que l'acollida que vam tenir amb els socis, on es va omplir de gom a gom, perquè els socis, perquè aquests 10 anys, i d'alguna forma el que sí és imprimeix un caràcter de relació social, d'amistat, i que ja aleshores es dona aquesta comunió entre el que és les aules i el soci que ens ve a veure. Tot això ens va fer que aquesta festa per nosaltres va ser una fita molt important, i pels socis també. No sé si es podrà repetir, serà irrepetible amb l'èxit que va tenir, però va ser una festa molt entranyable. Gràcies.
3: Que maco, perquè Frederic, tal com ho expliques, emociona, no?, de dir, ho vau poder celebrar d'una manera molt maca, encara no havia entrat la Covid, amb aquesta unió entre la cuina i la pintura, que és alegria, és vida, la cuina té colors, la pintura, evidentment, té tots els colors del món, no? Molt bé, i a més, aquesta interacció que tu expliques, social, entre els socis.
6: Poder
3: estar en contacte i poder celebrar-ho. José Ramon, quin tipus de socis teniu a l'aula d'extensió universitària? Perquè, clar, dius, aula d'extensió universitària, dius, gent jove, universitaris, no?
4: Bueno, tenemos un carné de la universidad.
3: Vale.
4: los niveles que son las conferencias son siempre, si podemos encontrar profesores jubilados, profesores eméritos, palabra muy famosa ahora, pues normalmente les pedimos estas conferencias a profesores que tienen una gran experiencia en eso. De todo tipo, pero normalmente sí que tenemos que decir que los niveles de las conferencias son siempre del máximo posible. También podrías decir, claro, nosotros cuidamos mucho, por ejemplo, las conferencias de música y las conferencias de arte. Normalmente son profesores, casi siempre son profesores de un nivel que tengan también una capacidad de comunicación con la gente, y así, uh-huh, así es como se desarrollan, ¿no? A lo largo de estas que te he dicho, que pueden ser unos 400 actividades que hemos hecho entre estos más de 10 años, pues yo diría que prácticamente todas han sido para nosotros un éxito. No quiere decir que alguna haya tenido un contenido tan vasto, tan importante, pero normalmente los que vienen son profesores que incluso, no sé, ayer o antes de ayer veía yo en televisión que salía el Ignacio Rivas, José Ignacio Rivas, que explicaba lo de la búsqueda de tierras donde se podría llegar a vivir de la misma forma que aquí de tierra. Puedo decir que cuando vino y explicó todas las cuestiones de astronomía, estaban totalmente asequibles al nivel de gente con un cierto nivel cultural, que yo diría que es bastante extenso entre todos los que son socios, pero al mismo tiempo con un esfuerzo por parte de los conferenciantes de no entrar en fórmulas como si fuera un Einstein o,
3: claro, y que molt divulgatiu, este tipo, y que sigui molt divulgatiu.
4: Está, normalmente son, sobre todo en el nivel, decir, universitario, aparte de estar tutelados, es que el nivel de las conferencias es elevado. Culto, és culto.
3: Pel que dius, les conferències que van en el sentit de la música o dels compositors tenen molt d'èxit, no? Són molt, molt curades.
4: Bueno, todas tienen, mayormente todas tienen éxito. Alguna sí. Puede ser que sea un poquitín más dura, pero normalmente son todas, porque las conferències, por ejemplo, sobre viajes, tuvimos una de Islandia preciosa, o de Egipto, o de otro tipo de conferencias, esas suelen tener también, son todas conferencias que tienen mucho éxito. Ahora, otras conferencias, como pueden ser históricas o un poco técnicas, también tienen atractivo.
3: I per fer-se soci de l'aula, què hauria de fer jo, per exemple? Jo ara ja tinc 59 anys, per tant, jo sóc candidata a ser associada de l'aula. Què he de fer per fer-me associada de l'aula i poder subscriure amb aquests programes que te diu?
4: Mira,
3: com ho fem?
4: Puedes, si quieres ir a alguna conferencia que te interese más, que nosotros habrás visto que hacemos publicidad,
3: sí,
4: ponemos pósters en los que se dice cuáles son las conferencias. Si lo que quieres es tener todas las conferencias, ya decidirás tú si una no te interesa o si lo abres. Lo único que hay que hacer es apuntarse a un listado de que tiene Federico, precisamente es el que lo lleva todo, sí, esto, y hacerse socio.
3: ¿Y cómo faig?
4: Nosotros pedimos que se rellene una boleta. Y cobramos al primer socio, normalmente por parejas, pero al primer socio cobramos 40 euros por la cuota anual. Puede ser que tenga una pareja y entonces al segundo no le cobramos más que 15 euros. O sea que en conjunto la pareja por 55 euros es todo, toda la asistencia, más luego todas esas excursiones y visitas que siempre son subvencionadas, siempre son, sí, de menor precio que el coste, si nos vamos al sur de Francia o nos vamos a Reus, ¿no?
3: Frederic, està explicant per fer-se soci, però no hem dit, per exemple, cap correu electrònic o algun contacte, perquè si jo em vull fer sòcia, jo sé que ho tinc molt fàcil. Entro al Google i poso Aula d'Extensió Universitària d'Esplugues i allà ho tinc tot. O gairebé, el senyor Google m'informa de moltes coses. Però em podeu donar ara, per poder dir a la nostra audiència, què hem de fer exactament per fer-nos socis de l'Aula d'Extensió Universitària?
6: Mira, nosaltres, claro, hem parlat abans de que nosaltres teníem a la pàgina web, allà hi ha totes les dades per fer-se. Els cartells que nosaltres posem pel carrer,
3: sí,
6: doncs allà ja posen totes les condicions, l'adreça, el Gmail, o sigui, el correu, etcètera, ja per poder-se, d'alguna manera, no és cap dificultat en aquest sentit per poder contactar amb nosaltres, perquè sí, la informació està a l'abast i de tothom. O sigui que hi ha aquesta facilitat. T'ho puc dir de memòria, però el nostre correu seria aaugge@gmail.com. Repeteixo, aaugge@gmail.com seria la nostra. I un petit, doncs, una mica d'aclarir el que està dient, doncs, el José Ramon, i és que abans has preguntat de col·laboració.
3: Sí.
6: Bé, nosaltres no som una entitat tancada, que el que fa ell és per ells. Aviam, és pels socis.
3: Sí.
6: Però nosaltres hem rebut, en aquests dies, algun tipus d'altra associació que ens ha dit, escolta, ens podeu facilitar alguna d'aquestes xerrades? Tot? Hem estat oberts amb això. La cultura és per tothom, no és per uns quants. I, per tant, si alguna associació que s'ha donat el cas ens ha demanat alguna xerrada d'aquesta, li hem facilitat. Perquè això és per tothom. No només, això és per tothom. M'explico? No pels socis que tinguem.
3: Per tothom.
6: Perquè la cultura és per tothom. I això és la nostra tasca, també.
3: Molt bé. Moltes gràcies al José Ramón García. També moltes gràcies, Frederic Piqué, per haver estat avui amb nosaltres. Per explicar-nos 5 cèntims de l'entitat, m'agradaria emplaçar-vos per una propera ocasió, poder d'aquí uns mesos. Ja sabeu que estem fent entrevistes a diverses entitats d'Esplugues i voldríem seguir en contacte amb la tasca que feu amb aquest col·lectiu de l'Aula d'Extensió Diversitària, de la divulgació, de la cultura i el que has dit abans, que m'ha agradat molt, Frederic, d'aquest contacte social que feu entre els vostres associats.
4: Pues moltes gràcies, Isabel.
3: A vosaltres.
4: Estaremos contigo.
3: Seguimos en contacto,
6: Moltes gràcies per aquesta oportunitat que ens has donat de donar a conèixer, perquè és una forma també de que nosaltres, vosaltres i tothom accedeixi a aquesta informació. Moltes gràcies.
3: També des de la ràdio fer la tasca, que realment la ràdio està creada per divulgar la cultura de la nostra ciutat. Per
4: molt
3: tant,
4: bé. Moltes
3: gràcies a tots dos, en José Ramón, a Frederic, i serà fins la propera ocasió que ens tornarem a veure, i una abraçada molt gran virtual per tots els vostres socis, val?
4: Gràcies, Isabel, una abraçada.
6: Gràcies, Isabel.
3: A tu.
1: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. A continuació, podreu escoltar el programa de cinema Cua de Cuc, amb Gemma Luzán, tot seguit a les 11.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
9: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
10: Sou una entitat?
11: Organització sense ànim de lucre?
12: Associació de veïns?
13: Artista?
14: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
15: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
16: És gràcies!
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 11 del matí.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
3: Salutacions a tothom i benvinguts a Cua de Cuc. Avui és l'últim programa dedicat a bandes sonores de la temporada. Al setembre tenim en ment nous programes amb les darreres novetats cinematogràfiques. Mentretant, a gaudir de música de tots els temps amb el factor comú d'haver format part d'alguna pel·lícula. Anem per la primera. Febre del dissabte a la nit, Saturday Night Fever, Fiebre del sábado noche. Des de l'any 1977, el seu director és John Badham i la banda sonora és de Bee Gees.

De totes les cintes on la música disco és protagonista, Fiebre del Sábado Noche és l'estandard. El conjunt australià de Bee Gees ho va petar en aquella època. Automàticament, la imatge de Tony Manero, interpretat per John Travolta, bellugant els malucs amb el braç en l'aire, se'ns fa presents i s'apodera de nosaltres el desig d'imitar-ho. Uns amb més traça que altres. La segona d'avui és Anora, és de l'any 2024, el seu director és Sean Baker i la banda sonora és de Matthew Heron Smith.

Un dels films que més seguidors ha tingut recentment és Anora. No debades es va portar l'Oscar a millor pel·lícula i, això ja és més discutible, l'Oscar a la millor interpretació femenina per Mikey Madison. I dient discutible perquè per nosaltres la guanyadora moral era Demi Moore per el seu increïble paper a La substància. A la música sí que podríem estar d'acord, malgrat que no es va portar cap premi. La cançó I Greet This Day està interpretada per Codet Channel i és un cover de Dave Dad del 2008. Anem per la tercera, Perfect Days, de l'any 2023. El seu director és Wim Wenders i la banda sonora és de Franz Lustig.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

Wim Wenders havia quedat una mica oblidat. El seu ressorgiment va ser amb aquesta obra. El director alemany, recordeu que és director de París, Texas, s'atreveix amb tot i a Perfect Days no anava a ser menys. Rodada al Japó, amb actors japonesos, entre ells el gran Koji Yakusho, i temàtica molt japonesa, aconsegueix que arribi a tothom, en un film molt tranquil i existencialista. La cançó que hem escoltat és Perfect Day de Lou Reed. Encaixa de manera perfecta, com el perfecte dia. Ja estem a la quarta. El títol original és Midnight Cowboy. En català seria Cowboy de mitjanit i en castellà Cowboy de medianoche. És de l'any 1969. El seu director és John Schlesinger i la banda sonora de Harry Nilsson.

L'amistat sorgeix on menys tu esperes i amb persones que no s'assemblen gens a tu. És el que hi ha, el que li passa a Joe i a Rico, interpretats per John Boyd i Dustin Hoffman, respectivament. Joe és un cowboy de Texas que arriba a Nova York per a exercir de gigolo. Rico és un pobre estafador que es guanya la vida com pot i que intenta enganyar a Joe. Icònica i potser una mica sobrevalorada pel·lícula que té com a additiu la cançó que heu escoltat, obra de Harry Nilsson, anomenat el Beatle nord-americà. La número 5 ja està aquí. És El castell ambulant. En japonès, perdoneu-me, intentaré dir-ho. Haoru no Ugoku Shiro. En castellà, El castillo ambulante. És de l'any 2004. El director és Hayao Miyazaki i la banda sonora és de Joe Hisaishi.

No és una animació qualsevol, pertany a l'estudi Ghibli, on Miyazaki és el responsable. Un estudi que ha produït autèntiques obres mestres, i no només unes poques. Es junta aquí qualitat i quantitat. La princesa Mononoke, Mi vecino Totoro i Porco Rosso són alguns dels títols pels quals l'animació japonesa té legions de seguidors. Ja anem per la sisena. És Infiltrats, The Departed, Infiltrados, de l'any 2006. El director és Martin Scorsese i la banda sonora és de Howard Shore.

Infiltrats és una de les obres recents més rodones de Martin Scorsese. Director molt vinculat a la música, no debades base tècnica del film gravat en directe a Woodstock. Aquí tria la del grup de Celtic Punk Drug with Murphys. Estrident i amb tocs celtes ens permet gaudir d'una pel·lícula d'acció frenètica. Agents dobles, infiltrats, policies corruptes, AMPA, tot en una trama que no et dona treva amb un guió fantàstic. Sembla mentira, però hem arribat a la setena, que és Kill Bill. L'any 2003, el director és Quentin Tarantino i la banda sonora podíem anomenar Varios, perquè, diguéssim, i ja sabem com és el Quentin Tarantino, que li agrada la música rock, pop, etc., alternativa, i aquí ens col·loca a uns quants.

Per ser la filla de Frank Sinatra, Nancy es va apartar totalment de la música del seu pare. Bang Bang és la cançó que heu sentit. Entre underground i superpop, encanta per la seva senzillesa. Només la veu de Nancy i una guitarra que sembla llunyana. Quentin va pensar que aquesta tonada encaixava de manera perfecta a la seva producció i la veritat és que és així. Per acabar el programa d'avui parlarem de la arribada, Arrival, la llegada de l'any 2016. El director és Denis Villeneuve i la banda sonora és de Johan Johansson.

0: Heptapod B és el llenguatge escrit no lineal utilitzat pels extraterrestres a la pel·lícula de ciència-ficció Arrival. A diferència dels llenguatges humans, no depèn del temps i transmet conceptes complets en copte de sons. Com veieu, música per no músics. De totes maneres, per nosaltres, aquest llenguatge és com la música. Aquest és el motiu d'haver-la col·locat aquí. Bé, ja hem arribat a la fi. Aquest últim programa ha estat com un homenatge a tots els anteriors, a la música de pel·lícules i al cinema en general. Tot un plaer. Isabel Almató als controls, Jordi Udina al muntatge i qui us parla, Txema Luzán, fan possible Cua de Cuc. Ens escoltem aviat.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.

0: A continuació, podreu escoltar el programa musical Cocodril Club amb l'Albert Malla, tot seguit a les 12. Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
3: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

plom ni de fang. Puc sentir que mereixo escoltar-me. Ser lleuger com les fulles al vent, que ballant van trobant la tornada. No em cal ser ni de plom ni de fang. Al final no té tanta importància.

que va néixer al casino de l'Aliança i que van amplificar les dones de Ràdio Barcelona amb una sola missió. Que tots els nens i nenes juguin, somriguin i visquin la màgia d'una nit molt especial. Que

0: Són les 12 del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït operatiu les 24 hores del dia de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
2: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Muntanya.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
5: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les dues del migdia.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. Va néixer a Reus o Riudoms el 25 de juny de 1852 i va morir a Barcelona el 10 de juny del 1926. Enguany es commemoren els 100 anys de la seva mort. Ha estat i és un dels màxims exponents en el context del modernisme i un dels arquitectes més influents i reconeguts a la història de l'arquitectura moderna mundial. La seva obra es va caracteritzar per la seva gran originalitat, una profunda connexió amb les ciències, la religió, la història, la cultura catalana. I vull afegir, va ser represaliat per parlar en català. El seu treball va ser innovador, va contribuir a la transformació del paisatge arquitectònic de Barcelona, tot convertint la ciutat en un referent mundial en l'arquitectura modernista. I jo també vull afegir, Barcelona turística avui és Gaudí. Un segle més tard de la seva mort, el seu llegat perdura i la seva obra continua sent admirada i estudiada arreu del món. La UNESCO va inscriure bona part dels seus edificis com a patrimoni de la humanitat. La Generalitat de Catalunya coordina i encapçala aquest any Gaudí 2026. Hi ha diversos objectius en aquesta efemèride. Explicar la dimensió científica de Gaudí, explicar Gaudí a partir de la interrelació de totes les seves obres, transmetre, difondre el llegat gaudià i acostar Gaudí a totes les seves obres a la ciutadania i molt especialment als més petits i als més joves. I aquí arribem a Esplugues, terra de ceràmica, on el nostre patrimoni industrial és molt important. Quina relació té Gaudí amb Esplugues? Ara us ho expliquem. Doncs avui hem convocat a diverses entitats que són les que faran tots els actes durant aquest any, que aniran des del gener fins al novembre del 2026. Avent Centre Cultural, que excusa la seva presència avui, no han pogut venir. Ampel, Amics dels Museus i del Patrimoni d'Esplugues, que amb nosaltres està la Laura Sant Agustí, l'Esther Alquézar i la Roser Vilardell. També tenim a l'Aula d'Extensió Universitària, que en representació ha vingut el Josep Lluís Barrassa, als Museus d'Esplugues i també a l'Arxiu Municipal, al Grup d'Estudis, Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural. Així que a totes, benvingudes. I també benvingut al Josep Lluís.
3: Moltes gràcies.
4: Gràcies.
5: Sí. Moltes gràcies.
2: La pregunta seria, quina vinculació té Gaudí amb Esplugues?
3: Bé, la vinculació bàsicament s'estableix a través de la rajoleta. La rajoleta, doncs, va produir molta de la ceràmica que la trobem present a moltes de les obres del Gaudí. Algunes d'aquestes obres són patrimoni de la humanitat, com per exemple, doncs, el Parc Güell. Llavors Esplugues i col·labora o hi estableix la relació amb el Gaudí a través de la fàbrica de la rajoleta. A més, es conserva també un arxiu municipal on es constata, doncs, aquesta relació directa amb el Gaudí. Per altra banda, recordar que en l'any ja 2002, va ser l'any internacional del Gaudí, la rajoleta, per primera vegada, commemorant l'any Gaudí, el 2002, que celebrava el 150 aniversari del seu naixement, va obrir per primera vegada les visites, es van començar a fer visites públiques a lo que era la rajoleta, el que havia quedat de la rajoleta, amb una exposició permanent. En un primer moment semblava que només hauria de durar fins a l'any Gaudí, però com que el 2003 es va inaugurar Can Tintorer, es va establir, doncs, una ambivalència entre els dos espais i fins avui.
2: Per tant, la relació és total. Gaudí, la rajoleta i el Museu d'Esplugues, directament.
3: Exacte, sí, sí.
2: I arribem al 2026 i arriba aquesta commemoració i us poseu d'acord 8 entitats. Aleshores, també la pregunta és com inicieu totes aquestes gestions amb aquestes entitats i d'on sorgeix la idea de coordinar-vos i de fer aquests actes?
6: Doncs això parteix al mes d'octubre. L'Avenç, Centre Cultural, es va posar en contacte amb nosaltres, amb l'Ampel, i també amb els museus, per proposar-nos celebrar, coordinar-nos o fer conjuntament alguns actes per commemorar aquest any Gaudí. Amb ells els hi arriba la proposta a partir d'una obra de teatre que la Federació d'Ateneus està preparant sobre el Gaudí, i els hi proposen, ja sabeu que l'Avent sempre el seu leitmotiv important és el teatre, els hi proposen de representar-ho aquí. I ells ja van tenir la gran idea de fer-ho extensiu a nosaltres en aquest primer moment, per veure què ens semblava de fer alguna cosa coordinada.
2: Doncs, Laura, la màgia de la ràdio fa que finalment la Laia Bovés, que és la programadora cultural de les activitats d'aquí de l'Avent Centre Cultural, finalment estigui amb nosaltres i ens expliqui com sorgeix, Laia, aquesta gran idea de fer aquest any Gaudí aquí a Esplugues.
4: Doncs la idea sorgeix perquè aquest any casualment commemorem 100 anys de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, però també celebrem 120 anys de la fundació de l'Avens, i tenim un lligam comú perquè el fundador de l'Avens, o un dels grans fundadors de l'Avens i primer president, va ser el senyor Pau Pujol i Vilà, que era el propietari de la fàbrica Pujol i Bausis, de rajoles d'aquí d'Esplugues, just en l'època, diguem, del modernisme, quan Antoni Gaudí venia cap aquí a buscar el material. Aleshores, primer, que tenim aquesta connexió, i segon, que l'Avens formem part de la Federació d'Ateneus de Catalunya, que té un apartat concret, que és la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya, que són els Ateneus, que tenim la gran sort de tenir una sala de teatre on poder programar. Llavors, aquesta xarxa tracta sobre la programació artística que podem oferir als Ateneus. I cada any, els Ateneus de Catalunya fem com una producció pròpia. És a dir, pensem un tema amb experts de les arts escèniques i es fa un encàrrec a una companyia professional. Llavors, aquest any, com que era el centenari de la mort de Gaudí, es va encarregar a fer una obra sobre ell. I així ha estat. Llavors, al tenir tots aquests lligams, vaig pensar, ostres, Esplugues segurament podríem fer una programació sobre activitats de Gaudí amb totes aquestes entitats que tenim que treballen sobre la nostra història. I res, doncs vaig començar a quedar amb els museus, amb l'AMBA, i així vam començar a sorgir fins a ser totes les entitats que som, que és un gust veure-ho.
2: I finalment heu aglutinat 8 entitats.
4: Sí.
2: Programació des del gener fins al novembre.
4: Sí, tot l'any, pràcticament tot l'any.
2: Exacte, sí, farem un descans a l'agost i al desembre. Sí. Però ara parla'ns de l'obra de teatre. Quan la podrem veure?
4: Molt bé, doncs l'obra de teatre, que aquí a l'Avens la podrem veure el 14 de març a les 7 de la tarda, és una obra que està encara en construcció, o sigui, no està acabada, no... Us puc fer una mica d'explicació sobre què anirà, però no està acabada l'obra de teatre.
2: Com la Sagrada Família.
4: Exacte, com la Sagrada Família. Però això s'acabarà, eh? Perquè al març la veurem aquí i estarà acabada.
2: L'obra sí.
4: L'obra de teatre estarà acabada. I res, tracta, no és ben bé biogràfica sobre la vida de Gaudí, sinó que és actual, i tracta uns joves estudiants que viuen en un món, en una societat, amb moltes coses prohibides, una mica com una distopia, i una de les coses prohibides que hi ha en aquesta societat són molts llibres, no? I molts personatges importants. Un d'ells és Antoni Gaudí, i aquests joves un dia descobreixen un llibre sobre Gaudí i els fascina tant la seva visió del món, no? La seva visió de fer arquitectura, que això els hi canvia la vida i la concepció del món per complet. I d'això va l'obra de teatre, i fins aquí us explico.
2: Doncs bé, Laia, veurem l'obra de teatre el 14 de març, i com has vist, Laura, el fet de que la Laia es posi en contacte amb els museus i amb l'Ampel, doncs finalment ha sorgit tota aquesta programació. I a veure, Laura, a partir de la proposta de la Laia, com ho agafeu des de l'Ampel?
6: A l'Ampel ens va entusiasmar la idea des del primer moment. Tant és així que el gener ceràmic vam canviar la idea inicial que teníem de conferències i les vam dedicar totes al tema Gaudí, que ja, com ha dit ara la Roser, d'on ve, diríem, la connexió, ens anava perfecta, no? I vam fer una primera trobada de posar-nos una mica d'acord i vam obrir-ho a la possibilitat de que altres entitats s'hi afegissin. Ràpidament el grup d'estudi s'hi va afegir i així una mica tothom, no? Vull dir que llavors l'arxiu farà una conferència. Bé, cadascú adapta o afegeix o suma activitats que fa durant el curs vinculades al món Gaudí i se sumen totes en aquest calendari que, com has dit, comença el gener, s'acaba el novembre, i en tot això hi haurà sortides, visites culturals, sortides fora i moltes conferències. Hi haurà una mica de tot. Molta arquitectura, molta ceràmica, molta tal, i també hi haurà una pinzellada amb una conferència per trencar una mica aquesta idea de Gaudí arquitecte i Gaudí tal, que serà la catalanitat de Gaudí, que precisament aquests dies s'ha posat molt a les xarxes, ja si ho heu seguit, està com molt polèmic el tema. Llavors hi haurà també una xerrada, una conferència que ens explicarà doncs aquesta altra vessant del Gaudí.
2: Per tant, per no perdre'ns cap de les activitats que tindrem aquí a Esplugues a l'any Gaudí, de moment, museu.esplugues.cat/anygaudiesplugues, que és la pàgina web del Museu de Can Tintorer, i també us demanem que seguiu per les xarxes socials a les entitats doncs, que porten també el fil i que han fet aquest coixí, aquesta pinya, i aixequen aquest castell, per fer una similitud, amb aquest esforç que esteu fent de totes les activitats que es faran.
6: Sí, en aquest sentit, aviat tindrem un cartell, crec que la web crec que ja hi és tot, però tindrem un cartell que podrem difondre a les xarxes tota la programació, al marge de que cadascú farà publicitat de la seva activitat, però tota conjunta. A més, hem creat un logo específic d'any Gaudí Esplugues per identificar totes aquestes activitats.
2: Molt bé, i val a dir també que a través de la pàgina web de l'agenda de l'Ajuntament també trobareu aquesta informació, i com que és una activitat durant tot l'any, que és possible que alguna data es pugui moure, perquè això passa sempre.
6: Clar, sí.
2: Vull dir, és un cartell orientatiu, bastant fiable, però sempre poden haver-hi canvis puntuals que fora de l'organització, per dir d'alguna manera.
6: És que el mes passat desembre programar del gener al novembre següent és complicat.
2: És molt complicat. Aleshores, val a dir, aquesta entrevista es passarà divendres 16 de gener a les 8 del vespre. L'estem ara enregistrant uns dies abans, però el 14 de gener ja hem tingut el primer acte, que ha estat organitzat per l'Ampel i que és una conferència sobre el trencadís en els orígens dels orígens. I la conferència anava a càrrec de la Mireia Freixa Gimpera. No sé si algú de vosaltres fa un pessic de, no de la conferència, perquè ho estem gravant dos dies abans, però una mica què és el trencadís en els orígens dels orígens.
3: Bueno, la Mireia, perquè ens ho ha avançat, ella tractarà precisament d'això, dels orígens, d'on va tenir la inspiració, en els pavellons de la Torre Güell, allà a l'avinguda de Pedralbes, és on per primera vegada doncs, ho va utilitzar-ho l'Antoni Gaudí, la tècnica del trencadís. Llavors, ella d'alguna manera intentarà, ens endinsarem en aquest imaginari del Gaudí en relació amb aquesta tècnica del trencadís. I, de fet, demà és la primera activitat que fem de tot l'any Gaudí.
2: Teniu més activitats aquest mes de gener. Hi ha una conferència,
3: sí,
2: que serà la ceràmica a la Casa Batlló, usos i restauració, a càrrec d'en Joan Olona Casas, que és arquitecte tècnic i professor. i seguim amb més activitats. Aquest mes de gener hi haurà una visita guiada a la Colònia Güell, a la Cripta Gaudí, que en aquesta ocasió està organitzat per l'Aula d'Extensió Universitària. I si un cas ens comentes una miqueta quin serà aquest recorregut per descobrir aquest Gaudí i aquesta cripta.
5: Bé, l'aula universitària, abans de saber que s'organitzaria l'any Gaudí com una, almenys donar a conèixer les activitats que farien totes les entitats culturals d'Esplugues, ja havíem previst, donat que celebràvem, commemoràvem el centenari de la mort, havíem programat algunes sortides culturals i alguna conferència. Concretament, aquest mes de gener es va programar la sortida a la Colònia Güell i a la Cripta Güell. Pensant, i el mes de maig tenim una altra prevista, el dia 22 de maig exactament, al Palau Güell, deixant una miqueta de banda la Sagrada Família, pensant que Gaudí és més que la Sagrada Família, malgrat que sigui un monument emblemàtic, però evidentment és més. Llavors, la Cripta Güell, em sembla que és un espai força interessant que hem ofert als socis, i la llàstima és que s'ha exhaurit de seguida la possibilitat d'anar-hi d'altres institucions, perquè si teníem 30 persones per anar-hi, de seguida va haver-hi demanda, i per tant, lamentablement, no podem oferir-ho a les altres institucions com seria el nostre desig. I ens sembla que passarà el mateix amb la visita al Palau Güell del mes de maig. A més d'aquestes visites i sortides culturals, ja dic, la primera és aquesta del 23 de gener, tenim previst una conferència, ara sí, sobre la Sagrada Família. Estem pensant en que potser el conferenciant sigui en Jordi Faulí, que és l'arquitecte, el director de les obres de la seva família actuals, que ens explica una miqueta tots els secrets del que suposa construir un edifici d'aquestes magnituds i sent el màxim fidel possible a la idea que Gaudí va tenir de la seva família.
2: Per tant, es poden anar augmentant aquests actes. Les mateixes entitats poden sorgir més actes del cartell que tenim ara mateix al davant. O sigui, una feina increïble la que esteu fent totes aquestes entitats per tirar endavant totes aquestes activitats. Perquè l'any Gaudí està impulsat des de la Generalitat. Val? Trobareu informació de tot el que es fa tot el territori, a tot Catalunya, a través de la pàgina Any Gaudí 2025. 26, perdó. Però clar, aquí a Esplugues s'està fent molta cosa.
6: Sí.
2: Laura, com heu coordinat tot això amb les entitats? Moltes hores.
6: No et pensis, no, ha sigut fàcil, tothom s'ha entusiasmat. La idea, aquí l'important és la primera idea, no?, de voler-ho fer. Vull dir, no acostumem a Esplugues a fora la coordinadora d'entitats de cultura popular, que està coordinada, totes les entitats coordinades. La resta d'entitats culturals no acostumem a fer coses conjuntes. I aquesta primera iniciativa, doncs, ha sigut, doncs, molt estimulant, a tothom li ha agradat molt i tothom té quantitat d'idees i no sap més coses perquè físicament no podem, perquè no dona permís al calendari ni les... però surten idees cada moment. Sí, sí.
2: I a finalitzar ja aquest mes de gener tindríem la darrera conferència de gener, no de l'any Gaudí, en el que Ampel organitzeu una conferència a la ceràmica aplicada de Gaudí, tipologies i empreses, que aquesta conferència anirà a càrrec de la Marta Saliner.
3: Sí, bueno, ella parlarà una mica de tota la versalitat i l'evolució que té la ceràmica en l'obra de Gaudí, i suposo que ella farà un ventall de diferents empreses en les quals hi va col·laborar. La Marta és una gran coneixedora també del Gaudí.
2: Doncs, i com he dit, les activitats, hem fet un repàs general del mes de gener. El mes de febrer hi ha una activitat que és en Fanguet i la Terrisseta fan Trencadissa, que això està organitzada pel museu d'aquí d'Esplugues, val? El museu de Can Tintorer, que li diem normalment. I el 21 de febrer hi ha una sortida que està organitzada per l'Àmpel, que és Els orígens de Gaudí. Perquè jo he vist a la web de la Generalitat que posa que la data del seu naixement hi posa Reus/Riudoms. Aleshores, crec que ara s'està fent algun treball, sempre s'ha dit que en Gaudí era de Reus, és o no és de Reus, Esther?
7: No ho sabem.
2: No ho sabeu.
7: La veritat és que no ho sabem del cert. El que sí que sabem és que la majoria d'historiadors pensen que és de Reus, que va néixer a Reus, però és veritat que ell en un moment de la seva vida va deixar anar, va explicar als seus coneguts i als seus amics que ell havia nascut a la casa pairal del seu avi patern que tenia a Riudoms. I això ha anat corrent i realment s'ha anat generant aquest rumor i no sabem exactament, no tenim un document que ens digui on va néixer Gaudí. El que sí que és veritat és que la gent del Baix Camp, perquè jo sóc de Castellvell, un poble al costat de Reus, sempre tenim aquesta part com que Gaudí, no? És nostre, però què passa? Que Gaudí és nostre però no ha fet cap obra a Reus. Però sí que és veritat que el fet de que Gaudí hagi nascut al Baix Camp, que el seu avi hagi sigut calderer, que el seu pare s'hagi dedicat molt a treballar amb el ferro, que ell s'hagi passejat molt per les muntanyes del Baix Camp, fins i tot hi ha un estudi que vincula, no?, les muntanyes amb la seva obra, etc. És segur que el Baix Camp, no? Reus, Riudoms, és igual, no? Van influir molt a l'obra de l'arquitecte Antoni Gaudí. Llavors nosaltres, clar, proposem una mica, jo també escombrant una mica cap a casa, perquè jo soc d'Espluguina, però d'origen soc del Baix Camp, llavors també proposem aquesta sortida una mica als orígens de Gaudí, tot i que no tenim cap obra en el Baix Camp, però sí que es pot visitar la casa pairal de Gaudí a Riudoms. Pensem que és una visita doncs, interessant, una cosa que potser la gent no coneix, us animem a que us apunteu, està obert a tothom, i és una visita on descobrireu, per exemple, l'origen de la nissaga dels Gaudí, i a més també es pot visitar el taller de caldereria, l'habitatge familiar, hi ha un audiovisual, hi ha una exposició permanent dels plànols d'algunes de les obres de Gaudí, de l'arquitecte Hiroya Tanaka, i doncs tot això després ho amanirem amb una visita en el Centre Gaudí d'Interpretació de Reus, que és un lloc on trobarem doncs maquetes, també hi ha audiovisuals, és un lloc molt per experimentar, diguéssim, i després ens anirem a l'Institut Pere Mata de Lluís Domènech i Montaner, que no és una obra de Gaudí, però ja sabem que Lluís Domènech i Montaner està molt vinculat també al modernisme, al Pavelló dels Distingits, que és un lloc on és un hospital psiquiàtric encara actualment, i on si hi anaven, diguéssim, les persones més adinerades, doncs portaven els seus familiars en aquest pavelló dels distingits i té una qualitat, la ceràmica i tot el que hi veurem. I després ja per acabar farem una calçotada.
2: Això amb una sola sortida.
7: Sí.
2: Sembla una marató.
7: Bueno, sortirem
2: a les
7: 8.
2: Tal com us he explicat, ja estic cansada.
7: Sortirem a les 8. I anirem fent.
2: Ah, encara. Sí. Està bé, a les 8 està bé. I una calçotada.
7: Sí, ara, perquè clar, si estem, vull dir, després de tanta cultura també va haver una mica de gastronomia popular, no?
2: Que home, és cultura.
7: Clar, per això.
2: Hi ha moltes activitats, moltes coses per parlar, però ara no ens donaria temps, val? Perquè es tracta de que la gent sàpiga que iniciem aquest any Gaudí aquí a Esplugues i que us vagin seguint a totes les entitats, a totes les xarxes socials. No sé si voldríeu afegir alguna cosa més, perquè, clar, parlar de Gaudí és complexa, és molt llarg, perquè hi ha moltes vessants, la religiosa, la cultural, la lingüística, la natura, hi ha tantes coses, les tècniques de la ceràmica també aplicades. És un món tan ampli, Gaudí, que jo crec que es mereix poder una dècada.
6: Bueno, però per això farem tantes conferències, perquè explicar-ho tot, saps?
2: Clar, ens donarà temps.

0: passant la idea original del Gaudí.
1: Això és l'eterna polèmica de qui et diu que hagués estat millor deixar-ho com ell ho havia fet, els plànols no...
0: No es parlarà d'això en algun espai?
1: Hi ha qui diu que no, les grans catedrals no s'han acabat mai en una època, sinó que és una discussió i una polèmica...
2: I que el mateix Gaudí ja sabia que no acabaria, sí, ni molt menys. Quan ell va voler acabar la torre que em sembla que es diu Sant Bernabé, l'única torre que ell va veure acabada, ell ja sabia que proposava acabar aquella torre perquè es tingués com un model del que voldria ser, i les maquetes, evidentment, era molt conscient que allò no s'acabaria. D'altra banda, hi ha uns aspectes que potser amb aquest any Gaudí i les conferències que es donguin se'ns parlarà, no només de la catalanitat del Gaudí, però també de la religiositat d'en Gaudí. Pensem que la seva família és un temple expiatori. Vull dir que la humanitat fa molts pecats i que s'han d'expiar, i és la mateixa ideologia doncs, amb el que es va fer el temple expiatori de París, de la Sacré-Cœur. És un temple expiat per expiar pecats, i per tant que s'havia de fer amb les almoines de la gent pecadora, se suposa, no?, que volien rescatar els seus pecats. Vull dir, aquest és un altre aspecte molt, molt interessant també de tractar de Gaudí. En definitiva, la mateixa edificació, que és possible que també la puguem visitar almenys des de l'aula universitària, les teresianes del carrer Ganduxer. Les teresianes era un moviment religiós bastant ultra, en el sentit de tornar una altra vegada a educar a les criatures amb les bases autèntiques de... etc.
0: De la flagel·lació de la religiositat.
2: Jo me n'alegro de que s'hagi fet aquest... de que Gaudí ocupi el lloc que mereix dintre de la cultura i dintre de l'arquitectura i dintre de l'art, perquè si em permets un minut una anècdota personal, jo tindria uns 25-26 anys i vaig fent autostop des de França, em va agafar un xicot japonès i va dir que estava contentíssim d'agafar, anàvem jo i un altre amic, perquè ell venia contentíssim de poder parlar amb algú que li expliqués coses d'en Gaudí, perquè ell venia a fer tot un reportatge increïble sobre Gaudí. I nosaltres, jo almenys, no teníem més coneixement que la Sagrada Família i alguna coseta de la Pedrera, no gaire cosa. I aquell japonès, i estic parlant de fa moltíssims anys, sabia la Bíblia, sabia de tots les edificacions, les petites coses, que si les cavallerisses de la Diagonal, que si la Casa Vicenç, un munt de coses que nosaltres es vam quedar parats de la ignorància.
0: De fet, recordo que la Caixa de Pensions, quan era Caixa de Pensions de Barcelona, va editar un llibre sobre Gaudí, Etapa dura, que jo va ser la primera vegada que vaig tenir coneixement de tota l'obra d'en Gaudí. I aquell llibre que regalava la Caixa es va exaurir i van tenir que fer edicions perquè la gent el demanava. Avui el llibre que esteu regalant del Gaudí, com quan la Caixa regalava calendaris, doncs va haver una època que regalava aquest llibre. Encara el tinc per casa, crec que s'està mig trencant la tapa, però realment no hem sigut coneixedors de la seva obra fins fa ben pocs anys. No l'hem valorat amb ell.
1: El Pargüell,
0: ara sí, ara
1: el Pargüell
0: sí.
1: Vivia una mica d'esquenes a la ciutat, també el Pargüell.
0: Ara, bueno, jo recordo de petita, i ara faré un apunt familiar, que la meva àvia vivia al carrer Cambrils i pujaves pel carrer Farigola, a Vallcarca, i pujaven per la part del darrere, que jo era molt petita, pujaven per la muntanya i entraven per la part del carrer Farigola al Pargüell, quan encara no visitaven els turistes i només hi entrava la gent del barri, i he de dir que estava molt brut, però que no, millor no anar-hi. Ara és totalment diferent. Ja tinc 64 anys, vull dir, us estic parlant de fa 58 anys, saps? O sigui que déu-n'hi-do, tots tenim alguna vivència que ens connecta amb en Gaudí, si som de Barcelona o si som d'Esplugues.
3: Jo, per exemple...
0: O de Reus.
3: Però espera't, és que jo, per exemple, una de les primeres feines que jo vaig fer quan estava estudiant la carrera...

0: història de l'art, va ser de guia a la Pedrera. És a dir, jo vaig començar fent visites guiades a la Pedrera, no? I clar, a les golfes de la Pedrera, perquè el xulo de la Pedrera, o sigui, el pis de la Pedrera és molt xulo, però les golfes de la Pedrera, que és on no anava ningú, o sigui, que només pujaven les criades a estendre la roba, no? Aquells arcs parabòlics que són meravellosos, que tots els maons, i jo m'hi fixava que hi havia els dits allà, no? De la gent que havia fet els maons. Vull dir que aquestes golfes, que ara són doncs, un lloc d'exposició meravellós, no? On hi va tothom i... Clar, doncs aquesta idea de que Gaudí a vegades les coses menys o sigui, les coses més pràctiques, no? En realitat poden ser una meravella arquitectònica, no? Llavors, i també aquesta idea de que quan Gaudí estudiava doncs va haver-hi algun professor seu que li va dir que seria un desastre, no? Que no acabaria la carrera, no? Que seria una d'aquestes coses que a vegades fem els profes que no s'ha de fer, que és... admetre judicis sobre la gent, sobre els alumnes, no? I aquest professor, doncs, imagina't, no? No? Vull dir, és molt fort. I clar, o també, per exemple, aquesta mort que va tenir Gaudí, que també, doncs, que va ser atropellat per un tramvia i que van trigar 2 o 3 dies, no?, a saber on era el mestre, que no el trobaven i que no apareixia per la Sagrada Família perquè anava vestit com un drapaire, no?, sí. Realment. Vull dir que és un personatge molt auster, també, la seva manera de viure. Molt,
1: exacte. Sí? I es contraposa amb la seva obra, que és exuberant, amb molt de color, amb una vida increïble, i ell una persona tan senzilla, gairebé una ermita.
0: Exacte, sí, sí. Vull dir que és molt polièdric.
1: Mira, en Josep Lluís ens ha donat l'oportunitat, que has fet un apunt personal, que ens has dit, si em permeteu, jo he fet el meu apunt personal del carrer Farigola, l'Esther també, doncs ara el trucaré a la Roser, un apunt personal de la teva connexió amb Gaudí.
2: La meva connexió personal era que jo anava al col·legi de les Concepcionistes, que és a Gràcia, i sovint anàvem, fèiem sortides al Parc Güell, i per això abans t'he dit, el Parc Güell fa uns anys, quan jo era molt joveneta, era un lloc molt que vivia a esquenes de la ciutat. Llavors, bueno, aquesta connexió, ja et dic, jo no sóc de Reus ni res, però sí que anava a una escola a Barcelona.
3: D'esquenes vols dir quasi abandonat.
2: Sí, quasi sí. Anava a peu.
3: Jo recordo sí, que feia sí. Una mica de por sí, sí. Anar-hi per allà perquè estava deixat.
2: Sí, sí.
1: Molt deixat. No ho he dit abans, però estava molt deixat. I Laura, tens alguna experiència personal directa amb Gaudí o amb algun edifici o alguna obra de Gaudí?
4: No, jo conec Gaudí, crec que... Ara estava intentant recordar-ho, però crec que quan fèiem sortides amb el cau, jo ja era cap, i un cop al mes, un diumenge al mes, es feien visites culturals a Barcelona, museus o el que sigui, i vam anar a fer alguna visita, però... no formava molt part, no, clar, estic parlant de fa molts anys, no hi havia una presència de Gaudí com és ara, tant les cases com el Parc Güell. El Parc Güell era com molt complicat, des d'Esplugues, amb Canalla i així, no? No, jo la meva connexió més Gaudí és a partir d'estar a l'Ampel, i ja de més gran, que ja tens unes altres connexions.
1: Digues,
3: una cosa que no hem dit, i penso que tothom està una miqueta pendent, és la sortida final o la gran sortida de totes les institucions fora de Catalunya. A León es deia, no?
4: Sí,
3: la possibilitat d'anar a León. La idea és aquesta,
4: sí.
3: I aprofito per dir que, evidentment, que el Gaudí, tothom sap que té obres força interessants fora de Catalunya,
1: sí,
3: fora de Barcelona.
1: Sí, a Cantàbria crec que n'hi ha una. Sí.
0: Astorga, el Palacio Episcopal.
3: Exacte. El Capricho, que està
4: primera,
3: a Comillas.
4: Sí, la primera idea era aquesta.
3: El Palau Episcopal d'Astorga, perquè el bisbe d'Astorga era amic, em sembla que era de Reus també, no sé per què, o era amic d'en Gaudí, i li va fer un palau sobert, i és una preciositat.
0: Neogòtic. És molt neogòtic.
3: Sí, però per dintre té un munt de detalls increïbles,
0: sí,
3: no?
0: Sí, jo recordo anar-hi de petita, aquí, que amb els meus pares vam anar a fer una visita per allà a Castella i el meu pare em va dir, mira, aquest edifici és del Gaudí. I jo vaig pensar, què dius? No? Perquè no s'assembla gens a l'estètica que tenim més així, no?
3: Bueno, i un altre tema que també podria ser interessant, no sé si alguna institució ho tractarà, serà la relació d'Antoni Gaudí amb el seu mecenes,
1: el Güell.
3: I de tota la seva història familiar,
2: suposo que sí, que ens ho explicaran,
3: d'esclavisme, d'on venien tants diners, en fi, sí. Això també podria ser un capítol força interessant, ja que anem a veure el dia 23.
1: No estirem d'aquest cordill, que a veure si ens passarà com el Vidal i Ribas.
3: Bueno.
1: Que tenia un carrer Quisplugues, eh? Però vaja, tothom ho sap, la història del Güell, i que també hi havia hagut algunes baralles o desencontres entre en Gaudí i en Güell. També amb algun llibre s'ha escrit.
0: Bueno, i també amb la Roser Segimon, perquè la Roser Segimon estava casada amb el senyor Milà, els Milà també estan relacionats amb Esplugues, i a més, clar, el Gaudí i la senyora Roser Segimon, que era de Reus, es van acabar portant molt i molt malament, perquè de fet els pagaments no es van acabar fent quan tocava, la cosa es va anar, els pressupostos van anar pujant molt, molt, molt, molt, i a més la senyora Roser Segimon està molt enfadada perquè la pedrera no tenia parets on posar els mobles, perquè rectes. Totes les parets eren ovalades o corbes, i això a ella no li va agradar gens, i és una de les coses que va provocar la ira de la senyora Roser.
1: Déu-n'hi-do. Jo de petita em pensava que la pedrera era com un búnquer perquè s'amaguessin els avions o les avionetes. Clar, era una obsessió. La meva àvia vivia a Gràcia i anava molt pel Passeig de Gràcia, i jo veia la pedrera i era per mi totalment inexplicable i totalment irracional aquell edifici. Amb els anys, evidentment, l'adoro. Trobo que és absolutament increïble. A nivell no solament arquitectònic, artístic, creatiu, ha donat peu a que es facin joieria amb totes les xemeneies de la pedrera. Vull dir, jo tinc unes arracades d'una de les xemeneies de la pedrera.
0: I després el reciclatge, no?, també, que és també un altre tema molt modern.
1: El trencadís,
0: que el Gaudí el que feia era reciclar, és a dir,
1: correcte.
0: O sigui, agafava les rajoles que no volia ningú i les reciclava i les convertia en una cosa preciosa, no?
1: Sí.
0: I també això té un valor, perquè a més a més ara al reciclatge li donem un valor. No?
2: Moltes d'aquestes rajoles defectuoses que feia la rajoleta són les que va utilitzar en el Parc Güell, i això està documentat, que hi ha no sé quines carretades, ara no vull dir la xifra, però se veien unes 1.400 rajoles, però eren rajoles que li deien de primera, de segona, de tercera, que no sortien bé les cuites i eren més barates, no? Llavors, moltes d'aquesta ceràmica que hi ha al Parc Güell defectuosa amb el trencadís que no es veu, venien d'Esplugues.
1: Ara ja us faré la darrera pregunta o intervenció. És més personal. Aniria adreçades a l'Esther i a la Roser, però després també m'agradaria que en Josep Lluís i la Laura ens diguin la seva. Vosaltres dues, com a historiadores i veïnes d'Esplugues, què significa poder participar activament en totes aquestes activitats que s'estan fent de l'any Gaudí?
2: Bueno, una gran oportunitat, doncs, per... primer, jo penso que una de les coses més importants, a part de col·laborar, doncs, en aquesta difusió i amb aquest reconeixement d'aquest arquitecte, que d'alguna manera, doncs, va estar vinculat a la nostra població, el fet de que nosaltres, des de les nostres entitats respectives, hi puguem col·laborar, doncs, això és una gran satisfacció. I sobretot el fet de que aquest projecte ens pugui unir a diferents entitats i diferents col·lectius.
0: Sí, jo també ressaltaria això últim que ha dit la Roser. De fet, bueno, jo estic molt contenta d'estar aquí amb les meves companyes de l'Ampel i també animar a tothom d'Esplugues a participar-hi, perquè realment és una feina que s'ha fet des de moltes entitats, és una feina d'organització important, de coordinació, i hi ha una voluntat, no? Veig una voluntat de fer coses per la ciutadania, perquè de fet estem treballant per la ciutadania, són feines moltes d'elles que fem voluntàriament, de manera altruista, no, també, i són persones que estimem el patrimoni, que estimem l'art, i en definitiva són unes activitats que si no veniu, si no participeu, si no us hi apunteu, no serviran de res. Per tant, totes aquestes activitats us heu d'apuntar, heu de venir i les heu de gaudir amb nosaltres.
1: Però són activitats que es faran una vegada a la vida, vull dir que...
0: Home, aquestes que sí, després en farem d'altres, eh?
1: Ja, però aquestes, d'aquesta en gaudí, o les anem a veure o ens les perdrem. I per la Laura i el Josep Lluís...
4: Bé, jo estic d'acord amb el que han dit elles, evidentment, però, clar, a més és l'oportunitat d'aprendre, no? Aprendrem molt si fem el que diu l'Ester i ens apuntem a tot arreu i anem a les conferències i a les sortides. Aprendrem i a més, servirà perquè les entitats, aquest petit esforç que hem fet per coordinar-nos i per organitzar activitats úniques, originals, que surtin una mica del nostre... Algunes entitats, que surtin de l'àmbit habitual, vull dir, en el cas de l'Àmpel, clar, el gener ceràmic ja el fem cada any, i per tant, dedicar-lo al Gaudí o no, tampoc ha sigut una originalitat, però hi ha entitats que sí, que han per exemple, el grup d'estudis organitza una visita a la Sagrada Família. Potser no l'hagués organitzat si no haguéssim fet a l'any Gaudí. Tot ha representat un petit esforç, no?, de millora, d'excel·lència i sobretot per l'aprenentatge que representa la població.
1: I Josep Vest?
3: Molt bé, i des de l'aula universitària repetiria el que acaba de dir la Laura. Si volem fer popular, extendre una miqueta el que és la cultura, doncs pensem que la Toni Gaudí és un dels noms que ha posat Barcelona i Catalunya en el mapa del món. Vull dir, la gent coneix...
0: I Reus.
3: I Reus també.
1: Com és allò de Madrid, París, Reus, París i Londres. París, Reus, no?
0: Sí.
3: La gent d'arreu del món coneix Barcelona, no només pel Barça, sinó que ho coneix per moltíssimes coses, però el nom d'Antoni Gaudí és un nom que mereix... moltíssima, anava a dir, veneració, no? I estem contentíssims de poder col·laborar i de que totes les institucions culturals d'Esplugues ens hàgim ajuntat per fer una cosa comú i que serà fantàstic.
1: Gràcies. Ja per tancar, no sé si voleu afegir alguna darrera cosa que jo m'hagi deixat.
0: Apunteu-vos, sisplau.
1: Val. Doncs donem les gràcies a l'Ester Alquézar, al Josep Lluís Barrassa, a la Laura Sant Agustín i a la Roser Vilardell per haver estat avui acompanyant-nos en representació de totes aquestes entitats que esteu organitzant aquest any Gaudí aquí a Esplugues. I us ha acompanyat a la conducció control tècnic la Isabel Almató, al muntatge i edició en Jordi Udina. Gràcies.
3: Molt bé, moltes gràcies. Adéu.
2: Adéu.
0: Adéu.
5: Les entrevistes d'Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui parlem de l'Associació de Veïns del Barri del Centre d'Esplugues.

0: Per parlar d'aquesta entitat i de les seves activitats, avui hem convidat el José Luis Álvarez. Hola, molt benvingut.
1: Gràcies.
0: Gràcies per estar amb nosaltres, que feia molt de temps que volíem quedar. José Luis, quan es va fundar l'Associació de Veïns del Centre?
1: Doncs pues mira, jo tinc que l'Associació de Veïns del Barri Centre, amb el registre que tinc jo, va ser el 26 de maig de 1992.
0: I quina és la inquietud o la motivació per crear aquesta associació? Es van crear d'altres associacions, evidentment, aquí a Esplugues i als diferents barris, no?
1: Bueno, clar, com Esplugues és una ciutat de barris, perquè tots són barris, es va pensar en fundar aquesta... No la vaig fundar jo, eh? Això la va fundar el Ramon Cervera, sí. N'hem parlat diverses vegades. Primer la seu era a Sidre Martí i després va passar al carrer de l'Església. I després, quan jo la vaig agafar, va estar uns dies a la plaça Santa Madalena, que és un local parroquial, i de seguida l'Ajuntament, en aquella època, no sé, Salazar, em sembla que deia, que es va morir de repint, era un regidor, es va preocupar i vam agafar el local on estem ara, a Àngel Guimarà 43.
0: Està dintre del passatge, dintre per les persones...
1: Bueno, no és passatge, no, és el carrer mateix, Àngel Guimarà, però entrant cap a dintre, que no té sortida, allà mateix.
0: Sí. Si veniu al centre d'aquí del Robert Brilles, hi ha com un passatge que va cap a dintre, que és un carreró peatonal sense sortida, que és Àngel Guimarà també,
1: sí, sí.
0: Però que fa tota l'entrada d'aquest passatge. Quines activitats desenvolupeu des de l'entitat?
1: Aviam, l'Associació de Veïns, quan es va crear per donar un servei al barri i per lo mateix a tot el poble, perquè ens dediquem al barri, però també funcionem en tot el poble. El que fem normalment és manualitats, que fem els dilluns manualitats, té molt d'èxit, venen normalment, no podem agafar més, venen 10 persones, tant homes com a dones com a nens, nen n'hi ha un, dic nens perquè té 18 o 20 anys, i cadascú fa el que vol de manualitats, és a dir, un porta una cassola de casa i la pinta, l'arregla, un altre porta un petit moble i també el pinten, el reglen, cada un fa el que vol, un altre porta un vestit i el cus allà, hi ha una professora que orienta una mica i té molt d'èxit, manualitats té molt d'èxit. Després, dimarts a la matí fem xicun o ioga, diguem-ne el que vulguis. També, com a local, tenim un local de dues plantes, que és gran, però clar, en cada planta no hi cabe molta gent. Llavors, amb 10-12 persones hi ha més que suficient. També, molt bé, està ple. Per la tarda fem pintura, també, cada persona cada que vol aprendre a pintar, només s'ha de portar la tela per fer la pintura. Hi ha una professora que l'ensenya, i si sap una mica, millor.
0: Totes aquestes persones que imparteixen els cursos són voluntaris de l'associació?
1: No, aviam, els que venen a aprendre... No,
0: els que imparteixen les classes.
1: Els que imparteixen només és una professora, la que imparteix. Vale. Aquesta senyora és sòcia de l'associació de veïns. Mm-hmm. Em sembla, no m'hi fico, perquè em sembla que cobra una mica.
0: Bueno, és una aportació d'ajut, per dir-ho.
1: Això mateix.
0: Una col·laboració.
1: Això mateix. Em sembla que cobra una mica i, clar, com és natural, tu t'has de pagar el quadre, el marc que vols fer, tot el que vols fer, això ho poses tu. Dimecres també fem el mateix. Tornem a fer pintura, la fem dos dies. Dimarts i dimecres. Llavors, dijous, fem sevillanes. També va tenir molt d'èxit. Després fèiem anglès parlat, o sigui, ensenyaven a parlar en anglès, els dissabtes al dematí. Després, aquestes són les activitats que fem normalment a local. Després, activitats que fem a fora de local, de lo que més contents estem l'Associació de Veïns, per dir-ho d'alguna manera, és l'homenatge a la gent gran del barri.
0: Sí.
1: Dient del barri, però, clar, gent de 91, 92, 93 anys, o sigui, de 90 cap amunt, els que vulguin. A vegades no en tens prou amb el barri, has de recórrer als barris més a prop.
0: Has d'obrir una miqueta més.
1: Al Gall, a la Plana...
0: Sí. A Can Clota, que sé que hi ha hagut alguns veïns de Can Clota,
1: això mateix, que són molt grans. Llavors fem és molt maco aquest concurs perquè és molt gran.
0: Després també fer una cosa que està reconeguda a tota la població, que és el carrer, les flors al carrer.
1: Les flors al carrer col·laborem.
0: Exacte, col·laborem, perquè ho fan els veïns del mossèn Cinto.
1: Col·laborem amb els veïns del carrer, demanem una subvenció a l'Ajuntament perquè ens ajudi, però clar, les flors costen diners. Has de comprar tota la flor que posem, costa diners. Salve alguna que anem a buscar a la muntanya Ginestra i començarà antigament, però ara no et deixen ni collir, eh? O sigui, ara està prohibit.
0: No es poden collir.
1: Està prohibit, ara està prohibit.
0: Les herbes remeieres del camp no es poden recollir.
1: Llavors anem a comprar flors i, bueno, demano una petita subvenció que ens dona l'Ajuntament. Dic petita perquè no se la dona gran. Si se la donés més gran, millor, no? Però, bueno, ja tenim prou.
0: Col·laboreu amb els veïns, amb aquest...
1: Amb les flors al carrer, reunions, i també, vinga reunions.
0: Exacte, participeu també quan es fa el sopar dels veïns.
1: El sopar i l'endemà el festival infantil.
0: Exacte.
1: També el festival infantil, comprem les xutxeries pels nens, les solles per trencar l'olla, tot això. Col·laborem tot el que podem amb el... També demanem una subvenció. De moment se'ns van donant una subvenció per les flors al carrer i una subvenció pel festival infantil.
0: Alguna exposició que recordo que s'ha fet al centre vostre?
1: Fem un concurs de fotografia,
0: sí,
1: que també el fem cada dos anys, per no repetir. Primer vam començar perquè no els fotògrafs tinguessin una mica més de marxa per poder fer coses al poble d'Esplugues. Després el barri, i ara ja dediquem tot al barri centre, i si algú en demana, doncs fem els barris el més a prop possible, però si no, el poble d'Esplugues també és molt maco.
0: També veu editar un llibre de fotografies d'Esplugues abans i ara.
1: El mateix llibre de l'exposició de fotografies, van dedicar un llibre,
0: sí. No sé si esteu en contacte amb la secció de fotografia d'aquí de l'Avenç per fer aquest treball.
1: Col·laborem amb fotògrafs que són de l'Avenç, però sí, també.
0: Bueno, perquè... ja els informarem. Des de la secció de la ràdio informarem a la secció de fotografia.
1: Això mateix. La secció de fotografia, comptem amb ells perquè hi ha molts socis que de l'Avenç que són de la fotografia, que són de la Societat de Veïns. Llavors col·laborem amb ells també.
0: També feu una exposició de pessebres.
1: Fem... Primer, si anem per dades, primer sí. El concurs de panellets.
0: Tens raó,
1: el
0: concurs panellets
1: de panellets és el dia 1 de novembre, uh-huh. El fem, si fa bo, a fora, al Robert Brilles, als jardins, i també té molt d'èxit, veient inclús de fora, uh-huh. de Vilanova, de molts llocs de fora, que ja venien fa molts anys, llavors continuen venint, perquè donem premis, demanant, per sort tenim Esplugues, és molt col·laboratiu, hi ha gent que ens ajuda molt, i demanem, per exemple, no sé, recordo que el primer i el segon premi eren dos sopars al Condi Bicoe i dos sopars al TAS, el restaurant aquell que hi ha a la plaça Gandhi.
0: Sí.
1: Bueno, demanant amb un i amb l'altre,
0: està bé.
1: Ho fem bé. Llavors, després fem el concurs de pessebres, perquè al local, posant taules per tot el voltant i així, acaben bé 15, 14, 15, 16 pessebres, molt bé. Hi ha un jurat que cada any el canviem una mica, perquè no sigui sempre el mateix, i bé, un any va ser el capellà i dos ajudants del capellà que venien a valorar. Uh-huh. Molt bé, també tenim molt d'èxit, molt.
0: La pregunta que és obligada i que faig a totes les entitats és que què hem de fer per associar-nos a la teva entitat, en aquest cas l'Associació de Veïns del Centre.
1: En principi demanàvem que fossin veïns del carrer de l'Avent,
0: del barri centre,
1: però ara no, perquè tenim molta gent, perquè fem també dues excursions a l'any. Per tot el poble, per tot el país, per Catalunya. Mm. A vegades també en sortim de Catalunya, ara et diré dos que van tenir molt d'èxit, que van tindre que venir dos autocars. Normalment fem un, perquè ja prou feina fer un autocar, per buscar el dinar, on hem d'esmorzar, el preu, que no se'n baixi, perquè clar, fer una excursió, diguis, val 50 euros o 100 euros, això ho fa tothom, però fer una excursió de 35, 40 euros com a màxim, tarda a ajustar molt, eh?
0: Sí.
1: Llavors, que dos autocars, el segon ja no s'omplava del tot i surt molt car. Però bueno,
0: no seria requisit obligatori viure al barri del centre,
1: això mateix.
0: Simplement tenir una inquietud.
1: Tenim molta gent que ja no és del barri del centre, simplement jo ara et donaré un telèfon,
0: sí,
1: perquè el que vulgui truqui amb aquest telèfon, que és el meu, perquè a l'associació de veïns tenim telèfon també, fitxa i mòbil. Jo, socis, mira, quan es va fundar aquesta associació, jo tinc aquí, es pagaven 1.200 pessetes a l'any i es podia fraccionar. Ara paguem 12 euros a l'any també. I també, si algú volgués fraccionar-lo, també es pot fraccionar. És un euro al mes. Amb un euro al mes, cada excursió que fem, el soci té un descompte, amb la sortida.
0: Sí, sí.
1: En dos excursions que fem, ja pràcticament es paga la quota.
0: José Luis, facilita'ns aquestes dades que ens has dit abans d'aquest telèfon perquè es posin en contacte amb
1: tu. Sí, mira, et dono el telèfon on poden trucar, que és un mòbil, el 655 94 14 52. I donaré pel que vulgui enviar un correu AAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 43@gmail.com.
0: Molt bé.
1: Aquí és el correu de l'Associació de Veïns, que també poden enviar un correu i ja estarem en contacte per correu electrònic. I si volen per telèfon, que és el més senzill, doncs ja parlem.
0: Doncs vinga, ens acomiadem del José Luis per finalitzar aquesta entrevista.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. M'agrada.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Si us dic la nit més curta de l'any, la que s'allarga fins la matinada, fogueres, petards, coca, ballaruca, de què penseu que parlarem a l'entrevista d'avui?

0: El foc ha estat sempre un símbol en la vida de l'home. Els pobladors primitius dels països mediterranis i europeus ja veneraven les forces de la natura, i amb elles principalment el sol i el foc, mitjançant els cultes i les celebracions. Però serà en Pep Ribas, un dels precursors i un dels que va començar aquí a Esplugues a portar la flama del Canigó, que ens explicarà com és que es celebra als Països Catalans aquesta flama del Canigó, aquesta revetlla de Sant Joan.
1: La data del solstici d'estiu, que és el dia més curt de l'any, ja era celebrat ja, doncs, pels antics. Això ja és una tradició que ja ve de mil anys, es pot dir, diguéssim. I és que aquesta tradició era celebrar amb fogueres, perquè les fogueres, doncs, evidentment, doncs, és un signe de purificació. Tot això ja havia funcionat sempre, diguéssim, dintre els països de l'àrea, sobretot del Mediterrani, m'entens? El nord és un altre tema. Però l'any 63, el Francesc Pujades, que és un habitant d'Arles, del Catalunya de Nord, diguéssim, Arles, molt a sota del Canigó, que va dir. Se li va acudir, doncs, anar a celebrar, doncs, la nit de Sant Joan, doncs, encenent una foguera a dalt del Canigó. I això va ser l'any 63, em sembla, sí. I aleshores va estar diversos anys, doncs, ell i una colla pujant a dalt del Canigó i encenent una foguera, com altres fogueres ja havien encès, que no tenien res a veure, diguéssim, amb el Canigó. Ara bé, l'any 66, el 1966, ell i tota una colla se'ls va acudir, doncs, diguéssim, home, aviam, i si els focs de Sant Joan de tots els països catalans s'encenguessin amb la fama del Canigó? Perquè llavors, diguéssim, seria, doncs, crear un nou símbol de germandat entre tots els països catalans. I bé, va començar, doncs, a la Catalunya Nord, i doncs hi va anar passant en comptagotes, diguéssim, cap al Principat i al País Valencià. Va costar bastant, diguéssim, perquè evidentment estàvem parlant en una època franquista, en què evidentment, doncs, una cosa que es havia muntat com a símbol d'uns països catalans des del punt de vista de la cultura que ens germana, això era molt era mal vist i prohibit, diguéssim, pel règim de Franco, no? Per tant, diguéssim, s'hi van oposar-hi sempre que van poder, i per això, doncs, els primers anys va ser pràcticament una mica, doncs, a la clandestinitat i amagar-se, i etcètera, com moltes coses que es feia, doncs, durant els últims anys del franquisme. I aquesta, diguéssim, ha sigut, diguéssim, la simbologia de la flama del Canigó, que ha esdevingut un nou símbol de la cultura i de la germania entre tots els països catalans, perquè al cap de pocs anys ja va arribar a València i a les Illes també. I en aquest moment, doncs, ara, amb el foc que es farà del Canigó, es comptabilitzen més de 3.000 fogueres a tot arreu. Més o menys una mica la cosa va així.
0: Pep, aquí a Esplugues tu també vas viure els primers anys de l'arribada de la flama?
1: Mira, no, aviam, el que passa que quan vaig anar fins a llavors, diguéssim, la flama arribava a Esplugues, però a partir de la comitiva que baixava del Canigó, el comitiva oficial, i que a Coll d'Ares començava i anava repartint, com es fa ara. I aleshores Esplugues era un dels llocs, doncs, que, bueno, que anaves a buscar la flama amb la comitiva que hi havia baixat. Però això ho vam canviar, doncs, que més o menys, doncs, quan vaig vindre aquí a Esplugues, doncs, que vam dir, doncs, aviam, per què no anem nosaltres a dalt, que ningú, a buscar la flama allà? O sigui, no esperar que la baixin la comitiva oficial, sinó anar-hi a nosaltres. I amb això, doncs, diguéssim, doncs, bueno, ens remuntem, doncs, potser ja farà uns 20 anys, ja, no t'ho puc dir segur, diguéssim, doncs que vam fer la primera expedició, doncs, d'anar a dormir a Cortalets, i, bueno, a dormir, és una manera de dir-ho, dormir. Pujar a Cortalets, pujar a dalt, agafar la flama, passar-la, tindre ballar, i l'endemà a la tira, doncs, cap a Esplugues, i d'Esplugues, doncs, vaig llogar. I això, diguéssim, deu ser sobre uns 20 anys que s'ha anat fent. Igualment com altres pobles, també. Altres pobles no esperen que hi hagi el comitè oficial. La nit d'aquesta, que és realment el dia abans de la revella, pot dir que és el dia 22, si veus el Canigó, és una cosa de joia, diguéssim. Veus centenars i centenars de petites lampres que van baixant per tota la muntanya. I cada una d'aquestes se'n va a un lloc diferent. A part del comitè oficial, que aquesta sempre va a Coll d'Ares i des del sur, que és el que va a l'Ajuntament de Barcelona i al Parlament. Però a part d'això, cadascú s'espavila.
0: Doncs Pep, ja només ens queda donar-te les gràcies per haver estat amb nosaltres, encara que sigui per telèfon, i ara li donarem pas ja als nostres companys que tenim aquí amb nosaltres. Gràcies, Pep, i una forta abraçada.
1: Vale, gràcies a vosaltres. Adéu.

0: La nit de Sant Joan, diuen, és una de les nits més màgiques de tot l'any. Els orígens d'aquesta celebració solen relacionar-se amb les festes que civilitzacions molt antigues realitzaven amb l'arribada del solstici de l'estiu. Les fogueres sembla ser que estan relacionades amb els ritus d'honor al sol, i el foc representa i està representat en les fogueres perquè esdevenia un element que donava força al sol. Però per parlar de tot això, de la celebració de la nit de Sant Joan, de com la vivim aquí a Esplugues i de com va arribar la flama del Canigó, ara tenim a uns convidats especials. Hem tingut la intervenció del Pep Ribas a través del telèfon, ja que no ha pogut venir, però aquí a l'estudi amb nosaltres estan el Fede Cano, el Josep Beas, Esther Moreno. Ells formen part també de l'Espluga Viva, d'aquesta entitat d'Esplugues, i ells formen part del Centre Excursionista d'Esplugues. Així doncs que, i moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. I si us sembla, començaré per en Fede Cano, que ens explicarà com porta ell la flama del Canigó aquí a Esplugues i com se li acudeix amb ell de que ha d'anar al Canigó i ens ha de portar la flama.
1: Bé, jo crec que el fet de fa 50 anys féssim aquí a Esplugues la flama del Canigó té una certa implicació amb el moment polític que estàvem passant en aquell moment. Estàvem en una plena dictadura. Vamos, estàvem els últims 3 anys, el 72, faltava 3 anys perquè morís el dictador. I llavors el tema del país, bueno, el tema del nostre país, de Catalunya, Països Catalans, doncs era un tema que molt poca gent estava implicada en aquells moments, no? Hi havia, sí, moltes lluites obreres i moltes lluites antifranquistes, però el tema del país i Països Catalans, sobretot, era molt poc conegut, no? Llavors, va ser una persona, Nemesi Solà, que sempre dic que és com el meu pare espiritual en aquest tema, l'any 72, cap al febrer o així, va venir aquí a Esplugues a veure'm. No sé ni qui li va passar el meu nom, però bueno, li van comentar que era una persona molt implicada amb el poble i amb el tema de Catalunya, i llavors ens vam anar a Sant Just, amb l'Albert Cortés de Sant Just, a fer una reunió amb ell. La vam fer allà a l'Ateneu, i llavors allà ell, el Nemesi, ens va proposar de portar la flama del Canigó aquell any a Esplugues, no? Bueno, jo crec que ell va ser el motivador de que l'any 72 aquí a Esplugues i Sant Just es fes per primera vegada la portada de la flama, no? No és com ara, va ser uns anys complicats en aquells moments, no? Però bueno, per nosaltres ens va omplir de joia, doncs, el fet de que aquella flama en aquells moments, en els moments del franquisme, era l'agermanament dels Països Catalans. És a dir, la festa dels Països Catalans va arribar anys més tard com a concepte, però per nosaltres era molt important en aquells moments que, bueno, doncs que el símbol d'aquella flama, doncs, feia que els Països Catalans, doncs, tinguessin un sentit molt profund.
0: I és poder en aquell moment que pugeu des d'Esplugues cap al Canigó? És una expedició directament?
1: No, en aquella època no vam pujar al Canigó, eh? En aquella època era molt complexa tot això, i llavors la flama es passava per la frontera sense que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, doncs, la veiés, doncs, perquè era un tema que no estava permès, no? Llavors, la primera vegada, tant Esplugues com Sant Just, vam anar a recollir-la a un creuament, bueno, perquè en aquella època les coses es feien així, en plan subversiu, digue-li, o com... Llavors vam quedar en un encreuament en la carretera Barcelona-Sant Cugat. D'allà la gent que la passava d'estranques, no?, per la frontera, ens la va passar a nosaltres, i a partir d'aquí, doncs, bueno, uns se'n van anar cap a Sant Just, nosaltres cap a Esplugues, i aquí vam fer la celebració per primera vegada de Focs de Sant Joan, que si vols ja t'explicaré com ho vam vendre a l'Ajuntament franquista. Clar, tot això era molt... no podíem fer una festa així com així. Teníem que tenir un permís en aquells moments, no?
0: I aleshores, com ho feu per aconseguir els permisos i per poder celebrar aquesta arribada de la flama del Canigó?
1: Bueno, a veure, quan se'ns proposa de celebrar la festa de la flama, doncs també era, penseu que aquella època la majoria d'edat era els 21 anys. Llavors jo en aquella època tenia 18 i per tant doncs no era tan fàcil demanar permís a l'Ajuntament. Jo vaig tenir que buscar una persona de 21 anys perquè fes uns papers, i li vam vendre a l'alcalde franquista, li vam dir, solo queremos hacer aquí una foguera i nada, i con un tocadiscos, perquè el primer any no va ser amb copla, després vam portar la copla, però el primer any ho vam fer amb un tocadiscos, el típic tocadiscos, amb sardanes, i li vam vendre com que nada, queremos aquí hacer una foguera, quemar quatre palos i ja està, no?
0: Perquè si no recordo malament, l'any 72-74 el que era alcalde de la població en aquell moment era el Josep Català.
1: Sí, sí, sí, era el Català, sí, sí. I llavors, bueno, quan ens van preguntar l'alcalde, i no sé si hi havia algú més, ja no ho recordo, què volien fer, doncs li vam vendre que era una, bueno, una verbena, una típica verbena. Bueno, ens van donar el permís, a partir d'aquí vam muntar la foguera, i des dels balcons, que encara hi són, com si diguéssim, on estan les tres torres, mirant cap al sud, bueno, cap al mar, a mà dreta hi ha uns pisos que hi eren en aquella època, i des d'un pis que ens va deixar uns veïns allà vam fer la lectura del manifest de la Flama del Canigó. En aquells moments ja no era una cremada de fusta ni tot això, no? Vam regalar coca i vi, cosa que no era costum aquí a Esplugues, i bueno, la gent es va tornar boja,
0: I això finalment com aconseguiu organitzar-ho? Perquè, clar, hi ha una organització, hi ha unes despeses, s'han de pagar coses... Finalment, com aconseguiu el suport de la població per poder fer-ho?
1: A veure, nosaltres vam recollir, em sembla que eren 50 pessetes, a diferents... No, segur que si mirem els arxius de l'Espluga Viva trobarem qui va participar, però molts establiments ens donaven 50 pessetes i amb això bueno, vam comprar la coca, vam comprar el vi i poca cosa més, perquè tot el més ho fèiem nosaltres, no hi havia grans costos.
0: I fent una mica de memòria amb aquests cartells que heu anat recollint, podríem esmentar algun dels comerços o indústries d'aquí d'Esplugues que us van donar suport?
1: Jo sí que recordo alguns, ara m'han vingut, eh? Rocador, no sé si Laboratorio sí, Rocador, Laboratorios Squip, i hi havia també Bodegas Torres, evidentment, que ens va fer un preu especial, possiblement. És a dir, ara m'estic recordant d'uns quants, no? Però, bueno, vam recollir força, vull dir, força gent que ens va ajudar econòmicament. Després tornem a fer el mateix, presentem la petició a l'Ajuntament amb la mateixa història de sempre. Jo no sé si és que no es van enterar o com ja estàvem amb uns anys que els hi quedava poc, doncs no ens van posar mai pegues. Tampoc ens van donar ni un duro, eh? No. I llavors sí que al cap de... Jo crec que va ser el 74 que ja vam començar a portar una copla, que la gent ja ens... Bueno, ja portàvem 2 anys fent els focs i bueno, els comerços ja col·laboraven més, no?
2: Bueno, es feia amb l'Associació Sardanista també.
1: També, exacte, època. Col·laborava a les Bar d'Esplugues, no sé si va ser anys més tard. És que clar, 50 anys, hòstia, ordenar-los una mica, ja. Jo tinc molt clar els 3, 2, 3, 4 primers anys, doncs com ho vam fer, no?
0: I arriba un moment que ja suposo que aquest grup que ho estàveu organitzant s'us fa tot petit o s'us fa tot massa gran i heu de fer ja un traspàs a altres companys, a altres agrupaments. No sé si éreu un grup petit d'amics que era el que organitzàveu, com ho feu això?
1: Sí, no érem un grup d'equips, ens dèiem en aquell moment els escoltes de la parròquia Santa Magdalena, que encara deu costar en el primer cartell, doncs organitza escoltes de la parròquia de Santa Magdalena, no? Que això el mossèn Anton de l'època també ens va ajudar molt, no? I el que passa és que com érem uns escoltes que no estàvem en lloc en aquell moment, l'any 72, doncs teníem problemes legals, no? Perquè en aquella època ho tenies que estar acollit en algun organisme, no? Fundem l'agrupament escolta Batoliva, a partir d'aquí ho organitza la Batoliva, i els 2 anys, el 74, fundem l'agrupament escolta Espluga Viva, que estan aquí presents, i a partir d'aquí ja és l'Espluga Viva que agafa la torxa, el relleu.
0: I ara sí que arriba aquest traspàs d'aquest grup, d'aquest centre excursionista, Abat Oliva, de la parròquia. Es fa aquest traspàs al centre excursionista d'Esplugues. I ara sí que l'Esther com a presidenta i el Josep Beas com a membre del centre excursionista ens expliquen una miqueta com va anar aquest traspàs i com des de l'entitat s'està vivint aquests darrers anys aquesta arribada de la flama i aquesta organització. Si en cas ens ho expliques tu, Esther, què sent l'entitat davant doncs això de l'arribada de la flama, d'aquesta foguera que es fa, de tots els actes que es fan aquí a Esplugues?
3: Doncs nosaltres ho vivim com és un fet absolutament important, perquè, com molt bé ha dit el Fede, és un fet d'unió de Països Catalans, que crec que encara en aquest moment doncs, encara fa falta. És un sentiment de reivindicació de país, de cultura, de llengua, de tot allò que és nostre. És un sentiment que és nostre i és un moment d'unitat. O sigui, puges allà al Canigó cansat, arribes patat, i quan veus que ja baixa tothom amb la flama, és com una, no sé, com una unió que, bueno, que tots som amics, col·legues, germans, tots ens estimem i tot és, bueno, no sé, és un sentiment que és molt difícil d'explicar, no sé, Josep, tu sí.
2: Al Canigó pugem a buscar la flama directament al Canigó, això ho sap el Pep millor que jo, però jo diria que des de l'any 1991. El 92 segur, perquè a l'exposició ja surten fotos, però crec que des del 90 o 91 ja vam començar a pujar al Canigó. I perquè, clar, nosaltres a l'Espluga Viva, clar, tot això, el tema de Sant Joan, la foguera, tot això ho munta l'agrupament Escolta des de l'any 74. Però des de que es funda l'entitat va creixent i tenim un centre excursionista potent i tal, llavors a partir d'un moment es diu, bueno, escolta, si tenim un centre excursionista, doncs anem a buscar la flama al Canigó, que és el que toca, no? I ha anat molta gent, perquè també ha anat gent de l'agrupament a vegades, o col·laboradors que tenim, o nosaltres mateixos, no? Al Canigó. I des de l'any 1000, des de la dècada dels 90, que pugem cada any a buscar la flama al Canigó. El mateix dia 22, que és el dia de la revetlla, no? El 23, depèn de com cau, el dia 23 com a tal és el dia que pugem directament a Cortalets, al peu del Canigó, al costat del refugi de Cortalets, i allà al cim del Canigó es fa l'acte de renovació de la flama a les 12 de la nit, i llavors des d'allà has de pujar a peu al Canigó, evidentment, i normalment nosaltres el que fem és pujar per una ruta que és una mica més llarga, que és per la cresta del Verdet i la Xumanella. A vegades hem pujat escalant, depèn dels anys, i si no per la ruta normal, que hi ha en un parell d'hores fins al cim. I llavors has d'estar allà abans de les 12 de la nit, puges en frontals i amb un fanalet o dos i encens la flama i la baixes a Cortalets. Normalment dormim en tenda fora del refugi, que hi ha moltíssima gent, i llavors el dia següent al dematí, el dia 23 del matí, doncs ja baixem cap a baix.
0: I ara com ho feu amb els permisos? Perquè abans havíeu de pujar d'amagat i ara puja tanta gent a buscar la flama que hi ha un control bastant burocràtic. Explica'ns com feu tot això dels permisos per pujar al Canigó.
2: Bueno, ara ha anat canviant. Les primeres èpoques pujava qui volia, pujava molta gent i podies pujar els cotxes que volguessis i tal. Els últims anys, abans de la pandèmia, ja van començar a haver restriccions i només deixaven pujar un cotxe per poble, però igualment hi havia centenars de persones allà al cim. I el que sí que pots és pujar a peu. Pujar a peu pot pujar qui vulgui, però la pista d'accés només deixen accedir un cotxe. Estan restringint molt l'accés a la muntanya. I per una banda té sentit, però per una banda a mi em sembla, jo personalment crec que hi ha un tema polític darrere que no els agrada que hi hagi una moguda de centenars i de milers de persones doncs, fent aquesta activitat i que hi hagi tant de ressò amb això.
0: I bé, ja heu agafat la flama des del Canigó, baixeu cap a Esplugues, i aquí a Esplugues hi ha un munt de gent que us està esperant, entre altres coses, altres municipis de la comarca que venen a recollir la flama aquí a Esplugues. Explica'ns una miqueta, Esther, la finalitat que té i no sé, tots aquests anys que des d'Esplugues s'ha repartit aquesta flama, l'orgull que suposa.
3: Home, i tant. És, nosaltres, clar, estem molt contents perquè els pobles ja ho saben i llavors hi ha una persona que s'encarrega de coordinar, doncs truquen amb aquesta persona i aquesta persona, bueno, els diu tal el dia 23 o tal hora heu d'estar allà, els diu el que han de portar, el fanalet o la torxa o el que vulguin, i llavors es fa coordinat de manera que quan arriba la flama els pobles puguin encendre el seu fanalet o el que portin i puguin marxar i arribin a temps per encendre les seves fogueres en els respectius pobles. Llavors és un dia que és complicat perquè les carreteres van plenes, perquè hi ha caravanes, i bueno, i ells s'han d'espavilar per arribar a temps, i venen doncs, corrents, en bicicleta, en patinet, cada any han anat vinguent, bueno, la gent s'espavila, i bueno, i és un treball de coordinació, clar. També hi ha hagut pobles, perdona, que arrel de venir aquí a buscar la flama doncs s'han animat ells a anar-la a buscar també. Llavors això també ens fa molta il·lusió, no? Perquè concretament jo recordo el Papiol, no? Que venien aquí i un any van dir no, aquest any no venim perquè nosaltres ens anem allà, no? Dius, bueno, doncs pues, perfecte, no? Ens fa moltíssima il·lusió.
0: I arriba la flama, arriba a la tarda de la revetlla de Sant Joan i ens estem esperant aquí a Esplugues, al Casal de Cultura Robert Brilles, amb aquesta emoció, amb aquesta litúrgia que es realitza, així és com jo he viscut aquests darrers anys, aquesta màgia que es crea, i bé, també expliqueu-me una miqueta aquesta arribada i aquesta expectativa des del Centre Excursionista d'Esplugues.
2: Sí, una mica és així, no? Però a més, quan puges al Canigó a buscar-la, ja trobes un ambient molt, molt especial, i quan puges al cim a les 12 de la nit, clar, igual hi ha centenars de persones, no? Però hi ha gent, des dels francesos, que estan cantant l'Estaca o altres coses, no? O altres cançons així, i és gent gran i com molt patriòtica i molt així de tal, fins a grups de nanos escoltes o excursionistes que canten Obrint Pas o Xavi Sarrià, fins a un alcalde d'un poble que no s'ha posat unes botes en sa vida, que li ha costat un ou arribar allà dalt i està super emocionat. I clar, i després baixar amb la flama des d'allà i portar-la al teu poble, i saps que hi ha

0: tots els actes de la Flama que es fan a Esplugues es fan amb la coordinadora d'entitats de cultura popular, o sigui, s'organitzen conjuntament, no els organitza només l'Espluga Viva, perquè hi ha moltes colles de cultura popular que hi col·laboren i que hi participen. Per exemple, els bastoners, quan entra la Flama, sempre es fan un passadís, al tal, no? Després hi ha un cercavila, que hi ha, bueno, després ja parlarem, que hi ha els diables, hi ha els castellers, hi ha els bastoners, vull dir que és un acte que participa en moltes entitats.
1: I un cop arriba la Flama, estem tothom al Casal de Cultura Robert Brilles, esperant que arribi la Flama, es fa tot l'acte i després, seguidament, es fa el seguici. Vull que m'expliqueu una mica aquest seguici que es fa i com arribem a la pista vermella del Parc del Pou d'en Fèlix i tenim allà tota la llenya preparada per encendre-la. Expliquem una miqueta tot aquest procés que es fa i aquesta llenya que tenim allà apilada.
0: Bueno, que la foguera, no sé si abans, perquè això ho hem passat una mica per sobre, des de sempre la munta l'agrupament Escolta, que això és una cosa que durant els anys ara està tot com bastant organitzat, l'Ajuntament et posa
2: el màstil
0: i et posa una terra perquè el posis tot, però des dels primers anys, i no tan primers, era bastant complicat i els hi portava una feinada als de l'agrupament bastant, bastant heavy, eh? Estan recollint llenya, sí, sí. No sé com ho fan, ni on la deixen, però estan recollint llenya.
2: Darrere la biblioteca, em sembla, no?
0: Sí, crec que
2: sembla
0: la deixen...
2: que darrere la biblioteca hi ha un espai habilitat perquè vagin deixant tot el que és recollint.
0: Però abans jo recordo que fa anys la llenya la guardàvem en el mateix cau i llavors venia el de transport fuster... El transport fuster, el dia abans venia amb el camió, perquè venia ell que era l'amo, perquè els altres transportistes treballaven, però ell com era l'amo agafava un camió dels seus i es passava tot el dia fent viatges amb el camió per muntar la foguera. Vull dir que era un dels col·laboradors estrelles que teníem en aquella època, no?
1: Perquè encara us segueixen, abans es feia, això de que es robava la llenya... Com ho porteu això? Com la guardeu? Com la recolliu? O com ho està fent el centre excursionista de recollir la llenya i guardar-la?
0: Ara jo crec que no, perquè ara ja el que deixa la gent no... Però hi havia anys, això fa molts anys, que recordo que inclús venia algú a cremar-te la foguera. Llavors havies de ficar gent a vigilar-la. I crec que un any algú es va quedar a dormir dins de Calibre Diplotiu. Tu estàs sonat o què? Com te l'encé? Però vull dir, perquè els joves de l'agrupament en aquella... Estic parlant de fa molts anys, eh?
1: Ara aquí una mica entraríem en el record personal de cadascú de nosaltres, no? De com Can Clota i la Plana ens anàvem robant la llenya els uns als altres. O les diverses fogueres que s'han realitzat aquí a Esplugues, als diversos barris, no? Perquè s'ha fet sempre la foguera on s'està fent ara, a la pista vermella, o els records que tenim de les fogueres de diversos barris?
0: Jo crec que s'havia arribat a fer la foguera, tu sabràs això, a la pista de l'Avenç, un any.
3: Un any. Només.
0: Imagina't a la pista de l'Avenç.
3: Sí. Tampoc era força gran, però no era,
0: no, clar,
3: com
0: no era...
3: les que fèiem.
0: Sí, sí,
3: eh?
0: Sí, sí.
3: Vam reduir les dimensions, sí, aquell any.
1: Doncs gràcies a vosaltres que heu estat aquí avui amb tots nosaltres, al Pep Ribas, que ha intervingut finalment per telèfon, hem gravat prèviament la seva entrevista, al Fede Cano, que l'any 1972 va ser la persona que va portar aquí a Esplugues, va pensar que s'havia de portar aquí a Esplugues la Flama del Canigó per primera vegada. Gràcies al Josep Beas, en representació també del Centre Excursionista d'Esplugues, i gràcies a l'Esther Moreno, també com a presidenta de l'entitat, i gràcies a tothom, a les entitats, a les seccions de l'Espluga Viva, que formen part i que ho fan possible, a totes les entitats de cultura popular que també hi participen, que ja estan en els cartells, i no voldria estendre'm gaire més.
3: Gràcies a tu.
2: Moltes gràcies i us esperem el dia 23 a tots, no?
3: Exacte.
2: Per fer la festa molt grossa, molt grossa.
1: Moltes gràcies a les entitats que ho fan possible i que mantenen la Flama encesa. La

0: L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui us volem parlar de campanes i de toc de campanes. Les campanes van començar a ser usades fa 2.500 anys a la Xina. També van ser usades pels romans. Les campanes han esdevingut el que són avui gràcies a que a partir del segle VI i VII es va decidir convertir-ne en una eina de comunicació amb l'exterior del temple. Podem trobar campanes a les parròquies, als monestirs, a les catedrals, i aquestes marcaven els temps amb els seus tocs. Tocs de resó canònics, matinades, laudes, prima, conventuals, nona, vespres o completes. Els tocs de campana van ser declarats un element festiu patrimonial d'interès nacional l'octubre del 2017 pel govern de la Generalitat de Catalunya. Des d'aleshores s'han organitzat diversos simposis, accions encaminades a donar a conèixer el món campaner. I si fem història aquí a Esplugues, si volem parlar del campanar de Santa Magdalena i de les seves campanes, avui a l'espai d'entrevistes us ho expliquem. I avui amb nosaltres tenim a la Teresa Carbonell, a la Lluïsa Morera, en representació d'aquestes dues entitats. Hola, molt bona tarda a les dues.
2: Hola, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Gràcies novament per ser amb nosaltres i en aquesta ocasió doncs, per parlar de tocs de campana. Expliqueu-me com comença, com sorgeix aquesta idea de voler parlar del campanar, de les campanes i dels tocs de les campanes. Com comença?
2: Jo diria que comença a partir de la motivació de la Teresa Carbonell, que tenia un record de l'últim campaner d'Esplugues, que havia viscut molt a prop d'ell i trobava a faltar les campanes de Santa Magdalena que sonessin.
1: Parlem del carrer Montserrat i de la gent que hi vivia, i que el darrer campaner d'Esplugues doncs, vivia allà al carrer Montserrat.
4: Sí, el senyor Marcial Fuentes i la seva senyora Anna Núñez,
1: que m'han dit que era molt important
4: la senyora dona, oh, i tant,
1: que sempre guiava,
4: tocava molt bé les campanes també ella, mm. Molt bé les campanes, sí, sí.
2: A partir d'això ens encomana la idea de dir per què no poden tornar a sonar les nostres campanes, encara que només sigui per festa major o per segons quins actes. Comencem a parlar-ne i veiem que sí, que podem fer-ho. Parlem amb la parròquia, que són els que custodien les campanes. Les campanes són del poble, però les custodia la parròquia. Tenen un bon so, sabem que són bones, i es comença a contactar amb membres, amb gent, que estan a diferents associacions de campaners. Arriba el Covid i això s'enredreix. Aconseguim organitzar, dintre de les limitacions, el primer acte de recuperar les campanes del nostre poble. No recuperar les campanes, sinó recuperar els sons de les nostres campanes. El primer acte que es fa es dedica molt a la història de les campanes, que estan recollides en un llibre de la parròquia, però va valer la pena que ens ho expliquessin la gent que les coneixia, i ens donen a conèixer que tenim unes campanes amb un bon so, amb una bona qualitat, i que poden fer aquesta funció de tornar-se a convocar el poble si reconeixem els tocs. I aquest va ser el primer any. El primer any en Joan Torres ens explica la història, i després dues associacions de campaners, uns de Sant Feliu, del bisbat de Sant Feliu, els campaners, i els altres són de
4: d'Olesa
2: de Montserrat, que baixen amb un carrillón i baixen en diferents campanes, perquè les campanes de Santa Magdalena estan electrificades i encara no sabíem com s'havia de tocar diferent, i ens quedem amb les ganes de sentir tocs de campana. Sabem la història i sabem uns tocs, i venen una gent
1: i ens expliquen que cada campana té el seu nom, vull dir que les campanes del campanar d'aquí de l'església de la parròquia de Santa Magdalena, cadascuna d'elles té el seu nom.
4: Hi ha una que es diu la campana gran, es diu Magdalena, i té, bueno, les campanes van ser tirades quan la guerra civil, sí. Van ser foses per fer canons i per fer armament. Aleshores, quan es van tornar, quan es van posar el campanar, aleshores la campana gran es diu Magdalena, l'altra campana es diu Manuela. La campana gran li van posar una inscripció que diu: he callat durant 4 anys, he callat durant 4 anys refeta de nou, reuneixo els fidels i fou padrí l'alcalde d'aquest municipi. O sigui que havia callat i ara ja tornava, refeta, tornava a donar veu. I l'altra, campana, diu, acabada per fi la guerra, cantaré els goig de la pau. I aquesta fa fer, va ser padrí el senyor Gaspar Calvet, que era d'allà de Can Ramoneda, que li va posar el nom de la seva dona, que es deia Manuela. La primera va ser padrí l'alcalde, que era el senyor Melcior Llavinés en aquell moment. Són les dues campanes que tenim ara. Com ha dit la Lluïsa, els experts diuen que sonen molt bé, que són les campanes molt maques de una foneria d'Olot.
3: Molt maco els dos noms, Santa Magdalena i Manuela.
4: I Manuela.
3: Magdalena i Manuela, molt maco.
2: I el que ens fa molta il·lusió és que, i amb els tocs de campana, comença la festa major per nosaltres.
3: Per tant, seguirem la tradició de les campanes criden, el que sigui.
2: Ens convoquen.
3: Ens convoquen a casament, ens convoquen a festa major, ens convoquen.
2: Per tant, donem a l'equip, pensem, es convoca a festa major, amb el so de les campanes. La motivitat és aquesta. No fer-ho un altre dia qualsevol. Per tant, hi recuperem tons.
3: Però abans m'has comentat que les campanes que tenim estan totalment electrificades, o sigui, no?
4: Estan mecanitzades.
2: Estan mecanitzades, però es poden.
3: Es poden fer manuals, o sigui, són mixtes. Ara li diríem híbrides, són manuals i automàtiques, no?
4: Actualment les campanes poden tindre els dos sistemes.
3: D'acord.
4: O sigui, tu tens les campanes mecanitzades perquè no tens un equip de campaners. No tens uns campaners que puguin dedicar-se a tocar la campana. Llavors es van mecanitzar les campanes per aquest sentit. El que passa que aquestes campanes es poden tocar a corda des de dalt al campanar.
3: Des de dalt.
4: De dalt al campanar. Tu pots trucar un Àngelus que tens mecanitzat o pots tocar l'Àngelus des de dalt del campanar amb el badall perfectament, i això és el que ens farà aquest senyor. O sigui que no sonaran els tocs de les campanes mecanitzades, només podent sonar algun, sinó que aquest senyor, ell directament des de dalt al campanar faràs tocar els sons, diferents sons de campanes, que inclús hi ha, a veure, moltes vegades les campanes, bueno, es poden també el mecanisme es pot treure el mecanisme aquest, vull dir, es poden fer d'aquesta manera. Llavors hi ha un sistema de tocar que és el toc només amb el badall, hi ha el sistema que és volejar campana, bueno, volejar, no donar la volta, sinó moure la campana, però llavors s'ha de fer amb corda tot això.
3: De fet,
4: llavors convé que aquests tocs seria bo que aquí hi hagués algun gent que seria bo que fossin també músics, perquè si un és músic, no és que només hagi de ser explícitament músic, però si una persona és música, entén molt més el so de les campanes i és fàcil, més fàcil de poder tocar les campanes. Llavors fora bo que aquí a Esplugues sortís una gent, uns músics i uns no, que es poguessin dedicar a aquest tema de cuidar el nostre campanar, de cuidar les nostres campanes. Però mentre seria bo que estiguessin uns tocs que quan els sentíssim, com deia abans la Lluïsa, ja diguéssim, oi, això és l'Àngelus, això és toc de missa, això és toc de festa, això és toc, diferents tocs, no? El d'enterrament, que hi ha les diferents variants, si és home, si és dona, si és infant. Hi ha tota una sèrie. També hi ha els tocs de temps, que són tocs per espantar les tempestes. Ara, en aquests moments no calen gaire, però bueno, vinc a dir que hi ha molts tocs i com hem dit abans, cada poble té uns tocs que no són iguals que els altres, que cada un té els seus. Qui fora bonic, que hi hagués algú que fos capaç d'anar a buscar i rebuscar quins eren realment, perquè ara no tenim cap persona viva que hagi sigut, tenim un campaner actiu que ens pugui explicar com eren els nostres tocs.
3: Clar,
4: aleshores fora bo que algú, algunes persones es poguessin, això arribés en centre aquest foquet amb una sèrie de gent que fos capaç d'investigar, de veure quins eren els nostres tocs, inclús crear-ne de nous, que no passa res. Es poden crear tocs nous que siguin els característics dels nostres pobles, que són els que valen fins que arriben, fins que se senten, o fins a on se senten els tocs de les campanes. Fins allà, aquell toc és el característic. Bé, és una mica... és aquesta idea, no? I el poble del costat poden tindre un altre toc semblant, però que no sigui igual, per tocar a lo mateix. si és igual, perfecte, però no cal tampoc.
3: Teresa, veig que t'apassiona el tema de les campanes.
4: És que m'agrada molt les campanes.
3: Es nota,
4: sí,
3: eh?
4: Sí, sí, es nota, es nota. M'agraden molt les campanes. I per això em sabia, bueno, em sabia molt de greu que les campanes nostres estiguessin, que no sonen gaire, i que inclús arribés un moment, com ha passat en altres llocs, que hi hagués gent que els hi molestés el so de les campanes i que arribessin a ser mudes. Les campanes és la comunicació que hi havia abans. Abans, els whatsapps d'ara, diguem-ho així, bueno, això ho dic jo així una mica, el whatsapp d'ara, la comunicació d'ara, quan passava alguna cosa important al poble, a foc, a tempesta, quan hi havia lladres, hi havia uns tocs, si algú sabia algun camp que robaven, hi havia uns tocs que avisaven a la gent. Era una manera d'avisar la gent que passaven coses importants. Un tema de comunicació important. I clar, si el deixem mut, doncs perdem algú que és molt nostre. I és una pena que és que, a més, les campanes són bé d'interès local. O sigui, aquí hauríem de demanar que aquestes campanes, que es declaressin bé d'interès local. Patrimoni. Perquè les campanes és un patrimoni, que és el que són. Les campanes són patrimoni. Hi ha, a més, bueno, hi ha dos tipus de campanes. Són les campanes que sonen a dalt del campanar, però també hi ha les campanes de rellotge, hi ha les campanes de carilló, que són aquestes campanes que donen la volta, no? I moltes vegades hi ha campanars, aquí a Catalunya, que fan servir perquè les altres campanes, les del rellotge, no les van tirar a terra, i llavors fan servir campanes de rellotge per com a campana que toquen, però són campanes de rellotge. O sigui que és molt important també els rellotges dels nostres campanars. O sigui, allò que ens sembla, aquell rellotge, si sona o no sona. Les campanes, allò també té molta importància i és patrimoni cultural. I és bo que li donem la importància, sí, sí.
3: Doncs per les persones que ens estiguin escoltant, us volem dir que teniu una pàgina web que està feta per la Cofradia de Campaners i Carrillistes de Catalunya. Ho trobareu a la pàgina campanes.cat i també ho trobareu a través de Twitter amb el @campanescat. Totes les persones que estiguin interessades en el tema de les campanes i aquest patrimoni cultural que tenim al nostre país.
4: No, hi ha molta gent que hi treballa molt, eh? Si algú no l'ha vist, el que és molt maco de veure també és el campanar del Pi. Han treballat molt de l'Església del Pi, han fet, bueno, dic com a exemple, n'hi ha molts altres, sí. Però han fet una tasca molt bona de rehabilitació i pujar del campanar i veure des de l'alçada del campanar tot el que són els terrats i de tota la banda aquella del casc antic de Barcelona. És una meravella, és una meravella.
3: Hi ha moltes zones que estan recuperant els tocs de campana, a la banda de Lleida hi ha un grup de gent jove també que ho està recuperant, hi ha concursos, es fan trobades de campaners i de tocs de campanes, vull dir que és una cosa ben viva, el que passa que el que deies tu abans, no? Que amb tot això de la comunicació que tenim ara virtual i els whatsapps i els instagrams i tot això, hi ha coses que es perdran. Però existeix, hi ha gent que encara ho està cuidant.
2: Precisament ara estàvem parlant amb la Teresa si l'Iscle podria gravar tot l'acte, perquè te'l podríem deixar, sí. Perquè segueix sonant. Perquè escoltant a vegades el toc, no acabes d'interioritzar-lo. Els tocs de campana s'interioritzen quan s'han escoltat moltes vegades. Per exemple, jo treballo a Sant Just, i la campana de Sant Just toca a Àngelus mecanitzat. Però jo el reconeixo. Perquè a mi m'arriba l'ona. Jo el sento, són les 12. Però no perquè és les 12, sinó perquè el sento. O sigui, arriba a molts llocs. Ara, que hi hagi gent que no l'escolti, és una altra cosa. Perquè tu t'has de posar en predisposició de voler-lo escoltar. I parar-te per escoltar-lo, per adivinar-lo què és. Però et sona. Jo crec que n'hem de fer difusió a la ràdio i a altres llocs. Mm-hmm. Perquè la gent s'habitui.
3: Doncs estem aquí per
2: Eduquem.
3: Això, eh?
2: Ja. Però hem d'educar el so, perquè no el reconeixem. Jo ara, en aquest moment, si toquen a foc, potser sí, però si toquen a difunts...
4: Si toquen a foc i sents els bomberos, segur.
2: No, home, no, esclar.
4: No, però no el reconeixem.
2: No el reconeixem.
4: No el reconeixem.
2: Vull dir, reconeixem alguna cosa que ens ve a la memòria molt antiga, ens ve a la memòria, però no és això. I ara, una mica, romànticament, seria això, recuperar aquestes coses pel nostre poble. Tenim unes bones campanes, doncs aprofitem-les. I és un acte senzill, és un acte del poble, és un acte participatiu. Volem que sigui, és la nostra gent, del senyor Blay, perquè hem anat a buscar un mestre campaner, però l'acte està fet i organitzat i participat per la gent d'Esplugues, com han de ser les festes majors.
4: Oi? Sí, senyor.
2: Que no ha de venir ningú de fora. Bueno, sí, que pot venir algú de fora, però que sigui viscut per la nostra gent i participat per la nostra gent. Per tant, què més volem per una festa major? Començar així.
3: Doncs que ha de ser així, organitzat per la gent d'aquí, que això no vol dir que no pugui venir de ningú de Girona, com en Blay, a il·lustrar-nos, però que la base i el gruix organitzatiu estigui fet per la gent d'Esplugues. I en aquest cas, donar les gràcies als grups organitzadors, que són veïns i veïnes, i també...
4: Associació de Veïns i Veïnes d'Esplugues.
3: Exacte, i també...
4: La parròquia de Santa Magdalena.
3: Sí. I donar també les gràcies a la coordinadora d'Entitats de Cultura Popular, que és la que aplega
2: coordina tots els actes de
3: Santa Magdalena, que volem que Santa Magdalena sigui la festa major que representa la cultura popular i el patrimoni cultural de la nostra població.
4: Exacte.
2: Sí, senyor.
4: Ho has dit molt bé.
3: Voleu afegir alguna cosa més?
4: Agrair
2: la Ràdio d'Esplugues,
4: sí,
2: que ens hagi donat aquest temps per poder explicar aquest acte, que és una bona feina la que feu.
4: Home, i tant. I
3: doncs,
4: tant.
3: Nosaltres estem aquí per vosaltres, si no, no tenim sentit. Doncs repeteixo, la Lluïsa Morera, la Teresa Carbonell, moltes gràcies per haver vingut, per haver-nos explicat aquest acte. Doncs amb vosaltres us ha acompanyat la Isabel Almató i el control tècnic en Jordi Udina.
0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
5: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i el podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
6: Sou una entitat?
7: Organització sense ànim de lucre?
8: Associació de veïns?
9: Artista?
10: ONG?
11: Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
12: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
13: És gràcies!
14: Estàs escoltant Esplugues FM.

feliç. Tu m'has ensenyat això tan senzill. Que només tenim el que podem gaudir. Quantes coses més podem descobrir. Sigues tu mateix, sigues feliç.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui tenim amb nosaltres una entitat que forma part de les seccions de l'Avent Centre Cultural. És Gelada. I a més, Gelada, ja vam fer una entrevista perquè el 2023 vam fer els 50 anys. Per tant, aquest 2026 estem amb la celebració de 53 anys de la vida d'aquesta entitat, d'aquest centre excursionista d'aquí d'Esplugues. Per parlar de les activitats que s'estan fent per aquest any, tenim amb nosaltres a l'Oriol Pi. Benvingut.
3: Gràcies.
2: Gràcies a tu per estar aquí, per portar-nos totes les activitats que fareu, que les primeres s'han iniciat el primer cap de setmana del mes de febrer, el 7 i 8, que és la construcció d'un poblat d'iglús, que serà 33 anys que esteu fent, no de manera consecutiva, però seria la 33a edició d'aquest poblat d'iglús. Anem a explicar què és un iglú. Molta gent ja ho sabrà, però per qui no ho sap, què és un iglú?
3: Què és un iglú? Perquè ens fem una idea, és, si tots hem vist el Pingu, doncs és allà on viu el Pingu. Són aquells blocs de gel o de glaç que tenen una forma així esfèrica, circular o mitja esfera, i és originari dels poblats inuits. I aleshores, doncs, la idea és d'aquest poblat d'iglús és anar-los a construir nosaltres mateixos. Òbviament, ara aprofitant, a més, aquesta temporada de neu tan bona que hem tingut, anirem a la zona del Ripollès, concretament a la zona de Vallter, i allà construirem aquest poblat d'iglús. I la idea és passar-hi la nit, passar la nit a dins dels iglús. Farà fred? Sí, segurament farà bastant fred, però penseu, per exemple, que els iglús a dins mantenen una temperatura que oscil·la entre els 0 i els 2 graus. Pot semblar realment una temperatura molt incòmoda d'estar-se a dins, però penseu que a fora, a la nit, si fa menys 8 o menys 10 graus, a l'entrar dins és una sensació molt més confortable respecte al que està fent a fora. A més, també t'aïlla del vent i t'aïlla també del soroll. És una experiència molt curiosa de sentir res allà dins, mentre a fora pot ser que hi bufi el vent i que faci molt fred.
2: De fet, hi ha hagut gent que s'ha vist a dintre d'una allau i ha improvisat un iglú no construït d'aquesta manera. Si mirem el documental de Balandrau, veiem perfectament que hi ha una de les persones que diu: em vaig sepultar jo mateix dintre de la neu, em vaig fer una cova, que seria un iglú, i gràcies a això es va poder salvar. Per tant, la gent que feu alta muntanya, és molt important que feu aquests cursos d'iglús.
3: Sí, pot servir com a refugi d'emergència, com bé comentes. Esperem que no sigui el nostre cas. És a dir, la idea és doncs, anar-los a construir durant el matí, tranquil·lament, tenint tot el dia, per a la que comenci a fosquejar, doncs ja tenir un lloc on resguardar-nos i passar-hi la nit.
2: Doncs anem a la propera activitat, perquè teniu una programació que va fins al mes de novembre.
3: Sí, sí, sí. Abans, si em permets comentar, per posar una mica de context, el Gelada és el grup excursionista que ja té molts anys de vida, com comentaves abans, i ara el que hem fet o estem intentant fer és doncs, sortir, si se'm permet l'expressió, de l'hibernació amb què havia estat aquests últims anys, sigui per diversos temes, entre el Covid pel mig, entre la gent que ho portava tenir altres coses i altres compromisos familiars que no els permetien d'organitzar tantes sortides als caps de setmana a la muntanya, i ara la idea és reflotar-ho o sortir d'aquesta hibernació pensant una mica en grup de gent jove d'entre uns 20 i 40 anys, tampoc està estrictament limitat, però sí que una mica tot això neix de la idea de buscar un grup de gent per anar fent sortides a la muntanya. El que ens passa a bastanta gent és que tenim el nostre grup d'amics de tota la vida, amb el que fem els sopars i les festes d'aniversari i el que sigui, però a l'hora de sortir a la muntanya, doncs no, pel que sigui, doncs no els agrada o no trobes aquell grup de gent o no pots fer les mateixes coses. Aleshores, doncs, la idea és això, un grup de gent, que tinguem ganes de sortir a la muntanya i aleshores doncs, per autoorganitzar-nos una mica i tenir, com bé comentaves, i vaig ara això que em deies, hem fet un calendari, una mena de planificació d'aquí a novembre amb diferents sortides. Ara més o menys hem fet una sortida, un més sí, més no, per tenir això. No implica, no és tampoc una cosa que impliqui un compromís d'estar cada dos per tres doncs, atent al calendari i fent coses, sinó doncs saber que, mira, doncs ara a l'abril farem aquesta sortida, d'aquí un parell de mesos farem l'altra, i si et ve de gust doncs apuntar-t'ho al calendari i abans doncs quedar algunes setmanes abans per acabar d'organitzar-ho i ja està, i sortir a gaudir de la muntanya.
2: Doncs quan acabem l'entrevista us direm on us podeu apuntar i què heu de fer per poder participar en aquestes activitats. I anem a explicar primer les activitats i fer una miqueta de caliu.
3: Vinga, doncs per anar fent boca o per anar entrenant una mica les cames per a aquestes sortides de muntanya que tenim planificades. Hem comentat ja el Poblat d'Iglús, ara al febrer, però després la idea és a l'abril fer una sortida a Montserrat, i aquí aprofito per comentar també, és una combinació, aquestes sortides a la muntanya que hem planificat, ja d'un parell de tipus, és a dir, algunes que són només d'un dia, que és una matinal de diumenge o una excursió, més després dinar i després ja tornar cap a casa, i alguns altres que són algunes altres sortides que són de cap de setmana. Com, per exemple, això, la primera serà a Montserrat, que serà una sortida d'un dia, fent una ruta sortint dels recorreguts típics dels guiris amb xancletes que pugen fins a Sant Jeroni, que això passa, doncs seria fer una ruta que sortís de tot això i anar a veure racons una mica més amagats de Montserrat.
2: L'excursió, la sortida a Montserrat, és un clàssic de gelada, perquè l'heu fet moltes vegades i sempre intenteu fer recorreguts diferents i descobrir indrets de la muntanya que són preciosos. Per tant, també ara fa temps que no fèieu aquesta sortida a Montserrat, també era un clàssic dintre de la programació de Festa Major de Sant Mateu, però bueno, com hem dit, hi ha hagut un parèntesi i me n'alegro també que recupereu aquesta sortida.
3: Sí, això a Montserrat ho tenim ben a prop, no la veiem, així com altres pobles del Baix Llobregat sí que si treuen el cap per la finestra el veuen, nosaltres aquí
2: hem d'anar una miqueta fins aquí, fins al camp de l'estadi del Johan Cruyff, que ja comencem a veure Montserrat.
3: Val, però aleshores ja sortim del municipi.
2: Sí, ja sortim.
3: No tenim la possibilitat de veure'l des del municipi, no sé, des de dalt una mica al cim de Puig d'Ossa, si fa bon dia s'intueix.
2: Sí, i des del mirador de l'edifici Balden, que hi ha un restaurant, també es veu Montserrat.
3: Però tornen a ser els de Sant Just, veus?
2: També,
3: ens falta això, ens falta
2: no.
3: Un lloc per veure'l tranquil·lament. Però és això, com comentaves, Montserrat sí que és una sortida típica, la tenim a prop i volem doncs, descobrir-la i descobrir indrets diferents. Després, el juny, farem una del que serà de tot el cap de setmana, que serà a la Vall de Núria. També és un lloc molt icònic de l'excursionisme català,
2: sí.
3: I doncs això també volem conèixer aquest espai. La idea serà fer nit en un refugi, aleshores doncs, combinar el primer dia aproximació al refugi i l'endemà poder fer algun cim de la zona de Núria.
2: I al ser el mes de juny podreu disfrutar, perquè la nevada aquest any a Núria ha sigut de les màximes quotes que ha tingut de neu, i el juny estarà preciós perquè segurament que hi haurà tota una sèrie de flora que feia molts anys que no sortia, perquè la neu fa això, que fa créixer tota una espècie de plantes i d'herbes que segurament que amb la sequera que hem tingut aquests darrers anys podem veure flora que feia anys que no veiem a la Vall de Núria.
3: Sí, realment es preveu, com bé dius, una primavera molt bonica, molt esplendorosa.
2: I explosiva de color,
3: sí,
2: i de vida.
3: Sí. Amb moltes ganes doncs, això de poder estar tant als prats com a dalt a les muntanyes per gaudir-ne. Si seguim amb la programació, al setembre hi ha una sortida a la Gallina Pelada. Aquesta seria de també només un dia. I ja per acabar, al novembre hem planificat una sortida a Andorra, que seria també de cap de setmana. Andorra també és el país veí que tenim aquí, que és el, com ells diuen, no? Tenen com eslògan el país dels Pirineus, realment, clar, és que estan enclavats allà al mig dels Pirineus, i Andorra té el que té de bo a nivell de muntanyes és que té tota una xarxa i un circuit de refugis lliures molt potenciats des del mateix govern andorrà, que estan molt bé dins de les condicions que són uns refugis lliures, però que tens molta facilitat per fer un circuit dormint en algun refugi lliure, fent alguna circular per no haver de pujar i baixar pel mateix lloc, i dona molt joc. Aleshores, doncs, tenim temps encara per planificar la ruta, i una mica, tant aquesta, la d'Andorra, com totes les altres, es tracta, això és una primera proposta o un primer calendari, amb la voluntat de tots aquells que vulguin apuntar-se, doncs, de reunir-nos i acabar de decidir què ens ve més de gust, o quina zona de Montserrat volem descobrir, o quin lloc de quin cim de la zona de la Vall de Núria volem fer, i està obert això, a nosaltres mateixos trobar-nos, organitzar-nos i fer sortides que ens vinguin de gust. Hi ha aquesta planificació inicial. Si fruit d'aquestes trobades i d'aquestes sortides, doncs, fem la de Montserrat i abans no fem la de la Vall de Núria al juny, al maig volem fer-ne una altra, doncs també està obert això, de que nosaltres mateixos ens anem animant a trobar-nos, a fer comunitat, fer grup i fer muntanya i fer país.
2: Doncs anem a convidar les persones que puguin estar interessades. Com ho podem fer per participar i per formar part d'aquest grup de gelada? Què han de fer? On s'han d'adreçar?
3: D'entrada, podríem dir que aquí a l'Avens, a Secretaria, donaran informació quan s'apropin les sortides. També anar seguint les xarxes que fins ara han estat una mica en hibernació i ara les anirem traient d'aquesta hibernació i anirem, doncs, ja penjant les primeres, o anirem recuperant una mica això de, doncs, fotos que farem ara a la primera sortida al Poblat d'Iglús, i així, doncs, ja podem anar fent boca i tothom podrà veure, doncs, les sortides que anem fent, i allà anirem anunciant les properes sortides, doncs, via Instagram, via Facebook o via presencial, vinguent aquí a l'Avens i parlant a Secretaria, i ja indicaran, doncs, com ho poden fer, o el telèfon de contacte, o quan ens reunim. Això, cap problema, ens trobarem.
2: A més, l'accés a gelada és fàcil perquè són una de les seccions que estan a planta baixa, planta carrer, i no s'han de pujar escales.
3: Home,
2: com a d'altres.
3: Tot i que en el nostre cas, a veure, hauríem de poder pujar unes quantes escales, no? Si la idea després és anar a fer muntanya, però sí, entenc el que dius. És cert que per reunir-nos en el local que tenim aquí a la zona del mateix Avens no hem de fer molt esforç, perquè ja el guardem o ho guardarem per les sortides quan anem a caminar.
2: Oriol, si m'he deixat alguna cosa, alguna coseta més que vulguis comentar ja per anar finalitzant?
3: No, simplement, doncs, reiterar de portes obertes. En aquest sentit, estem a la muntanya i estem al camp, per tant, no s'hi poden posar portes, per tant, tot el contrari, tot ben obert per acollir gent. Sí que hem comentat d'una franja així d'edat jove, i hem dit de 20 a 40, però joves menors de 20 i joves més enllà dels 40 també seran benvinguts, perquè la idea és això, fer grup, tenir una xarxa de gent que ens agradi la muntanya i que, doncs, l'un per l'altre ens anem animant a fer sortides i a trobar-nos tant aquí al poble com sobretot per marxar i conèixer la muntanya que tenim per aquí a prop i el país.
2: Doncs gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres. Ja sabeu que de secció a secció, secció de la ràdio a secció excursionista, ens podem retrobar sempre que vulgueu, sempre que ho necessiteu, i recordar-vos que Gelada està a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, d'Esplugues de Llobregat.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs

0: t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Des del Consell de Cultura Popular d'entitats d'aquí d'Esplugues de Llobregat s'estan fent tota una sèrie de formacions. És preservar, revisar, i són unes formacions en fil a l'agulla. Per parlar-ne de tots aquests tallers que s'estan realitzant, avui tenim amb nosaltres a la Esther Santos, que forma part d'aquesta comissió feminista de la Coordinadora de Cultura Popular. Benvinguda, Esther.
2: Hola.
1: Doncs explica'ns una mica com sorgeix el tema aquest de fer aquestes formacions a través de la Coordinadora de Cultura.
2: Doncs això sorgeix primer de la sospita que necessitàvem una feina en aquest sentit, que és una feina que en realitat no necessitem en la cultura popular més que en altres àmbits, vull dir que es necessita fer aquesta revisió en tots els àmbits. Però aquí vam tenir la sort de poder fer una petita enquesta en totes les entitats i vam veure doncs, que hi havia un biaix de gènere molt evident en molts sentits, i per exemple a l'hora d'agafar segons quins càrrecs, de desenvolupar segons quines tasques, doncs vam veure que hi havia un biaix de gènere molt evident, no? Per exemple, les persones que representen les diferents entitats dins la coordinadora són molt majoritàriament homes. Som 12 entitats i només dues de les entitats estan representades per dones, no? Després, per exemple, els càrrecs de secretaria dintre de les entitats passa justament al contrari, doncs 9 d'aquestes 12 tenen secretàries dones. I llavors, bueno, també veiem que les dinàmiques dintre de la coordinadora eren molt revisables, eren molt, molt millorables en aquest sentit, i pensàvem que això també segurament tenia una traducció en les dinàmiques que es donaven dintre de les mateixes entitats. I llavors vam decidir fer aquesta proposta i va tenir bastant bona acollida. Sí que és veritat que dins de les diferents entitats hi ha nivells de conscienciació molt diferents, però una mica també és l'objectiu d'aquestes formacions, no? Posar un mirall davant de les colles i poder fer un treball d'anàlisi primer per després poder canviar les coses que veiem que no ens agraden.
1: Està molt bé, és un reflexe de la nostra societat el que passa a les entitats, i també està bé que feu aquesta feina perquè es tracta que les entitats no és simplement que esteu de festa i de gresca, sinó que feu un treball amb consciència i amb responsabilitat.
2: Clar, clar. Sí, jo crec que la gràcia una mica és entendre la responsabilitat que tenim a l'hora de mantenir les tradicions, però també la responsabilitat que tenim a l'hora de crear la societat del futur, no? I com deies, al final en les entitats l'únic que passa és que es reprodueix una estructura que ja existeix fora d'aquestes entitats, òbviament, i que necessita d'un col·lectiu oprimit i d'un col·lectiu opressor per existir, i és justament això el que volem de construir. Llavors, doncs, com deia al principi, això ho necessitem fer en tots els àmbits, però mira, aquest és el nostre àmbit d'acció i començarem per aquí.
1: Per tant, l'objectiu principal d'aquests tallers seria preservar, revisar i aixecar consciències també? Seria sí. Un dels objectius?
2: Sí, al final el que volem fer és això, revisar quines són les maneres amb les que ens comuniquem, si aquestes maneres de comunicar estan atrevessades o no per el gènere, analitzar si s'utilitza el poder d'una manera determinada dintre de la coordinadora i dintre de les diferents entitats, i al final tot aquest treball per què? Doncs perquè en el futur vagi canviant, no? Perquè les cures dintre de les organitzacions estiguin a sobre la taula i no siguin algo que passa com espontàniament perquè algú que normalment és una dona se'n cuida, sinó que les cures són una cosa que s'han d'evidenciar, no?, com a tasca, i és l'única manera que molta gent se'n pugui fer responsable.
1: En una de les vostres publicitats que feu, us posa crear espais de confiança i seguretat per poder compartir les sensacions, vivències, experiències personals i grupals. Això ja ho has dit tu també.
2: Sí, això, clar, és evident que en les formacions que fem hi ha gent de totes les colles. Llavors, sí que hi ha moments que es treballa en petit grup, però és evident que en aquestes sessions doncs, hi haurà temps de fer la feina que doni temps de fer, no? Però sí que una de les voluntats és que la revisió que fem no sigui només teòrica, o sigui, no, que d'alguna manera ens treballem el com es reflexa aquesta estructura patriarcal en els nostres carns, o sigui, com nosaltres mateixes l'estem reproduint, i nosaltres mateixos. I clar, per poder fer aquest treball de revisió i d'assumir també que nosaltres també utilitzem el poder en el nostre favor quan el tenim, per poder fer aquesta feina, òbviament es necessita d'un espai de confiança i de que no hi hagi judici, i de que tots entenem que si que tots som masclistes primer, perquè hem crescut així, però que tots tenim dret a revisar-ho i a canviar-ho.
1: I a rectificar.
2: Exacte, eh? Exacte. Sí.
1: Has parlat de les entitats que formen part de la coordinadora, i la pregunta seria, alguna persona que no formi part de les entitats podria venir a participar?
2: En principi, aquestes formacions estan adreçades a les entitats de cultura popular. Sí que és veritat que la voluntat era que això al llarg dels anys es pugui fer extensible a, primer, a entitats d'altres tipus, o sigui, tant esportives com de cultura, però que no siguin de cultura popular, etc. I després, òbviament, a la població en general. Sí que és veritat que aquestes estan adreçades a les persones que participen de la cultura popular. En primera instància, les persones que tenen algun tipus de càrrec dintre d'aquestes entitats, però l'objectiu seria que tothom acabi passant-hi per aquestes formacions. Sí, clar, hi va haver aquest debat, eh? Ho fem obligatori o no? Perquè al final cap de nosaltres estem guanyant-nos la vida aquí, diguéssim, assalariadament, no? Per tant, tot diguéssim que és voluntari, entre cometes, però sí que creiem que hi hauria d'haver aquesta mena d'obligació moral, o de, encara que sigui per pressió de grup. Però bueno, la gràcia una mica era que la gent ho fes per compensiment, no? Perquè tots veiem la necessitat que hi ha aquí darrere. Però ho veiem com una feina a llarg termini, o sigui, veiem que això és la primera vegada que es fa i que d'aquí doncs sortiran persones una mica més formades, una mica més feministes, i al final per algun lloc ha de començar doncs la combustió, no? I esperem que aquesta gent siguin doncs el motor de canvi dintre de les seves entitats i que a poc a poc cada vegada hi hagi més gent convençuda i amb ganes de revisar-se.
1: Quines són les persones formadores?
2: És Fil a l'Agulla, que és una cooperativa que fan diverses tasques, entre elles fan acompanyaments tant a persones com a col·lectius, fan acompanyaments en moments de conflicte, però també en moments de canvi, de transformació en algun sentit, i fan formacions també, que diguéssim que és aquesta feina més preventiva, no? Que és el que venen a fer aquí a Esplugues.
1: Per tant, és un taller, això, d'anàlisi, de valoració, de conscienciació, vull dir, no hi ha taller d'autodefensa com altres llocs.
2: Físicament, no.
1: Val? No. És tot això de reflexió, conscienciació.
2: Sí, de la relació, de com ens relacionem, de quins rols agafem dintre d'un col·lectiu, quines tasques agafem, però no hi ha autodefensa física, potser, bueno, podríem tenir en compte com a proposta
1: per futur. Per tant, és una feina important, perquè sempre que es parla de masclismes ho relacionem amb fer tallers d'autodefensa i està bé tenir, saber fer alguna clau, però el més important és conscienciar a la societat de que hi ha conductes que no s'han de realitzar, i molt menys si són conductes violentes.
2: Sí, sí, que al final és molt visual, no una agressió física, però que al final la quantitat d'agressions, encara que no siguin físiques, a les que ens sometem en el nostre dia a dia, són el que ens acaben fent vulnerables, no? I és aquí una mica on intenten atacar aquestes formacions.
1: Perquè en el cas vostre, que és una coordinadora d'entitats de cultura, hi ha un perfil molt concret. Però jo ara estava pensant abans, quan tu mencionaves que poder, en un futur es podria ampliar amb algunes activitats o entitats esportives. I si mirem, l'esport és molt, molt masclista, hi ha actituds molt masclistes. Vull dir que aquí sí que hi ha una feina molt important a fer.
2: Sí, sí, bueno, diria que tot arreu, perquè...
1: Sí, evidentment. Sí.
2: Clar, jo no sé com faran... Bueno, ara em tiro a la piscina, però hi ha l'Ajuntament com amb la voluntat d'afavorir la feminització entre les organitzacions, ha posat en les seves bases per les subvencions de les entitats, ha fet, no? Ha posat el requisit de que les juntes estiguin formades amb...
1: Que hi hagi paritat.
2: Un mínim de 30%. Encara no anem a la paritat. Clar, això no tenia el dubte, no sé com ho faran amb les esportives. Bueno, però...
1: Sí, però no cal que siguin esportives, perquè ara t'explicaré una cosa. Hi ha una entitat, no fa falta que digui quina, que no és de cultura ni és esportiva, que resulta que només hi ha dues dones i les dues són vocals. O sigui, presidència, vicepresidència, tresorer i no sé quin altre càrrec hi ha, i comunicació externa, tots són homes.
2: Sí, és que hi ha exemples curiosos, perquè hi ha altres entitats, per exemple, on la grandíssima majoria de persones que formen part d'aquella entitat són dones, secretaria i tresoreria són dones, i en canvi presidència és un home. Vull dir que cada vegada es donen situacions que són absolutament surrealistes i que, no sé, que només que tu miris amb una mica d'ull crític, exacte, hi ha molta feina a fer, no?
1: Moltíssima.
2: Sí.
1: Teniu més projectes des d'aquesta comissió feminista o per fer altres tallers amb Fil a l'Agulla, que no siguin...
2: Clar, primer això, la idea seria reproduir aquestes formacions anualment perquè tothom pugui passar per aquí. I llavors, una idea més a llarg termini seria impulsar que això, la gràcia seria que s'impulsés dintre de cada entitat i la, com a coordinadora en principi no hi hauríem d'intervenir, però sí que podríem afavorir que les entitats fessin protocols feministes de prevenció d'agressions. Llavors, això tant a l'espai de festes, que això és evident, com per prevenció de violències dintre de dinàmiques internes, no cal que sigui en espais d'oci públic, no? Això seria una feina bonica d'assolir. Però bueno, que al final l'objectiu principal és que almenys dintre de les nostres organitzacions, en el nostre dia a dia, en les dinàmiques que fan avançar les nostres entitats, no estiguin almenys tan impregnades d'aquest masclisme. Això seria el nostre objectiu.
1: Hi ha els punts liles, quan es fan festa major aquí a Esplugues, hi ha els punts liles, hi ha algun tipus de col·laboració?
2: A nivell personal, sí, però a nivell...
1: A nivell entitats, no.
2: A nivell orgànic.
1: Perquè l'Ajuntament el que fa és buscar voluntariat a nivell individual.
2: Sí.
1: I ho coordinen des del seu departament.
2: Sí, sí. Sí, em consta que diverses persones de la coordinadora vam anar a la formació aquesta de punts liles i sí que a nivell personal sí que hi ha persones que ja estan implicades, però a nivell d'entitat diria que cap entitat està ficada amb el punt lila com a entitat.
1: Doncs està molt bé que des de la coordinadora impulseu aquest tipus de tallers i que sigui a llarg termini, amb un futur, que les pugueu anar reproduint any per any, perquè la veritat és que la lluita és dia a dia. Afortunadament està sortint ja de l'àmbit de les institucions el tema de protocolitzar moltes coses feministes. La ciutadania ens estem empoderant amb aquest tema, l'estem defensant i ens estem conscienciant i prova d'això és la feina que esteu fent des de la coordinadora amb la creació d'aquesta comissió. Donar-te les gràcies, Esther, per haver estat avui amb nosaltres. Podeu enviar un correu electrònic coordinadoresplugues@gmail.com i qualsevol informació, com has dit, Esther, doncs la podem trobar a les xarxes, tant a Twitter com a Instagram, que és com jo vaig trobar aquest cartell. I ja sempre quan acabo les entrevistes o aquestes xerrades que m'agraden fer amb les entitats, sempre la pregunto, alguna cosa que hauríem de dir que no t'hagi preguntat i que tu vulguis afegir?
2: Doncs que siguem crítics, no? Que la cultura popular té molt de mantenir, però encara té més de revisar, i que no estiguem acomplexades, no? Que el fet de no ser mainstream no ens faci ser massa conservadores, perquè al final per conservar massa ens ho acabarem carregant. I llavors, aquesta transformació que volem fer, que ningú li faci por, perquè és una transformació necessària, perquè és que si no la fem, la cultura popular s'acabarà extingint per si mateixa, perquè no quadrarà en l'estructura social que farem.
1: Això ens ho deia l'altre dia el Joan Sant Agustín, que deia que la tradició és evolució.
2: Correcte.
1: I que, per tant, hem d'estar oberts a l'evolució de les tradicions. I em va semblar que estava molt bé. I, a més, des d'una persona com és el Joan Sant Agustín, que porta molts anys en el capdavant de la cultura popular de la nostra població.
2: Però clar, té com molt valor que aquestes persones s'impliquin en aquesta transformació, perquè si no, nosaltres anirem coixos si no a fer-ho, no? Si aquests pilars de la cultura popular no hi estan implicats, nosaltres no ho farem bé segur.
1: Exacte. Doncs repeteixo, gràcies, Esther, per haver estat amb nosaltres com a representant de la comissió i també de la coordinadora de cultura popular. Moltes gràcies a les persones que fan possible tots aquests projectes i que us donen suport i us fan costat. Una abraçada per tothom.
2: Moltes gràcies.
1: A tu.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Si avui us dic història, patrimoni, cultura, memòria històrica, en quina entitat penseu que parlem avui? Avui tenim amb nosaltres el grup d'estudis d'Esplugues de Llobregat. Amb nosaltres, i ens explicarà què és aquesta entitat, tenim a la seva presidenta, que és la Rosa Abós. Hola, Rosa.
2: Hola, Isabel. Gràcies per convidar-nos.
1: El grup d'estudis es va iniciar el 1990-95.
2: 95. A l'octubre del 95.
1: Amb una entitat com la vostra, del que es tracta és recuperar tot el que és la memòria i la història i el patrimoni cultural de la població, hi ha molta feina per fer i moltes persones que al llarg d'aquests anys hi han participat. Per tant, si un cas no direm els noms de les persones que hi han participat perquè seria molt llarg, però sí que m'agradaria que m'expliquis quin és l'objectiu principal del grup d'estudis.
2: Mira, t'ho diré literalment el que diuen els estatuts. Després ho hem ampliat una mica més, però els estatuts diuen promoure la investigació i els estudis de la història, geografia, arqueologia, bibliografia, ciències naturals i socials de l'àmbit de la comarca del Baix Llobregat i especialment del municipi d'Esplugues, així com tenir cura del patrimoni cultural i paisatgístic. I a partir d'aquí, imagina't quin ventall se'ns obre. Nosaltres hem ampliat una mica més. Ens n'hem anat una mica del que és la comarca del Baix Llobregat. Ens hem expandit amb tot això que t'acabo de llegir a tot Catalunya i alguna vegada s'hi ha convingut fora de Catalunya també.
1: A banda de tot això, i per promoure la cultura i la defensa del patrimoni, feu moltes activitats. Digue'm, què és el Pou del Vernís?
2: El Pou del Vernís és una revista que publiquem tres cops a l'any i que bàsicament el que s'hi publica és seguint amb la sensibilitat del grup d'estudis, s'hi publiquen els treballs que fem, les investigacions que fem, les últimes activitats, i hem afegit una secció nova que és la de publicar la vida d'un escriptor o escriptora d'Esplugues amb un petit recull com a mostra de la seva obra. I en el Pou del Vernís també hi afegim sempre el que és l'agenda de les properes activitats.
1: Molts autors, oi? Tenim i autores Esplugues.
2: Però el Miquel Casellas va fer un recull i jo no sé si no n'hi ha més de 500, o més, Tenim un quadern publicat al grup d'estudis.
1: Sí.
2: Sí, sí.
1: També heu fet altres publicacions i heu suport a altres llibres que es fan.
2: Exacte. Nosaltres hem publicat quaderns, miscel·lànies. A les miscel·lànies es recullen les vivències, sobretot de la gent gran. Hem intentat recollir oficis que hi han desaparegut i costums. Després s'han fet uns llibres molt interessants recollint el passat agrícola d'Esplugues, perquè l'agricultura es va sacrificar en nom de la indústria i ara ens hem quedat sense indústria i sense agricultura, tot plegat. I després del patrimoni d'Esplugues.
1: Jo ara m'ha vingut al cap, per exemple, recordo de petita que es deia Cal Cadiraire, que hi havia una cadira.
2: Sí, jo també l'he conegut.
1: La patatera, que era una casa...
2: El carboner,
1: que estava aquí al carrer de l'església. Clar, tot això són coses que no hem de perdre i que hem de mantenir, i evidentment on s'ha de mantenir, i és la meva opinió personal, és per escrit, sobre paper i amb un llibre.
2: Sí.
1: Perquè els CDs, DVDs, MP3 i MP5s, resulta que la tecnologia avança moltíssim i aquesta informació després no tens
2: però
1: amb quina parella reproduir.
2: Tens tota la raó. Un llibre és insubstituïble. Nosaltres també ho pensem.
1: Recupereu tota aquesta memòria a través de llibres i tot això és un treball de recerca i d'investigació que feu a través dels arxius municipals.
2: A vegades sí, de l'arxiu. Per exemple, el treball que hem fet del Raval ha sigut molta feina extreta de l'arxiu d'aquí, de l'Arxiu Nacional de Catalunya, el que està a Sant Cugat. Però hi ha molts treballs que els fan socis o simpatitzants pel seu compte. Per exemple, la Lídia va fer el treball del claustre de Montsió,
1: sí, sí.
2: I aquest treball sí, és la seva tesi de la seva carrera.
1: L'he d'entrevistar, la Lídia, també.
2: Sí, és una persona molt interessant.
1: Sí.
2: I després, doncs, hem publicat un altre treball que l'ha fet el Miquel Casellas, que són els 5 itineraris pels barris d'Esplugues, i és un treball molt adient amb aquesta època. Tots els llibres que publiquem estan a la llibreria.
1: A la venda de la llibreria Esplugues.
2: Que val a dir que la llibreria Esplugues es porta molt bé amb les entitats, però amb el grup d'estudis té un tracte exquisit, perquè qualsevol llibre que li portem recullen, el venen, el custodien, si s'acaben en demanen, quan és Sant Jordi el posen a la parada. Uh-huh. La veritat és que és un aparador molt important.
1: Doncs no hem acabat, oi? Perquè a part aquest que ens havies explicat del llibre sobre l'agricultura a Esplugues, del claustre de Montsió,
2: sí,
1: el treball que ha fet el Miquel, no sé, ves-me...
2: Ah, bueno, el llibre de les núvies, que això ho va fer, que el deus haver vist, aquest llibre de... El que passa que van acabar, crec, a la dècada dels 70, de recollir-ho. És un llibre preciós. Si no l'has vist, ja te'l donaré. Aquí van treballar, la junta d'ara crec que no hi havia ningú. No em vull equivocar, no vull parlar ni de juntes
1: no,
2: ni de res,
1: no,
2: perquè
1: si
2: em sabria greu atribuir-li coses a algú o no donar-li el mèrit. El treball sobre les núvies, que són unes fotos en blanc i negre de la majoria de gent d'Esplugues, la coneixeries tota, alguns han anat desapareixent per desgràcia, i es veu la moda, com anaven les núvies, sobretot són unes fotos entranyables. És un llibre preciós i és un treball que té molt de mèrit.
1: A més dels llibres, Rosa, també prepareu excursions i sortides.
2: Ah, sí, sí.
1: Per incentivar l'imaginari cultural.
2: Sí, sí, sí. Hem fet un repàs cultural per tot a Catalunya amb unes sortides de tot el dia que la veritat és que tenen molt, molt d'èxit. Són molt complicades de preparar, les sortides,
1: sí,
2: perquè s'ha de lligar moltes coses, les visites als museus, algunes vegades el recorregut caminant pel patrimoni que moltes vegades està al carrer, després s'ha de trobar un lloc que sigui agradable per dinar, s'ha de buscar un lloc que no estigui massa lluny per no carregar la gent amb més d'una hora i mitja d'autocar, d'anar i de tornar. Tot el que queda més lluny d'això ja és feixuc.
1: Uh-huh.
2: Però la veritat és que les sortides és una de les coses que més enyorem.
1: N'heu fet moltes i...
2: Moltes, moltíssimes.
1: Cap a la banda de Girona com cap a la banda de Tarragona.
2: Tot. I
1: cap
2: Lleida,
1: Delta,
2: tot.
1: Una...
2: Sí.
1: On podem trobar el grup d'estudis?
2: Tenim un local, el Casal de Cultura Robert Brilles,
1: uh-huh,
2: que si tu mires la façana de cara, dels tres balcons que hi ha, el del mig és el més gran, doncs un balcó que hi ha a l'esquerra dona al nostre local. És un lloc molt, molt bonic,
1: sí,
2: i el despatx ens agrada molt, tot i que té problemes aquest edifici d'antiguitat. Sí, però el lloc és preciós i estem contents.
1: Normalment us reuniu els dimarts?
2: Sí.
1: Algun correu electrònic?
2: Tots els dimarts de 7 a 9.
1: De 7 a 9. I un correu, per exemple, algú que ara ens estigui escoltant digui, doncs mira, jo ara vull tenir contacte amb aquesta entitat,
2: sí,
1: fins i tot em vull fer soci, teniu pàgina web, teniu Facebook i teniu un correu electrònic. Informa'm, Rosa, d'això.
2: Mira, el correu electrònic és el gestudisesplugues@gmail.com. Al Facebook també ten grup d'estudis d'Esplugues i després tenim una pàgina web que està molt al dia, una pàgina web molt, molt, molt ben feta.
1: Bàsicament, doncs, seria
2: a YouTube
1: això.
2: També, hi ha alguna cosa penjada? Les xerrades.
1: Ah, les xerrades que les enregistreu?
2: Totes.
1: Les podem trobar, bueno, ara
2: totes.
1: La pàgina
2: sí,
1: web...
2: Sí, al YouTube.
1: Al YouTube.
2: Totes, sí.
1: Explica'ns les xerrades, perquè, clar, és fer una xerrada al mes i també porta molta feina fer això.
2: Sí, molta. S'ha de trobar un conferenciant que s'avingui als horaris, perquè sempre són el primer dijous de cada mes.
1: Sí.
2: Que és el dia que tenim assignada la sala del Robert Brilles. Mm-hmm. El primer dijous de cada mes és pel grup d'estudis. Llavors sempre intentem fer xerrades que estiguin molt, molt d'actualitat i les relacionem amb tot el que convingui. L'any que, per exemple, és l'any d'un autor, o l'any d'un músic, o l'any que va ser la commemoració del 1714, o l'any que hi va haver una pandèmia, la de l'èbola, per exemple. Va venir un expert i ens va explicar moltes coses sobre això, també. Sobre cultura, sobre patrimoni. No fa molt vam fer una xerrada que va venir un conferenciant del País Basc, del País Basc, i ens va parlar de la història de l'euskera.
1: Sí, que aquesta me la vaig perdre.
2: Està penjada, la pots recuperar al YouTube.
1: Ja la buscaré, perquè clar, teniu conferències entranyables per mi, no dic que les altres no, eh? Però, per exemple, quan es va fer sobre les caves Margueri, d'acord, que jo de molt petit havia baixat a baix el Brilles, però que gairebé ja no me'n recordo.
2: Espectacular, sí.
1: Aleshores, clar, que et vinguin persones d'Esplugues, algunes que ja no viuen a Esplugues, a recercar tota aquesta memòria, o que et parlin de la família que vivia a Can Tintorer, amb tot el tema de les rajoles i les fàbriques i les babiles que hi havia, clar, doncs dius, és que tenim un potencial Esplugues històric molt potent.
2: Vam fer una molt interessant, que va ser la història de la fàbrica Montesa.
1: També.
2: Que va ser una, sí, molt important. I va venir a parlar amb un treballador de l'empresa, ens va explicar moltes coses, i tenim una escultura dels Subirats magnífica allà on hi ha els pisos de la Montesa, però està pràcticament tapada per cotxes perquè està en un pàrquing, i és una escultura molt, molt maca. El que passa que el propietari crec que va posar com a condició, la va donar a l'Ajuntament, no em voldria equivocar, però crec que va posar com a condició de que aquella escultura no es mogués d'allà, que és el lloc on havia estat la fàbrica. O sigui, per això està on està.
1: No.
2: Però val la pena, eh?
1: Sí.
2: Val la pena anar-la a veure.
1: Sí, doncs això, feu conferències molt interessants, a més dels llibres que aneu publicant i de les miscel·lànies, que en si ja són una xerrada.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. I això de les, que et deia, de les sortides matinals,
1: sí,
2: doncs hem anat al parc de la Ciutadella, vam anar a veure a l'Espai Monet, també,
1: sí,
2: i són sortides molt curtes, que hi ha vegades hi ha persones que una sortida tot el dia no la poden fer, i en canvi això sí, perquè ens trobem, és el que et deia, que havíem anat a veure la presó Model també,
1: sí,
2: aquesta l'hem hagut de fer dues vegades, perquè hi havia un aforament molt reduït de 18 o 19 persones i vam haver d'anar dues vegades al Museu Nacional de Catalunya. Tot això ho fem un matí, normalment un dissabte.
1: Alguna coseta més, que no vull deixar cap cosa ara.
2: Bueno, ara en aquest moment som uns 115 socis.
1: Ah, Déu-n'hi-do, major... molt bé.
2: Sí, sí, sí. La mitjana és de gent molt gran. I la baixa de socis quasi sempre són per defunció.
1: Quina pena.
2: Quasi sempre, sí, sí. I es paga una quota mensual, crec que és de 25 euros.
1: Mensual o anual?
2: Anual, perdona, mare
1: anual,
2: meva.
1: 25 euros.
2: Anual.
1: Doncs vinga,
2: animem-nos. Sí, perquè un cop has dit mensual, llavors et diuen anual i llavors ja el trobes barato.
1: Sí.
2: És una estratègia.
1: Molt bé. Doncs animar a tothom a que entri al canal YouTube. És un canal propi, un canal
2: del
1: mateix grup d'estudis, o és que aneu penjant els vostres?
2: Sí, sí, tu poses a YouTube i busques conferències grup d'estudis i surten. On estan és a la pàgina web, eh? Hi ha ordre i tal, però a YouTube n'hi ha de penjades.
1: Doncs
2: sí.
1: Buscarem a YouTube totes aquestes, sí, conferències que s'han arribat a fer. Algunes gràficament o visualment complicades, perquè recordo una que es va fer a l'Avenç amb el Josep Florença, de les famílies d'Esplugues,
2: oi, oi, oi,
1: que es va posar totes les parets plenes de folis de tamany d'inatres amb els noms de les famílies i els anys. I
2: va canviar la direcció de les cadires perquè volia que estiguéssim tots mirant cap a les finestres. Aquella... És que va ser un treball ingent, allò. És que tenim gent molt, molt treballadora i molt important, i gent que s'estima molt la cultura i s'estima molt Esplugues. El que també et volia dir és que estem sempre pendents del catàleg de béns immobles que... Que confecciona l'Ajuntament.
1: El catàleg aquest que està com enquistat, no?
2: Sí.
1: Que no avança.
2: No avança. No. Nosaltres, sempre que podem, que ens sembla que hi ha alguna cosa amenaçada, fem sentir la nostra veu.
1: Aquesta seria la part reivindicativa de l'antic.
2: Aquesta seria la part més reivindicativa, sí.
1: I esteu a sobre amb el tema del catàleg, amb l'Ajuntament?
2: Sí, clar. Sí. De fet, si se'n publica un de nou, estem convidats a anar-hi i normalment ens... Jo crec que hi he anat una vegada només a parlar del catàleg. Una vegada. I es va dir que s'havia de confeccionar, que s'havia de posar al dia, però clar, és una cosa que suposo que porta molta feina i el dia a dia ens supera. No ho sé, però la veritat és que intentem... Hi havia el tema del barri de Sant Llorenç i del...
1: Sí.
2: I el grup d'estudis ha presentat unes al·legacions.
1: Que és una pena, perquè hi ha aquella masia que s'està desmuntant.
2: Creiem que alguna cosa s'intentarà salvar. Creiem, o esperem. Nosaltres hem presentat al·legacions. No sé si això serveix per res, però com a mínim nosaltres hem fet la nostra feina.
1: Està al centre del poble, perquè està a tocar el pont d'Esplugues, amb la parada del tramvia de Trancrota allà davant mateix, que podria ser un centre cultural molt potent.
2: Sí, és el que dèiem nosaltres.
1: Ben comunicat, de persones que vinguin de fora d'Esplugues a poder gaudir de conferències o d'exposicions.
2: És el que dèiem del passat agrícola, que és de les poquíssimes coses que queden.
1: Exacte.
2: Aquesta mica de masia. No queda res més.
1: Doncs sí. Alguna coseta més, Rosa? Que et veig que t'has preparat moltes coses.
2: Això volia comentar, que nosaltres treballem amb el suport de l'Institut Ramon Muntaner. Val? Sempre assistim a tots els actes que ens convoquen, al Recercat, que és el, normalment es fa a la ciutat, que ha sigut la ciutat de la cultura, i també formem part de la coordinadora de centres d'estudis de parla catalana, i que agrupa i dona suport als centres d'estudis de tot Catalunya.
1: Hi ha els del Baix Llobregat.
2: Exacte. El Centre d'Estudis de Parla Catalana és tot Catalunya, País Valencià, les Illes Balears, la Franja de Ponent i l'Alguer. I després som socis, això que tu dius tu, del Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat.
1: I és molt important, no solament per tenir contactes externs, sinó també perquè aquestes entitats puguin fer difusió.
2: Exacte.
1: De la vostra tasca i de la vostra...
2: És el que et deia al principi, que a nivell d'estatuts ens hem expandit una mica més del que al principi deia només Esplugues i la comarca del Baix Llobregat. El que ens agradaria és tenir més gent jove preparada darrere, però això és difícil. És difícil, eh?
1: Avui en dia, amb les tecnologies, la gent jove està més per fer altres coses, tot i que tenim gent jove, veiem la televisió i cada dia hi ha comentaristes o especialistes més joves en totes les matèries.
2: Sí, això és una de les coses que ens dona esperança. Perquè, clar, s'ha de treballar voluntàriament i a deshores, perquè els joves s'han de guanyar la vida.
1: Sí. Doncs, Rosa, si et sembla, doncs recordem que avui hem estat parlant amb el grup d'estudis d'Esplugues, hem estat amb la Rosa Bosch, que ara és la seva presidenta, i us convidem a entrar al Facebook, xarxes socials, busqueu grup d'estudis al Google, busqueu grup d'estudis d'Esplugues a YouTube i podem disfrutar d'aquestes conferències que al llarg d'aquests anys ens heu oferit.
2: També tenim una col·lecció de cartells impressionant, perquè cada vegada que fem una xerrada fem un cartell per anunciar-ho, i són uns cartells preciosos.
1: Rosa, moltes gràcies
2: a vosaltres
1: a tu i a tot l'equip del grup d'estudis d'aquí d'Esplugues. Ens veiem pels carrers i espero que ben aviat ens veiem a les sales d'exposicions. Una abraçada per tothom.
2: Igualment, gràcies.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui tenim amb nosaltres a l'associació ARE de Canvi de LED. És l'associació d'alcohòlics rehabilitats d'Esplugues de Llobregat. Per parlar-ne, per parlar d'aquesta associació, tenim el seu president, que és l'Antonio Sánchez. Benvingut.
4: Gràcies.
1: I a la secretària, que és la Charo Romero. Benvinguda.
5: Gràcies.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: aquí, cara. Jo puc passar pel bac i pilleu les hamaques.
1: Tu, Tete, em sembla que no tinc cordes. Haurem de passar pel de calor un fly, tio, que a veure si puc fer frisky, tio. I després pugem cap al parc. Vinga, xaer.

0: Són les 6 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui tenim amb nosaltres a la Carla Jover. Ella és logopeda, musicoterapeuta, és veïna del barri de la Montesa i parlarem amb ella de diverses coses. Del llibre que ha escrit darrerament i també de les activitats que ella realitza aquí a l'Avent Centre Cultural. Novament, Carla, bon dia. Estàs sempre amb nosaltres, sempre que et demanem que vinguis. Gràcies.
3: A vosaltres per convidar-me, encantada.
2: Fa molt de temps que tenim pendent de parlar amb tu d'aquest llibre que és La meva veu. És un llibre en el que parleu de com s'ha de fer servir les cordes vocals. És un llibre adreçat també a grans i petits. Explica'ns una mica com sorgeix tot el tema d'escriure aquest llibre, perquè em sembla que ja fa temps que el tenies al cap.
3: Sí, aquest llibre, La meva veu, anatomia i fisiologia per petits i grans, està, bueno, primer de tot he dit que està en conjunt amb la Nina, i neix, jo crec que neix al final de la voluntat de posar per escrit tota una feina que ja portàvem fent molts anys amb la Nina, de fet, al centre de Nina Acadèmia. I sorgeix arrel de fer unes activitats, no? un curs que es deia EBI, Escola de Veu Infantil, on, en aquest cas eren nenes totes, nenes de 8, 10, 12 anys, venien a aprendre sobre la veu, però no només sobre la veu, sinó també sobre altres matèries. I els explicàvem, tot i aquests 8, 10, 12 anys, els explicàvem l'anatomia, perquè pensem que és important saber com es fan les coses per poder entendre com funcionen i, per tant, després poder-les posar en pràctica de forma més conscient, no? I n'és d'això, d'aquesta necessitat de posar paraules, d'explicar a la gent què és la veu, com es fa la veu, quines coses hi ha implicades en el nostre cos en relació a la veu, no? La respiració, els ressonadors, l'articulació, la postura.
2: Des del diafragma, que salta la postura.
3: No? I com tot això influeix en el funcionament de la veu. I també parlem d'higiene vocal, també parlem de salut vocal, i llavors, al final del llibre també donem eines, perquè és un llibre també pensat per professors de cant, per professors de música de les escoles, per professors en general, perquè tots haurien de parlar-ne, perquè tots fan servir la veu i tots demanen als nens també que cantin o que presentin treballs, no? Doncs el que fem al final del llibre també és donar eines a totes aquelles persones que ho necessitin de com ensenyar això que expliquem al llibre, no? Hi ha tota una part que és per petits i grans, perquè tot i que està enfocat a aquests nens de, això, 8-10 anys, perquè el puguin llegir sols, també més petits, perquè el puguin llegir acompanyats. Al final també és un llibre que pot llegir els adults, no? És un llibre rigorós que parla d'anatomia, com s'ha de parlar d'anatomia, que és amb els noms que té l'anatomia, sense por, i hi ha tota aquesta banda, no? Que és per tothom a qui li agradi la veu, per tothom a qui treballa amb la veu, i llavors al final aquest espai dedicat als professors. I això, amb la idea de que tothom aprengui de la veu, que la veu és una cosa que la tenim una miqueta oblidada sempre. Pobreta, la fem servir cada dia i la tenim allà oblidadíssima.
2: I els mals hàbits que a vegades ens fan malbé les cordes vocals.
3: Totalment,
2: vull
3: totalment.
2: Dir, la gent que és molt fumadora o fins i tot molt bevedora, se'ls nota amb el seu timbre de veu.
3: Sí, sí, sí. Sí, perquè tot influeix, les emocions també influeixen al final, i els hàbits que tenim, si xerro molt, si xerro cridant, si xerro quan estic malalt, si respiro per la boca habitualment, si ronquem fins i tot, pot acabar influint, tot, la postura, si estic tot el dia encorbat, si quan faig classes, en el cas de que sigui professor, o quan estic al telèfon, si treballo amb el telèfon, quina és la meva postura, com tinc el cos de disponible, com tinc el tracte vocal de disponible, i evidentment això que comentes, els factors ambientals i d'aquestes coses, no? que ens poden acabar influint, que no són directament al nostre cos, el beure, el fumar en excés, els ambients secs, fins i tot un fruit sec ens pot acabar no fent mal a les cordes vocals, però sí influint. Si després he de fer una xerrada i potser fruits secs, acabaré tossint, i aquesta tos al final acaba fent irritar la meva gola, no? El reflux també està implicat. Les begudes massa fredes, les massa calentes. I no sempre és perquè vagi directament a les cordes vocals, als plecs vocals, que és com es diuen realment, sinó perquè tot això també influeix a, doncs això, a la postura, a la mucosa del meu tracte vocal, a la hidratació, no?, del meu cos, i acaba afectant, sí. És que hi ha moltes coses que poden tocar tecles de la nostra veu i fer que no estiguem còmodes amb ella o en el pitjor dels casos, crear patologia.
2: I aquesta anatomia i fisiologia s'ha d'aprendre.
3: Sí.
2: I suposo que és un dels objectius que teniu aquí amb aquest taller de l'Avens, que és a Viva Veu.
3: Sí, també, sí. A Viva Veu neix de bastant abans, perquè a Viva Veu neix del meu treball de final de grau de la carrera de logopèdia com a gimnàs vocal, es diu així. Després, quan faig el màster en musicoteràpia i fico altres eines que m'ajuden a acabar d'una forma el gimnàs vocal, apareix a Viva Veu. I a Viva Veu, si neix de la mateixa, jo crec que neix de la mateixa dèria, perquè la gent entengui com es fa la veu, què és això que tenim aquí dins, que el fem servir cada dia i que no sabem com funciona en la majoria dels casos. I llavors Viva Veu també busca donar eines a gent gran adulta, a partir de 60 anys en aquest cas, perquè aquest programa està dedicat a aquesta gent, a Viva Veu, donar eines perquè aquesta veu, que irremeiablement envellirà, com ho fa la vista, com ho fa l'audició, com ho fa el nostre cos, la veu també envelleix i no passa res, no és patològic, és normal, però sí que podem exercitar-la, entendre què podem fer o quines eines ens van bé per optimitzar la veu que ens quedi o per allargar aquesta veu sana més enllà, no, d'aquesta presbifonia, d'aquest envelliment natural i progressiu de la veu.
2: De fet, també hi ha tallers que ensenyen a les persones que han de parlar en públic que la seva veu no sigui monòtona i que la gent que va a les seves conferències no s'adormin. Perquè, clar, si tens una veu plana i no hi ha ritme o no hi ha música en la teva veu, doncs també és molt important.
3: Sí, mira, això que comentes és molt important pel missatge que vol donar la persona, és a dir, aquesta monotonia a la parla és important perquè el missatge arribi, evitar aquesta monotonia, no? Aconseguirem que el missatge tingui un sentit. Si no li donem aquesta melodia o aquest ritme, és molt difícil que la gent ens presti atenció. És igual com d'important i com d'interessant pugui ser el que estàs dient, que si no ho expresses d'una forma adequada, és molt difícil que t'escolti. Però a més, això que parles de la monotonia, no?, d'aquestes habilitats comunicatives, que és això que comentem de com millorar, no?, també poden acabar fent que ens cansem més, que aquesta veu perdi agilitat, perdi elasticitat. Per això també ho treballem, això, a logopèdia, eh? aquesta deixar la monotonia de banda. Al final, la monotonia és quedar-te en un sol to, parlar tota l'estona igual. Això pot fer, a part de que avorreixi molt a la gent, que la laringe i les cordes vocals estan tota l'estona igual. Per tant, també ho treballem per millorar.
2: I crea una tensió, si tens aquest ritme tan pla, no?
3: Crea tensió, crea cansament, sobretot. La gent parla molt d'aquest cansament i aquest esforç, aquest sobreesforç a l'hora de parlar, que és del que jo sempre demano als meus pacients i als meus alumnes, de fugim. No ha de ser un esforç parlar, no ha de ser, no pot ser un esforç parlar.
2: Quan parlem de logopèdia, amb el meu pensament, el que ve és persones que tenen algun problema a la parla i que han d'anar al metge, que és un logopeda.
3: Sí.
2: Però pel que ens estàs explicant, la logopèdia va molt més enllà.
3: Sí.
2: Molt més enllà.
3: Molt més enllà. Just ahir també vaig tenir casualment una pacient que venia amb una nena que tenia un problema amb la llengua, no? I la mare em deia, amb tota la seva voluntat, bona voluntat i bona intenció, però em deia, no sé molt bé per què venim, perquè jo pensava que el logopeda era per la R, no? I li vaig dir, res més lluny, el logopeda és la R i és moltes més coses, entre elles la veu, la deglució, la comunicació, la parla, per descomptat la R, la S, tot el que necessitem, però la veu també, la veu és... forma part de l'ofici del logopeda i és el logopeda l'encarregat de treballar aquesta veu. I això també és important que la gent ho sàpiga. Quan tenim un problema de la veu, aquest problema s'ha de mirar de solventar. Com ho fem? Hem d'anar al metge, hem d'anar a un otorrino o un foniatre i aquests són els que ens arribaran al logopeda. I el logopeda és l'encarregat de millorar aquesta funció vocal perquè no et cansis, perquè no et faci mal, per reduir aquesta patologia, que poden ser, per exemple, els nòduls, per prevenir aquesta patologia o per fer un treball abans d'una intervenció quirúrgica a la veu, que també és important, no? L'OPED és el que s'encarga de rehabilitar aquesta veu. No és només la R, són moltes més coses. És una professió molt maca, molt desconeguda encara al nostre país, però molt, molt, molt important.
2: Quan jo vaig començar a fer ràdio fa molts anys, perquè ja tinc una edat, doncs en un moment determinat ens van posar a una professora de cant que la seva professió no era logopeda, però sí que ens va explicar que era la fonètica i cada vegada que pronunciàvem una lletra ens explicava a quin punt del paladar o com estava col·locada la llengua, no?
3: Sí.
2: I clar, a mi em va ajudar molt que m'expliquessin què és una L líquida, que és una S sorda o una sonora, i les M's o les S's on van col·locades amb aquest triangle que ens van explicar. I clar, jo crec que això a les escoles no s'explica, i és fonamental que sapiguem la nostra... aquestes... quan jo dic A o dic ma...
3: què està passant?
2: Què està passant i com la meva boca s'articula, si es tanca amb una U, si s'obre amb una A, i això realment és molt important per treballar-nos a nosaltres.
3: Per treballar-nos a nosaltres i per saber com canvia aquest tracte vocal. Jo conec professores que sí que ho expliquen, en tinc ara mateix en el cap, que sé que no només explica la fonètica, sinó que explica el tracte vocal. Passa que és una professora també que canta, no? I aquí es nota. A mi m'han explicat la fonètica, quan jo estava a la ESO, però me la van explicar el just i necessari per transcriure alguna cosa perquè ho posava al currículum, no? I està bé que ho expliquem, però estaria millor que poséssim èmfasi en això que estem explicant, no? En quina implicació té això a l'hora de comunicar i quina implicació té també a la veu. L'altre dia parlava amb pacients, no?, que em deia, no?, és que he notat una diferència molt gran quan faig aquest so amb una U i quan faig el mateix so amb una I. Clar, perquè el tracte vocal varia. I aquí també, en el llibre, també en parlem d'això, que és quins fonemes són facilitadors per escalfar la veu, quins fonemes són facilitadors per treballar la veu projectada, quins fonemes són facilitadors per treballar l'articulació, no? I és important. I no hi fem un prou treball a les escoles, tampoc fem un bon treball a les escoles explicant als nens com treballar la seva veu. Hi ha molts nens disfònics, també, i sobretot el que hi ha són molts professors, moltes professores venen a consulta amb molts problemes de veu. I el que m'agradaria més de tot és conscienciar la població, conscienciar els mandamàs, també, que són qui s'han de fer càrrec també d'això, que un problema de veu és un problema de salut. Un problema de veu és un problema de salut. Si la veu canvia, si la veu es modifica, si de sobte he perdut el que era la meva veu, si la meva veu de sobte sona rugosa, sona maire, em fa mal, és un problema de salut. I els logopedes i altres professionals, però sobretot els logopedes, ens encarregarem d'ajudar que això es redueixi fins al punt, en molts casos, d'erradicar-ho, de poder aconseguir que aquella persona torni a parlar, que torni a fer classes aquella professora com les feia fa uns anys tan còmodament.
2: És així, tu truques amb una persona i només despenja el telèfon i li dius, que no et trobes bé? No, no et trobo bé, fa dies que estic cansada. Dic, tu noto la veu.
3: Exacte.
2: Per tant, és un problema de salut, la
3: un
2: veu.
3: Problema de salut. És un problema de salut, i la veu s'afecta de moltes coses, Això que acabes de dir és molt interessant, perquè és que et trobes bé i a vegades i a mi el que has dit és estic cansada. I a vegades on estic cansada és on estic trista, amagat també, eh? I és la tristor, l'angoixa, quan estem feliços, tot això es nota a la veu. I la patologia també. Si hi ha un nòdul, si hi ha un pòlip, si hi ha un granuloma, si hi ha una paràlisi, tot això es nota a la veu. I hi ha gent que no hi presta prou atenció. I no es tracta ara tampoc d'espantar la gent, eh? Però sí de prendre consciència. De prendre consciència. De descansar la veu, de treballar la veu. Estem moltes hores parlant. Hi ha gent, els locutors de ràdio, les professores, els teleoperadors, els venedors, els comercials... Estem moltes hores parlant. I moltes hores a vegades parlant per telèfon, per exemple. Moltes hores parlant, això s'ha d'entrenar. És un ofici molt dur, per la veu. Estem demanant a un múscul molt petitet que faci molt de treball.
2: I a més, totes aquestes professions que has dit, a vegades són persones que es poden trobar molt malament, però la seva veu ho ha de disfressar i han de fer un doble o triple esforç perquè la veu no denoti l'estat anímic o de salut que en aquell moment està la persona. Per tant, psicològicament, això també reverteix amb la persona.
3: Reverteix amb la persona i reverteix amb la seva salut. No m'he trobat una ni dues, sinó moltes més, no? En aquest cas parlaré de les teleoperadores. Jo crec que no són conscients, la societat, jo no ho vaig ser fins que les vaig tenir com a pacients, del que es demana aquest camp professional i del que diuen elles, no? Això que acabes de dir tu, no? De ho has de disfressar. Hi ha una cosa que els diuen el somriure telefònic, en el seu cas, que és per molt cansada que estiguis, encara que portis 8 hores, estem dient 8 hores parlant per telèfon amb la mateixa cantinela, no? Allò que dèiem de la monotonia, igual de dur és la monotonia com la mateixa cantinela constant. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Hola, bon dia. 8 hores. Cansades, amb dolor, amb males posicions, amb la veu molt cansada, molt, molt afectada, i ho han de disfressar. És que són feines molt dures, eh? I a vegades parlem que esto es una encrucijada mía de riscos laborals, de la importància de posar l'ordinador adequadament per la vista, la cadira, el telèfon... Vale, molt bé. Perfecte. Superbé, perquè això és important, eh? Però... I la veu? Qui ensenya aquesta teleoperadora a estar 8 hores, que no hauria d'estar, i això hauria d'estar prohibit, eh? 8 hores al telèfon. O qui ensenya aquests professors i professores del futur que fan 10.000 assignatures a la carrera i no n'hi ha cap que sigui una assignatura sencera de com ho heu de fer per donar classes tot el dia sense acabar, cansats, esgotats, que venen a consulta pobres que s'arrosseguen perquè estan 3-4 hores seguides fent classes a aules a 30 alumnes amb unes condicions molt difícils i ningú les ajuda, ningú els ensenya.
2: Que no solament tota la musculació
3: és tot
2: del coll queda garrativada, sinó que també tota la musculació maxilar.
3: Oh, exacte, la mandíbula. Mira, el llibre ho diem. Hi ha un gran conjunt de músculs que estan implicats per fer veu. Hi ha els músculs intrínsecs de la laringe, els propis de la laringe, però llavors hi ha tot un conjunt de músculs al voltant de la laringe, al coll, a la llengua, a la mandíbula, que es relacionen directament amb els moviments de la laringe i llavors tota la resta del cos, evidentment, no? Per tant, és tot una cadena. I s'ha de treballar. I no pot ser que acabem així, desgotats del dia a dia de parlar.
2: La meva veu, anatomia i fisiologia de la veu per a petits i grans, de l'editorial Moll, és del que avui estem parlant amb la Carla Jover. Carla, no sé si ens quedaria per parlar o comentar alguna cosa més en referència a aquest llibre.
3: Sí, mira, m'he deixat de dir que quan vam pensar aquest llibre amb la Nina, la Nina ha fet molts dels textos, jo he fet textos i sobre els dibuixos són meus, sobretot.
2: També?
3: Sí,
2: també?
3: Sí. Soc la il·lustradora del llibre. I això era important també, no? De com fem perquè la gent vegi la veu, no? I aquí vaig, no? Nosaltres hem fet un llibre, el llibre és paper, és un llibre maquíssim, per cert, ens ha quedat molt xulo i el vam imprimir aquí a prop, juraria que era Molins de Rei, a Cebagraf, una cooperativa que tenim que treballen molt bé, per cert. Ens el vam acatalar a Susana. I el llibre, no?, són pàgines, vam posar molts dibuixos, són dibuixos que acompanyen les explicacions amb la idea d'ajudar el lector. però clar, de sota vam dir, ostres, tu, és que també volem posar, ens agradaria posar un vídeo, ens agradaria posar un àudio, ens agradaria posar un exercici X. Llavors el que vam fer va ser que hem creat una pàgina web també, que es diu lameaveu.com, està en construcció, si entreu ara mateix hi haurà pàgines que sí que ja podeu descarregar, làmines per dibuixar, làmines per entendre, hi ha algun vídeo ja penjat, hi ha una part que està en construcció perquè tot això porta molta feina, però és interessant que la gent ho sàpiga, que tot aquest llibre va acompanyat de material i d'acompanyament també nostre, ens troben allà. Hi ha, a baix de tot de la pàgina web, hi ha un Salut de l'Evi, on ens poden enviar un missatge de veu també, si així ho necessiten, i amb la voluntat d'ajudar a tothom a gaudir de la seva veu. Ens trobaran en aquesta web i ens trobaran en Instagram també. Així que és això, és llibre més pàgina web.
2: Doncs fantàstic. Doncs donar-te novament les gràcies, Carla, per haver-nos acompanyat, com sempre, que et necessitem o que et requerim.
3: A vosaltres per deixar-me aquest espai. Em fa molta il·lusió. Ostres, poder venir a la ràdio i parlar del llibre, almenys, ja fa molta il·lusió. Em fa molta, molta il·lusió. Així que moltes gràcies per fer-me l'espai. Moltes gràcies.
2: A tu. Endavant amb els teus projectes d'aquí de l'Avent Centre Cultural, tant a Viva Veu, Fem Cant, i endavant amb aquest llibre que avui ens has parlat. Moltes gràcies,
3: moltes
2: bon
3: gràcies,
2: dia.
3: Moltes gràcies, Isabel.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: Hola, si avui parlem del Mateu, la Marta, la Caterina i en Quim, sabeu amb quina entitat estem parlant avui? Avui parlem amb la Colla de Geganters d'Esplugues.

0: Avui tenim amb nosaltres el Sisko Martín. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Sisko, Mateu, la Marta, la Caterina, en Quim, són alguns dels personatges que teniu a la colla.
1: Bueno,
0: ens falten tots els capgrossos.
1: Sí, són els principals elements i els protagonistes de la colla. Els que has nombrat són els gegants d'Esplugues, els que representen el nostre poble quan fem l'activitat arreu de...

0: de Catalunya i fora d'aquí. I són les peces importants que fem ballar cada vegada que sortim, uh-huh. i les que representen pues, la part més... la que portem més a dins, poder, del cor quan sortim a fora, no? El fet de representar el teu poble, pues, realment és molt important. I la Marta, el Mateu, la Caterina i el Quim són les quatre peces que tothom les té identificades com a Esplugues de Llobregat.
1: La porteu al cor i les porteu a les espatlles i pesen el seu. Déu-n'hi-do.
0: Sí, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Són... De fet, aquesta activitat, com altres entitats, requereix una forma física, entre cometes, una mica especial. Vull dir, carreguem els gegants perquè un gegant concretament pesa entre els 50 i 60 quilos, que són el que pesen les figures nostres, i nosaltres tenim l'avantatge, per dir-ho així, de la visualitat del Quim, que és el cavall, que el cavall el porten dues persones, i el Mateu, el gegant, pot pujar a sobre del Quim, que és molt espectacular. Però el problema és que, clar, són 120 quilos i que ho porten dues persones. I llavors necessites estar una mica en forma per poder portar un gegant, no? No és difícil, per això, però necessites estar una mica en forma.
1: Exacte. La veritat és que jo crec que només l'he vist dues vegades, en Mateu, a cavall, amb el Quim,
0: Sí, pot ser, perquè de fet el Mateu sobre el Quim només surt per Festa Major, uh-huh. i bueno, a Festa Esplugues, si no em falla la memòria, ha sortit cada any muntat, cada any. Pot ser que algun any haguem fallat per algun motiu, però Esplugues fem l'esforç amb el teu poble de sortir el cavaller muntat. I et diré més, et diré que fa anys vam adaptar les peces dels cavallets i la Marta la vam pujar al Quim, cosa que molt poca gent ha vist. Aquesta sí, la Marta sobre el Quim. Sí.
1: No l'he vista pas, m'ho
0: deia, perdó. No, poca gent l'ha vist, poca gent.
1: Sisco, després parlarem dels portadors i les portadores de les figures, però ara voldria fer una miqueta de història dels gegants d'Esplugues, quants anys té ja l'entitat, 25 segur?
0: Sí, sí, sí. La colla neix a l'any 84, la colla. Diré que és una de les primeres entitats, per no dir la primera, oficialment, que es va constituir Esplugues, com a entitat cultural i tal. Perquè dic no la primera perquè, bueno, jo he viscut uns anys enrere altres entitats que ja sorgien de la inquietud de jovent del poble, que vam anar creant grupets i tal, però oficialment Geganters va ser la primera entitat que, entre cometes, que va sortir aquí a Esplugues. Data de l'any 84, on neixen les figures i neix la colla. Aquell any neixen el Mateu, la Marta i el Quim. Neixen. De fet, vam estar 4 anys només amb aquestes figures i arran d'una inquietud que va sorgir de la part femenina de la colla, perquè, com deia, doncs els gegants avui en dia ho porten tot tipus de gent, ja sigui femení o masculí. Fa molts anys hi havia com una mena de respecte amb això, pel que comento, pel tema de pes, no? Llavors, aquí a Esplugues va sortir una inquietud de que poder s'havia de fer una figura que fos portada per les dones. Explico una mica la història, com va sorgir el tema de crear la Caterina. Els gegants d'Esplugues tenen la seva llegenda i tenen la seva pròpia història, no? Arran d'aquesta llegenda que ve del cavaller de Picalqués, dins d'aquesta llegenda hi ha una minyona, que és la Caterina, que és a l'hostal de Picalqués, que està al servei de la Marta, i bueno, decidim crear aquesta figura que és la gegantona Caterina. I la gegantona Caterina es va fer expressament al marge de tenir les quatre figures que constitueixen la història perquè ho veiessin les dones. I va ser així, sí, es va pactar internament a la colla, es va deixar per escrit que aquella figura la portarien les dones. i va ser portada per les dones durant molts anys. Vull dir, ja, perquè teníem la sort que teníem força gent a la colla.
1: Està molt bé, perquè la Caterina representa la dona de classe treballadora dintre de l'imaginari dels gegants.
0: Dels gegants, exactament. Sí.
1: El que és l'imaginari de gegants, i sobretot el que és l'imaginari dels animals, en aquest cas Esplugues, el quim és propi d'altres cultures del món. Mm. Podem veure, si per dir-ho directament, a tot el tema de la Xina és molt habitual veure els dracs. Mm. Val?
0: Sí, sí.
1: Jo desconec si en altres colles d'aquí de Catalunya també tenen algun altre animal que no sigui o potser cavall, i amb més, és habitual?
0: No és habitual. No és habitual. No. De fet, és pràcticament únic en quant a figura de gegant. Sí que hi ha colles que tenen mulasses o tenen un altre tipus de figura, però com a cavall i que pugui pujar el gegant a sobre, et diria que pràcticament és l'única. O sigui, però clar, nosaltres, el quim, també explicaré una mica el fet del quim, que forma part de la llegenda, perquè el cavaller, el Mateu, venia a cavall, i abans, antigament, tothom anava a cavall per aquestes conrades. El nom del quim se li va posar en memòria a l'últim cavall d'Esplugues.
1: Ah, sí.
0: L'últim cavall d'Esplugues, que es deia quim, que precisament el teníem aquí davant dels estudis d'Esplugues,
1: sí,
0: FM.
1: Jo l'havia vist, sí. Córrer de l'escola Isidre Martí, perquè sabíem que sortia el cavall i que eren dos germans.
0: El Carratxec, que se li deia.
1: I baixaven corrents pel carrer de l'església perquè volien veure com sortia el cavall o que llora l'entrava. No sé, suposo que a l'hora de sortir nosaltres de l'escola de tarda o entrava o sortia d'aquí davant.
0: Bueno, si venia d'allà o pujava, havia sortit d'aquí perquè sí. el tenien al corral d'aquí, del carrer Mossèn Cinto, i aquí pues, estava fins que va morir, i sempre sortia d'aquí i feia la volta. I inclús el que tu comentes, jo sé que la Quitxalla, pues, quan pujava pel carrer Mossèn Cinto, perquè el carrer Església, anaven al darrere de corrents,
1: sí.
0: I a vegades pujaven inclús al carro, no?
1: Era... Algun cop, sí.
0: I, bueno, són aquelles coses que, veiem, jo he viscut amb poca... perquè era petit, però vam creure que era oportú el fet de fer el quim, de posar com homenatge a l'últim cavall d'Esplugues.
1: El Cisco i jo estem dient aquí al davant, sí. I pels que ens esteu escoltant, visualment és on hi ha una òptica a la cantonada del carrer Mossèn Cinto, just al davant de l'Avenç. Ja sabeu que hi ha una òptica, hi ha totes les columnes, a davant del Brilles, doncs just a la cantonada, allà és on estaven els cavalls.
0: Exactament, sí, sí.
1: Doncs està molt bé.
0: Ha canviat molt.
1: Perquè en l'imaginari... hi ha altres figures, a Berga, per exemple, hi ha una figura, però clar, no forma part de gegants.
0: No.
1: Per tant, seria únic a Catalunya aquest quim.
0: Sí, amb aquest és el que volia diferenciar-te, amb aquest aspecte, o sigui, el que és bestiar i tal, està més enfocat a foc. O sigui, trobarem molt per qualificar-lo molt bestiari.
1: Exacte.
0: I és de foc, no? Vull dir, que pots trobar àligues, pots trobar mulasses, pots trobar lleons, i tot això s'ha identificat com a peça de foc. Clar, com a peça de gegant, és el que diem, o sigui, el quim pràcticament és únic, n'hi ha poquíssims. Hi ha mulasses i hi ha algun altre element que sí que acompanya a vegades a gegants d'altres pobles, però no tenen aquesta particularitat de poder pujar el gegant a sobre. Vale? Per tant, o sigui, també us puc dir que la gràcia d'Esplugues a l'inici, quan les colles anaven formant, tots els pobles volien que anéssim al seu poble i portéssim el quim amb el Mateu a sobre. I això va fer que la colla, amb els seus inicis, tingués, però sortides no, a punta pala. Teníem un calendari tan ple que no podíem absorbir-lo. Però, clar, havies d'anar amb el quim i el Mateu. I als inicis de colles, pues, Esplugues va gaudir molts anys de festa major amb 30-40 colles aquí al poble, perquè ens movem amb la fórmula de moure'ns és a través d'intercanvi.
1: Sí.
0: O sigui, la colla va a un poble que té gegants, i vas a la seva festa major i el poble que tu has anat ve per la teva festa major. I és un intercanvi. És la forma que funcionem les colles de geganters.
1: Per festa major sé que venen colles, un any poden ser 10, 12, 14. Sé que es va fer una trobada
0: La ciutat gegantera.
1: Sí.
0: El 97.
1: Exacte.
0: No passa.
1: El 97.
0: Ciutat gegantera.
1: Sí. Ja fa temps, sí, del 97, fa anys.
0: Fa anyets, sí.
1: I éreu moltes colles.
0: Sí, perquè, de fet, és la trobada nacional de gegants de Catalunya.
1: Sí.
0: I totes les colles optem a fer aquesta trobada, a acollir aquesta trobada al teu poble. Malauradament, actualment, tal com està la situació, cada cop costa més, i anar trobant ciutats geganteres, pobles que vulguin acollir ciutats geganteres, és molt complicat per pressupostos, perquè portes totes les colles de Catalunya, les portes al teu poble. I aleshores això no és un retorn, sinó que tu fas una festa especial, que és la festa del món geganter, i portes totes les colles al teu poble. I clar, això té, primer, una infraestructura molt, molt gran, necessites un pressupost molt elevat, sí. I bueno, no és fàcil, però gegants tenia molta tirada i segueix tenint tirada, però el problema que ha hagut és que per manca de pressupostos, per manca d'estructures, per manca de gent, sobretot gent, perquè les colles estan en un moment bastant just d'usuaris i de portadors de la colla, i això fa minvar tota l'activitat, malgrat estar sanejada i ser l'agrupació està totalment vigent i està totalment treballant per geganters. El problema de les colles personals de cada poble està en un moment molt delicat, molt delicat.
1: Si ens volem posar en contacte amb vosaltres per xarxes socials o per correu electrònic, qualsevol persona que ens estigui escoltant, que estigui interessada a formar part d'aquest equip humà de geganters, on s'hauria d'adreçar?
0: Ens juntem cada dijous al local que està al cantó del Brilles. Hi ha una nau al cantó del Robert Brilles, que és el local de gegants on guardem tot el material i on cada dijous veiem, ara cada dijous no, cada 15 dies la norma era que cada setmana ens havíem de reunir i ens trobàvem a les 8, quarts de 9 al local, i tothom que volgués participar o apuntar-se podia venir al local i ja està, no? I simplement amb aquesta inquietud de voler apuntar-se i portar gegants pot entrar a el que és la nostra web, a la colla gegantes d'esplugues.cat, i allà el contacte, i ens posaran en contacte amb ells i podem quedar a qualsevol moment per parlar-ne i explicar com funcionem i explicar com treballem i com fem l'activitat, no? Estaria bé que tinguin inquietud, sobretot famílies amb nens que vulguin conèixer gegants, que vulguin aprendre a ballar, i pues, que s'apropessin i ens donessin un cop de mà a fer créixer la colla.
1: Per no espantar i per animar a tothom, no us penseu que us posaran a sobre una estructura per aguantar 50 quilos, us podem dir que tenen caps grossos que els poden portar els petits i les petites, i si un cas començaríem una miqueta també per explicar totes aquestes figures i la participació que també teniu de les escoles directament.
0: Sí, sí, sí. De fet, hem parlat de les figures grans, però tenim tota la part més juvenil o més infantil. Passem pels gegantons, per gent més jove, i passem pels capgrossos, que comencen, doncs, tota la quitxella comença portant capgrossos. Els capgrossos, doncs, també són elements molt importants dins de la colla, perquè sempre han acompanyat les figures, no? Amb els seus vestits i els seus balls, i després tenim la part important, que tenim tres peces que són úniques, que són les tres peces que formen part de l'agenda del cavaller de Picalqués, que són la lluna, el fantasma i el dimoni. Aleshores, tota la gent que comença, doncs, tant quitxalla com gent que no vulgui portar pes, doncs comença per aquí, comença portant capgrossos, comença portant gegantons, i en mica es va fiançant i coneixent com moure la figura, i al final doncs, acaben passant a portar gegants, no?
1: Doncs, Sisko, m'apunto.
0: T'apuntes?
1: M'apunto de portadora. Jo vindré, ja conec a la colla, ja conec a la gent que hi forma part, però és d'aquelles coses també que quan veus ballar els gegants, dius, ostres, si jo fos valenta i tingués força, m'agradaria un dia poder fer ballar la Caterina o la Marta. Jo sé que no ho puc fer, però sí que m'atreveixo a ballar amb la lluna, el fantasma o el dimoni o qualsevol de les altres figures.
0: Els capgrossos. Sí,
1: exacte. Pues, per pues... tant, ara públicament em comprometo i he de complir la meva paraula.
0: Bueno.
1: D'acord?
0: A més, disfrutaràs molt perquè, com sabeu, tenim, o per la gent que no ho sap, les entitats, o almenys gegants, tenim la part de balls propis que també ens identifiquen, no? Llavors, capgrossos tenen el seu ball propi, que llavors tens també el coquet de assajar aquest ball, sí. I gegants tenim els balls propis també per poder lluir-nos a les festes majors. Per tant, és un afegit amb el sentit de que no és només portar, sinó que hi ha el tema de ball, aprendre coreografies, estar compenetrats amb el grup, doncs tot això comporta el fet de pertanyar a gegants, no? També una miqueta aquesta gent que tingui ganes diu, no és només anar a sortir a caminar amb el gegant o amb els capgrossos, sinó que té el rerefons que doncs, tinc que ballar, no? O sigui, uns elements de festa major han de sortir al carrer a ballar, sí. No a passejar, a ballar. A ballar i a fer gaudir el públic, els nens, amb els seus moviments, no? Que és quan realment tenen vida, no?
1: Doncs anem a fer una crida molt directa. Mentre esteu sentint aquesta entrevista a esplugasfm.cat, podeu entrar al Twitter d'EsplugasFM, també al nostre Facebook, i dir, jo m'apunto a la colla de geganters. I també teniu les xarxes socials de la colla de geganters, també teniu el Twitter, així que fem la crida. Apunteu-vos a través de les nostres xarxes socials per formar part de la colla de geganters i geganteres d'Esplugues. Sisko, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Per estar amb nosaltres i us volem veure pels carrers i ballant ben aviat, el més aviat possible.
0: El més aviat possible.
1: D'acord?
0: Ho desitgem tots.
1: Doncs vinga, força i endavant,
0: força
1: gegants.
0: Gegants. Gràcies.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu. Esplugues FM. Amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Són les 7 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui, amb aquest espai d'entrevista, tenim una doble sorpresa. Per una banda, una persona que ja ha estat amb nosaltres i que em fa molta il·lusió que avui torni a estar aquí als estudis d'Esplugues FM, i a més m'acaba de dir, entrant per la porta, que acaba d'arribar amb l'AVE des de Madrid, o sigui que ara ens explicarà moltes coses. La segona sorpresa per mi és que ve acompanyat d'un dels actors de la seva pel·lícula i, bueno, un actor de cinema i de televisió. Però ara no us dic els noms, simplement els anirem coneixent al llarg de l'entrevista. I en el teu cas et diré nom i els dos cognoms, perquè per mi és molt important el segon cognom. Benvingut, Àlex Agüera Pizarro.
3: Hola, com estàs?
2: Gràcies per venir, de la família Pizarro, que conec a molta part de la seva família. I també benvingut al Daniel Medrán González. Hola.
4: Hola, què tal?
2: Moltes gràcies per estar aquí, i també és una gran sorpresa. I no sé, començaríem, per exemple, vosaltres com us heu conegut? Comencem per aquí.
3: Pues mira, aquesta història és una història que sempre expliquem a les entrevistes que estem junts, i jo sobretot l'explico amb molt de carinyo. Mira, resulta que jo, doncs, fa molts anys, era un jove aventurero, artista, que anava per la vida, i abans de poder dedicar-me a aquesta professió tan bonita que per sort tinc de poder fer, doncs el meu pare em va dir: mira, està molt bé que hagis nascut en aquestes inquietuds i tot això, però primer, abans d'estudiar cine i tot això, a mi m'agradaria que estudiessis, pues, una cosa relacionada, que un ofici, que el dia de demà, si no te funciona lo de les arts, pues, puguis tirar endavant. Bueno, pues resulta que em vaig apuntar, casualitat de la vida, destino o no destino, que estava ja escrit, jo crec, això, em vaig apuntar a un grau mig d'electricista, fontaneria, bueno, una mica d'aquest, sí, ofici, no?
4: Sí, ciclos formativos de grado medio.
3: Ciclos formativos de grado medio.
4: Servei a la producció.
3: Bueno, pues amb tanta sort per mi, que jo vaig arribar a la classe i el meu profe era el Daniel Medrán. Llavors, pues bueno, ell, si parléssim de la meva aventura com alumne d'aquell grau, pues segur que va ser un desastre, però jo vaig connectar molt amb ell, en el sentit de, pues, ell en aquell moment estava fent la pel·li de Bullying. ¿Bullying era? O,
4: la de, bueno, la del...
3: La del Corbacho,
4: però... Corbacho, no, era... espérate. Era sobre el bullying de la enseñanza, lo hicieron allí en el colegio... Cobardes.
3: Cobardes, això.
4: Cobardes, Cobardes.
3: Ell estava fent la pel·li de Cobardes i, bueno, pues, me va invitar una mica al rodatge. Després ell ha estat molts anys a una cosa que es diu la Tertúlia Flamenca d'Hospitalet, que ell portava molt... Bueno, pues estava a la Junta i tal, i organitzaven, pues, tot festivals de guitarra. La Tertúlia Flamenca és el concurs de guitarra d'Espanya més important. O sea,
4: exacte.
3: D'allà han sortit guitarristes com Paco i...
4: bueno, el
3: Cañizares,
4: luego también estaba el guitarrista de la Cristina Hoyos, que murió allí en Estados Unidos, luego el Daniel Casares, que bueno, el Daniel Casares...
3: I també fan un altre concurs que és de cant, que va estar la Rosalía, el, sí, Miguel Poveda, bueno, o sea, és una cosa molt important. Bueno, pues ell a l'hora del pati, pues jo, en vez de anar-me als meus amics, pues jo m'anava al meu profe i m'aportava a la tertúlia, i es portava un luthier, que ahir no sé si se recorda, però oh, m'aportava, sí, sí, un luthier, sí, que ens ensenyaven com es feien les guitarres. Bueno, era tot una història relacionada amb l'art, no? Després, per més inri, pues, bueno, ell era actor, no? I per nosaltres a la classe, que eren uns altres anys, que no existia YouTube ni existia res, pues clar, tots flipàvem en les pel·lis que havia fet, perquè una que és molt important, pues, és Joel Vaquilla. Ell és Antoné, el que va anar al Vaquilla tota la pel·lícula. I històries de la puta mili, Vivancos 2... o tres, Vivancos tres, ¿no?
4: Sí.
3: Porque el lema era...
4: El lema era
3: si hacemos
4: si
3: la
4: le
3: tres,
4: ha gustado el tres.
3: Si ha gustado la tres, hacemos la dos y la uno. Bueno, vale. Pues tot allò és per als xavals de la nostra època, pues va ser era la hòstia ahí per nosaltres, ¿no? I luego també pues era un professor molt proper... estava, pues, bueno, pues era un altre estil de profe que no era profe de l'ESO, no, diguéssim. I bueno, pues jo vaig connectar molt amb ell i a dia d'avui pues, és un gran honor pues, poder fer cine amb ell, que avui en dia pues, ja som família, ja lo de profe i alumne ja va quedar molt enrere, no? Hem fet molts projectes. Però així una mica per els més importants va ser el curs de Harir, que va ser una mica la meva carta de presentació a nivell professional, que vam tenir un munt de nominacions i premis en aquest curs. Ara hem fet la pel·li que venim a parlar junts també, i tenim un altre projecte que comencem a gravar dintre de molt poc, però que parlarem després
2: de la pel·lícula.
3: Després de la pel·lícula.
2: Sí, perquè ara parlarem d'aquesta última pel·lícula que s'ha acabat ara, que ho tinc apuntat aquí a la xuleta i no la trobo. Digue-m'ho tu, Àlex.
3: El sueño de Aylan.
2: Doncs vinga.
3: Bueno, pues el sueño...
2: Això, quan vam fer l'entrevista ja em vas explicar que tenies aquest projecte, no vas dir el nom de la pel·lícula, i vas dir començaré a gravar a l'abril del 2025. Va ser així?
3: Bueno, van començar a gravar al final al juny, no? Juny?
4: Sí.
3: No, agost, perdó.
4: Jo estuve a final, bueno, el 3 o el 4 de agost.
3: Van gravar l'agost. I, bueno, pues, aquesta pel·lícula neix d'un escriptor que va escriure el llibre, que és una trilogia, o ara no sé si són quatre, jo diria que sí, que ja ha escrit el quart. I, bueno, pues, va tindre molt d'èxit i l'escriptor es va llançar a la piscina per ser productor més escriptor. Després va entrar una altra productora... per la pel·lícula, que es diu Apocalipsis Producciones, i bueno, pues la pel·lícula s'ha fet entre Apocalipsis Producciones i la de l'escriptor que es diu Mortadelia Productions i... o Producciones, ara no m'acuerdo. Mortadelia, vamos.
2: I... Promete el nombre.
3: Sí, sí. I bueno, pues la pel·li pues, ha estat un viatge increïble perquè, bueno, és una pel·li, la història és d'un nen, és una pel·li una mica infantil, però té temàtiques molt profundes de sentiments, i, bueno, pues, una mica la història de la pel·li és que Aylan és un nen que neix a una família desestructurada totalment, la mare té 4 o 5 fills en homes diferents, tot això és inspirada en una història, en una família de veritat. Després està una mica canviada les coses, sí, però la història...
2: Com es sol dir, basat en fets reals.
3: Exacte. I pues, això, el nen pues, està en una família superdestructurada i comença la pel·li que la monta al col·le, i abans de portar-lo a un reformatori li donen una oportunitat d'anar a viure amb la seva tieta i... donar un gir de 360 graus a la seva vida, no? Llavors, per això t'ha dit que és una història de nens, perquè al final pues, tota la colla són nens, tot això, però tot el que se tracta pues, són temes de tot el que sent un nen, que podríem dir, si no és en família desestructurada, pues, també pot ser de nens de pares separats, o sigui, tot això el que sent un nen al canviar constantment la seva zona de confort. I, bueno, pues això, i llavors la peli és una peli que és una mica especial en el sentit de que és una peli ambientada en els anys 90 a Itàlia, però gravada a Huesca. O sea, té aquesta dificultat. I llavors, pues bueno, el que està guai és que la petita prova que hem fet amb nens se queden mirant-la bocabadats, que això ens ha sorprès bastant, perquè els nens d'ara, si ja pot ser tu el pare, que si no li s'agrada, en 10 minuts se desconnecten totalment i li dona igual. I la veuen tota la pel·li sencera, que això és molt guai. I els pares que van a veure aquesta pel·li, connecten molt amb totes les coses nostàlgiques que hi ha a la pel·li. O sigui, per exemple, hi ha futbol del calcio dels 90, o sigui, Milan, Juve, tot això, les consoles, samarretes, la típica pilota Mikasa de l'època, tot això. Llavors, doncs, bueno, és una pel·li que tot plegat, doncs, no sé, sembla que ens ha sortit algo molt bonic i que ha sigut un viatge emocional també molt guai per mi, perquè tampoc havia rodat coses amb nens, però no tot una pel·lícula, clar. O sigui, una de les anècdotes que sempre explico és que el productor, clar, ell, des del desconeixement de lo que era el cine, ell tenia moltíssima il·lusió, però clar, al final jo era el guia, no?, de totes les decisions. I al principi, això no sé si ho sap el Dani, però al principi, clar, ell me va dir, mira, voy a montar un càsting en el pueblo, perquè clar, la peli surt amb la hòstia de personatges, i bueno, i me va dir, pues voy a montar un càsting en el pueblo, i encara que sigui per papers petits, pues agafarem molta gent del poble i tal, vale. Bueno, jo anava en el tren cap allà, que això es va fer a Binèfar, a un poble de Huesca. La pel·li s'ha gravat en Binèfar, Valdellou, que és un poble preciós, per el que no l'hagi... És superpetit, però preciós. Alquézar, i me van a matar, però no me recordo del quart, ¿vale?
2: El Kézar és bastant conegut i a més tenen uns grups de tambors que un any van venir aquí a Esplugues convidats a la Festa Major.
3: Sí, és un poble molt medieval. És super... El Dani no va estar en Binèfar, no?
4: Binèfar, sí.
3: I, bueno, pues jo anava en el tren, no? I anava pensant, bueno, aquest productor meu, que digui el que vulgui, però clar, jo els nens protes... no els agafaré d'aquí del càsting ni loco, no? Perquè, clar, t'han d'aguantar una peli, no? O sigui, no és el mateix fer una escaneta petita que pots jugar una estona en un nen i li treus coses que no que t'aguanti una peli com a prota, no? I jo pensava, bueno, pues agafarem, no sé, pues un quiosquero, un panadero, un no sé què, però no el prota de la peli, no? I, bueno, pues es va organitzar un càsting, pues no sé si havien... 400 o 500 persones de càsting, no sé, va ser una locura. Llavors estàvem al càsting, això no hem parlat mai, no, Dani?
4: No, no, no, no.
3: Bueno, pues al càsting estàvem el productor i jo, que es diu Hosan Bailak, i ell és actor també, té un show d'imitacions i tal, i bueno, pues jo estava una mica dirigint i ell pues feia d'actor en els nens, bueno. I la cosa que tenien preparada era, perquè no es podien fer, posar-se a actuar, perquè un nen, ja solament pensar que té el paper, ja és que ja se posa nerviós. I el rotllo que ens vam inventar era que quan arribàvem li deien, de què equipo eres? I pues, uns deien del Barça, del Madrid, del Betis, del que sigui. Bueno, pues, si era el Barça, pues, li deien, mira, avui és la final de la Champions i juga el Barça contra el Manchester. Però, tio, t'han quedat totes les... Has suspès totes al col·le i t'acaben de donar les notes. Com donquis les notes avui al pare, no veus la final. Llavors, la idea era que arribaven a casa i tenien que tota l'estona pues, jugar a dir mentides en el José, que feia de pare, i allí pues, li veiem una mica pues, el desparpajo, si li donava vergonya, si no... Bueno, pues va entrar el primer nen i vaig dir, però esto què és? Aquell primer nen no va ser el prota, però va ser un de la colla. I clar, teníem una cosa ell i jo interna, que era si ens agradava el nen ja, li fèiem jugar a un altre joc, que era un equip de futbol i per culpa d'ell havia fallat un penalti en el 1993 i era per veure si aconseguíem fer-lo arribar a plorar. Clar, l'altre era com de ser pillo i aquest era una mica per arribar a les emocions. Bueno, pues el, no sé si va ser el 10 o el 20 nen que va entrar, pues va entrar Island, que es diu Álvaro Bernat, i ens va enamorar. O sigui, van dir, este és el niño. I el Dani t'ho pot dir. O sigui, un nen sí. que estava concentrat en el rodatge, que li deies no sé què, i t'ho feia. O sigui, arribava a sentir i va plorar en el càsting. O sigui, i bueno, i llavors...
2: Nascut per ser actor.
3: Exacte. I, bueno, i al principi estava una mica talladet i tal, però al final ell donava l'acció, vinga, va, primera.
2: Tremendo. Ah, sí,
4: que no, és que hi ha una cosa, hi ha un fenomen actualment con los niños y gracias al TikTok.
3: Sí,
4: entonces
3: también,
4: que yo me acuerdo cuando mis inicios, cuando los niños y tal, no, y sin embargo ahora tiene un desparpajo, tiene un desto, sí. pero es gracias al TikTok.
3: Sí, eso es vital.
4: Tiene cosas
3: eso
4: buenas es vital, y cosas
3: que
4: ya, malas.
3: Que han trencat una mica aquesta paret de la vergonya i molts d'ells ja volen ser TikTokers o youtubers o el que sigui. Llavors, però bueno, aquest tenia alguna més de tot això. O sigui, potser... La ona tiktokera li ha ajudat molt, però ja tenia algú dins. O sigui, era un nen que sentia. I això ho vaig veure ràpid. I al productor li agradava un altre una mica més, perquè físicament li s'assemblava més amb ell, que estava pensada en ell mateix, la peli. I li recordava més amb ell quan era petit, però jo vaig dir, no, este. I jo vaig lluitar molt en aquest.
2: Per l'Àlvaro.
3: I bueno, i després vam agafar tota la colla, perquè és una colla de 5, 6, 7 nens, tots van ser del poble, perquè a més eren amics, ho passaven de conya en els rodatges, ens portaven boixos també, perquè clar, era ple agost, els ficàvem la roba i les dèiem el que tenien que fer, ens giràvem, jo què sé, jo per parlar amb el Dani, per dir-te alguna cosa, i quan ens giraven estaven a les VHs, jugant a pleno sol, tots suats, i els tenien que canviar la roba, perquè el que no, si no ho saben o no s'ho pensen, en el cine normalment tenim 3 vestuaris iguals per lo que pugui passar. Per exemple, en això, doncs, si estàvem tots suats, doncs no poden sortir com Camacho a l'escena, no? I bueno, doncs va ser tot una aventura, però també va ser molt gratificant, perquè eren... en aquesta innocència de ser nens també doncs, venien al rodatge i te donaven un amor. Jo me recordo d'un que es deia l'Orient, que buah, era l'hòstia, i bueno, tots ells tinc un carinyo especial. I bueno, doncs, va ser una aventura molt, molt bonica en aquest sentit. I el Dani doncs, en aquesta pel·lícula és un dels professors del col·legi on va a Island. I bueno, pues hasta aquí podemos contar.
2: El cercle es tanca. Ell és professor de professió, sí, acaba sent actor com a professió, però, i en una pel·lícula fa de professor, eh?
4: Sí.
2: Per bueno, tant, no t'ha estat difícil.
4: No, es decir, incluso Cobardes también se rodó precisamente en el colegio que yo estaba dando clase. A ver, esta profesión nuestra es muy variable, es una carrera de fondo... Entonces, bueno, Esplugas, que la adoro, porque aquí pasé mi niñez. Siendo de hospitales, siempre veníamos los domingos aquí a los columpios de la puerta del ayuntamiento, en la colla de...
2: Parlem de fans, ¿eh?
4: Sí. Es que yo soy... tengo mis añitos ya. Y entonces, bueno, estábamos aquí y tal. Y entonces, bueno, yo me recuerdo de venir con 7, 8 años a aquello que desgraciadamente desapareció, el pueblo de Esplugas City, cuando se rodaban las películas del oeste. Y entonces nosotros nos veníamos los domingos con la ilusión de que, bueno, vamos para allá, porque mejor se han dejado algún revólver o algún cuchillo por allí.
2: Qué bo.
4: Y tal. Y bueno, y nos hacíamos fotos con una cámara, es decir, que nos dejaban y tal. Y bueno, y era Esplugas, que desgraciadamente se fue por cuestiones políticas, porque ahora podía ser un sitio donde...
2: Como Almería.
4: Almería, sí. Exacta, ¿no? Pero bueno, los hermanos Balcázar... pues bueno, y Esplugas es cinematográfica total, porque tenemos aquí los estudios Balcázar. Después de los estudios Balcázar teníamos los estudios Isasi, que se los quedó Televisión Española. Y luego teníamos, bueno, aquí tiene el Évole, tiene aquí su
2: sí, aquí a la Baronda, sí. Y después tenim a la zona del Gall, hi ha una zona que és un edifici ple d'empreses
3: no sé
2: com es diu, hi ha tot tipus d'estudis.
3: Però és més com de tele, ja sí. Són més estudis de tele, són de la Sexta. O d'altres media o algo así. Però ja no és tan cine. O sea, ja és més com cromes, sets d'informatius o coses així.
4: La qüestió és esa, no? I bueno, jo tengo la dicha i el reconocimiento por parte del ayuntamiento. A ver, que hemos tenido que fraguar, porque bueno, actor sí, desde los 12 años estoy, o los 11 años, con la Mari Sampere, haciendo mis pinitos, mis cositas, con Iquino, con el de la Loma, con otros, con Aranda y tal, ¿no? Pero luego ya empieza, digamos, la época de niño y vamos trabajando y claro, y esta profesión es incierta. Como el padre de Alex, que le decía que se tenía que fraguar algo positivo. Pues bueno, pues yo, es decir, la enseñanza. Y entonces, bueno, aquí pues, paralelamente con lo de actoral, el Esplugas pues confió en tres personas, entre ellas yo, para crear la Escuela de Formación Profesional de Esplugas. Que estaba concretamente cuando en la calle, en la Escuela Santa Teresa, pues eso fue la iniciativa de la Escuela de Formación Profesional. Y luego ya después, pues que se creó el Instituto, el Politécnico de aquí.
2: De
4: Severo Ochoa. Entonces, estoy reconocido como que fui el profesor que creó la formación profesional aquí en Esplugas. Y Esplugas siempre ha sido eso, de mi niñez jugando, luego le di pues eso, formación profesional que estuvimos ahí luchando conjuntamente con un arquitecto del ayuntamiento de Esplugas, y bueno, y ahí hemos ido creciendo, ahí ya se dejó, y bueno, y
3: bueno, ya también está. Venías mucho a hacer teatro aquí en el ETDOI, ¿no?
4: Sí, bueno, aquí bueno, hicimos un conjuntamente con el Corbacho y con el Juan Cruz y tal, hicimos unas movidas de teatro a nivel de Hospitalet, que entonces estaba también en Espluga y tal, y hacíamos montajes de teatro para esto, para darle un poquitín de vidilla teatral a tanto Hospitalet como a Esplugas, y entonces ellos venían, nosotros veníamos y tal, y es decir, que siempre hemos estado trabajando ahí. Luego ya cuando ya empecé la adolescencia, bueno, las 17, 18 años, pues ya empezaron, ya se cambió digamos el físico y tal, pues entonces empezó ya serio la profesión y empecé a trabajar seriamente con Iquino y con José Antonio de la Loma, con Vicente Aranda y con Carlos Benpar, con, en fin, toda una serie de directores de aquí de Barcelona y luego también de Madrid, y proyectos que se iniciaban aquí en Barcelona y luego se terminaba en Madrid, como por ejemplo la de Eloy de la Iglesia, el Pico 1 me parece que era, o el Pico 2, en la cual pues estaba también ahí metido, y en fin, trabajando constantemente, pero la enseñanza me cultió, porque no deja de ser una puesta en escena, cada clase, cada de esto, delante del público, delante de los niños. Entonces, bueno, ahí estamos.
2: Àlex, a data d'avui que estem enregistrant aquest programa, que estem a divendres 6 de febrer del 2026, a quin punt estem exacte amb el Sueño de Island? Perquè, clar, vas començar a gravar a l'agost. Quan la veu acabar, ja has fet tota l'edició, totes les correccions,
3: sí,
2: el muntatge...
3: Sí, sí, ja la pel·lícula fa exactament 3 dies, si no m'equivoco. Acabada ja està fa un temps, fa un mes o així. I fa cosa d'una setmana va començar el camí dels festivals. Que el no ho sàpiga... Tant els curts com les pel·lícules, primer estan un any, dos, màxim, perquè ja no, després de dos ja no es pot més, de festivals. Quan els festivals és una mica on agafen els projectes, agafen una mica nom, i depèn dels festivals que hagis guanyat, doncs després pots tenir unes portes obertes o unes altres, no? Llavors, nosaltres vam començar festivals la setmana passada amb la sort que el dia següent de començar el festival ja tenim dues nominacions, el Barcif de Barcelona, una nominació com a millor pel·lícula i una altra com a millor direcció. Així que aquest serà el punt on estem. Ara estarem un any i mig de festivals. Això no vol dir que no fem un passe o dos privats, que a mi m'agradaria molt que un d'ells fos Esplugues, per raons òbvies.
2: Sí.
3: I bueno, perquè també tinc una gran amistat en el Xavier.
2: Sí, amb el Xavier Ribó, que vas venir aquí projecte Dejar Ir.
3: Exacte. I que, bueno, pues, que és el director del Cercle d'Artistes d'Esplugues. I, bueno, pues, que sempre té les portes obertes per lo que jo faig, i pues, per mi és un gran plaer. I, bueno, doncs per això que m'agradaria fer un pas privat, doncs, per la meva gent i per tota la gent d'Esplugues. Un altre es farà sí o sí al poble, perquè, clar, al poble ara mateix nosaltres som com si haguéssim llegat a Mr. Marshall.
2: Esto es una película Fellini, esto.
3: Exacte. I nosaltres, allà al rodatge parlàvem molt de que ens posàvem a la pell dels nens, de dir, hòstia, aquests nens quan tinguin 20 anys estaran aquí al poble un agost tonto mirant les estrelles a una muntanya d'allà al poble, fent coses que es fan en el poble, i diran, hòstia, tio, ¿os acordáis el año que grabamos una película? I jo crec que això també és molt bonic, no?
4: O sea,
3: de dir, hem deixat també... mira, una frase que em va dir... Jo soc molt... Tinc la gran sort de ser molt amic de Juan Maya, que és el guitarrista d'Estopa, que això també hem de parlar d'això.
2: Que ho vas explicar en l'altra entrevista i d'això vull parlar també.
3: Vale, pues soc molt amic de Juan Maya, que és el guitarrista d'Estopa, i Juan té una família molt curiosa perquè tots, la seva família, tots són artistes, però artistes grans. O sigui, no allò de dir, ah, és que, bueno, fa... No, artistes de veritat. Bueno, pues una vegada vaig anar al seu tiet, que el seu tiet té un quadre al MoMA de Nova York, o sigui, poca broma, i estàvem allà parlant i tal, perquè ell li fascina el cine i tal, i em va dir una cosa, que se me va quedar, i aquí és el que volia dir. Me diu, és que vosotros, los cineastas, tenéis una cosa que nosotros, los pintores, no tenemos. I me va dir, vosotros sois capaces de robar el tiempo. I això se me va quedar clavat per sempre. I és veritat, nosaltres, aquesta pel·lícula que hem fet,

0: la nieve.
1: Ajá. El Bayona, que sí, yo confundía con el otro.
0: En una entrevista va dir que abans de fer la peli va pujar allà al Andes, era, no? O era el Andes, no, la peli? Bueno, pues va pujar
1: els Andes, sí.
0: Va pujar al Andes a dalt i va tocar la muntanya i va dir: "Haré la mejor película que yo sepa hacer", no? O sea, com demanant permís a la Terra.
1: Sí, sí, sí.
0: De lo que de la importància de lo que anava a explicar, no? I jo vaig tindre una sensació molt semblant allà a Huesca. Jo vaig... això, o sigui, el que explicava dels nens del càsting. Després el Hossam m'aportava... anirem a aquest poble perquè esto és Itàlia. I jo pensava, però Itàlia, però si esto és Huesca. No ho farem aquí ni de conya, jo pensava, no? Però al revés, o sigui, arribàvem a més puestos i cada puesto era, cada vegada era més bonic. I jo vaig tindre aquesta mateixa sensació. Jo vaig dir, a mi mateix vaig dir, com si li diessi a la Terra de Huesca, o sigui, haré lo mejor que yo sepa hacer, lo haré.
2: Pero es gracias por dejarme.
0: Exacte, gracias por dejarme.
2: Tu paisaje y tu...
0: Exacte, sí, sí, com si li diguessi gràcies per deixar-me aquest temps per treballar el que tu ets. I per mi era una sensació molt bonica. I per això t'ha dit que aquesta pel·li, en concret, hem fet altres rodatges, però aquesta ha sigut un viatge, una bola emocional brutal pel tema dels nens, del puesto, a l'esforç que van fer els productors, que des d'aquí els dono les gràcies perquè no venien d'aquest gremi i ells lluitaven per la seva història i dintre de lo que ells tenien van donar, no el 10, el 250. I tot això, pues, per mi és un viatge que segurament en els següents projectes això ha forjat el següent Àlex. O sea, segurament, perquè ha sigut un viatge molt heavy, la veritat, i molt bonic a la vegada.
2: Una pregunta més tècnica. Tu ets enginyer de so, val? Com et condiciona la direcció de la pel·lícula el fet que tu tinguis aquesta formació amb so?
0: Pues molt bé, la veritat. O sigui, jo vaig començar en el tema del so, abans que deies lo dels meus tiets i tot això, vaig començar en el so perquè, bueno, els meus tiets, tu no sé si recordes que els meus tiets tenien una orquestra que es deien Los Bebés, i tocava el meu tiet Àngel en el meu tio Pepe, que era baterista.
2: Que són els més grans, perquè jo conec els més petits, a la Paqui i a l'Edu, que tampoc són els més petits de tots, però bueno.
0: Sí, l'Edu és el més petit.
2: És el més petit, doncs sí. Conec els petits. Vale. Els més grans no els he tractat tant.
0: Pues els que eren més grans, l'Àngel i el Pepe, tenien una orquestra, que en aquella època tindre una orquestra era com... O sea, que n'estem parlant dels anys 30, sí. O... O sea,
2: els tiets no són tant. Els
0: bueno,
2: anys...
0: pues, no sé, 40-50, per dir alguna cosa, però igualment era igual de difícil, o sea, no com ara. Saps el que vull dir?
2: Sí.
0: Llavors, clar, jo vaig començar la música en el sentit de que per mi era molt fàcil perquè era el que jo vivia amb ells. O sea, ells menjaven música. Jo, al meu tiet Àngel li agrada de tot, però... A l'altre, és que era Rollins, Beatles, o sigui, tota aquesta ona, jo l'he mamat. Llavors, per mi va ser com molt fàcil començar en aquella rama, encara que després m'he desviat una mica, no? Que jo sempre dic que el cine m'ha estat buscant fins que jo m'he deixat atrapar, perquè jo tinc records des de molt petit. El primer és que el meu pare era un super cineasta de l'hòstia i em portava cada divendres al videoclub. Ell jugava una pel·li d'adult i jo una de l'edat que tenia, que al final veia les dues, perquè clar, ell posava la seva i jo ficava la meva, però ell se ficava, jugava a pel·lis interessants, o sea, de Fellini, de Tarkovsky, també Hollywood i també, però, o sea, que jo mamava tot això. Després jo al cole recordo que a primero d'ESO vaig liar tots els meus col·legues de la classe i vam fer una pel·li mega en la càmera del meu pare de les bodes, de les comunions, i perquè jo anava al Nazaret i les monges eren de la meva quinta, eren molt, molt adelantades i els agradava molt el món de l'art i tenien una sala d'edició de

0: pa cortar, sí, pa cortar, sí, sí, i empalmar. Sí. I bueno, pues, vam fer una pel·li que, bueno, una pel·li que era un desastre, no? Però bueno, que tenia, pues, no sé, jo què sé, tenia 12 anys o por ahí. I després me'n vaig anar a estudiar a Madrid i jo vaig estudiar, quan ja vaig acabar l'USEU, en el Dani, vaig estudiar, jo vaig estudiar enginyeria de so, però tots els meus companys de la residència i del pis, tots estudiaven cine. Llavors, el cine m'ha estat buscant. De fet, els meus amics me deien, hòstia, tio, vente, que necessitamos gente para hacer prácticas y tal y pascual. I jo, jo sempre deia que no, perquè en el meu interior, per mi el cine era una cosa mega important. O sea, jo no podia anar allà a verlas venir. O sea, yo si nava, nava. O sea, no hay de aguantar un foco, no. O sea, yo para mí era una cosa importante fer cine. Pero claro, yo siempre dic que de alguna manera vaig fer dos carreras en una, porque primero vaig fer... Yo estudiaba enginyeria de so, pero cuando arribaba a clase, feia els meus, a casa, feia els meus deures, pero els meus amics em deien, fíjate aquí que vamos a hacer prácticas de luz. Y claro, yo las escoltava. Que si Rembrandt, que si no sé què, que si la luz detrás, el truco, el no sé quanto. Després jo vaig fer els estudis de cine també. Però sempre dic que el cine al final me buscava, hasta que al final, com vaig explicar l'altra vegada, sent enginyer de so, em van dir un dia, queremos que vengas a hacer una película de jefe de sonido, que es diu Género, en el Jordi Vilches. I vaig anar allà. I vaig fer la peli, i aquell dia va ser el dia que me va explotar el cap, vaig dir, això és el que vull fer, però com a director. I llavors, tornem a el que m'havies preguntat. Jo crec que un bon director ha de saber de tot. No ha de ser un superespecialista de res, però sí ha de saber que el de so s'ho està fent bé. Evidentment, contratarà algú que sàpiga més que ell o igual que ell. En el meu cas, jo he fet, per exemple, en el Sueño de Island, he fet la pospo de so, jo. O sigui, jo he fet el...
1: Of course.
0: La postproducció no, de so i el disseny sonoro...
1: Per això t'ho he preguntat, perquè estic segura de que t'ho has supervisat tota la part
0: clar,
1: tècnica.
0: Clar, però jo quan estic gravant, jo ja sé si el sonidista m'ho està gravant bé.
1: Clar.
0: No, no tinc el temps per ficar-me allà mega tècnic, com si estiguessi jo solament fent això, però sí que sé... La tranquil·litat de que està bé. Després jo ja faré el meu toque personal a la postproducció i tot això. Llavors, això passa el mateix en la càmera. Jo també sóc director de foto. Potser no sóc el supermillor director de foto, però quan agafo un director de foto sé si sap o no. Això vull dir perquè ell t'ho explicarà encara
1: sí,
0: més.
1: Sí, sí, ara tinc dues preguntes pel
0: perquè
1: Daniel.
0: Perquè n'hi ha directors que no saben ni encendre la càmera. És això el que vull dir. O sigui, tu no has de ser, si no t'agrada la càmera, pues no seràs càmera. Jo, per exemple, m'encanta moure càmera, dirigir... però n'hi ha gent, per almenys, tio, aprena a encendre la càmera o a encendre què micro necessites o què, als mínim, que després t'ho fa una altra persona, perfecte. I llavors, pues, bueno, això és... la teva pregunta pues, em serveix per això, per... poder estar tranquil en el rodatge de que el so s'està fent bé, perquè el so dintre del cine és una de les parts que està una mica desprestigiada, però a la vegada és de la més important o no.
1: Per mi sí, i t'ho dic per què, perquè de l'oïda dret gairebé estic sorda, tinc que esforçar-me molt amb l'esquerra, i per mi és molt important la sonorització, però no solament amb el cinema, a la vida en general,
2: i la dicció,
1: no? i evidentment
2: sí,
1: la vocalització
2: sí.
1: dels actors la pregunta que et volia fer, Daniel, és pel que està explicant ara a l'Àlex, jo crec que hauria de ser un alumne esponja.
2: Yo verdaderamente, bueno, que siempre me ha sorprendido en eso, porque es una persona, es decir, que es lo que dice, que lo sabe en cuestión, tiene una formación musical tremenda, tiene, es decir, todo lo que ha explicado, pues yo lo corroboro porque verdaderamente es eso, no solamente tiene que coger, que dice, bueno, un director coge, va. no, él piensa en todo eso, en el sonido, en la imagen, en tal, es una persona... que completa a nivel de cine, ya se puede dejar, ya puede ir solo, ¿no? Porque es una persona que sí, yo para mí tiene unos conocimientos musicales que me queda sorprendido y que él te escribe una canción y que dice, hostia, esta canción en un, digo, ¿quién la ha hecho? Dice, no, yo. Digo, hostia. Es decir, que bien, que y a nivel de guitarra, es decir, que tiene una formación musical muy, muy grande, a nivel de fotografía, de lo que es la, lo que es la imagen y todo, completo. És un director complet.
1: I com a director, és una mica caòtic o té molt clar el que vol i sap exactament el que heu de fer?
2: Sí, bueno, se trabaja, es decir, yo, pues bueno, ¿qué te voy a decir? Se trabaja muy bien, porque no solamente cuando yo estoy trabajando, sino cuando lo veo dirigiendo a la gente y tal que cual, y bien, te sabe explicar todo muy bien, que eso es lo interesante, que él te lo explique bien y que diga, mira, ahora está en el primer plano, ahora está en plano general, entonces ten cuidadito con esto, con lo otro, es decir, que informa al actor de cómo tiene que hacerlo, cómo tiene que hacerlo. Pero se trabaja muy bien con personas así. Es decir, que lo saben todo. Pasa como, por ejemplo, Vicente Aranda no era director, pero él tenía su formación como fotógrafo. Y entonces, pues bueno, pues eso se lo irradiaba él y tal. Y entonces son personas que son completas en este nivel, que no solamente es dirigir, sino iluminar, sino esto. Es decir, yo alucinaba cuando, por ejemplo, el Iquino, es decir, cuando eres niño, que yo trabajé, como he dicho anteriormente, en películas con Iquino cuando era jovencísimo y tal, y entonces el tío se acababa sin la mano y me miraba y tal que cual, dice, sí, a ver, este foco para acá, esto para acá, dirigía y sabía lo que tenía que hacer. Y bueno, y él, pues, es lo que yo digo, los grandes de directores del cine. Que antes no de eso, pero bueno, he tocado, digamos, las personas, los directores de aquella época, pero que luego hay, por ejemplo, con la Belén Funes, pues interviene con La hija de un ladrón, con el Eduard Fernández y la Greta Fernández, que esta película pues tuvo la Concha de Plata en San Sebastián, con la mejor interpretación que hizo la Greta Fernández. Y luego ahora que bueno, que está trabajando, he estado trabajando también en la película de Mol Jum con el Mario Casas, hago del padre del Mario, y entonces esta película la dirige Gerard Oms, y bueno, y que ahora estará en los Goya, pero está en los Gaudí, que el domingo pues sabremos si le dan el premio o no le dan premio.
1: Val, con que el programa l'emetrem un cop hagi passat els Goya, perquè estem a divendres, els Goya seran diumenge.
2: No, doncs... los Gaudí són el...
1: Ai, perdó. Els Gaudí, sí. Perdó. Sí, tens raó, però...
2: I luego el 20 y pico de febrero és el...
1: Els Oscars, no?
2: Los Goya.
1: Los Goya.
2: Los Goya.
1: O sigui, gairebé al costat dels Oscars, també.
2: Sí, los Goya se hacen aquí en Barcelona.
1: Sí. Una coseta, parlant d'això, perquè el curtmetratge que vas fer de Harir, a part que va estar a diverses seleccions i a festivals nacionals i internacionals, tens a la teva web que posa que destacant en mostres curtes noia, que és qualificadora dels Premis Goya. Quines perspectives tens tu ara amb aquesta pel·lícula El senyor de Island, en el que es pugui passar a la mostra aquesta curta noia?
0: Pues moltes, perquè mira, aquest any justament jo he estat al Festival de Mostres Curtes Noia no presentant un projecte, o sigui, no seleccionat en un projecte, sinó he donat un curs de videoclips, he sigut jurat del pitching i he votat també en la selecció. O sigui que vull dir, pues, per mi noia està mal dir això, però per mi noia és ara mateix és el festival de curs d'Espanya més important del moment. És un que l'any que ve també serà qualificador d'Òscar. O sea, això és una premissa que també diré. I per mi noia és... Són dues coses. Una família, com el que deia el Dani. Jo des que vaig fer aquell curt de deixar ir, el tracte que van tindre amb mi, el carinyo que parlaven del meu art o de la meva manera de narrar, ha sigut sempre tan especial que per mi noia està ara mateix en una balança, està a prop d'Esplugues, o sigui, Noia és algo, si no haveu estat a Noia, hi ha una energia preciosa, és un joc màgic. I bueno, pues això t'ha dit que si Déu vol, pues segurament podem presentar la peli o a nivell de participar, no sé, perquè crec que no és de no hi ha concurs de pel·lícules de llargs, però sí, aquest any, per exemple, quan jo he estat, han presentat paral·lelament al festival Sense competir la pel·lícula de Rondalles del Javier Gutiérrez, i que està molt guapa. Pues bueno, segurament, pues parlant amb el Moncho, que és el director d'aquest festival, de fet, tinc un missatge aquí que me diu: "¿Cuándo me pasas la película que quiero verla?" Pues sí, que li envio un salut enorme, i que pues segurament pues tindríem la facilitat de poder presentar-la també a Noia. Però bueno, hi ha molts festivals qualificadors de Goya, i la idea pues és fer el soroll més gran que puguem, no? En aquesta pel·lícula hem començat molt bé, perquè saps què passa? Que quan tu tens la primera nominació, en el següent festival que participes, al veure un laurel, ja diuen: "Hòstia, si l'han seleccionat en un altre festival, serà per algo. Anem a veure-la de les primeres." En canvi, si el primer laurel tarda una mica en arribar, perds una miqueta de camí. Això no vol dir res, no? Però bueno, per estadística sol ser una mica així. I comencem molt bé, i bueno, pues mira, a Dejar Ir també vaig tindre moltes nominacions de millor curt, no sé què, no sé quanto, la de Noia, que és qualificadora de Goya, una argentina, vaig guanyar un premi a la Universitat de Georgia d'Estats Units, o sigui que als Estats Units te donin un premi de cine, pues, pues és com un japonès que fa flamenco li donin un premi a Córdoba, no? És una cosa semblant, no?
1: Bueno, avui en dia tot és possible, amb els japonesos.
0: Sí, sí, sí, no, sí. Però vull dir d'important, o sea, d'important, no? I bueno, però ara, en aquesta peli, he tingut una nominació com a direcció, que això no l'havia tingut a Dejar Ir, havia tingut com a millor curt, que engloba tot, no? Però bueno, fa especial il·lusió, i a sobre en un llarg, que dius, ja no t'estan donant la millor direcció en un curtet i tal, ja és un llarg, ja si te la donen és que sí, algú has de saber dirigir, perquè si no és impossible. I bueno, pues en aquest camí estem.
1: A l'entrevista de fa un any i una mica més, un dels reptes que tenies, que em vas estar parlant del guitarrista, del Juan Maya, era que volies que Estopa participés a la teva pel·lícula. No sé si era amb aquesta o la tens amb un altre projecte. Com ha anat el recorregut amb Estopa aquest 2025?
0: Pues no, això de que participi en una pel·lícula és un altre projecte, que és la pel·lícula del curt de Harir, que es diu Sentir Diferente, que és un projecte que s'està aún cociendo a fuego lento. Però sí que aquest 2025 he complit un dels meus somnis de petit. Jo crec que ell me recorda a mi tocant la guitarra al col·le, tocant Estopa. O sea,
2: sí.
0: Bueno, segurament.
2: Sí.
0: O sea,
1: però si Estopa són muy jóvenes. ¿Cómo tocabas tú la guitarra cuando eras pequeño, Estopa?
0: Sí, cuando yo...
2: Bueno, yo creo que estáis de la misma edad.
0: No, tienen 10 más que yo.
2: 10 años más
0: sí,
2: que tú.
0: Sí, hostia. Sí. I, però clar, jo vaig agafar... Quan ells tenien 30... Jo tenia 20, i aquella era l'època on te forges. Bueno, pues aquest any 2025 pues he tingut la gran sort, el que parlàvem abans del destí, de les coses que jo crec que des de dalt ja estan escrites. Pues mira, resulta que un dia m'escriu el Juan Maya i me diu: "Hòstia, tio, he estado con Ricardo Marín", que el que no sàpiga qui és el guitarrista de Manolo García, que també fem moltes coses amb ells, que té una carrera també en solitari.
1: I que aquest any ha retomat una altra vegada la seva carrera al Manolo García, sí.
0: I llavors pues va estar el Juan Maya un dia en el Ricardo Marín i em diu: "Hòstia, el Ricardo té a casa seva una gravació d'una cançó seva del Juan Maya que van gravar fa 15 anys que Dios no sabe per què no va sortir al mercat, estava allà en un baúl esperant-me a mi, i que, hòstia, l'hem escoltat i ens ha agradat, i la volem tirar endavant. I aquesta cançó es veu que des de que Estopa va començar, abans de sortir a l'escenari, moltes vegades el David li diu al Juan Maya, toca-me sin ti, que és la cançó aquesta, no? I bueno, la toquen així una mica la guitarra, calenten, sí, i ja és quan surten, no? I això anys i anys i anys. I doncs van agafar la cançó, que per sort la tenien per pista, o sigui, tenien tota la producció bé, no? No allò es deu un àudio... No, sí, no, sí, la tenien, sí, tot com salida de Sony, no? I bueno, van fer una miqueta de producció nova, li han ficat pues, instruments d'ara, perquè no sigui tan com los 2000, i em va dir el Juan, y quiero que lo grabes tú el videoclip. Bueno, pues yo... Pues bueno.
1: Tot junt, o sigui, estàs amb la pel·lícula i et sorgeix això.
0: Sí, sí.
1: Uau.
0: I fixa't que aquest videoclip també va ser molt loco, perquè, clar, jo rep aquesta notícia, que és el somni de la meva vida, perquè jo, ara molta gent m'ha preguntat, hòstia, ja, però jo sempre dic, mira, jo sé que faré videoclips més guapos, cada vegada més guapos, cada vegada, i segurament tindré la sort de gravar amb gent més important, però com aquest per mi ja són no hi haurà cap més important
1: clar,
0: que aquest.
1: O sigui, clar, encara, són els teus importants.
0: Encara que gravi en Coldplay.
1: Aunque venga, jo que sé, Pink Floyd, és igual. Sí, sí, són, sí, els, o sigui, teus importants.
0: Jo entendré en el meu cap que si gravo en Coldplay o en Pink Floyd, pues que tindrà una importància molt més elevada, ho entendrà el meu cap, però personalment no.
1: Clar.
0: Això, bueno... Pues jo vaig pensar, bueno, pues esta és la mia, no? Pues voy a llamar a tots els meus amics de la carrera, perquè aquí hem de fer fuegos artificiales, o sea, és el somni de la meva vida. Bueno, pues parlo amb el Juan, i perquè ells van veure el meu curt i tal, els va agradar. També, aquesta història també vaig tindre la sort que també conec en Fèlix, que és el que va gravar la maqueta d'Estopa, també li va parlar superbé de mi a ells, i tenia... pues dos comodines d'encima de la mesa. Van veure el meu curs, li va agradar, i clar, ells estan en una altra lliga. Ells ja no venen i graven amb tu i estan cinc dies com nosaltres a la pel·lícula, encima d'una muntanya, passando frío, no? Sí. Ells estan ja en una altra lliga. I van dir, no, és que lo que quieren es que vengas con un equipo reducido porque les gusta como grabas y tal, y va a ser tú y ellos... i poco más. I tu dius...
1: guai.
0: Vale, però això és un videoclip per a Sony Music i no pots treure un 5, has de treure un 10. O sea, per una companyia així, tu no pots treure un 5-et i arreando.
3: Sí,
0: o sea,
3: sí, sí.
0: Bueno, pues así va ser. Jo no vaig poder trucar als meus amics perquè, quan te digui el temps que vam tindre per fer aquest videoclip, al·lucines. O sigui... tota la part de la història, que surt el Juan en una actriu i tot això, aquí van tindre tot el temps del món, es va gravar a Cercedilla, Hospitalet, Esplugues, no sé, molts jocs, a Madrid, a molts puestos. Però el d'ells, clar, jo era el meu cap, pues, lo que parlem, no? O sigui, pues, jo pensava, bueno, pues, tindré un dia sencer per estar amb ells, la llum ahí supercurrada... No, has de venir al concert de Saragossa. Ells estaran fent les proves de so del concert que serà després de les proves de so, i quan surtin ells de les proves de so, vindran a fer el videoclip, i quan acabin de fer el videoclip pugen directament a l'escenari a tocar. O sigui, això en latí és una hora i has de treure un 10. Bueno, pues...
1: Y para ti fue un coitus interruptus.
0: No,
1: perdona, en latín.
0: No,
1: no. Claro, tú tenías unas expectativas, sí, y te dejaron...
0: Clocs. No, pero a todo lo pasaba sigut encara millor. Porque, claro, también era un recta para mí, era... De esta salgo a hombros o a gatas. No había un intermig, ¿no? Molts amics meus me deien, de veritat, me deien, no ho facis, porque, claro... Estás en un hilo muy... Pero yo deia, mira, los trenes pasan una vegada en la vida. I jo no me vull morir i estar amb 80 anys en un hospital i dient per què collons no vaig gravar el videoclip d'Estopa. Que mala foto, no, mala no, foto.
1: Los trenes son un mal ejemplo.
0: Bueno, ja, ja, ja. Però bueno, un avió, els avions saben passant una vegada a la vida. I ella que me vaig anar. I li vaig dir, bueno, tindrem una hora, però jo me'n vaig a les 10 del matí i començo a decorar el set com jo vulgui, sense estrès, sense presses i sense res. Així que me vaig anar allà, teníem tot... També, una altra cosa que tenia també al cap, clar, jo tenia la il·lusió d'ells, de lo que representaven per mi, i també d'ella. Hòstia, i si arribo i no estan amb mi com jo crec i em porto una desil·lusió, però al revés, van estar increïbles, o sigui, superfàcil tot. Bueno, a lo que vaig, van arribar, van fer 3 playbacks, o sigui, no van fer més, perquè Sony va veure els 3 playbacks i em va dir, perfecto.
1: Ganaste, tuviste un 10.
0: Saqué el 10. Se'n van anar del set, me vaig quedar jo sol, allò és que per dintre tens una adrenalina que, mira, m'ha costat estar a dir adrenalina. Vaig fer la còpia de seguretat, perquè jo sempre faig, abans d'anar a dormir, quan acabo un rodatge, no és algun com un toc que tinc jo, que no me puc anar a dormir sense fer la còpia de lo que he gravat avui, no? Pues aquella la vaig fer en el moment, o sea, perquè, clar, o sea, era com...
2: No se me vaya a escapar.
1: Còpia de seguretat, backup
0: sí,
1: i todo.
0: No me podia, perquè, clar, jo estava invitat a anar a gaudir del concert, però, clar, jo no podia gaudir del concert pensant, no sé si la còpia està bien, dic, vaig fer... Primero la copia. Y bueno, pues això que tens unes ganes com de cridar, però estàs tu sola allà.
1: ¡Nadie!
0: I llavors pues, vam anar a fer el concert i després jo estava a l'hotel amb ells i després del concert pues, vam fer allà com una festa privada dels músics i ells i tal. I ja una mica de festa i tal, pues estava parlant amb el David i em diu el David... Hostia, tío, va a quedar un videoclip de puta madre, no sé qué, porque yo llevo muchos años haciendo videoclip y solamente por cómo estaba puesta la luz, buah, yo ya sé que esto va a quedar de la hostia. Y yo le digo, sí, David, tío, pero en el próximo videoclip me tienes que dejar un poquito más de tiempo.
1: ¿Y tú le ibas a decir que había unas plugas?
0: Sí, sí, ya sabían una mica la historia.
1: Okay, okay.
0: Y me va a decir, sí, tío, que necesitas más, ¿cómo va a decir? Necesitas más recursos para montar y tal. Pero bueno, la sensación ha sido brutal. Y bueno, pues todo eso es algo que... No sé si tornaré a treballar amb ells o no, o sí, però és algo que és un que ha sigut un regal brutal per la meva vida. I sí que és veritat, pues que bueno, pues ara pues perquè jo també faig de profe de cine i tot això i bueno, pues en molts cursos d'aquests pues fiques el videoclip i els xavals pues te tenen en compte, per lo menos este tío ha gravat con Estopa. I bueno, pues això i sobretot lo personal, pues això de dir, hostia, és que jo sol estava contra el perill, ahir en el de Sony, i va sortir.
2: I
0: menys mal que no vaig dir que no. Saps? O sea,
1: mal.
0: I bueno, pues tant de bo. Pues ara ja la relació amb ells, pues clar, ha passat a un altre nivell, perquè ja és normal. O sea, ja quan ja treballes amb ells i parles de la... Després hem tingut que editar versions que a ells els agradaven, però canviem això una miqueta, no sé què, pues també és una relació amb ells. I, bueno, pues tot això, pues segurament, pues pel projecte aquest que tinc, pues que també ho hem parlat, però, bueno, està una mica en l'aire. Així que després també, per tancar una mica el ciclo Estopa, pues Juan Maya ha fet part de la banda sonora de la peli de Island. I també és algo, pues, personal per mi, quan jo era petit, pues per mi Juan Maya era la hòstia. Bueno, és encara la hòstia, no? I pues, té part de la meva essència aquesta pel·lícula d'Estopa. Així que...
1: Ens queden un minut i mig i us voldria demanar ja per acomiadar-nos que ens feu una salutació als nostres oients, que això quedarà en el nostre arxiu per sempre. I doncs m'agradaria que tant l'Àlex com en Daniel doncs, ens féssiu aquesta salutació pels oients d'Esplugues FM. Val? O sigui que vosaltres mateixos.
0: Bueno, pues soc Àlex Agüera, i dono una salutació gegant a tots els oients d'Esplugues FM.
2: Bueno, soy Daniel Medram y como, bueno, tenemos esa profesión tan difícil y tan compleja de actuar, pero que bueno, lo que el actuar está siempre ahí. Pues bueno, nada, mi abrazo enorme a los oyentes de Esplugas FM y que bueno, estoy en mi casa, en Esplugas.
1: Doncs us convido a que vingueu sempre que vulgueu. Cada vegada que trepitgis Esplugues, com ara, que has vingut directament des de Madrid, ja saps, tenim el contacte, ens truquem i torneu a venir aquí a l'Avenç, Centre Cultural, i amb aquesta petita emissora que tenim a casa, però que també tenim l'orgull de tenir a grans persones com han sigut avui l'Àlex Agüera Pizarro i el Daniel Durà. Moltes gràcies, una abraçada, molt contenta que estigueu aquí.
0: El plaer ha sigut nostre.
2: Sí, sí, i tant. Gràcies.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.

Cada pel sol, parint la vida amb la suor al front, el treball incansable, caure i alçar-te, alçar-te i caure i tornar a renàixer, vint d'un oasi, un desert i un verger.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a la nova etapa de l'Entre Nosaltres. Els que ja coneixeu el programa recordareu que fa uns mesos el vaig suspendre per uns problemes de salut. Per sort, gràcies a l'alt nivell de la sanitat pública que tenim i l'excel·lència dels professionals que hi treballen, tot ha anat perfecte i avui torno a posar-me davant del micro amb moltíssima il·lusió. Ara sí, ens escoltareu des d'Esplugues FM, Ràdio Cultural Associativa, que forma part del Centre Cultural d'Avens d'Esplugues de Llobregat. Gràcies a Jordi i Isabel per fer-ho tan fàcil i la bona rebuda que m'heu donat. Estem al 99.7 de la FM i en qualsevol moment podreu escoltar el programa a la plataforma iBooks. Podeu veure el link al perfil d'Instagram Entre Nosaltres Ràdio, al web d'esplugasfm.cat i xarxes socials d'Esplugues FM. I per aquells nous seguidors, dir-vos que aquest és un petit programa que vol entretenir, aportant coneixement, reflexió, fer-nos pensar sobre els temes que hi tocarem. Cada emissió és totalment diferent. Les persones convidades són expertes en el tema que hi parlarem i la seva professió, i amb elles parlarem de salut, d'esports, de ciència, música, d'arts, del món animal, de budisme, d'història, en fi, com veieu, molts temes i molt variats. Hi ha per tots els colors, i encara que algun dia d'entrada us pugui semblar que aquell tema no és del vostre gust, us recomano que l'escolteu, perquè la qualitat humana i professional dels convidats segur que us farà arribar al final del programa. Avui tenim dues persones molt properes a la nostra ràdio, estan físicament a tocar de 100 metres, i amb ells parlarem de fisioteràpia. Farem una incursió a la fisioteràpia. Ho farem amb el Marc i l'Anna, l'Anna Herbàs i el Marc Lladó, i com diuen en aquells concursos antics de televisió de fa molts anys, són parella i residents d'Esplugues de Llobregat. Benvinguts. Què tal, Anna, Marc?
1: Hola, bon dia.
0: Com estem?
2: Molt bé, gràcies.
0: Molt bé, estupendo. Bé, abans d'entrar en matèria, farem una mica el xafarder, per allò de que jo us he presentat com a parella. No sé quant de temps fa que esteu junts.
1: Aquesta pregunta també ens la fem nosaltres, però des del 2011...
2: Sí, és història de pel·lícula americana, vull dir, ens vam conèixer a la universitat i
0: sí,
2: a partir d'aquí.
0: Estudiant la carrera, m'imagino.
2: Correcte.
0: Fantàstic. Sí. I a més, anava a dir, clar, no en recordar-se de la data exacta ja és un problema, de l'any ja seria un problema més greu encara, eh? Com es porta això de ser parella professional i personal?
1: Bé. A veure, el Marc té la seva activitat principal, ara mateix està en un ambulatori, sí que és veritat que m'ajuda a mi amb els pacients que, no, que demanen per les seves especialitats i compartim, no, la professió des de que ens vam conèixer a la universitat i jo crec que molt bé, sempre intentem això, que no sigui al 100%, perquè cadascú també tingui el seu espai, però la veritat que ens ajudem molt, sempre que tenim dubtes, no? Està molt bé tenir a casa una persona de confiança per poder dir, ostres, avui m'he trobat amb aquest pacient i no he sapigut, no ho sé, no? O m'ha semblat curiós la situació d'aquesta persona, i ens ajuda molt a complementar, potser, a tenir un altre punt de vista.
0: O sigui que en aquest cas, diguéssim, no suposa un problema com altres sectors, que sí que realment el millor és no, ni parlar, no?, quan estem. Sí. Escolteu, vosaltres sou força joves, sobretot en comparació amb el que us parla, però teniu una llarga experiència. El 2011 fins avui han passat 14 anys i, a més, heu treballat que després ho anirem desenvolupant, la vostra experiència. Però jo, quan he dit que anàvem a parlar de fisioteràpia, sobretot la meva idea és intentar situar els oients del programa en què és la fisioteràpia, perquè jo crec que moltes vegades es confonen coses, no? Hi ha idees una mica confoses. Llavors, com a punt de partida, podríem dir què és la fisioteràpia?
2: Sí, jo correcte. Com parlem a vegades amb pacients, jo sempre faig el mateix símil, no? Que quan parlem d'un cardiòleg, ningú dubta quina és l'especialitat d'aquest professional o d'una oncòloga o de qualsevol altra. Quan parlem de fisioteràpia ja tenim respostes diferents, tot el cos, dolor, no ho sé, no? Aleshores, per aclarir-ho i fer-ho fàcil, és el fisioterapeuta seria el professional de la salut que tracta disfuncions del moviment. A partir d'aquí, pues, qui ha estat immobilitzat amb un guix tindrà una disfunció de moviment, qui un dia li apareix un dolor a l'esquena pues, tindrà problemes relacionats amb el moviment, i aquí seria el camp d'acció de la fisioteràpia.
0: Aquí ve aquella famosa frase que us agrada tant als fisioterapeutes, que és voy a hacerme un massaje, no? Això és un tema que col·lisiona frontalment, m'imagino.
1: El massagista...
2: Sí. Bueno, jo crec que això potser inicialment a la professió li va servir per fer-se un lloc i per donar-se a conèixer al públic en general, que anaven molt perduts quan senties d'un fisioterapeuta. Fisioteràpia s'estudiava com a complement d'infermeria, o sigui, ni tan sols era una carrera per si mateixa.
0: Perquè actualment, Marc, és una carrera de 4 anys, m'imagino.
2: Exacte.
0: Amb una titulació pròpia, i per tant, això també és molt important, perquè per quan alguna persona s'adreça a buscar algú per fer un tractament, que tingui la certesa que és un professional titulat i reconegut, m'imagino que això és clau, no?
2: Sí, correcte. Si volem aclarir una mica el galimaties que hi ha a nivell de llenguatge, perquè molta gent costa diferenciar quan parlem d'un osteòpata, d'un quiropràctic, d'un fisioterapeuta. Per posar-ho fàcil, és a nivell legal, el marc legal d'Espanya, la fisioteràpia és l'única que està reconeguda com a professió sanitària d'aquestes tres. Aleshores, la quiropràctia també, en altres països s'estudia a nivell universitari, igual que l'osteopatia, però a Espanya no. I a Espanya tenim un parèntesi que vam tenir de 40 anys i a nivell universitari i d'estudis doncs encara no està ben tractat, i aleshores podem trobar a professionals, entre cometes, que siguin vàlids, en altres països tinguin la seva titulació i això ens dona una garantia com a professional, però el que el venir a exercir aquí queden fora d'aquest marc legal i, per tant, la situació, sobretot del pacient, queda una miqueta més en l'aire.
0: Ja. Yeah. I, clar, en aquests casos ja ens has aclarit una miqueta aquestes diferències. Quan seria recomanable, o per quin tipus de dolors, de malalties o de situacions seria recomanable posar-se en mans d'un fisioterapeuta?
2: Bé, jo crec que una mica és quan algú té problemes relacionats amb el moviment que li generin dubtes. Tots hem tingut mal d'esquena, ens hem esperat 2 dies i si s'ha passat, doncs s'ha passat. Ara, si veiem que és algo que es manté en el temps, que em comença a molestar en el meu dia a dia, potser seria el moment de contactar inicialment potser amb un fisioterapeuta, i el fisioterapeuta és el que ha de saber discriminar si allò és feina seva o potser pel que ell observa a la valoració et derivarà un metge per fer més avaluacions.
0: I aquí imagino, Anna, que també durant la carrera són 4 anys d'estudis, però lògicament aquí arribeu a tenir un coneixement del cos humà i de les patologies i malalties d'una manera bastant profunda, clar.
1: Sí, moltes vegades la tendència, sobretot és a vegades que ens trobem malament, doncs vaig al metge i normalment el que fa és donar-me un ibuprofen o el que sigui, un antiinflamatori corresponent, durant 10 dies, i si no se't passa, doncs a partir d'aquí, doncs en tot cas ja et derivaria a un fisio o a un altre tipus de professional. Nosaltres el que ens hem anat trobant al llarg dels anys és que cada vegada els pacients es salten aquest primer pas d'anar al metge i que, no, solen dir, és que total, ja sé el que em farà, no? Em donarà, em dirà el mateix de sempre. Llavors ja se salten aquest primer pas i contacten amb el seu fisioterapeuta de confiança, i perquè cada vegada, no, anem tenint més clar que la nostra professió va més adreçada a totes aquestes dolències a nivell biomecànic o a nivell articular, no? Encara hi ha certs dubtes, però sí que ha hagut una evolució, sobretot des del principi, no? Des de fa 10 anys que nosaltres fem el servei de fisioteràpia a domicili, sí que hem vist que hi ha una miqueta més d'informació per part de la gent.
0: Per part del pacient, en aquest cas, seria,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, sí.
0: Per tot una mica el que esteu dient, entenc que la fisioteràpia és prou àmplia en quant al tractament, i suposo que complementària completament amb qüestions de medicina o tractaments metges, farmacològics, o sigui, no és incompatible.
1: No, i de fet, no, cada vegada s'està veient més que com més fisioteràpia facis, potser menys medicació s'està necessitant, no? Perquè el que diem als nostres pacients que el millor antiinflamatori que podem tenir és l'exercici físic, i això cada vegada hi ha més estudis que ho recolzen i s'està veient, no?, cada vegada més, i la gent ho acaba assimilant i ho acaben entenent, i s'està traient aquesta medicació en excés que estàvem prenent, i que és, no és gratuïta, no? Per arreglar una cosa, doncs potser t'acaba afectant el fetge o t'acaba afectant a una altra part del teu cos, no? Llavors, bueno, bueno, no
0: tot
1: sé,
0: té uns efectes secundaris, sí. Que en el vostre cas, de tota manera, permeteu-me una mica la broma, però sempre que vas a fer un tractament de fisioteràpia, que jo en sóc habitual, el fisioterapeuta quan marxa sempre et diu: recorda que demà estaràs fotut, et farà mal per tot arreu. Jo sempre penso que això és una mica, ho feu de forma preventiva, per si la cosa no hi do bien,
1: sí,
0: no?
1: No,
0: però sé si és el cas, eh?
1: Cada cosa reacciona d'una manera diferent, i moltes vegades també el que ens passa, jo sempre li dic als meus pacients: si t'estic fent molt de mal, avisa'm, perquè això de que el dolor cura i tal, no és així, no és tan cert com teníem la creença antigament, i pot ser contraproduent i tot, no? Sempre hi ha els pacients diuen: ostres, és que és un dolor que m'agrada, no? És un dolor agradable que noto que m'estan anant bé, doncs aquest ha de ser el límit, i la comunicació amb el pacient durant el tractament és superimportant, perquè moltes vegades hi ha gent que per aguantar no diu res, i el dia següent diu: ostres, és que estic com si m'hagués passat un camió per sobre, no?
0: Clar, a més el marge de tolerància al dolor és absolutament de cada persona, no?
1: I depèn de la situació, vull dir, hi haurà dies que el teu umbral del dolor pues, estigui més alt o més baix pel que sigui, no? Per la teva situació emocional o per com hagis descansat aquella nit. El dolor no és algo que sempre està igual, sinó que fluctua, no? I en una mateixa persona doncs té alts i baixos, ho tolerem millor o pitjor, sí.
0: I en aquest cas estàvem parlant una miqueta del Marc que ha deixat anar abans una mica una bateria, no? De situacions amb les que és recomanable un tractament de físio. Podríem ampliar una miqueta això, per exemple, quins casos o quines malalties o patologies són les més eficients en aquest cas, aquesta teràpia?
2: Bueno, aquí depèn molt, perquè nosaltres a nivell de fisioteràpia, dins de la fisioteràpia estem molt enfocats a la part musculoesquelètica, que seria més a dolències, àlgies, pues a nivell articular pràcticament diria de qualsevol part del cos, però la fisioteràpia va una mica més enllà i té especialitats que tracten temes respiratoris, que aquestes durant el Covid han fet un boom perquè s'ha vist lo necessari que era dins del sistema públic de salut, amb gent que ha estat a la UCI 3 mesos i que necessiten aquesta rehabilitació respiratòria. A nivell de cardiologia, de neurologia, de pediatria, vull dir, tenim una miqueta més encaixonat el tema musculoesquelètic, que és el més habitual, però realment hi ha altres vies o altres especialitats que tenen molta importància i que estan potser ara com donant no les primeres passes, però com s'estan fent al seu lloc.
0: De fet, vosaltres, Marc i Anna, durant la Covid, crec que veu fer una feina quasi de voluntariat, si no recordo malament, i professional, amb centres i persones que estaven en aquesta situació, no?
2: Bueno, al març del 2020, a mi em va coincidir, jo professionalment estava treballant en una llar d'avis, en una residència geriàtrica a Viladecans, i pues, ens va pillar
0: de ple
2: i de front, i de fet molt al principi. O sigui, jo sempre recordo que el confinament va ser el 14 de març, que era el dia del meu aniversari, però això és fàcil de recordar.
0: Aquest sí que el recordes.
2: Sí. I aleshores, a partir d'aquí, doncs, va ser una mica una pel·lícula de terror que vam viure des de dins, una miqueta entre inconscients i incrèduls, i vam anar a fer-hi front pues, amb les mans, perquè realment no, a nivell institucional no hi va haver cap mena de suport. Entenem, per totes les institucions estaven reposades i no donaven a l'abast al principi, però nosaltres vam tenir la mala sort de que ens va, bueno, quan es va fer el confinament nosaltres ja teníem casos positius, que això ho hem sabut a posteriori.
0: Clar. Recordo fins i tot alguna foto vostra amb els tratges epis famosos i allò protegits com si estiguéssim a Marte, una cosa d'aquestes, no? Suposo que, de tota manera, tot i la duresa del moment i sobretot el no saber què passava, m'imagino que per vosaltres també és una part important d'aquesta feina, no? Que veu poder ajudar persones que estaven en una situació molt difícil.
2: Sí, jo no sé, no sabria per on començar, però si algú se li va fer llarg estar confinat a casa seva durant 2 mesos o així, que pensi en aquest tipus de pacients o persones, perquè alguns no tenen cap discapacitat cognitiva, simplement pues, una falta de mobilitat, perquè tinc 90 anys, van estar confinats en una habitació. No va ser en un pis que encara pots veure gent, no? I qui entrava que semblava un astronauta. Aleshores, això realment crec que pels residents va ser una experiència molt, molt, molt, molt dura. I, bueno, nosaltres ens va ajuntar aquesta tormenta perfecta, que vam tenir aquests casos inicials, casos que van afectar el personal. El personal, part del personal, també va passar i després de tractament psicològic posterior hem entès que és natural, ja teníem casos de gent que per por, perquè al final jo sóc un professional, però si jo a casa meva tinc fills, potser en un moment pot passar més el fet de que clar, jo tinc una família que no el fet de que jo haig d'anar a la feina.
0: Sí. Comprensible que pugui passar.
2: Sí, aleshores en aquest moment pues, gent que es va bloquejar i vam arribar pues, a ser 3 treballadors a càrrec de 45 persones i a partir d'aquí va ser quan el meu cap va obrir les portes, a dir, si coneixeu algú...
0: Que vingui.
2: Que era allò de més igual si és fisioterapeuta, si és, o sigui, el que feien falta eren mans.
0: Clar.
2: I aquí va ser quan l'Anna es va incorporar a la plantilla.
0: Molt bé, doncs, bueno, felicitar-vos per aquesta part, que moltes vegades jo conec metges professionals i infermeres i persones també auxiliars que van viure aquesta època i que realment jo crec que a tothom li va agafar una mica contrapeu, però que ens ha donat unes experiències viscudes importants i la satisfacció, com a mínim, d'haver pogut ajudar persones que estaven en aquesta situació tan dura que comentaves, no? Jo, sobre el tema de la fisio, us he de reconèixer, a mi sempre m'agrada explicar algunes batalletes pròpies, i com m'he dit a l'inici del programa, em van operar fa 3 mesos i quan estaven a donar-me l'alta em ve un senyor, se'm presenta i em diu que és fisioterapeuta. I clar, jo me'l quedo mirant i dic que em penso que és equivocat de pacient perquè a mi m'han operat un tumor al ronyó i me vull per casa en unes hores. I aquest senyor se'm queda mirant i diu no, dic, jo sé a lo que vinc i t'ajudaré a aixecar-te perquè no et faci mal, a no prendre més mal del que ja portes per l'operació, a respirar, com deies tu abans, Marc, a saber controlar els moviments, a saber fer les coses diàries durant les setmanes de la recuperació. I en aquell moment he de reconèixer que em va sorprendre, perquè normalment un sempre assimila, no? Sobretot el pacient que no té més experiència, l'assimilem a això, l'assimilem a el que deies abans del dolor contractural, d'alguna situació d'una recuperació més física, d'una caiguda i tal. I em va semblar no solament interessant, sinó molt útil, perquè quan vaig arribar a casa, gràcies a tot el que aquell senyor em va dedicar uns 3/4 d'hora, doncs la meva recuperació va ser molt millor. Per tant, doncs, coincideix una mica amb el que deies abans, no? M'imagino.
2: Sí, i això sí que hi ha molts estudis que venen a dir que la inversió en fisioteràpia a nivell de sanitat pública és la que crec que està que per cada euro que inverteixes són 3 que t'estalvies. Realment, a nivell de sistema públic és un goig invertir en fisioteràpia, perquè al final una persona en què potser se li donen unes pautes, no? Com pot ser el teu cas, evitaràs 2 visites més després per dubtes que et sorgeixen, perquè, ostres, ara em fa mal aquí, si ningú t'ho ha explicat, si no has tingut aquest... que t'ensenyin a aixecar-te del llit o així, doncs tu tornaràs i saturaràs el sistema amb una altra visita, amb una altra consulta...
0: Clar. I a més, corregeu-me si m'equivoco, i torno una mica a l'experiència personal, lògicament, quan tens segons quines malalties, els metges van al seu protocol a solucionar el problema greu i la farmacologia que correspon, etc. Però és veritat que vosaltres ocupeu aquest espai de... Igual ho dic i m'equivoco, però jo crec que no, que és qualitat de vida, no? Uh-huh. És a dir, la causa ja està solucionada, però després queda tota una recuperació que amb aquesta col·laboració vostra realment els pacients suposo que milloren molt en aquest sentit la seva qualitat.
1: Sí, perquè és això, donar consells sobre com aixecar-te per no utilitzar la musculatura potser que tens afectada per la teva operació o no, que a vegades són coses molt senzilles però que necessites que algú te les expliqui perquè no, després t'ho diuen i potser dius ostres, sí, és molt evident això que m'està dient però no havia caigut jo sol, no, en això, i és molt important perquè és el que dius, tu ho vas experimentar, no? I després et va ajudar molt sobretot en els primers dies, no? Amb el dolor que tenies o així, sí. De poder-te desenvolupar millor a casa teva, perquè per molts pacients al moment de donar-se l'alta és dir, ostres, però és que jo a casa meva tinc un tram d'escales, no sé com ho puc fer, doncs que una persona et calmi, et redueixi aquest nivell d'estrès i et pugui ajudar, a tu et fa estar molt més tranquil i de dir, ostres, pues, em veig capacitat i no em sento tant, vinga, per a casa.
0: És un acompanyament al final, no? Del pacient.
1: I ja no només a nivell físic, perquè si no, tot està, no, connectat, i també al nivell emocional i a nivell de, no, d'estrès, de mental i tot això, o d'acompanyament a la família, de dir, mira, pues, perquè si ets una persona que està depenent durant un temps, doncs ensenyar als teus familiars o les persones que estaran amb tu a com ha de fer aquestes, no, trasllats de llit a la cadira, coses així, sense fer-se mal, no? Això també ajuda molt a l'entorn de no només al pacient, sinó que arribes més enllà.
0: Mm. A mi m'agradaria tocar també amb vosaltres, perquè us conec de fa uns anys i sé alguna de la vostra trajectòria, però m'agradaria sobretot que expliqueu a les persones que ens escolten. Vosaltres heu fet de físios amb col·lectius, per exemple, com els castellers, no? Mm-hmm.
1: Sí.
0: I què fèieu aquí?
1: Bueno, sí, jo sempre, quan vaig començar a fer el fisio a casa, no?, que fa ja 10 anys, i bueno, quan estava fent la carrera, jo formava part de la colla dels Castellers d'Esplugues, dels Cargolins, i doncs, bueno, sempre dic, no?, que em van ajudar moltíssim en els meus inicis, perquè quan estava a la carrera sempre demanava qui vol fer-me de pacient, que necessito algú per estudiar aquest
0: aquí
1: examen.
0: Aquí feina no et faltava, m'imagino.
1: Aquí no faltava feina, tothom estava disposat i així. No? I bueno, doncs sí que és veritat que és una activitat molt característica, que és molt nostra de Catalunya, i que no tothom practica, no? I sí que és més típica de la zona de Tarragona, Vilafranca, i aquí ara sí que al Baix Llobregat hi ha moltes colles també. Llavors això fa que potser molts fisioterapeutes no coneguin l'activitat aquesta, i fins i tot de dir, ostres, és que clar, si fas castells, clar que et farà mal l'esquena, o com vols que no està fotut si fas, no?, aquesta activitat tan interessant. Intensa. Llavors, com hi ha aquest desconeixement també per part dels fisioterapeutes, doncs crec que era molt interessant, no?, perquè realment no és així, no és més agressiva que qualsevol altra activitat física, no?, i qualsevol que faci esport té risc de lesionar-se o el que sigui. I llavors, bueno, fer aquest treball com més específic, bueno, era una mica de prevenció, sobretot de fer escalfaments, una miqueta per les posicions que tinguis, perquè no és el mateix estar a la pinya, per exemple, que estar al tronc, o dins de la mateixa pinya hi ha diferents postures que potser pots patir més de cervical o pots patir més de lumbar.
0: Clar, és adaptar una mica a cada persona i la
1: Exacte.
0: Posició que ocupa, no? També crec que heu fet de físios d'open arms, és possible?
1: Mm-hmm. Sí, sí, sí, encara, bueno...
0: Què és aquesta experiència?
1: Bueno, mira, jo fa un temps, bueno, els dos sempre hem admirat molt, no?, la tasca que fa la ONG d'Open Arms, i ja ens va ocórrer que potser podríem col·laborar d'alguna manera que no fos només econòmica, i per nosaltres, el nostre punt de vista professional, vam veure com molt obvi, no?, que potser aquesta gent necessitaria algun tipus de recuperació, sobretot després dels rescats, alta mar, perquè, no?, ja la vida de mariner de per si ja és molt dura, però a més en aquestes condicions tan dures. Llavors, bueno, ens vam posar en contacte amb ells pensant, bueno, segurament ja tindran algú, perquè, no?, són una ONG molt, molt important a nivell nacional. Però, mira, resulta que no, ens van posar en contacte, superagraïts, i sí, sí, des de llavors, també va ser a partir del 2021 passada una miqueta la pandèmia, i sí, col·laborem com a fisioterapeutes. No som voluntaris a l'uso, no?, com la resta, de que pues, fan... Allà es divideix entre voluntaris de mar i voluntaris de terra, i els de terra pues, són els que fan els events o fan xerrades, escoles, coses així. Llavors nosaltres... Érem com un nen a part per tothom, tots els voluntaris o treballadors de la ONG que necessitessin del nostre servei, de poder-los proporcionar de manera gratuïta o a un preu molt, molt ajustadet.
0: O sigui que tot ha sigut una excusa per arribar al Richard Gere amb la seva,
1: no amb la seva darrera...
0: No heu arribat a temps.
1: No.
0: Molt bé, doncs amb aquesta petita broma arribem a la pausa del programa i tornem d'aquí uns segons.
3: Esteu escoltant Entre nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre nosaltres.
0: Bé, continuem escoltant les experiències de l'Anna i el Marc, que ens estan traslladant una visió, penso que molt, molt, molt realista i molt de dia, de la fisioteràpia, des de la vessant més, diguéssim, de tractament, però també des d'una vessant més humana, que és una mica la que també ells exploten amb tot el que han fet i amb totes les seves experiències. Justament, amb aquesta història de les experiències personals, m'agradaria que parléssim ara d'un projecte que compartiu, que acabeu de celebrar els 10 anys, si no m'equivoco, que és un projecte que es diu Fisio a Casa, i que a mi m'agradaria que expliquéssiu una miqueta com neix aquesta idea, en què consisteix, qui va ser el precursor dels dos.
1: Molt bé. Bueno, va ser una mica idea meva, per dir-ho d'alguna manera, però per pura necessitat, perquè quan vaig acabar la carrera em va costar moltíssim de trobar feina. Va ser per allà pels 2008-2009, que també una de les moltes crisis que hem patit, i doncs sempre anava encadenant feines, pues, o de substitucions o feines que no eren de fisioterapeuta. Llavors vaig arribar a un punt que em feia por d'acabar com molta, no, malauradament molta gent que estudia una carrera universitària però no pot treballar el que realment del que li agrada, no? I vaig pensar, doncs mira, em tiro a la piscina i que sigui el que hagi de ser. Llavors, bueno, combinant això, no?, el que dèiem de l'ajuda de conèixer molta gent d'Esplugues, no?, dels Castellers o d'altres entitats que vaig formar part, i el fet de que la idea de fer-ho a domicili no implicava una inversió econòmica molt gran, només una camilla plegable, fer-me una pàgina web, invertir una miqueta en publicitat. I, bueno, també gràcies a que, bueno, al principi quan et fas autònom tens l'ajuda aquesta de que la quota és molt més baixa i te la van pujant progressivament al cap dels mesos, doncs, bueno, vaig animar-me i vaig provar-ho. Mira, doncs, han passat 10 anys i aquí estem, i la veritat que me n'alegro molt. Jo estic molt contenta d'haver-me atrevit i d'haver arribat fins aquí. I amb l'ajuda del Marc, evidentment, que fins a on jo no puc arribar a ell, i això que comentàvem, que som companys, però no al 100%, que cadascú també té el seu espai. I a més, nosaltres tampoc acostumem a compartir pacients. Cadascú té els seus pacients perquè considerem que la confiança que necessites agafar amb el teu fisioterapeuta i conèixer el teu pacient, ja no només a nivell de la lesió que tingui, sinó pues, el seu entorn, la seva situació, no ho sé, socioeconòmica, tot això, perquè tot influencia en la salut, no? Llavors, en casos excepcionals potser sí que intercanviem pacients, però intentem, perquè creiem que és qualitat, no? També
0: I aquest projecte, Anna, quan l'inicieu, almenys la meva sensació és que no hi havia masses coses semblants, no? Masses ofertes semblants.
1: No, així que ofertessin exclusivament a domicili, no. Sí que sempre hi ha hagut d'aquestes empreses que ofereixen servei d'atenció a gent gran, però ja sigui des d'auxiliars o des de qualsevol altre tipus, no? Però a nivell exclusiu, així que no tinguis un centre i a més han vist a persones a domicili, no. Sí que cada vegada doncs n'hi ha més, evidentment, però és això, si passeges per Esplugues, hi ha moltíssimes, no?, moltíssims centres, i o per qualsevol poble, i un tret diferencial nostre, doncs és això, el que 100%
0: per
1: a domicili.
0: Quines poblacions esteu movent en aquest moment?
1: Bueno, arribem bastant lluny. Mira, ara el més lluny que estem arribant és a Sitges, per exemple.

0: No, no, cadascú amb les teràpies, les tècniques que hem estudiat i que ens hem especialitzat i són les que oferim. Si després algun altre, un pacient necessita alguna cosa que nosaltres no arribem, doncs evidentment n'hi podem aconsellar o algun derivar. Exacte, sí. Tenim molt clar fins a on podem arribar, fins a on arriben els nostres coneixements i sempre intentem no extralimitar-nos perquè no seria bo ni per ells ni per nosaltres.
1: Clar. I una pregunta, Marc, en aquest cas, per exemple, el tenir un target de pacient, o sigui, en quant a edat, en quant a patologies, o és també obert completament?
2: No, jo crec que és molt obert, perquè de fet, inclús a vegades venen algunes consultes d'adolescents, així que diria que l'esquena és el principal mercat.
1: El mòbil té alguna cosa a veure?
2: Segurament, no? I la falta de moviment, també. Però sí, però sí, o sigui, molt variat. No és allò un perfil molt concret de gent, sinó que...
0: Potser sí que és més descartat, per exemple, nadons o alguna patologia que nosaltres no dominem, o pacients oncològics o coses així, que se'ns escapi una miqueta de les nostres competències. Bueno, sempre amb l'entrevista inicial que fem, en via telefònica o el que sigui, aquí ja decidim doncs, si el podem atendre o no el podem atendre.
1: Sí, clar, aquí ve una part, crec, molt important de la professionalitat, no?, que és establir fins a on podeu entrar o no per respecte també al pacient, m'imagino, clar.
2: Sí, no ens passa sovint, però algun cop ens ha passat de vine que em fa mal al peu i en 5 minuts d'exploració ves al metge, perquè això, o sigui, no sé què és, però és, no?, i parla amb la persona al cap d'unes hores o uns dies i dir-te, bueno, estic amb antibiòtic, tinc una infecció, tal, i dius, bueno, al final també dins del servei que ofereixes ajudes una miqueta això, no? Fer aquest cribatge, dir preocupa't per això o no et preocupis, esperem dos dies, ja veurem com evoluciona i, bueno, és part de la feina.
1: De fet, això lliga una mica amb el que dèiem a l'inici de la conversa, que parlàvem de que la vostra formació, al final, sense arribar a ser metges, però sí que és veritat que assoliu durant la carrera, doncs, estudis i les pràctiques, un coneixement bastant profund, no?, de lo que són les malalties, el cos, etcètera, clar.
2: Sí, sí, sí, totalment. O sigui, és aquesta combinació no només de tractar el dolor, però tenir clar el que en la professió parlem, que es diuen banderes vermelles, no?, que són aquests punts on a partir d'aquí sospita que algú més s'està passant.
1: I aquí no entrem, sí, aconsellem al pacient. I...
2: Exacte.
1: Llavors, aquesta imatge que ens ve al cap de l'Anna arrossegant una camilla amb rodes, això és absolutament així?
0: Sí, sí, em passejo per tot arreu. Normalment em desplaço amb el cotxe perquè, malauradament, a vegades el transport públic no està prou adaptat, no?, per poder... Ja no parlem de gent que té problemes de mobilitat. I a part, la camilla pesa 13 quilets i sí que, si és per Esplugues, amb les rodes que porto, vaig molt còmode i no tinc cap mena de problema. Però sí, sí, amunt i avall. I, de fet, ara fa un temps em van contactar un parell de persones que em van dir que m'havien vist passant per la finestra de casa seva, havien vist la pàgina web i mira, van decidir de posar-se en contacte amb nosaltres.
1: Perquè suposo que en el vostre cas, a part del web i xarxes socials, que això sempre, evidentment, avui és un motivador de negoci o de contactes o de coneixement, hi ha una cosa que és el boca a boca, no?, que els pacients es recomanen un als altres i...
0: Sí, per nosaltres és algo molt important també, perquè el fet d'anar a domicili, clar, estàs entrant al terreny de, no?, la zona més de confort d'una persona, de que és casa teva, el teu temple, diguéssim, i jo crec que és per partida doble, perquè no és el mateix que vingui algú que no coneixes a casa teva i diguis, ostres, aquesta persona, a veure com serà, no?, sempre que entrin a casa teva és algo molt, no?, íntim, i per part meva o per part del Marc també ens dona més confiança de que sigui algú, pues, que diguem, vale, pues...
1: Que ja teniu una referència,
0: sí,
1: perquè clar, amb 10 anys d'entrar a les cases de la gent de manera legal, en aquest cas,
0: sí,
1: i de manera autoritzada, suposo que us han passat anècdotes o tenim alguna cosa una mica fora de puesto?
0: Sí, com per desgràcia, no? Hi ha gent de tot tipus a tot arreu i per més que tu intentis ser previnguda, pues sempre poden passar coses i de fet és algo que sobretot al principi, els primers anys, el Marc sempre em comentava, ostres, però vigila a veure on vas o digue'm a quina adreça estàs, perquè no li preocupava una mica, fins i tot els meus pares també, de dir, ui,
1: vigila... Perquè vas començar molt jove també, clar.
0: Sí, pues mira, 29 anyets, sí, sí. I no és algo, pues, malauradament, que sempre en la societat una miqueta més o menys masclista en la que estem, sempre era a mi a qui m'ho deia tothom, no? El Marc no es trobava amb que ningú li digués

0: vigila on vas, a veure que si et passarà alguna cosa, sempre era a mi, no? Per, sobretot preocupant-se per aquests temes de que algú es pogués extralimitar, demanar-me o agredir-me o alguna cosa, o incomodar-me a nivell, doncs, de masclisme, no? I de fet, sí, vaig tenir una mala experiència amb un pacient fa molts anys i que per sort no va arribar a ser res greu. Però sí que em va demanar que si li podia fer un massatge íntim, no? I bueno, va ser una situació molt incòmoda perquè tu estàs a casa seva, ell se sent en el seu territori, amb un poder, no?, per sobre del teu, que tu entres allà a oferir un servei, al final ets com una treballadora per ell i no estàs en el mateix rang, no? Llavors, doncs sí, clar, jo estava amb el meu material, ell estava estirat a la meva camilla, no és una cosa que puguis agafar i marxar.
1: I marxar ja ràpid, està. Clar.
0: Era recollir les meves coses i tot això, no? I sí que, bueno, no es va extralimitar, no va intentar res, no em va dir res més, després, bueno, es va disculpar, però va ser molt, molt desagradable. No vull justificar-ho, perquè és una cosa que no s'hauria de fer. Però entenc que aquests serveis existeixen, també, no? Vull dir...
1: Bueno, potser la lectura important és que de 10 anys només tens aquesta experiència, per dir alguna cosa molt negativa, no? Que en general...
0: Sí, a vegades hem hagut de filtrar per telèfon. Alguna vegada hem tingut algun dubte perquè em preguntaven que quina edat tenia, que volien de tot el cos... Que em fa mal una zona, sinó que vull a tot el cos, insistint molt a tot el cos. Llavors, i això ja m'incomodava a priori, llavors vam dir, mira, doncs, com no puc demostrar-ho, a aquesta persona li vaig dir al Marc, li diem que jo no el puc atendre i que aniràs tu, que amb el mateix preu, mateix horari, mateix tractament i de més, i com a mínim, si és una mala d'això meva, no perdrem el client.
1: Clar.
0: Però si realment és així, i efectivament, va cancel·lar la sessió i li va dir al Marc que no hi anés. O sigui que...
1: I alguna de divertida, Marc?
2: De divertida? Home, totes.
0: Moltes.
1: Sí. La gent en general suposo que és agradable també quan arriba. És una situació violenta, no? Perquè també quan entres a casa d'algú, sí, a ser el que sigui, m'imagino que és una situació una mica estranya, però en general la gent és, crec jo que deu ser bastant tolerant, no? També bastant amable o...
2: Sí, jo crec que ens trobem de tot, sempre hi ha gent que xerra més, que xerra menys, al final també hem d'entendre que els estem coneixent en un moment baix de forces, no? Perquè algun problema de salut tenen i quan algú té alguna cosa, doncs ja massa content d'entrada no estàs, però sí que la gent és amable i t'ofereix un cafè i en aquest sentit no...
1: I jo, pensant una mica sobre la conversa d'avui, m'ha semblat que és una solució... que en tot cas m'ho corroboreu vosaltres, és una solució ideal per gent, per exemple, que té dificultats de mobilitat o gent que no té el millor cotxe o gent que no es pot desplaçar per si mateixa, no? Ja no solament parlo de gent gran, hi ha persones que o no tenen carnet, no poden anar més enllà sense el transport públic i potser per la malaltia o l'accident que han tingut no poden, i en aquest cas és una solució molt vàlida, no?
0: Sí, a més que ara avui en dia que tothom treballa tantíssim i que no tenim mai temps per res, doncs és una manera d'optimitzar el temps. Ara que està el teletreball a l'ordre del dia, doncs molta gent aprofita aquests descansos que tenen, potser d'una horeta, per dinar i, clar, si s'haguessin de desplaçar fins a algun lloc, després tornar, doncs ja has de comptar un mínim potser mitja hora per desplaçar-te, més l'hora del tractament, i a vegades això ja et provoca més estrès i més dolor, més mal de caps, que la pròpia sessió, el que pugui ajudar en la pròpia sessió. Llavors, sí, abarca moltes coses, des de gent que té persones dependents al seu càrrec i que no pot marxar, o gent que està operada recentment i no, o potser viu en un tercer sense ascensor i no pot baixar perquè no, li resulta incòmode. Bueno, sí, o simplement per plaer, per les d'això, la comoditat de poder-ho gaudir des de casa i després et poses el teu pijameta i ja està. No?
1: Perquè fins i tot, no sé si us ha passat a vosaltres, hi ha empreses que cada vegada més estan posant un servei de fisioteràpia als seus treballadors.
0: Sí, nosaltres hem ofert aquest servei a diferents empreses al llarg d'aquests anys i cada vegada es veu, no? Se n'adonen més de tots els beneficis que pot tenir. A més, per la part de l'empresa, que tens més cuidar dels teus treballadors, que t'estalvies calés a nivells de baixes, no? Perquè millores el benestar dels teus treballadors. i per ells pues, també se senten més valorats per l'empresa, no? I optimitzes això del temps. Algunes empreses ho paguen ells, algunes ho fan amb copagament. Bueno, això hi ha moltes modalitats de poder-ho fer, però sí que és veritat que l'empresa t'exigeix estar unes hores i potser més de les que et tocaria amb un nivell de pressió molt alt que et fa, només per l'estrès i el sedentarisme, no?, d'estar davant d'un ordinador potser, ja et provoca moltes Clar. Dolències, moltes patologies, o feines de moviments repetitius, per exemple, no? Llavors, bueno, invertir en salut.
1: No, de fet, abans el Marc ha donat una dada, si no recordo malament, has dit que per cada euro que s'inverteix en fisioteràpia s'estalvien 3
2: d'altres. Exacte, sí. I això les empreses que viuen de números doncs també s'estan començant a donar compte i per això gran part de les àrees de prevenció de riscos laborals ho enfoquen i ho justifiquen per aquí.
1: Bueno, és que de fet jo crec que és un dels camps amb els que més capacitat d'inversió hi ha, perquè hi ha moltes empreses, com bé dius, que el tema de prevenció de riscos laborals no existia i ara cada vegada més s'està implementant perquè han vist que és un benefici pels treballadors i per l'empresa al final, no?
2: Sí, sí.
1: I amb aquesta part vosaltres també heu tingut l'experiència que deia l'Anna, amb el teu cas també, Marc, suposo que també has intervingut amb empreses d'aquestes.
2: Sí, o? Amb empreses diferents, però sí, sí, sí. I al final li dona una miqueta al lloc de feina que l'empresa oferta com un plus de valor també. Si jo Clar. Al final tinc dues ofertes de feina semblants i una em diu, i a més aquí tens un servei pagat de fisioteràpia, doncs home, a vegades són aquests detalls el que fan que un treballador acabi decidint-se per una o per l'altra.
1: Sí, sí, sí, és molt interessant, perquè a més, jo no sé ara realment si és veritat o no, acabo de veure una notícia en xarxes socials que al Japó s'estan començant a desenvolupar malalties cervicals amb gent molt jove, degut a les hores, per exemple, que estan en videojocs, alguns per feina fins i tot, no? Gent que està desenvolupant pues, gràfics o dibuix o tal, i ho fan a través d'ordinador, passen tantes hores a la màquina, la posició és tan incorrecta des del punt de vista físic que està començant a passar. No sé si és veritat o no, perquè al final en xarxes socials moltes vegades sempre hem de posar el dubte, no?
0: Sí,
1: però heu sentit o coneixeu alguna cosa d'això?
0: Sí, perquè al final les postures mantingudes és el que ens provoca també molt tipus de patologia, no? I això, el sedentarisme, la manca de mobilitat, ja no només la postura correcta o incorrecta, perquè al final la postura perfecta, tu pots posar-te en la cadira més còmoda, la postura més ergonòmica del món, però si et passes 8 hores així, acabaràs tenint dolor. La clau és anar-te movent, fent canvis posturals i combinar-ho amb alguna mena d'activitat física que trenqui amb aquesta, no?, amb aquest sedentarisme en aquesta posició.
2: Sí, jo trobem des de l'atenció primària, això ho hem vist, que evidentment la falta de moviment ens és molt perjudicial, però en nens o menors de 16-17 anys aquest efecte perjudicial es multiplica. I de fet estem trobant casos de nens, nenes de 15-16 anys, una persona amb 60 anys que li troben una hèrnia discal, una mica la reflexió és, i per què no l'has buscat abans? Perquè segurament Clar. Ja hi era. Però un nen de 15 anys, diagnosticar-li una hèrnia discal, aquí, clar, no sabem com evolucionarà aquesta esquena amb tots els anys que li queden per créixer, però realment vol dir, és una senyal de que alguna malament estem fent.
1: Clar, perquè a més és que, si veiem realment, suposo que la evolució que està fent totes aquestes situacions de nous costums, nous hàbits, no?, amb tecnologies i tal, tot això és relativament fa pocs anys. Per tant, suposo que aquí també vosaltres, com a professionals, també teniu una, diguéssim, un repte, no?, d'anar seguint tota aquesta evolució per també intentar ajudar a minorar els efectes, o no?
2: Sí, i potser més que a nivell intervenció, et diria més a nivell d'educació.
1: Educació i prevenció, potser,
2: exacte,
1: també, no?
2: Sí, perquè més que, o sigui, pensem que el món ha canviat en 20 anys una barbaritat i el cos, l'ésser humà, per fer un canvi necessita milers d'anys. O sigui, que mai anirà el cos tan ràpid com va la tecnologia.
1: Bueno, no creguis, a vegades la degeneració humana arriba ràpid, sí. Mira'm a mi, és un cas bastant, bastant directe. Escolta'm, jo no... Crec que en general que hem parlat de la fisioteràpia pràcticament amb tots els camps. No sé si ens hem deixat algun que considereu que és important. Algun aspecte que vulgueu destacar o que vulgueu fer més incís?
2: No, jo com a resum sí que sempre comparant amb medicina, que evidentment fa falta i necessitem metges, vagi pel davant, però sí que una mica la visió de la medicina sempre és, per fer el resum, no?, afegir anys a la vida, O sigui, que és com el seu... No? Hi ha una malaltia, hi ha una intervenció...
1: Allargar la vida.
2: Exacte, per allargar. Aquí ja podríem entrar èticament, o si sí, a vegades massa i tot, però bueno, és com la principal funció. I en el cas de la fisioteràpia sempre és una mica al revés, no? És com que el que afegi més vida als anys. És més igual quants tinguis, el que busquem sempre és la funcionalitat i que et
1: moguis. La qualitat.
2: Exacte. O sigui, més intervenint aquí, no tant al fet d'allargar per allargar.
1: Home, com a objectiu sembla bastant loable, de dir, no sé el que viuré, però almenys que visqui el millor possible. Això és realment és important.
2: Sí.
1: Bueno, doncs nosaltres hem arribat a una part de la conversa, no hem acabat, encara falta una miqueta. El que passa que a mi m'agradaria donar un gir de guió. I llavors vosaltres, jo sé que també teniu una faceta oculta, que és el tema de que sou uns viatgers empedernidos i que doncs, seria difícil trobar en aquest moment, crec, un país més o menys civilitzat que no hagueu estat. Llavors no sé si us ve de gust parlar una mica d'aquest tema, si recordeu, per exemple, alguns destins especials d'on heu anat de viatge i voleu compartir amb nosaltres.
0: Bueno, sempre és la pregunta que ens fan, no?
1: I ah, sí? Sóc poc original, llavors.
0: No, bueno, els nostres amics de dir, ostres, i algun país que t'hagi agradat més que un altre, depèn molt, no?, del que estiguis buscant o d'en aquell moment en el que et vingui de gust o així. Sempre és algo que ens preguntem quan tornem de viatge, i et quedaries a viure en el país on hem estat o així? I sempre la reflexió és que no, que aquí a Barcelona i Esplugues estem molt bé i que l'equilibri que hi ha aquí a nivell de cultura, de clima, d'alimentació, de tot, estem molt a gust i això, sí. Així com que tenim molts coneguts dispersos per tot el món i que ells no són capaços de viure en qualsevol país, per així dir, nosaltres jo crec que som bastant d'aquí. Ens agrada veure-ho, però sempre...
1: O sigui, sou nòmades, però de tornada a casa.
0: Jo sóc d'Esplugues de sempre, no m'he mogut a més de tres carrers de ràdio d'Esplugues. El Marc sí que ha vingut a Castelldefels, però jo la veritat que...
1: O sigui, el Marc l'hem adoptat, diguéssim.
0: És Esplugui adoptat, sí.
1: Molt bé. I de tots aquests destins, una pregunta relacionada amb el tema de la conversa d'avui. Algun cop us heu vist amb la situació de tenir que fer un servei de fisioteràpia amb alguna persona que viatjava amb vosaltres o algun... És una curiositat, perquè...
2: No,
1: allò de, hi ha algun fisioterapeuta en la sala? Típico, no?
0: No som com els metges, de moment, encara.
1: Us amagueu.
2: No, per això no, sí que potser que en algun país hem fet de pacients.
1: O sigui, ah, sí?
2: Això sí, però una mica no, per plaer, o per veure com es treballa, no per una necessitat d'aquest
1: curiositat
2: moment.
1: Professional, diguéssim.
2: Sí, però per exemple a Tailàndia, que és això del massatge tailandès, i es parla molt i així, doncs realment vam anar a l'Escola Nacional a que ens ho fessin un, a veure com era allò. No?
0: Sí, que ens expliquessin una mica el
1: I
0: mètode
1: com va anar l'experiència?
0: Bé, molt bé, de veritat. A mi em va
1: agradar. És tant com diuen o no?
0: L'únic que allà et posen com tots així en fila, uns als costats de l'altre, no? El tema de la intimitat no és com aquí, inclús es posen a les voreres del carrer, no? Tu vas passejant per Bangkok i veus a tot de gent amb tovalloles o cartrons al terra que s'estiren 10 minutets i pim-pim-pim es fica...
1: Producció asiàtica.
0: Sí, i segueixen amb la seva rutina. Sí, sí. És algo com molt més cultural, molt més del dia a dia.
1: O sigui, podríem dir que seria fisioalcarrer.com, no?
0: Exacte, en aquest cas, sí.
1: Amb el cartró i sense la camilla.
0: Sí.
1: Molt bé. Bé, doncs ara sí que estem arribant al final del programa, queden molt pocs minutets, i llavors amb aquesta nova etapa, com que no tenim moltes idees originals, jo m'he copiat del Broncano, de la Revuelta, i podeu estar tranquils perquè no preguntaré diners al banc ni coses íntimes, però la pregunta va una mica lligada amb la filosofia del programa, no? I jo us volia fer posar en una tessitura, que espero que no sigui complicada, tant a tu, Anna, com al Marc. Amb l'experiència d'aquests gairebé 40 anys, no?, que tens ara, també professionals, etc., no vull fer mal aquí, si ara parlessis amb l'Anna de quan tenies 15 anys, després de tots aquests anys viscut i aquestes experiències, què li diries?
0: Ui, pregunta filosòfica profunda.
1: No és fàcil. Si fos fàcil no la faríem aquí, la pregunta.
0: Sí, no? Suposo que tiraria una mica aconsellar-li sobre les seves inseguretats o les seves pors de bueno, doncs que no es preocupés tant per el que opinin a la resta, de que mentre tu facis les coses amb la millor de les intencions i sense no voler fer mal a ningú ni res, doncs que estarà bé, que segueixis la teva intuïció per intentar saber cap a on tiran moments d'incertesa o així, que em considero una persona bastant intuïtiva en aquest aspecte de que si ho segueixes normalment l'encertes i això, que no pots agradar a tothom i que, no, pues que la vida és així, que hi haurà èpoques millors i pitjors, però això, mentre intentes ser bona persona i oblidar-te tant de les vergonyes, les pors i això.
1: Molt bé, segur que l'Anna d'aquella edat li agradaria tot això. I Marc?
2: Bé, jo una miqueta és això, eh? O sigui, jo veient el resultat d'aquests 40, pràcticament, sí que, doncs, una mica aquesta sensació de dir fes el que et surti. O sigui, perquè realment en cap moment considero ni que hagi anat en contra dels meus pensaments o dels meus valors i el fet de ser fidel a això crec que és el que et fa, doncs, anar agafant un camí que després la vida et va acabant de portar. Però bueno, que amb el resultat final estic molt content, amb el resultat mitjà. I això, i potser que he comprès algun bitcoin, però vaja.
1: Depèn del moment, també, no?
2: Sí,
1: depèn
2: sí,
1: del
2: sí.
1: moment. Bé, doncs, també com novetat del programa, volem acabar-lo no amb la sintonia meva habitual, sinó amb una cançó que habitualment triareu els convidats. En aquest cas, l'Anna i el Marc no m'han decepcionat. Som els tres, som uns convençuts i uns fans absoluts de Bruce, i han triat una cançó que és el No Surrender de Bruce, del Boss. Per què aquesta cançó, si es pot explicar, o ha sigut una casualitat?
0: Bueno, no sé, a mi el Bruce m'havia agradat de sempre, l'havia escoltat. El Marc l'ha descobert més a posteriori, arrel d'haver anat a un dels concerts.
1: Com Esplugues.
0: Exacte.
2: Sempre arribo tard.
0: I va resultar que li va agradar molt, i de fet aquest any repetim concert a Sant Sebastià, o sigui que...
1: Aneu aquest any també?
0: Sí, sí.
1: Quina
0: sí.
1: sort, jo aquest any sí que no, eh?
0: Te'l perds, eh? I bueno, és com un grup que, no, i amb la E-Street Band ens agrada molt als dos i
2: sí, i és una mica aquest doble valor, potser, o missatge de veure que és gent de 70 anys, no? Que aparentment, pues, fa 50 anys el que tenia 70 estava allà comptant els dies.
1: Estava acabat, sí.
2: I ara veiem que 70, depèn de la vitalitat que tu tinguis, no estàs ni molt menys acabat. O sigui que,
0: sí, que pots fer 3 hores de concert sense cap problema.
1: Doncs fins aquí la conversa amb el Marc, l'Anna. Gràcies als dos, de veritat. Ha sigut una estona, a part d'entretinguda, divertida, com sempre intentem, jo crec que és molt profitosa des del punt de vista de lo que vol el programa, que és el coneixement sobre allò que hem parlat. Crec que tenim tots una idea bastant més propera del que és la fisioteràpia i com recórrer amb ella i de quina manera ens pot ajudar. I pràcticament dir-vos que d'aquí 15 dies ens trobarem al nou programa de l'Entre Nosaltres, ja l'estem preparant. Us anunciarem de què anirà amb les xarxes Instagram i tant del programa com d'Esplugues FM, i ens quedem escoltant el nou Surrender. Moltes gràcies per venir i gràcies per
0: a
1: totes
0: vosaltres.
1: Les explicacions.
0: Gràcies, que vagi bé.
1: Fins aviat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem. Pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
3: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
0: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: són les 9.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
3: De dilluns a divendres, a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, venta'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
1: Esplugas FM.
0: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Que boig el món, que no té cap sentit, i em fa pensar

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
1: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, no, no, no, no, para nada.
1: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 10.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
1: Ningú ens va explicar que no sempre hi ha un lloc on anar a parar, i ningú ens va dir que sí.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
1: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Com esteu? Obrim un nou entre nosaltres. Al passat programa vam parlar de fisioteràpia amb l'Anna i el Marc i com ens podia ajudar a cuidar el nostre cos i la salut. Avui, com és habitual al programa, canviem totalment de fem un gir de guió, però també té molt a veure amb la bona vida. Em ve molt de gust parlar d'un dels meus menjars preferits. Per això ens acompanya una mega experta que de ben segur interessarà, jo crec, el 99% dels oients. Malgrat, sempre hi ha algú que se li farà bola, ja ho dic per endavant, perquè sempre passa. No ens deixeu igualment, escolteu el programa, perquè la nostra convidada ho viu tan apassionadament que segur que us descobrirà un món nou i qui sap si a partir d'avui us convertireu. Avui parlem amb la Marta Medran i és formatge melier o sommelier de formatges. I aquesta paraula jo no l'havia sentit mai, ara ens explicarà ella d'on ve. Què tal, Marta? Benvinguda.
1: Hola, Joan Carles.
0: Com
1: moltes
0: estem?
1: Gràcies. Moltes gràcies, abans de res, de convidar-me aquí a xerrar amb tu. Venia molt de gust. I res, gràcies.
0: Tenim moltes expectatives, de tot el que ens explicaràs avui. O sigui que el llistó està... Per començar, a mi m'agradaria que ens expliquessis aquest terme de formatge melier, si l'has acunyat tu, si és un tema que ja existeix, o perquè jo, sincerament, és la primera vegada que l'havia escoltat.
1: Doncs sí, de fet, ve del terme que sommelier, en el moment en què vaig trobar que vaig començar a fer events entorn al formatge, necessitava un nom doncs, per posar-li nom a tot allò que estava fent i el terme va ser que és sommelier, que és una mica un joc de paraules com sommelier, no? Expert de vins, doncs assessora de formatges, experta de formatges, bueno, era un joc de paraules. I de que sommelier doncs, ho vaig també transformar a formatge melier.
0: Uh-huh. O sigui, tenim les dues versions.
1: Tenim les dues versions, en català i en castellà.
0: Fantàstic, perquè jo crec que tothom en menja formatge, inclús, com sí. veurem més endavant, de molts països, no? Que és un tema molt transversal.
1: Totalment.
0: Ja estem acostumats, com bé deies, a sentir a parlar del sommelier vinculat al món del vi, que això segurament ho tenim tots més interioritzat, no?
1: Sí.
0: Però és veritat que des del primer moment que jo vaig conèixer de la teva activitat, com que sóc curiós de mena, vaig pensar aquí tenim un programa i agrair-li també a una persona comú que coneixem, que és la Carla,
1: la
0: que
1: Carla.
0: Ens va posar en contacte i que ha facilitat doncs, que avui estiguem fent aquest especial de formatges. Ets una persona molt jove, però per tot el que sé, amb molta experiència amb el món aquest dels formatges, i a mi el primer que m'agradaria que expliquéssim una mica és d'on et ve tota aquesta afició, que ara ja és professió.
1: Exacte. Doncs em ve... vaig començar... Bueno, jo sempre he tingut clar, sempre tenia clar cap a on volia anar. Jo sempre... La meva família som xarcuters... portem 65 anys, penso que és, el negoci familiar. I jo des de ben petita tenia clar que volia estar darrere el taulell, al mercat. Jo em considero... Jo sóc gent de mercat. Jo no puc viure sense els mercats. I jo tenia clar que volia estar a la botiga dels meus pares i despatxar, atendre i estar allà. De fet, quan estudiava, ho continuava tenint clar, que era algo que els mestres no entenien, no? Que és algo que també reivindico, no? Perquè quan un alumne té passió, penso que... Això també, moltes vegades hi penso, no? Ens ensenyen moltes coses, però quan algú té passió amb algú, no sé si són les pors o les tendències, no?, que portem... Però moltes vegades oblidem donar pas a aquestes passions, no? I jo recordo que els mestres sempre em deien però has d'estudiar, no? Has de fer alguna carrera. I jo no, jo tenia clar que volia anar al mercat. I va ser així, als meus 18 anys, quan vaig acabar, me'n vaig anar el dia després de la selectivitat, me'n vaig anar a la botiga de mercat, on ja portava anys també treballant els dissabtes, des dels 16, i allà va passar tot. Jo vinc més que del món del formatge, vinc del món de l'embotit, de la carn, del pernil, sobretot.
0: Uh-huh.
1: El meu pare és un apassionat pel pernil.
0: O sigui, sempre vinculada amb el negoci familiar.
1: Exacte, sí, sí. A més, jo ho tenia clar, Joan Carles, sempre ho deia de petita, que per les meves venes hi havia el mercat, hi havia el negoci, hi havia la xarcuteria, no? I jo, doncs, volia anar cap allà. Això ho tenia molt clar.
0: Jo ho conec ben de prop, això, perquè jo vaig néixer al barri de Collblanc.
1: Sí.
0: I malgrat aquí la protagonista és tu, explicaré una anècdota ràpida.
1: Bueno, sí, sí.
0: La meva mare era la perruquera de Collblanc. Li deien així perquè ella pentinava totes les senyores del mercat. I llavors, des de petitet, hem viscut aquest ambient de mercat i jo sempre dic que és una figura que no se hace, nace.
1: Totalment.
0: És a dir, tu quan neixes ja veus que està, la gent ja té un aire diferent, ja té un tarannà diferent, i això només veure't ara, per exemple, quan has entrat a l'estudi, doncs això es veu, no? Això
1: sí,
0: es porta escrit aquí al front, no?
1: I, a més,
0: tu deies als mestres, perquè suposo que tenim una educació que el que tendeix és estereotipar els estudis i tal, però els pares que et deien quan tu els hi plantejaves de jo és que no vull continuar estudiant, jo vull dedicar-me al negoci?
1: Doncs, bueno, no em deien res perquè ja ho veien. Jo des de ben petita tenia passió quan entrava al mercat. Ja ho veien i tenien clar, doncs, que jo volia allò, doncs, endavant. De fet, vaig començar, quan ja vaig acabar la selectivitat, vaig començar a especialitzar-me en el tall de pernil. De fet, els meus inicis van ser, amb els meus esdeveniments, van ser amb el tall de pernil, no? I al final se'm donava bé. Se'm donava bé atendre, estar a la botiga, ho portava dins, es notava, llavors em recolzaven, no? Sí que és veritat que quan ja sorgeix aquesta necessitat amb el que se m'obre amb el formatge és quan es queden sorpresos i és quan allà van dir, bueno, a veure, què és això, no?
0: Perquè ells no tocaven aquest producte.
1: Clar, nosaltres a les botigues sí que és veritat que hem sigut unes botigues sempre que hem tingut un sortit molt especialitzat, no? De fet, 15 anys enrere, el que teníem al nostre abast a totes les botigues entorn al formatge eren formatges més industrials.
0: Sí, correcte.
1: De fet, l'era dels formatges artesans ha sigut, doncs, durant el meu creixement, evolució amb aquest món, no? Però fa 15 anys enrere el tema artesà no es parlava.
0: Quatre coses.
1: I sí que és cert que aquestes botigues especialitzades ons tenien, no?, formatges francesos, afinats, i això ho teníem a casa meva. I sí que és veritat que jo em vaig començar a enamorar del formatge, doncs perquè a casa meva hi havia aquesta part, no?, que cada cop em despertava més curiositat. T'he de dir, Joan Carles, que jo sóc intolerant a la lactosa.
0: Ostres.
1: Sí.
0: Això sí que és un gir de guió.
1: Sí.
0: Absolut.
1: T'he de dir que sóc intolerant a la lactosa des del segon 1 de vida. I és als meus 18 anys, quan jo ja estic treballant a les botigues, que passo, doncs, un període, bueno, un tant crític de salut d'intoleràncies, i en treuen durant 3 mesos els làctics, entre altres coses. I jo penso que va ser allà. En aquell moment, jo tenia, doncs, 19 anys, clar, que no podia menjar formatge, no? Però el tocava molt constantment. Jo sóc una persona de tocar molt, de tocar, les pells per mi són imprescindibles. I clar, jo, doncs, em vaig començar a posar, doncs, a vendre molt formatge, a parlar molt de formatge, i jo crec que va ser això, no? El no poder...
0: Aquella voler... prohibició és la que et crida,
1: sí,
0: una mica...
1: I recordo que un dia estava darrere el taulell i em vaig posar a parlar d'un formatge francès, que és el que et dic, el que teníem abans venia de fora, amb molts formatges d'ells, i em vaig emocionar. I jo sóc una persona molt intensa, Joan Carles, però em vaig emocionar i...
0: De fet, ara t'estàs emocionant una mica.
1: Bueno, sóc, sí, més recordant.
0: Perfecte, perfecte.
1: I recordo que al tocar el formatge, parlar del formatge, emocionar-me, és quan vaig sentir que vaig dir, uau, aquí passa alguna cosa, no? I és tal qual, eh? Vull dir, no poso intensitat perquè sigui més romàntic, eh? Va ser així, tal qual. I va ser quan vaig dir, uau, jo vull descobrir què hi ha aquí, no?, per mi. I em vaig posar a investigar cap a on podia aprendre el món dels formatges, què podia fer, i fa 15 anys enrere, 16 anys, no hi havia res.
0: I com s'estudia això? Perquè, lògicament, hi ha una part que és experiència, diguéssim,
1: sí,
0: però ja fas algun tipus d'estudi concret, marxes a algun lloc, fas alguna cosa?
1: Sí, aquí va ser on vaig trobar l'IRTA a Caldes, i doncs allà vaig fer un curs durant un any, teòric i pràctic, que molts formatgers, quan hi ha un formatger que vol fer el seu projecte, doncs va a l'IRTA, és una de les opcions on et donen totes les eines i aprens, i la teòrica i la pràctica. I va ser allà, en aquest punt, on quan jo els dic als meus pares, vull aprendre el món dels formatges, vull estudiar l'IRTA, que aquí sé que es van trencar, van dir, a veure, com que vols aprendre formatges, no? Aquí va ser, que venia la pregunta abans, que em deia Joan Carles,
0: contradiu una mica, no?
1: I aquí va ser, els vaig despistar una mica, i aquí sí que em van dir, mira, Marta, tu pel matí estàs aquí, les tardes les tens lliures, si vols aprendre sobre el que vulguis, doncs per la tarda, però al matí has d'estar aquí, a la botiga. I va ser així, vaig fer tot un any que no tenia carnet encara, i recordo que em portava el meu pare, i anava doncs, a Caldes totes les tardes a aprendre doncs, el món fantàstic dels fongs i tot el que hi havia al darrere.
0: Les bactèries.
1: Les bactèries, que són majestuoses.
0: Perquè vosaltres sou de Sabadell, entenc,
1: sí,
0: no?
1: Sí, de Sabadell.
0: I llavors, tot aquest any, o sigui, és tot un any d'aquesta preparació.
1: Exacte.
0: En la que suposo, corregeix-me, entenc que has estudiat la teoria bàsica d'aquest món, no?
1: Sí.
0: I a partir d'aquí, doncs, tu comences ja a desenvolupar el que seria la professió, pràcticament.
1: Exacte. Després d'aquí, clar, aquí toques tot, no? Totes les tipologies de formatges, tot. I coneixes també, doncs, a molts mestres molt interessants en aquest món làctic, no? I aquí, doncs, se m'obre una porta molt important i també un punt reflexiu, no? I un punt i a part de la meva vida. I a partir d'aquí, quan s'acaba el curs, començo, doncs, a viatjar, a conèixer formatgeries, perquè al final també la pràctica, com amb tot, és molt important.
0: Clar.
1: I aquí doncs, és quan ja comença doncs, la meva aventura. Començo doncs, a viatjar per Astúries, per la Sierra de Gredos, per aquí a Catalunya també, bueno, per tot arreu, per fora, a França, i començo doncs, a visitar formatgers, a conèixer productors i a tocar sobretot el formatge a la cuva, no? On passa tot. I allà doncs, començo doncs, a... Doncs, bueno, allà és quan comença tot.
0: I una qüestió, perquè, lògicament, investigant una mica, no?, abans de fer qualsevol programa, la curiositat també fa sempre averiguar coses, no? No he trobat gaires dones que s'hi dediquin en aquest món.
1: Sí, bueno, a veure, sí que és cert que quan jo vaig començar estava tot... És veritat, estava tot molt verge. Mm-hmm. No hi havia figures... Sí que hi havia dones que han significat molt i continuen significant en el món del formatge català i fora de Catalunya, que són les mestres, no? Però gent que es dediqui així a parlar, a viure del formatge o a fer...
0: A divulgar, feia,
1: sí, a divulgar,
0: no?
1: Sí, perquè també és veritat que començo una feina també per Instagram, començo tot el meu Instagram des del minut 2, perquè la primera imatge és pernil i a la segona ja és formatge, ja començo amb Instagram com agafar com una eina de parlar de formatge, no? I sí que és cert que quan jo començo no hi ha masses figures, però ara, 16 anys endavant, sí que trobem ja, doncs, ara és un altre món.
0: Ja. Veient això que feies a la referència al teu Instagram, veient a l'Instagram teu, primer de tot, doncs, fa molta enveja, perquè, com molt bé dius, viatges molt i vas a molts puestos i estàs per tot arreu, i suposo que això és una part fantàstica de la feina. I m'ha sobtat perquè hi ha un dubte que jo tinc, per exemple, quan parles del món del vi, doncs són bodegues o caves.
1: Sí. No?
0: Quan parles del món del formatge, a les formatgeries, com se'ls hi diu? He vist en algun puesto que poses cueves... No sé si tenen un nom específic.
1: Bueno, les formatgeries
0: on...
1: són les formatgeries, no?
0: O sigui, no hi ha, sí, una denominació especial...
1: No, després sí que hi ha les coves d'afinació, les càmeres de maduració, on després estan els formatges, no? En la fase de maduració. Però com a concepte són formatgeries i, bueno, de fet, ahir vaig... Bueno, part de la meva feina, des de que vaig començar, doncs, és visitar, no?, com t'he comentat, i ho pots veure, no?, i és formatgeries. Al final és... Que es pot confondre amb la botiga especialitzada,
0: clar,
1: de formatges.
0: Per això t'ho preguntava, perquè sí, una cosa és la botiga especialitzada, que pròpiament,
1: sí,
0: és el comerç, i una altra cosa és allà on es fan, no?
1: És tenda de formatge, botiga de formatges i formatgeries.
0: Val. Llavors jo, per exemple, vaig estar a Cabrales fa molts anys i vaig comprar un formatge amb una senyora molt gran que ens va, sí, portar fins a una cova on el, sí, tenia allà madurant i tot això. Tres mesos després el cotxe encara feia l'olor, com és lògic, aquell formatge, no?
1: Sí.
0: Però em va impressionar molt el lloc on t'estava madurant. Per això també et preguntava una mica si hi havien diferents, diguéssim, maneres de definir en funció del tipus de formatge, sí. Però bueno, això suposo que ho anirem veient una miqueta més endavant. Una altra curiositat que tinc és quan jo parlo de vins, per exemple, doncs, sí. Ràpidament ens ve al cap una classificació ràpida. Vins blancs, negres, rosats, caves, no? Més o menys després les denominacions d'origen de cada puesto. Amb els formatges, t'atreviries a fer una distribució així tan ràpida o és impossible?
1: Bueno, podem fer-la a termes genèrics, podem dir, doncs, així genèrics, eh? A grosso modo, formatges de vaca, de cabra, d'ovella, de búfala, blaus, podríem dir formatges de pasta tova, de pasta prensada, de pasta cuita... Sí que hi ha termes que classifiquen, doncs, les tipologies de formatge, sí.
0: I després suposo que ja venen totes les denominacions d'origen, etcètera, etcètera.
1: Exacte, no? Això és un altre món, sí, sí, sí.
0: Jo tinc curiositat per una cosa, mira. Quan a vegades parles amb sommeliers, que per cert, quan has dit lo de la intolerància a la lactosa, un dels millors sommeliers de Catalunya és Abstemi. Llavors és molt curiós, sí. Perquè fa cates de vins i és jurat de concursos internacionals i no se'n passa mai el vi. Llavors és una qüestió molt curiosa per això que deies abans.
1: Sí, sí.
0: Doncs quan parles amb sommeliers o indagues una mica sobre aquest món, jo tinc una sensació, i és que ens enganyen. Tu escoltes la definició que fan d'un vi i llavors, si em permets, dos segons, llegiré una cosa, ¿vale? De nariz intensa. Con aromas a fruta de hueso y flores blancas, notas de panadería, de piel de cítricos, frutos secos y sutiles recuerdos de tostadas, levaduras y mantequilla, todo ello en un perfecto equilibrio. De entrada amable, amplia a su caso, cremoso, burbujas aterciopeladas y un final refrescante que regresa a las flores blancas y la fruta sobre un fondo de panadería. Fort, eh?
1: Fort,
0: però... Això és la descripció, sí. Del Cava Gramona Imperial del 2018. I jo pregunto, és impossible detectar tot això en una cata d'un cava, però sí que passa.
1: Però sí que passa, sí, és cert.
0: I escoltant coses que tu fas amb el teu Instagram, veig que també es pot fer aquesta definició traslladada a algun formatge.
1: Sí, sí, és que al final és cert. A més, les impressions, els gustos, no? També van molt per l'experiència de cadascú. Això també... Però sí que és veritat que hi ha uns indicadors, no? Jo quan faig els tastos de formatge, quan primer deixo que sigui la gent amb la seva pròpia experiència, que comencin a parlar què els hi diu, no? El formatge. Però és veritat que hi ha gent que té més sensibilitat que d'altres, no? Tant en nas com en boca. Llavors és quan, doncs, nosaltres ajudem, no?, a que surtin totes aquestes coses, però hi són, aquestes notes hi són. En el formatge també podem notar notes a verdures, a carxofes, a bròquil, no només làctiques, sinó també a carn. De fet, la setmana passada, en una festa que vaig fer una taula de formatges, em deien, sap a carn? Clar, és que un dels registres gustatius són càrnics, i és cert. Vull dir que sí, passa.
0: Llavors podríem dir que els sommeliers de formatge, com és el teu cas, també el que feu és que desenvolupeu tota aquesta capacitat, no? De treure... No ens enganyeu, llavors, eh?
1: No. Sí que és...
0: Em quedo més tranquil.
1: Sí, sí, no. D'enganyar no enganyem, però sí que és veritat que les teves glàndules gustatives també tenen, doncs, una memòria i tenen una experiència. I jo... En el meu cas, jo menjo constantment, ho tinc molt desenvolupat, ho tinc molt entrenat, però perquè és part de la meva feina. Llavors jo potser noto alguna cosa que no puguis ser capaç tu de notar, però no perquè t'estigui enganyant o no sigui, sinó perquè les teves glàndules gustatives tenen altres registres,
0: clar,
1: que també són vàlids.
0: Cada persona detectarà, clar, coses diferents o com passa amb un vi.
1: Exacte,
0: en definitiva...
1: totalment, amb un vi, amb un oli, amb un xocolata... Jo, una de les coses que més m'agrada en Joan Carles és menjar consciència i no només el vi parla, no només el formatge parla. Parla amb moltes coses que ens envolten i que, per la manera que portem de viure, no escoltem. Però tu agafes un pa, un bon pa, de massa mare, i t'està explicant moltes coses. Passa que, clar...
0: De fet, és interessant això que dius, perquè hem viscut uns anys, no?, en el que tot ha sigut com a molt industrialitzat, I no sé si és una percepció meva, després, amb el, una mica més endavant, suposo que parlarem, com està passant amb el món del pa, s'està tornant a un món més artesà, no? On hi ha una elaboració, hi ha forners, que realment es, inclús gent jove, que està traient noves tècniques amb les que es fa el pa molt natural, etc. Això que deies ara, i la percepció que tenim des de fora és que els formatges, per exemple, està passant igual, no? Tot hi ha com un boom, no?, amb el tema del producte de qualitat, de buscar tornar a l'essència de cada causa. Sí. No sé si és així, eh?
1: Sí, perquè hi ha aquesta consciència, estem prenent consciència del que volem menjar, perquè el que mengem és el que som, Joan Carles, i prenent consciència del que escollim menjar, també ens anem a prendre consciència del territori, posar en valor el territori, posar en valor l'origen, i tot això ho fem, doncs, amb un nucli més petit, més reduït, amb una especialització, amb un artesà, amb un productor més petit, més proximitat, no? Quan escollim aquest camí, doncs al final ens hi trobem això, no?
0: Clar.
1: I sí, estem en una era on prenem consciència, volem menjar bé, i al final menjar bé és igual a, doncs, això, productes no processats, productes naturals, i el formatge és fantàstic, és llet fermentada.
0: Clar.
1: Llavors tu vas a un productor artesà i estàs menjant algú totalment natural i perfecte. A més, el formatge és fantàstic perquè, com hem comentat abans, les bactèries, és quan tu menges, és una està alimentant i reforçant la teva microbiota, no?, intestinal. Vull dir que darrere d'això també hi ha moltes coses, no? Però sí, es poden trobar especialistes en tot.
0: I hi han en funció, per exemple, has fet referència diverses vegades a eventos, a tastos, sí, a actes que es poden fer, en funció de la cita o de l'event o del lloc que s'estigui organitzant, ja enfoques el tema de quins formatges posaré o quins formatges tal? O sigui,
1: fas una
0: selecció prèvia,
1: sí,
0: pensant
1: totalment
0: justament allà on vas?
1: Sí, sempre.
0: Sempre, eh?
1: Sempre. De fet, jo faig maridatge, sinergies també amb els formatges i la música, no? I m'agrada molt també conèixer la gent que estarà, doncs, en aquell acte, o jo faig tastos a domicili. Quan faig els tastos a domicili, clar, no conec el meu client. Abans d'anar a casa seva, pregunto, els demano les seves preferències musicals, per una mica per situar-me.
0: Deuen de flipar molt, clar.
1: Sí, però bueno, és part, no? És part de... El tast no comença a la taula, sinó el tast ja comença des de que parlem.
0: Clar.
1: No? I sí, hi ha molts formatges i, de fet, cada persona, doncs, té un formatge, no? Perquè també va per la personalitat. Igual que jo em podria definir amb un, jo estic convençuda que tu també.
0: No em diguis.
1: Sí.
0: Ho pensaré, eh?
1: A més, també jo també m'agrada definir-me, Joan Carles, com sóc una persona de caràcter de llet crua. Hi ha persones que són llet pasteuritzada, jo sé que aquí ara ja t'he trencat,
0: ara,
1: t'he descol·locat totalment, però què vol dir? Quan parlem de formatges de llet crua versus llet pasteuritzada, són formatges amb més caràcter, que evolucionen molt ràpid, amb més imperfeccions, que per mi les imperfeccions són virtuts en el formatge, són més irregulars, més inestables, hi han pujades, baixades, no? Això serien els formatges de llet crua. I un formatge de llet pasteuritzada, doncs és més tranquil, és més pausat, és més estable.
0: Inclús visualment suposo que la forma que ens presenta,
1: exacte,
0: ja deu ser molt uniforme, no? Molt,
1: exacte,
0: igual.
1: Exacte, més perfecte. També és veritat que quan parlem de formatges de llet pasteuritzada ja entrem pasteuritzacions ràpides o lentes, no? Que aquí ens anem o cap a la indústria o cap al petit artesà que pasteuritza, no? Que no té res a veure un formatge pasteuritzat d'un productor artesà amb un industrial, no? Però vinc a... Et faig aquesta referència a... Doncs això, el meu caràcter és llet crua. Soc més irregular, més, amb més caràcter, més imperfecte.
0: Doncs jo crec que és un moment en el que els oients hauran de decidir, ara començar a reflexionar, què són.
1: Sí, sí.
0: Què són,
1: quin caràcter tenen.
0: Important que busquin cadascú cap a on creuen que van. hem parlat de que hi ha centenars, milers de sabors, de textures, de... Llavors, imaginem-nos que estem davant d'un tast, a quin ordre hauríem de seguir? Perquè alguna vegada que jo he anat a un restaurant i et posen i et diuen comença per aquest i acaba per aquest, a mi no sempre m'ha semblat el més adequat el que m'han dit, igual és que no en saben prou o que, no sé, quina manera seria d'enfocar si hi ha diferents formatges? Tu què creus que seria l'ordre lògic?
1: A veure, l'ordre lògic seria de menys a més, de menys intensitat, exacte, de menys, d'una intensitat més lleugera amb més intensitat i acabant sempre amb formatges blaus més forts, no? De menys a més seria doncs l'ordre més coherent, perquè a poc a poc tu vagis acostumant doncs, a les teves glàndules a la intensitat i el greix... Clar, quan menges formatge estàs menjant greix. Això és obvi, perquè és part del formatge, no? De la llet. Doncs anar acostumant a poc a poc el teu paladar doncs, de menys a més.
0: I llavors, per exemple, això que has dit ara és molt important quan nosaltres anem a comprar formatges, que no en sabem tant, evidentment... Quins consells creus que hauríem de seguir per fer una bona tria? És a dir, en què ens hem de fixar? En el preu quilo de formatge per descartar allà la banda baja?
1: No, que se sobreentengui tal? No, això l'últim.
0: No, fixa-t'hi, que això és un tema que moltes vegades es diu, no?
1: Sí,
0: que el preu marca una mica la possible qualitat i no és així.
1: No és així.
0: Què ens aconsellaries per buscar
1: primer
0: un
1: de tot,
0: producte de qualitat?
1: Anar a una botiga especialitzada. Primer de tot això, Joan Carles.
0: No anar per lliure, eh?
1: Bueno, a veure, també, perquè és part també... És una... Sí, també, per què no? Però anar a una botiga especialitzada on et donaran informació, i la informació és poderosa. I després, quina tria podríem fer? Doncs escollir diverses tipologies. Agafar una pasta tova, que són formatges més cremosos, més joves, que tenen més acidesa, no? Una pasta tova ens donarà aquest punt més fresc en boca, no? Després escollir doncs, un formatge de cabra. Després escollir una pasta cuita, que les pastes cuites fan referència a tots aquells formatges com un comté, un gruyère, un parmesano, formatges alpins o inclús d'aquí. Aquí hi ha molts productors que estan fent pastes cuites. Però la pasta cuita és una tipologia que treballa molt el gra de quallada i en boca... té un ventall molt ampli de matisos. Això que explicaves abans del vi, doncs són formatges que et donen des de xocolates, caramels, fruita madura, regalèssia, et donen molts matisos, no? I és molt divertit quan tu menges formatge i comences a notar que passen moltes coses. I agafaria també un ovella, sigui doncs, jove, curat, i un blau, sempre poder ser... escolliria un blau, per acabar.
0: I a l'ovella fresc?
1: També.
0: Se'n troba poc, eh?
1: Se'n troba poc, sí, però també n'hi han. O pastes toves d'ovella n'hi han menys, perquè és més complexa l'elaboració de formatges de pasta tova amb la llet d'ovella. Però, al final, el que buscaria seria buscar diferents punts d'origen d'animal, és a dir, vaca, cabra, ovella, que hi hagin diversos, diverses textures i consistències, cremosos, més eixuts, més compactes, i un blau. Sempre un blau ha d'estar.
0: Clar.
1: Hauria d'estar.
0: Hi ha una cosa que personalment... bueno, jo soc molt animalista, llavors doncs, hi ha una cosa que m'agrada i és que darrerament estic veient que es poden trobar formatges que d'alguna manera...

0: un tracte imperfecte, però que no tenen aquest certificat per això.
1: Clar.
0: I sí que és cert que, clar, la qualitat de la llet és una altra, és una qualitat perfecta. Però sí que és veritat que en el món artesà, Joan Carles, el tema dels animals és el que més cuiden. De fet, quan vaig començar en aquest món, perquè estigui aquí avui encara parlant de formatge, és perquè em vaig enamorar de veure a tots els formatgers i formatgeres que jo anava a casa seva, l'amor que tenien per el seu el que els envoltava, els animals, el territori, el paisatge. Això és brutal, de veritat.
1: Són una mica com los últimos de Filipines, no? Perquè defensen...
0: Ho defensen, són defensors del territori, del seu ramat. I si elaboren amb llet que no és de ramat propi, amb els ramaders que treballen, són igual d'exigents.
1: Els hi demanen també que tinguin aquesta exigència.
0: Llavors és important, m'ha agradat que ho treguis, perquè es dona valor. En el món petit, artesà, això està... És de les coses... Si tu no tens un bon ramat, si tu no cuides bé els animals, no tindràs mai una bona llet.
1: Clar.
0: Si tu vols fer un bon formatge, on has d'anar abans de res, de decidir quin formatge vols fer, quina escorça vols desenvolupar, és el ramat.
1: A triar el producte...
0: I és cert que no parlem, perquè parlem del formatge, parlem de lo bo que està, parlem de cap a on ens transporta, perquè el formatge... té aquesta capacitat de moure'ns amb els gustos i amb els sabors, però no parlem moltes vegades dels més importants, que és aquell ramat de cabres,
1: sí, sí,
0: aquell
1: ramat
0: d'ovella...
1: Sí. Bé, doncs estem arribant a la meitat del programa. Ara farem una paradeta de segons per reposar i perquè jo crec que a aquestes alçades, aquell 1 o 2% d'oients que no els agrada el formatge ja estan canviant d'opinió, ja t'ho dic ara.
0: Jo penso que sí.
1: Jo crec que en aquest moment ja pràcticament no queda ningú. I tornem amb en uns segons. Gràcies.
2: Perfecte. Esteu escoltant Entre Nosaltres amb Joan Carles Simón, Esplugues FM al 99.7, els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre Nosaltres.
1: Bé, doncs, després d'aquesta breu pausa, seguim parlant amb la Marta Medrán, experta sommelier de formatges, o com ella li agrada dir, doncs, formatges sommelier, no sé si ho he dit bé del tot. Fins ara suposo que heu estat seguint amb molt interès tota la part de tot el que hem parlat, d'història, dels tipus de formatge, etc. I hem arribat a un punt que ens agradaria també saber la situació del sector. Sempre que parlem d'algú que està vinculat a un sector econòmic o de comerç, doncs ens agrada també que ens expliqueu en quina situació es troba aquest sector, no? És a dir, davant de cada vegada una industrialització més gran, quina és la teva opinió sobre què està passant, per exemple, amb els productors més artesans, si hi ha recorregut, si hi ha un moment... no sé.
0: Sí, estem en el sector del formatge, estem en un bon moment, és cert. Sí que és veritat que fa 2 anys van haver-hi moltes variacions en el sector de la ramaderia amb els preus de la llet, i això, bueno, i des de Covid, també des de la pandèmia, doncs va ser un punt també on el sector de la ramaderia doncs va patir. Però com a productor, com el sector productor de formatges, formatges catalans i artesans, estem en un moment, jo penso, molt bo, majestuós, on s'estan fent projectes a tot arreu de Catalunya molt interessants, projectes que la primera premissa és la passió. Joan Carles, conec projectes a l'Empordà d'un anglès físic que ho deixa tot per posar-se a fer formatges perquè per necessitat, perquè li fa bé fer formatges, se sent còmode, doncs com aquest et puc dir molts casos, però des del romanticisme i la passió, però des del ben fer, no? On... Llavors això ens situa en un moment de produccions de formatge molt bona, i que s'està anant també a consonància amb el consum. Estem evolucionant amb el consum. No som un país consumistes de formatge. Som un país productors de formatge. De fet, també la nostra

0: diversitat geogràfica ens dona molta tipicitat de formatges. Això és veritat. El nord d'Espanya amb el sud d'Espanya és molt diferent, amb el Mediterrani, amb les illes. Llavors tenim molta varietat de formatge, però des de sempre hem tingut poc consum, perquè el formatge no està integrat a la nostra cultura gastronòmica. Però sí que és cert que aquesta evolució està a l'alça d'una manera més lenta, però això és bo. Si estem augmentant, encara que sigui lentament, és un indicador molt bo. Tenim molts formatges, s'estan elaborant molts formatges i estem tenint consciència i necessitat de menjar, no? De consumir. Sí que és cert que una de les meves coses que sempre reflexiono és que el dia que anem als restaurants i veiem els formatges ja de manera natural i que no ens sorprengui entrar en un restaurant i trobar un carro de formatges, serà quan estarem en un dels nostres millors moments, perquè al final la gastronomia, la restauració, també és on passa tot. Si el formatge està integrat a la restauració, és que tenim cultura gastronòmica, no? Tenim consum. Però estem en un bon moment, Joan Carles, i a continuar. Sí que és cert que fa uns 7 anys el formatge va estar com de moda. Tothom volia formatges de proximitat, d'artesans, de petits productors, però no és una moda, sinó està sent una necessitat.
1: S'ha quedat també, no?
0: I això és perquè quan les coses venen de cop, no, has de veure després què passa, no? I en el formatge està passant que cada cop el ventall de producte artesà i d'especialització està més al nostre abast. I això també doncs ens està explicant què està passant, no?
1: I pel que dius, no solament és un augment de la producció més de tipus artesana, sinó que va lligat molt també a un producte de molta qualitat.
0: Totalment. Moltíssima qualitat, la qualitat també és tranquil·litat.
1: El que sí m'ha sorprès és una mica aquest comentari que has fet de que som un país molt productor,
0: sí,
1: però poc consumidor. La percepció era una altra part meva, com a mínim. La percepció era que realment és un producte que es consumeix de manera molt habitual.
0: No, de fet, a nivell genèric, estem entre els 10 últims consumidors. Estàvem amb, no sé si eren 9.000 quilos persona a l'any, mentre que hi ha països que consumeixen 22 quilos per càpita, no? Bueno, és un país poc consumidor, però molt productor. Tenim, de fet, França sempre ha estat davant, no? França, Itàlia. Però estem en un moment molt bo en el sector de producció, eh? No...
1: I ara que has dit França, per treure tòpics, eh?
0: Sí.
1: Aquell tòpic de que els francesos sempre acaben el dinar en comptes d'un postre amb un formatge, això és així o és un invent que ens hem fet tots?
0: No,
1: és així.
0: De fet, això és igual a cultura gastronòmica. És on et vinc a dir.
1: I a tu et sembla molt adequat, per exemple, acabar un dinar amb bueno, clar, evidentment,
0: sí,
1: et semblarà bé, però vull dir, a nivell de gust, a nivell de digestió fins i tot, seria correcte?
0: Jo, per mi, és el millor moment. De fet, prefereixo de postre que d'entrant.
1: Que no a l'inici.
0: De fet, al final és aquesta sobretaula on els formatges t'acompanyen, on et conviden a parlar, a gaudir d'una altra manera. Jo sóc defensora del formatge de postre. De fet, deixa'm dir-te, a les Canàries, a la zona de Canàries, el formatge està tan integrat a la seva cultura gastronòmica que passa com a França, que el mengen de postre, el mengen quan pel matí per esmorzar, el mengen per la tarda, a mig matí. Quan això passa, Joan Carles,
1: és
0: símptoma de cultura.
1: Clar.
0: Consum igual a cultura, que és el que passa doncs a Itàlia, a França, a Holanda. Hi ha consum, hi ha cultura, perquè hi ha una cultura, no?
1: Sí, molta. Jo vaig molt a Itàlia i hi ha una cultura del formatge espectacular, és veritat.
0: Està integrat dins del teu dia a dia, de la teva dieta, del teu dia a dia, no? Del teu fer. Quan això passa, hi ha cultura, hi ha consum.
1: Doncs, Déu-n'hi-do, hem arribat a un moment que serà fantàstic, sobretot sí. pels que estem a l'estudi. Em sap greu pels oients perquè no podreu gaudir de la mateixa manera, però la Marta, perquè a més de ser tan didàctica i apassionada, és molt generosa. I llavors avui, a part de la conversa, doncs ens ha portat un tas de formatges que podreu veure les fotografies penjades després a les xarxes i tal, i ara ho deixaré una miqueta a les seves mans perquè ens anirà explicant i espero que anirem degustant sí. algun dels formatges que ens ha portat, que crec que aquests sí que són una mica els seus preferits o els seus de capçalera, ja ens dirà. Marta, tot teu.
0: Vale, a veure, he portat... Clar, a mi em costa dir-te quin és el meu formatge, perquè per mi, o, al final, darrere hi ha una història, una experiència, i porto ja doncs 16 anys en aquest món i tinc moltes històries al darrere i tinc molts formatges que són imprescindibles. Però t'he portat aquells formatges que parlen de mi i que parlen dels meus inicis, que és molt important també recordar com comença tot. I doncs t'he portat un formatge, si em preguntessis amb quin et defineixes, que és complexa aquesta pregunta, però jo em defineixo amb les escorces rentades. Amb formatges d'escorces rentades que fan olor, que són pudents amb nas, però després en boca són més tranquils, són més calmats, més lleugers, però són particulars perquè no tothom li agrada, no?
1: Els aprecia igual, no?
0: Doncs jo hi t'he portat el botàs de la Cerdanya, que de fet el Molí de Ger va ser la primera formatgeria on vaig començar a fer formatge amb en Pere, i clar, hi tinc una estima que havia d'estar aquí. Si jo parlo de formatges, he de parlar del Pere. I després t'he portat un formatge que és icònic, que és majestuós, és un dels formatges més doncs, majestuosos a nivell mundial, que és un Comté. I de fet, els meus inicis amb el formatge comencen amb aquest formatge. Començo a viatjar i m'emporto sempre el mateix tros de formatge i a tots els països on anava em feia una foto i ho posava a Instagram. I bueno, va ser com un joc i la gent ja em reconeixia pel Comté, no? La gent em deia Marta Comté. Sí que és cert que com tot, com els formatges que evolucionen, jo també he evolucionat i ara em sento més còmoda amb altres formatges, però el Comté que t'he portat indica doncs els meus inicis. Mm-hmm. Després t'he portat un formatge que portaria a una illa deserta.
1: Bueno, això ja va, perdona que t'interrompeixi, perquè això ja va a un nivell ja, eh?
0: Bueno.
1: Digues.
0: No, però sí, de fet és l'únic formatge que sempre tinc a casa. Sempre, eh? És un manxec, un pessebre, és un formatge, doncs, un manxego, llet crua, d'ovella, i és la curació semi. Però aquest manxego és un puny a part, és un semi... Quan jo parlo de semis, no, de manxegos, doncs sé que no sóc atractiva, que no et sorprenc, però quan proves el pessebre...
1: És un altre món.
0: És un altre món. I és un formatge que aguanta temperatura i sempre que viatjo a l'estiu, sempre el porto amb mi.
1: Us he de dir, pels oients que veureu després les fotografies, que realment quan mires aquest formatge que estava parlant ara la Marta, el pessebre, realment té un color i té una textura a la vista que es veu diferent, es veu algo completament fora del que normalment relacionem sempre, no?, amb un manxec, si és veritat.
0: Totalment, que perquè no tenim temps, si no entraria, ens donaria per parlar, no?, també dels formatges manxegos, perquè també han sigut i han estat molt prostituïts, i trobar, quan trobes formatgeries d'aquesta dimensió, és que s'han de donar valor, perquè això és la definició d'un formatge manxego, no el que tenim a la memòria o el que ens han volgut donar.
1: Bueno, però
0: això
1: que
0: dona per una altra...
1: Clar, suposo que s'ha industrialitzat molt,
0: sí,
1: també, no?
0: Sí, molt.
1: Ens queden dos formatges per comentar.
0: Doncs sí, un d'ells és un dels formatges més importants per mi, m'atreveixo a dir, i que m'han portat a un dels millors moments de la meva vida, no com a Marta professional amb el formatge, sinó com a Marta en aquesta intimitat, que és el Telledo. De fet, aquí el Telledo No sé si n'has sentit parlar.
1: No.
0: Telledu és un cabrales, perquè com no ens estan veient és un cabrales, però és Telledu, que per mi és Telledu, no és cabrales. No?
1: És de la mateixa zona o...?
0: Sí. Però és un formatge fet amb les mans de Pepe Bada, que per mi és dels personatges més importants en el sector del formatge, en el món del formatge. Pepe Bada està fent un cabrales d'una altra dimensió. Telledu és una cova que està a 1.200 metres d'altura i ells pugen els seus formatges a l'esquena. O sigui, això encara passa. Això, quan parlem d'aquests procediments, ens pensem que això era abans, però encara passa això, Joan Carles. Porten els formatges a l'esquena, ho posen a la cova, els deixen en una cova amb una humitat del 99%, i dos cops per setmana, faci el temps que faci, nevi, plogui, faci calor, vent, pugen, i amb l'aigua que cau de les estalactites, el renten, el mimen, l'abracen, l'acaricien. Clar, imagina't, rentar un formatge que ja és salí amb aigua salina, doncs estem davant d'un cabrales que és salinitat. Més salinitat és equilibri. Ara ho provaràs, és un cabrales que és gens salat, no és arrogant, està equilibrat, no? I Pepe Bada, que us convido a que el busqueu, perquè realment és una persona molt interessant, ell, Pepe Bada, diu que ell només el que fa és fa el formatge i l'altre 70% és escoltar la naturalesa. Això és molt important. Escoltar i donar-li el que necessita. Llavors, bueno, Telledu és Telledu.
1: Veient-lo realment és molt diferent dels habituals també que puguem veure en una botiga o que puguem trobar, realment té una presència completament diferent.
0: És cremós. Aquesta cremositat és degut a aquest constant rentat i mimo, no?, amb les mans i amb l'aigua, amb aquesta humitat de l'aigua. I per últim, t'he portat un dels formatges més sexis de Catalunya.
1: Déu-n'hi-do.
0: Que a més l'altre dia ho vam parlar i el vaig portar també a la selva i em venia de gust portar-ho aquí amb tu, perquè sí, perquè també hi ha formatges sexis, Joan Carles.
1: Bueno, això no és la selva, és un programa més petit, però bueno, no, ens però ho mereixem, això... també ens
0: no,
1: ho mereixem.
0: No, clar, no, sí, gràcies. Home, no, però que sí, hi ha formatges sexis.
1: Té molta presència, també és veritat, eh?
0: Doncs comencem.
1: En aquest moment també us he de dir als oients que realment a l'estudi, és un estudi petit, en aquest moment és com un festival d'aromes i un festival d'olors absolutament... Bueno, jo em quedaria aquí ja tot el dia, eh? No sé si serà molt radiofònic que provem i mengem alguna cosa, però bueno, ho intentarem, eh? Jo vaig a provar-ho. Vale, vaig a provar-ho mentre que tu vas parlant, eh?
0: Sí, doncs és important, Joan Carles, el formatge doncs, es toca amb les mans, amb els dits. I en els dits ja el formatge parla. Ja parla, ja ens està dient la textura, aquí estem davant d'una pasta tova, i si t'hi fixes que toquem, té elasticitat, és cremós, té humitat, després l'escorça és una escorça rentada, i jo et convidaria, quan agafem un tros de formatge, és partir-lo per la meitat, i un cop l'hem partit per la meitat, apropem amb nas. I aquí en nas, al partir-lo, hi ha les notes més polides, més primàries del formatge. I ens dona uns registres que no té res a veure amb si apropem a escorça, que tenim un altre tipus de notes. Important, primer menjar-se un tros de formatge doncs, de la pasta, de l'interior, i després fer-ho amb escorça.
1: Començar per la part més, diguéssim, més tova, no?
0: Sí, la part sense escorça, notarem doncs, un registre més net, com t'he comentat, i després fer-ho amb escorça. L'escorça és molt important. Jo sempre dic que les escorces es mengen sempre, en el món artesà, escorces naturals, l'escorça té un paper fonamental. És com les persones... No, sempre ho dic, però és que és així. No podem viure sense pell, els formatges no poden viure sense escorça. A l'escorça s'impregna tot el que passa fora. Hi ha bacteris, hi ha fongs, hi ha llevats... I si t'hi fixes, no parla igual el formatge sense escorça que amb escorça. Aquest és el tou del Mujal de Vaca, de Navàs i de Cal Músic, que de fet és un formatge que també ha tingut premis en fires com l'Actium, el Fòrum de Girona, i bueno, és fantàstic.
1: Us he de dir que l'he provat i realment és espectacular, eh? O sigui, tot el que la Marta anava explicant, jo li he fet cas absolutament, m'he deixat guiar, i he fet tot el procediment tal com anaves dient, i és espectacular. Té un sabor i una textura i bueno, deixa un regust fantàstic, eh?
0: De fet, que bé, m'alegro. De fet, hem fet una mica, farem com la vida, Joan Carles. Començarem per la joventut, hem començat per la joventut, amb el tou de Mujal, de vaca, i a poc a poc anirem passant per la maduresa, com la vida, en formatges més fermes, i acabarem per la vejez, en formatges més degradats.
1: No em mires a mi el dia.
0: No. Doncs ara et convido a que provis, que tastis el botàs de la Cerdanya. Aquí és important que apropis amb nas, perquè aquí sí que és el reflexe d'una escorça rentada, que amb nas és molt més animal, és més salvatge.
1: L'olor és brutal, eh?
0: És brutal.
1: És molt més forta que l'anterior,
0: sí.
1: I dura, és una olor dura.
0: Sí, aquí és... Aquesta tipologia de formatges és una tipologia que és el que et comentava abans, que o agrada o no agrada, però és fantàstica.
1: Deixa'm el provar. Realment, és tal qual estàs dient, eh?
0: Aquí pots trobar notes a carxofes, a bròquil, a verdures. És també molt untuosa en boca, la textura és fàcil. I si t'hi fixes, en nas era molt intens, però en boca és més pausat.
1: Molt més suau, és veritat, sí. Sí,
0: té
1: sí.
0: Aquest contrast, no?
1: La sensació inicial és que ha de ser molt fort,
0: sí.
1: I en canvi quan l'estàs degustant va baixant el to.
0: Sí, que bé.
1: Tenim una mala notícia, i és que a la ràdio el temps també és limitat,
0: sí.
1: I amb tu se'ns ha fet absolutament superràpid tot. Jo crec que mai 50 i pico minuts se'ns han passat tan ràpids. T'agraeixo moltíssim,
0: també, eh?
1: Moltíssim sobretot l'apassionament amb què tot això ens ho has explicat. Llavors, durant la conversa ha anat sortint que tu tens diferents activitats, fas, sí. Events, fas actes inclús de tasts privats i diguéssim, per encàrrec a domicili, etc. Llavors, a mi m'agradaria que abans d'acabar, si vols dir el teu Insta, la teva pàgina web, per si algú vol buscar-te.
0: Sí, doncs el més fàcil és buscar-me per Instagram, Marta Medran, i allà doncs la gent podrà veure el meu dia a dia, que és ben a prop del formatge, i també tinc la meva pàgina web, martamedran.com, però és més fàcil trobar-me per Instagram, escriure'm, i jo ja envio la informació de totes les meves activitats, tastos, experiències, assessoraments, també faig packs de formatge que envio a casa, que em busquin per Instagram i que contactin amb mi, i és fàcil.
1: Doncs em sap molt de greu, Marta, perquè jo crec que ens ho estàvem passant fantàsticament,
0: sí.
1: Però com et deia, el temps és limitat i ens hem d'assenyir una miqueta. Estem arribant a aquest final del programa i en aquest moment a mi m'agrada sempre fer-li una pregunta al convidat, una pregunta senzilla, no és rotllo broncano ni coses d'aquestes, però sí que ens porta una mica una reflexió, no? I seria, tu ara ja tens uns anys d'experiència professional i personal, llavors si tu ara tornessis enrere amb aquella Marta de l'institut, que tenies totes aquelles coses, què li diries a la Marta de quan tenies 15 anys avui, després de tot el que has viscut?
0: És bona pregunta, eh? Què li diria? Li diria, més que dir-li, segurament li faria una abraçada. Faria una abraçada a la Marta. I li diria, ho estàs fent molt bé. Ho estàs fent molt bé. Jo sempre he sigut molt autoexigent i també he estat rodejada d'exigència, que ho agraeixo. Ho agraeixo perquè m'ha portat aquí on soc. I a mesura que he anat creixent, també doncs, he equilibrat aquesta exigència amb mi. Ara et puc dir que estic en un dels millors moments de la meva vida. A nivell personal també estic en equilibri, gaudeixo del que faig, controlant aquesta passió, perquè un dels problemes de les passions és que les passions es desborden i jo vic per la passió. I li diria que ho està fent molt bé, perquè si estic molt orgullosa de moltes coses, eh? Però si d'una estic molt orgullosa és que sempre he tingut clar cap a on i no he parat fins que he arribat. Doncs li diria això, ho estàs fent molt bé, Marta.
1: Pues, m'agrada molt aquesta reflexió que et faries a tu mateixa de fa uns anys. Jo, arribat a aquest punt, vull donar-te mil gràcies perquè espero, jo m'ho he passat genial, espero que tu també, i també confio que els oients doncs hagin gaudit sobretot d'aquest desbordament, d'aquesta passió i d'aquesta visió tan professional d'un sector que jo personalment aprecio molt i que jo crec que és un dels aliments que cada vegada més, com deies abans, la gent va incorporant al seu dia a dia i anem agafant també cultura, no?
0: Sí.
1: Llavors, gràcies per compartir amb nosaltres tota la teva experiència i sobretot per ajudar-nos a triar millor i a tenir aquesta cultura del formatge d'una manera molt millor que el que fa pues, una hora enrere, no?
0: Moltes gràcies a vosaltres, Joan Carles.
1: Per acabar el programa, també una mica el que fem sempre és que li demanem al nostre convidat que triï una cançó, que la defineixi. Ja sabem com és la Marta com a formatge i ara li hem demanat que ens digui com és de cançó. Llavors ella ha triat una cançó que bueno, jo que ja tinc una edat, pues, era un temazo de mi època, que és de Gloria Gaynor i és el I Will Survive, i que amb aquest tema acabarem el programa d'avui. Realment jo crec que ha sigut un programa molt rodó i que ha sigut una gozada el poder escoltar-te i poder aprendre, sobretot, que és una mica la idea del nostre entre nosaltres, sempre saber una miqueta més. Llavors, doncs, tirant aquesta cançó de l'I Will Survive de Gloria Gaynor, ens despedim i us esperem d'aquí 15 dies amb un nou programa. Moltes gràcies, Marta.
0: Gràcies a tu, Joan Carles.
1: I seguiu-vos sempre doncs, a l'Instagram de l'Entre Nosaltres i Esplugues FM al 99.7 i l'endemà doncs, tindreu sempre penjat el podcast a la plataforma iVoox, on podreu escoltar tantes vegades que vulgueu per recordar els noms dels formatges que ens ha dit avui la Marta. Gràcies i fins aviat.

0: Són les 12.
1: Avui podríem parlar d'economia i empresa, perquè el nostre convidat, doncs, és del sector de l'economia i l'empresa. Podríem parlar de cinema de terror, perquè ell ha fet crítiques de pel·lícules i va a molts festivals cinematogràfics. També podríem parlar de literatura. Però no parlarem d'aquests temes. Parlarem del seu darrer llibre. Avui tenim amb nosaltres en Josep Luzán. Benvingut i molt bon dia.
2: Molt bon dia, gràcies per convidar.
1: El teu primer llibre que vas presentar l'any passat, Quién vive, i ara estem aquí amb tu perquè ens portes el llibre Encadenats.
2: Correcte.
1: Què és Encadenats?
2: A veure, Encadenats és un recull de contes que vaig començar a escriure al mateix temps que feia el llibre de l'any passat. El que passa que em va quedar una mica dispers, és a dir, eren contes que es podia llegir individualment, però vist com a obra global li faltava alguna cosa, no? Llavors, entre cometes, els vaig encadenar. Què vol dir? Que cada conte comença com acaba l'anterior i els personatges de tots els contes entren i surten, i tampoc està posat en ordre cronològic per donar que pensar al lector, que s'espavili, com es diu. I la veritat que m'ha quedat una cosa una mica així estranya, però al mateix temps jo crec que és molt engrescadora i per què no divertida.
1: Això dels encadenats és molt tradicional, també.
2: Sí, però no, o sigui, no és molt suavet, és la última frase és la que comença el següent. Però ja dic, el bo d'això és els personatges que entren i surten, i la veritat és que costa trobar-li el fil, però jo crec que al final s'agafa perfecte, no hi ha cap problema.
1: Hi ha un fil conductor que des de l'inici al final o no?
2: No, cada conte és independent, el que passa que els personatges, ja dic, entren i surten. Per exemple, es poden trobar el primer conte de tots, es diu Bateria baixa, que és un conte de terror, molt curt, però és terror. El segon ja són quatre en ratlla, que és un drama escrit, explicat, són quatre en ratlla, que són quatre personatges, que cadascú explica la història depèn de la seva punt de vista. Després, bueno, hi ha gallines que parlen, també hi ha ciència-ficció, hi ha un conte que es diu Terra fluixa, que és la terra, diguéssim, com caminem, que engoleix a la gent, se la menja, com si diguéssim, i perquè ve tot això, no?, amb canvis d'idiomes, bueno, en fi, és un patibull que, ja dic, entra una mica de tot. Majoritàriament és fantàstic, podríem dir, i terror.
1: Com concebeixes des del principi aquest Encadenats?
2: No, en principi ja dic, jo els contes els anava escrivint conforme s'anaven acudint. I a l'ordre, bueno, era un darrere l'altre, quan els escrivia el posava allà i allà es quedaven. Clar, després, lo difícil és encadenar-los, no? Perquè, clar, a vegades el que estava al tercer l'he tingut de posar al primer, el tercer passava a l'últim... Bueno, aquesta és la feina que m'ha costat pràcticament un any,
1: Clar, perquè els idees d'una manera i després has de buscar aquest fil conductor.
2: És a dir, si tu agafes un conte, el pots llegir independentment. O sigui, independent, el pots llegir, té començament, desenvolupament i final. Personatges, ja dic, tal. Però, clar, com llegir tot sencer, agafa una mena de global, de qüestió global, que llavors inclús les històries, diguéssim, segueixen, no per ordre cronològic, a vegades la tercera part de la història està la primera. És a dir, això s'ha dit una mica, deixa una mica de feina al lector. Que...
1: Quants contes hi han?
2: Aproximadament, sembla que no els he comptat, jo diria que són 12, una cosa així. Hi ha uns que són molt curts i altres són més llargs.
1: I cadascun d'ells que t'ha inspirat?
2: La veritat és que la vida misma, no ho sé. Jo, és a dir, que em moca en el sector que has dit, el món de l'economia, de l'empresa, també veig moltes, moltíssimes pel·lícules de terror a l'any, unes 300. Clar, jo crec que el cap va donant voltes, barrejant-ho tot, i al final surt això.
1: Entre números i pel·lícules...
2: Entre números i pel·lícules, sobretot això d'aquí. No, perquè jo va dir, mira, a la portada, diguéssim, del llibre, saps aquelles dites que es posen als llibres, poso una que és una veritat com un temple, i la va dir David Lynch, que és un director de cinema molt afamat. Diu, els somnis veritablement importants són els que tens quan estàs despert.
1: És cert.
2: I a mi em passa molt. Jo estic treballant, fent les meves feines, o vaig conduint, el que siguis, se m'acut una idea.
1: No pares.
2: Si és una idea fluixeta, no me'n recordo. Si peta molt, llavors és quan començo a desenvolupar-la.
1: Doncs va, si et sembla, anem a posar una miqueta de mel als llavis. Explica'ns així per sobre algun conte. No cal que l'expliquis tot sencer.
2: Vols que comenci a escriure amb un, parlant d'un? O sigui, com comença un, per exemple?
1: Per exemple.
2: El primer de tots es diu bateria baixa.
1: Sí.
2: Vale, i la frase maleïda aquesta que encadena, aquesta, com és el primer conte, encadena amb la última frase del darrer conte, no? La frase és: els estris funciona quan els hi dona la gana. El darrer conte té una certa explicació, però bueno, ja diu: això penso aquelles hores del matí. L'Helena i jo, Mike, no érem precisament el que es diu una parella normal. Ho penso mentre miro sense prestar massa atenció a la carretera. Llums al meu davant, al meu darrere, gent que camina mentre fan el mòbil, que corre, que s'atura, nens que es deixen arrossegar per les seves mares, guàrdies que intenten posar ordre en tot aquest caos. Aquest està, per exemple, escrit en primera persona, però no tots estan escrits en primera persona. Hi ha en tercera persona... Bueno, una mica de tot.
1: Abans m'has dit, quan t'he demanat què t'inspira, m'has dit que depèn, no? Però sí que té que haver-hi una font d'inspiració. No sé, ara m'invento. Estàs al cotxe i de cop i volta sents una notícia a la ràdio...
2: Mira, hi ha un cas curiós d'un dels contes,
1: sí,
2: que és bastant curiós, perquè és una gallina que parla. Evidentment, no he trobat, i penso que ningú ha trobat, cap gallina que parli, no? Però aquest conte ve donat perquè un cop a la feina em van trucar: ostres, vine urgentment, que s'està morint una gallina. I jo què faig? Homes, no, és un cop de mà, ajuda'ns, sisplau. Bueno, vaig agafar el cotxe, vaig anar cap allà, i efectivament una gallina que estava, pràcticament, estava morta. No? I la mestressa d'això, bueno, la vam agafar amb el meu cotxe i la vam portar al veterinari. Bueno, a partir d'aquest fet real, que és real, vaig desenvolupar tota una història, que la gallina parlava, en fi, després la imaginació és el que fa anar, diguéssim, la història una mica així metafísica, no?
1: I tota la nostra, en la nostra vida, sempre va envoltat, a part de tota aquesta imaginació de fantasia, de música. Quines músiques et venen al cap cada vegada que tens aquests contes davant teu, o que te'ls tornes a llegir, o quan els estaves escrivint?
2: A veure, parlo molt... És un llibre, diguéssim, que cada conte té un element musical. Però és un element musical que, diguéssim, clar, buscava jo no per esnobisme, ni molt menys, perquè jo fa molts anys que m'agrada la música de jazz, i la veritat que sóc un fan de Miles Davis, i si hagués de posar un disc de Miles Davis que definís una mica el tema del llibre en global, seria Beaches Brew, que és un disc de jazz free, bueno, totalment boig, però que encaixa perfecte amb el que està escrit en el llibre.
1: I bàsicament tots els contes quedarien definits en músiques d'elles?
2: Sí.
1: Totes elles?
2: Sí, totes elles. Menys un que li podríem ficar alguna cosa, no sé si us agrada Janis Joplin, pues es podria introduir algun tema, perquè és un conte una mica, com es diu, la generació beat, no sé, Jack Kerouac, que va escriure On the Road, bueno, un llibre de la generació beatnik, que, bueno, és una obra mestra, evidentment, no? I agafo una mica d'aquest sentit de no sé on anar, però vull anar a tot arreu, no? És una cosa així semblant, i he agafat aquest fil d'aquest llibre de Kerouac, que surt, diguéssim, aquesta cantant que he anomenat, que encaixa perfecte. De totes maneres, tot el que és el llibre seria, diguéssim, centrat en el jazz.
1: Pels teus coneixements que tens de cinema, de terror, i pels teus coneixements musicals, si haguéssim d'agafar un conte que diguessis: no, és que aquest conte m'ha vingut inspirat, o aquesta pel·lícula, o aquesta seqüència d'aquesta pel·lícula, podríem trobar en algun dels contes algun remake, que se li diu, d'alguna pel·lícula?
2: No. He intentat, per tots els mitjans, que no sigui així.
1: Molt bé, perquè com
2: ho
1: que les coneixes...
2: Ho he intentat, el que passa que, clar, el subconscient a vegades és traïdor, no? I clar, tu penses que estàs aïllat del món i la teva idea és tal, però potser tens influències que ni te recordes, no?
1: A lo millor un dia et pot venir algú i dir, ostres, aquest conte que he llegit, hi ha una pel·lícula, que hi ha una escena que és clavat amb això.
2: Ah, exacte.
1: Però tu poder no coneixes ni aquesta pel·lícula.
2: Ah, potser ni l'he vista. Aquí està, sí, sí. Però sí que has d'anar en compte amb això, perquè, clar, és... M'ho sap un món que clar, aquestes pel·lícules són molt conegudes i hi ha molta gent que les ha vist, no? Llavors has d'anar en compte de no fer, diguéssim, moltes referències evidents, no? Ja dic, si t'escapa alguna, segur, eh?
1: Seguríssim.
2: Segur que algú troba alguna cosa.
1: Josep, l'any passat, el 2021, presentaves aquest llibre Quien vive, i ara aquest 2022, ja acabant l'any, aquest Encadenats, explica'm una mica... com ho fas perquè t'hagin publicat aquests dos llibres i sobretot aquest darrer. Com ha anat el tema de l'editorial?
2: A veure, el seu llibre de contes i una mica esbojarrat, per dir-ho d'alguna manera, jo dubtava que me'l publicarien. El tenia com a, mira, una cosa que he fet, si no triomfa, doncs es quedarà al calaix i mala sort. Ja farem una altra cosa. Però un dia que estava parlant amb l'editor que va publicar Quien vive, li vaig dir, escolta, he escrit una cosa, jo, si vols, te l'envio i li dones un cop d'ull, no? Llavors, l'editor, evidentment, no llegeix res. Tenen unes persones que són, que les diuen lectors, que els hi passen els llibres i llegeixen en diagonal, eh?
1: Els negres dels editors.
2: Ah, exacte.
1: Eh?
2: No se'ls llegeixen de la primera a l'última
1: paraula. Els negres no, els negres són els explotadors.
2: Els negres són esclavitud.
1: Els esclaus dels negres editors.
2: Llavors, els lectors, ja dic, miren el llibre en diagonal, és a dir, comencen a llegir i passen al capítol 20 i després al 23. No se'ls miren sencer, no? I llavors em va dir, què t'ha semblat? Em va dir, m'ha dit el lector... que no ha pogut parar de llegir el llibre.
1: Ei, això és una bona difusió.
2: Llavors vaig dir, llavors què?
1: El cercador no diu,
2: te'l publiquem. Perquè jo dubtava. Ella diu que és un llibre una mica especial i ja deia, uf, no sé, però al dir-me això, diu, bueno, tirem endavant.
1: Amb quin editorial ho has fet per si volem comprar-lo?
2: Sí, és Terra Ignota.
1: I on el trobarem? Per
2: això a internet, jo tenen una pàgina web que es diu terraignota.com. Està a la venda a l'Abacus i tal.
1: Sí, a l'Abacus de Badalona segur que el trobarem, que és on has fet la presentació.
2: Ah, exacte. Exacte. I estic molt orgullós. I en aquest cas sempre es diu, sobretot els escriptors ho diuen, que cada llibre que fan és com un fill. Pues el meu és un part múltiple, perquè com són contes totalment independents i tal, hosti, és una feinada, la veritat. És que ara m'ho he passat molt bé. Això també ho he de
1: dir. Vosaltres, perquè des de la ràdio no es veu i necessitaríem una càmera, però en Josep, quan parla d'aquest llibre, fa un somriure molt ampli i se'l veu molt satisfet.
2: Sí, la veritat és que sí. Ja dic, m'ha costat molt, ja dic, he dubtat fins a l'últim moment si me'l publicarien o no, i un cop ha vist el llum, pues, mira, totalment satisfet i molt bé, molt content.
1: I ja per acabar, Josep, alguna cosa que vulguis afegir que jo no t'hagi preguntat o demanat?
2: No, l'única cosa és que, a veure, el que no s'hi dedica no ho sap, però la feina d'escriptor és bastant dura i complicada. Perquè jo, en el meu cas, que estic treballant encara, pues, treia hores d'on podia. No? I llavors, clar, és un esforç que... No és que jo faci els llibres per vendre'ls, perquè a mi m'és igual, no? Però, clar, que es quedin en un calaix és una pena, és una pena. I això passa més del que tindria de passar.
1: Doncs us convidem a tothom a que disfruteu d'aquests contes encadenats i d'aquestes músiques que li venen en el pensament en el Josep quan els va llegint, rellegint, i quan els va encadenant aquestes músiques de Miles Davis o de la Jane Joplin. Sí?
2: Exacte, correcte.
1: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies. T'esperarem per la propera vegada.
2: Quan vulgueu.
1: Espero que descansis molt perquè tinguem un tercer llibre teu.
2: Moltes gràcies per convidar i espero que així sigui.
1: I és un plaer sempre tenir una persona d'Esplugues. En Josep és del barri del Centre i ja sabeu que des d'Esplugues FM sempre intentem, doncs, això, donar ressò a la gent de la nostra ciutat, que segurament no els entrevistaran ni a cap canal gran ni sortiran al Mestres 24, poder sí, ojalà, aixalà, sigui així, eh? Però de moment us donem veu des d'Esplugues FM. Gràcies, una abraçada i molt bon dia.

0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
1: Esplugas FM.
0: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui parlem amb l'Associació de la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, una entitat amb la que ja hi vam parlar, però hem cregut interessant i convenient seguir amb l'actualitat que ens depara la memòria històrica i la recuperació de la memòria històrica. Així que donem la benvinguda a la Tina Merino. Hola, Tina.
3: Hola, Isabel.
2: Moltes gràcies per estar novament amb nosaltres.
3: A vosaltres.
2: Vull dir que la Tina Merino és professora jubilada d'Història, ha treballat 22 o 23 anys a l'Institut de la Maiola i la recuperem, diguem-ne, als estudis d'Esplugues FM, doncs per parlar d'aquesta Associació de la Memòria Històrica. Explica'ns, l'associació es va fundar crec el 2005.
3: Sí.
2: Digue'ns quina és la funció de l'entitat.
3: Sí, doncs la funció de l'entitat doncs, és fer activitats no, de sensibilització envers la memòria, recuperar, fer activitats de sensibilització al Baix Llobregat, sobretot als ajuntaments de Cornellà, Esplugues, Sant Joan d'Espí, Sant Feliu, el Prat, que són els que col·laboren més amb nosaltres. I aquestes activitats de sensibilització són bàsicament doncs, xerrades, no? Exposicions, presentacions de llibres i una activitat, l'activitat més important de la nostra associació, que és la presentació de la revista, que és la nostra senya d'identitat, no? Perquè fem una revista des de la fundació, el 2005, que es va fundar l'associació, i es va començar a fer una revista, diferents monogràfics. Vam començar fent diferents monogràfics sobre el paper de l'Església, Cornellà, les lluites obreres, la Segona República, el president Azaña, el president Companys. Totes aquestes publicacions estan penjades a la nostra web, que la podeu trobar a memoria.antifranquista.com. I llavors, a partir del 2011, vam començar a fer una revista, una publicació anual dedicada a la repressió a cadascuna de les comunitats autònomes de l'Estat espanyol. Es va començar per Andalusia perquè va ser la més represaliada políticament. Van ser assassinats 51.090 civils. Després van continuar en Extremadura, després Galícia, Comunitat Valenciana, Balears, Castella-La Mancha, Castella-Lleó, Catalunya. Després Madrid, País Basc i Navarra, l'Aragó, el 2023 Astúries, Cantàbria, Rioja i Múrcia, i acabem amb aquesta publicació, no? En Canàries, Ceuta i Melilla.
2: És curiós perquè, tot i que podríem pensar que Catalunya va ser una de les comunitats més represaliades, no és així.
3: No, no és així, perquè Andalusia van entrar molt aviat, o sigui, el 36 pràcticament no va haver-hi guerra, i van entrar a saco i els assassinats van ser tremendos. Catalunya va ser republicana fins al gener del 39. I també una altra cosa, la situació geogràfica de Catalunya va permetre l'exili a moltíssima gent. De Catalunya a Extremadura era difícil marxar. Tot i que molts andalusis, molts extremenys van anar a les zones republicanes, no? A la retaguardia, van marxar de la d'Andalusia i d'Extremadura, però Catalunya, clar, va ser republicana fins al gener del 39 i després, de forma endreçada, es va organitzar la retirada. No? I sí que hi ha molta gent, molts catalans a l'exili, que precisament hem fet ara una recerca d'exili i deportació al Baix Llobregat i jo he estat en el grup de recerca d'aquí d'Esplugues, sortirà publicada, d'exiliats i deportats a Esplugues. Les recerques mai estan tancades. Estem al voltant, ara ho dic de memòria, no sé si són 73 persones exiliades a Esplugues i 3 deportats. I a més tenim més, però constatats, que els hem trobat a camps de concentració, tenim, de França tenim al voltant de 73. És que ho dic de memòria, no sé exactament la xifra. nosaltres estem agermanats amb una entitat que es diu, i també es diu Amica dels Ancians Guerrillers Espanyols en França, FFI, Fuerzas Francesas de l'Interior. La majoria de la gent que composa aquesta associació són fills i filles dels republicans espanyols, molts d'ells catalans, que van sortir a l'exili, no? I llavors cada any, al voltant del al mes de març, al voltant del 8 de març, fan una trobada a l'estació de Borredón, que està al costat de Montaban. I per què en aquesta estació? Perquè en aquesta estació van arribar 15.000 espanyols republicans. I d'aquesta estació van anar caminant 4 quilòmetres a un camp de concentració que es diu Set Fonts, que avui dia estan batallant. Ells han reconstruït un, com una mena d'espai que recorda el camp, com una barraca del camp, és l'únic que queda, que ells han reconstruït, però el que és l'espai del camp estan batallant perquè és propietat privada i ara volen posar una granja de marranos i estan lluitant perquè sigui, mantindre-ho com a lloc de memòria, no? Quasi cada any anem. He de dir que aquest camp de Set Fonts van haver-hi exiliats espluguins que van passar per el cap de Set Fonts. O sigui que seria una visita obligada també per la gent d'Esplugues l'any que ve, el 2025.
2: Doncs ja ens quan avisaràs.
3: Sí,
2: i
3: ja us avisaré.
2: Difusió perquè, per la ràdio.
3: Sí,
2: no?
3: Ho farem amb temps perquè és molt interessant i molt important. No? I ara tenim noms concrets de gent d'Esplugues que va passar per aquest camp de Set Fonts. Jo m'he quedat perplexa, no?, i molt afectada quan he llegit alguns articles de com feien desaparèixer els republicans a Canàries, no? He llegit en un article, no?, que, per exemple, a Tenerife hi van haver-hi presons, però van haver-hi també vaixells presons. I llavors, des dels vaixells presons, els posaven en un sac, tancaven el sac amb pedres i els tiraven al mar. És tremendo. I també d'altres, no? També dintre de la revista ve la història del últim president de la República Espanyola, Juan Negrín, que era de Canàries, era canari, i la història és tremenda, el que li van fer al doctor Negrín, perquè era un doctor. Era doctor, era metge, però va ser l'últim president de la República. Tremendo, tremendo el que van fer al doctor Negrín. O sigui que recomano la lectura de la revista i la lectura de la revista, que per comprar la revista us podeu posar en contacte amb nosaltres. Escrivim al correu de l'associació nostra, que és memoriahistoricabll@gmail.com. Memòria històrica bll@gmail.com, i si no, trucant al telèfon 647-167-957. També deixem unes quantes revistes a la llibreria Esplugues, per si algú d'Esplugues, deixem unes 10, la vol comprar, val 4 euros i és quasi un llibre, eh? És un monogràfic de la comunitat autònoma sobre la que treballem, és a dir, que els articles són d'investigadors i d'historiadors de les universitats, de les comunitats autònomes que treballen.
2: Doncs jo ara vull fer una proposta a l'audiència, i jo ho vaig fer. Quan veu publicar la revista sobre Aragó, com que tinc amistats amb unes persones i a vegades vaig al seu poble a passar dies de vacances, doncs vaig comprar dues revistes. Una va ser que la vaig portar a la biblioteca d'aquest poble i la tenen a la biblioteca. Per tant, us encoratjo, persones que tingueu relació amb gent de Canàries, Ceuta i Melilla, compreu la revista per vosaltres, en compreu una altra, la regaleu a les vostres amistats o bé la podeu portar a la biblioteca de la població que correspongui, perquè són revistes que són molt barates. Jo crec que em va costar 2 o 3 euros.
3: Sí, a veure, el preu general és 4, però de vegades les donem per 2, eh? Perquè com que nosaltres també rebem una subvenció per editar la revista, doncs les donem, i és un llibre d'història sobre la repressió franquista en aquesta comunitat. També col·laborem, evidentment, a l'Amical de les Brigades Internacionals i a l'acte que es fa a Barcelona, i també, per exemple, ara ens acabem d'afiliar a l'Ateneo de Memòria Popular de Barcelona. A l'Ateneo de Memòria Popular de Barcelona està format per diferents entitats, com per exemple l'Amical de les Brigades Internacionals, l'Amical Mauthausen, l'Amical de Ravensbrück, que va ser el camp on van estar les dones deportades d'aquí d'Espanya. Després també l'Associació Catalana de Juristes Demòcrates, l'EUROM. És a dir, funciona Irídia, que és un grup de jutges, de juristes, funciona a l'Ateneu de Memòria Popular com una mena de coordinadora de les entitats memorialistes més importants de Barcelona i de Catalunya. I ens acabem de lligar amb ells mitjançant una... ens hem afiliat com a associació per pertànyer a l'Ateneu de Memòria, a l'Ateneu de Memòria Popular de Barcelona.
2: Les persones que estigueu interessades en aquest tema, us hem de dir que a la pàgina web de la Generalitat podeu buscar associacions memorialistes de Catalunya i és memoria.gencat.cat i després hi ha el Centre de Documentació del Memorial. Vull dir, allà sí, hi ha tota una sèrie d'entitats aquí a Catalunya, algunes de les quals ja les has mencionat tu. Sí. Però sapigueu que avui en dia a través de Google es poden trobar moltes coses i moltíssima informació.
3: Sí, nosaltres també formem part del Memorial Democràtic de Catalunya i també de la Xarxa de Memòria Històrica Democràtica del Baix Llobregat, que per cert, cada any al voltant de maig es fa un acte de la deportació a Sant Feliu, i com que ja tenim els noms de molts deportats del Baix Llobregat, com que hem fet aquesta recerca, hem participat jo crec que quasi tots els pobles del Baix Llobregat en la recerca, la publicarà el Centre d'Estudis del Baix Llobregat, la recerca.
2: Moltes gràcies, Tina. A més, és molt important transmetre a les generacions tots aquests valors democràtics, que és, de fet, el justificar la vostra feina.
3: Sí, és importantíssima l'educació. Ara iniciem un projecte amb el Memorial Democràtic sobre els represaliats del TOP, del Tribunal d'Ordre Públic, que és gent que encara viu, gent que encara viu, que van ser represaliades als anys 60, 70, ¿vale? I a la nostra associació tenim socis que van ser represaliats, i en concret el nostre primer president va estar a la presó, va estar a l'Assemblea de Catalunya, li van empresonar i va ser represaliat pel TOP. I també aquí a Esplugues tenim un represaliat del TOP que es diu Alexis Mesón, Alexis Mesón Doña. Li farem una entrevista que serà gravada i la idea és passar per les escoles de secundària a parlar de la generació TOP, de la generació represaliada pel Tribunal d'Ordre Públic. Ja està en marxa en el memorial amb entrevistes de gent de Barcelona, com per exemple el Carlos Vallejo, que va ser un sindicalista i és el president dels presos polítics, va ser represaliat per TOP i té ja la entrevista, està penjada a la web del memorial i s'està anant pels diferents instituts, i nosaltres volem repicar això aquí al Baix Llobregat, ¿vale?
2: Perquè aquesta feina del TOP ja fa molt de temps que l'esteu
3: treballant. Sí, s'està fent, s'han fet llibres, s'han fet investigacions, però ara estem intentant fent entrevistes a aquestes persones i portar-les, les que puguin, perquè hi ha gent que ja no pot anar als instituts, les que puguin venir als instituts, per exemple, anar als instituts amb aquestes entrevistes i fer unes xerrades perquè arribi, no?, aquesta informació, no?, aquesta investigació a l'alumnat. Vale? Perquè és important, és importantíssim la educació, no? Perquè fa poc va sortir una enquesta que el 20% de la joventut lo que està només per la llibertat, però per res més, per la llibertat i per res més, no?
2: Però tampoc no saben ben bé ells en què consisteix la llibertat,
3: sí, i com es va aconseguir la llibertat i qui va lluitar per la llibertat.
2: Clar, això no s'ho plantegen, es plantegen la llibertat de poder jugar amb les meves màquines a l'hora que jo vulgui, entrar i sortir de casa a l'hora que jo vulgui sense que ningú em controli. I no és això.
3: No és això, no. no és això només. Hem d'anar, s'ha de parlar molt. O sigui, la llei de memòria històrica ja diu que vam treballar les associacions perquè s'introduís en el currículum tot el tema de la repressió, que no està inclòs en el currículum. Es parla dels camps de

0: una transició democràtica, perquè no hem transmès aquests valors a les noves generacions.
1: No. A veure, i més ara, no? Perquè ja hem plegat dels instituts mestres i professors que vam viure la dictadura. I, per tant, tenien una consciència, estaven molt sensibilitzats en el tema, i quan arribaven aquests temes, no? Doncs prioritzaven parlar de la repressió franquista al nostre país. Però ara ha arribat una tanda de professorat molt jove que han nascut a la democràcia,
0: que no han viscut la repressió a les seves famílies, com és el teu cas.
1: Sí, i que si això no està al temari, doncs no ho faran.
0: Afortunadament sabem que hi ha algunes professores i professors que sí que estan sensibilitzats, però també diríem que és una minoria.
1: És una minoria. Per garantir que això arribi a l'alumnat, s'ha d'escriure el currículum, s'ha de modificar el currículum i que introduir la repressió franquista al currículum.
0: Ara aniré una mica amb el tema més personal, Tina, perquè tu tens clara la funció que ha de tenir un professor amb el tema de la recuperació de la memòria històrica. Tu ho has treballat molt en l'ensenyament, amb tots els teus alumnes, amb el teu alumnat, però quan et jubiles passes a ser la presidenta de l'entitat perquè no ho pots deixar. O sigui, necessitem figures com la Tina i els teus companys que formen part de la Junta, perquè si no és
1: doncs
0: això.
1: Sí, clar. Jo sempre que parlava de la repressió parlava del meu cas en concret, no? Jo tinc família represaliada en fosses i això els arriba molt a l'alumnat, moltíssim. I per exemple, per Sant Jordi els hi feia fer relats de memòria històrica, és a dir, que preguntessin als avis, als pares, a les mares, a les àvies, i sortien històries impressionants. Com que jo no tenia reducció per fer aquesta feina, aquests escrits estan en un calaix. No s'han pogut editar i no s'ha pogut treballar. Aquest profe de València que ha vingut aquí, que nosaltres l'hem acompanyat, l'hem obert les portes a un centre de secundària a Cornellà i a la Major a Esplugues, doncs ha aconseguit fer un llibre. Ha fet això, però ha aconseguit un llibre que es titula Lecciones robadas. És a dir, falta això, gent compromesa a l'ensenyament per parlar del tema. És que és obligat parlar del tema, perquè els drets els hem aconseguit lluitant per ells i molta gent que va lluitar per els drets que disfrutem van estar a la presó o van ser morts. I els drets no estan aquí per sempre, els drets els hem de continuar defensant. I aquest missatge s'ha de traslladar a la joventut.
0: Tina, què està passant que estem perdent els drets i es va aprovar una llei el 2022 que no s'està desplegant i ara hi ha comunitats autònomes que estan fent a les seves comunitats altres lleis autonòmiques que volen tombar a l'acord nacional o estatal?
1: Sí,
0: què està passant?
1: Què està passant? Bueno, entrem de la llei del 2007 de Zapatero, de memòria històrica, era molt tèbia, però bueno, vam fer coses amb aquesta llei fins que va sortir la del 2022. Vam poder fer coses, com per exemple aquí a Esplugues vam retirar 6 carrers de personatges relacionats amb la dictadura, basant-nos en la llei del 2007 de Zapatero, i també a Cornellà i d'altres llocs d'aquí de la comarca. Clar, la llei del 2022 ha millorat la del 2007 de Zapatero, però encara està per desplegar. I llavors què està passant? Doncs que amb l'avanç de l'extrema dreta i de la dreta, perquè és el mateix, no? Doncs estan arribant, han arribat als governs autonòmics, el PP i Vox, i per exemple a Castella i Lleó, a Aragó, a les Balears i a Extremadura, doncs estan amenaçant en lleis, en tombar, en acabar, en anul·lar les lleis de memòria històrica autonòmiques, que totes van ser fetes abans de la estatal del 2022, i fent lleis de concòrdia. És a dir, que diuen que no, que s'ha de parlar de tots els morts, però és que els morts dels golpistes ja van estar homenatjats durant 40 anys,

0: i els seus noms van estar a les esglésies i van estar reparats.
1: Sí, ara seria, ara em toca a mi.
0: Clar, ara és ara clara.
1: 40 anys, però ara em
0: clar,
1: toca a mi.
0: Ara toca homenatjar i parlar dels demòcrates, de la gent que va donar la seva vida per defensar la, el govern de la República, que era un govern democràtic elegit democràticament. Doncs això està passant. Però, per exemple, on més avançat està aquest tema és a Balears. A Balears ja han fet una llei de concòrdia, estan derogant la llei de memòria històrica a Balears, i a més, és que Balears va ser un exemple amb el govern de la Francina Armengol del Partit Socialista i Podemos i més illes Balears, que van fer una llei de fosses específica i han exhumat moltíssima gent. Entre d'altres, han exhumat amb una sindicalista balear que es deia Aurora Picornell, dues parlamentàries del Partit Socialista tenien les imatges de l'Aurora Picornell als seus ordinadors, i el president del Parlament els hi va dir que retiressin les imatges. Es van negar i les va expulsar del Parlament. És tremendo. O sigui, el govern espanyol no pot permetre això, perquè és que tenim una llei estatal, la del 2022, que diu que s'han de castigar els actes d'exaltació del feixisme. No es pot permetre el que està passant a les Balears, i el que podrà passar a l'Aragó també l'han anul·lat, la llei de memòria. A Castella-La Manxa també, i a Extremadura de moment no, però no sabem el que trigarà.
1: A la pràctica, què significarà? Que no es podran exhumar cadàvers? Que no hi haurà aixecament de fosses?
0: A veure, jo crec que les exhumacions, possiblement, parlo per Extremadura, que és la que més coneixo perquè sóc extremenya i estic en una associació a Extremadura, no? I clar, a Extremadura hi ha moltes fosses, sobretot a Badajoz. Però el que sabem és que només exhumació, re de sensibilització, han parat tot la resta de coses. Això a Extremadura. I de moment ens tenen amenaçat en que faran la llei de concòrdia, però de moment la tenim parada perquè vam reaccionar. De fet, a totes les comunitats estan reaccionant. De fet, vam fer la sisena trobada estatal de col·lectius de memòria històrica i democràtica i víctimes del franquisme a València. I ho vam fer a València, vam anar a totes les associacions per recolzar la gent de València, que està també pendent de l'anul·lació de la llei de memòria històrica de València, on també s'havia fet molta feina amb el govern del Botànic. I bueno, estan amenaçats. I ho vam fer la trobada allà per fer pressió, per aturar aquesta anul·lació de la llei de memòria de la Comunitat Valenciana.
1: Doncs explica'ns la jornada que es va fer a València, de què s'ha parlat.
0: Sí, doncs es va parlar, a veure, s'ha fet una carta que es diu Carta de València, i els punts d'aquesta Carta de València que es va aprovar en aquesta trobada, que era la sisena de col·lectius de memòria històrica democràtica a nivell estatal, pues diu, per exemple, medidas imprescindibles para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo y la transición. Exigim el cumpliment de la legislació internacional en matèria de drets humans, així com les recomanacions dels relators de la ONU i els experts internacionals. Demanem la declaració de nul·litat de la llei d'amnistia del 77 o, com a mínim, els apartats que permeten la impunitat dels crímens franquistes. La ratificació per part de l'Estat espanyol de la Convenció sobre la imprescriptibilitat dels crims de guerra i dels crims de lesa humanitat de 1968. La modificació de la llei orgànica del 10.1995 del 23 de novembre del Código Penal per incorporar al nostre dret intern el principi de legalitat internacional, i modificar també la llei d'enjuiciamiento criminal perquè es puguin reabrir les querelles i denúncies per crims de lesa humanitat presentades aquí a Espanya i no admitides per als nostres jutjats i tribunals.
1: Sí.
0: Per exemple, investigació i persecució judicial per la jurisdicció penal espanyola dels crims del franquisme des de l'inici de la guerra fins a l'any 1983. Reparació integral del dany causat a les víctimes del franquisme i als seus familiars. Condenes dels actes de santació franquista i del negacionisme històric. I legalització de qualsevol organització, partit o fundació que ensalce, justifique o fomente la ideologia de la violència i modificació de l'article 578 del Codi Penal perquè inclogui el reconeixement jurídic de les víctimes del franquisme. Recuperació i indemnització a càrrec de l'Estat de los o de los responsables patrimonials dels béns espoliats a persones físiques o jurídiques per motius polítics, religiosos i la devolució dels diners incautats pel règim franquista a la societat civil.
1: Això vol dir que encara hi ha gent que no ha rebut les seves propietats?
0: No, no. És que la repressió no només va ser política, va ser econòmica també. Sí. I es va crear un tribunal de responsabilitats polítiques que iniciava la investigació en el 34, 1934, si havien participat en la revolució del 34. I aquesta llei de responsabilitats polítiques embargava els béns de les persones que eren d'esquerra, sí. I si posava multes, van cobrar poques perquè la majoria de la població represaliada doncs era popular i tenia pocs diners, però van embargar moltes terres i l'objectiu amb la llei de responsabilitats polítiques era donar una altra volta de torca a la repressió política, és a dir, asfixiar les famílies. En molts casos, aquesta llei de responsabilitats polítiques embargava terres de persones que havien afusellat i que només quedava la vídua i les criatures. I embargava les poquetes terres o l'embargava la casa d'aquestes persones. O sigui, va ser tremendo, no? I encara està això, encara no s'ha reparat. Encara no s'ha reparat i no s'han indemnitzat aquestes famílies. Després, una altra cosa que es va plantejar és fer una auditoria d'empreses i institucions que es van beneficiar del treball forzado, esclau, i exigència de responsabilitat econòmica. Va haver-hi molta gent que va ser represaliada, no la van matar, però va anar a camps de concentració i d'allà sortien a fer treball forçat, aquí a Catalunya també. Vale? I van refer a poblacions que van quedar derruïdes o van construir ferrocarrils, per exemple, un exemple és el Valle de los Caídos, no? Es va fer també amb feina, amb treballs forçats i treball esclau.
1: Exacte, d'esclavatge total.
0: I les empreses que van, pues, Dragados i Construcciones, ara no me'n recordo de totes, però hi ha investigacions fetes amb molta cura i amb molt de rigor sobre aquest tema. O sigui, que demanem que... De fet, en la llei del 22 hi ha un article que ho diu, no? Però s'ha de crear, s'ha de desplegar aquesta llei i crear una comissió que estudiï aquest tema del treball forçat.
1: Hi ha algun punt més a la Carta de València?
0: Sí, hi ha més punts, no? Bueno, el que demanem és el compliment i el desenvolupament de la llei.
1: La Tina va passant pàgines de tot això que està dient, va saltant, perquè si no estaríem com 3 hores. En portem gairebé 3 quarts d'hora, però estaríem 3 hores.
0: Sí, és que la Carta de València té molts punts. Té molts punts.
1: Això és molta feina de moltes persones que han estat treballant amb això, i la feina que queda encara.
0: Sí, sí. O sigui, com s'ha fet aquesta Carta de València? O sigui, tenim reunions online amb tots els col·lectius de memòria històrica democràtica, doncs cada mes, i es van fent propostes i d'aquestes propostes es fa una síntesi i d'aquesta síntesi es fa aquest document que es va aprovar en aquesta assemblea del 25 de maig a València.
1: I això a on s'eleva? Directament al govern, al Parlament?
0: Sí,
1: on va?
0: Doncs sí, això s'eleva directament al govern.
1: I després hi ha...
0: Van estar representants del govern, sí, sobretot de València.
1: D'acord, mm, o sigui que seria anar directament als, al govern estatal.
0: Això s'ha publicat, tenim una, hi ha una web que es titula Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Històrica y Víctimas del Franquismo, i està penjada a la Carta de València. I també d'altres coses, per exemple, l'Associació de Bebès Robados va demanar recolzament en aquest, en aquest, en aquesta trobada, en el sisè Encuentro de Memoria Històrica, de Colectius de Memoria Històrica, que la recolzessin per a veure si aconsegueixen una llei específica de bebès robados, que encara no s'ha fet. I ara s'inicia el treball en el Parlament d'aquesta llei de bebès robados, a veure si aconseguim que surti, no? Que surti aquesta llei. I després també dels llocs de memòria, no? Aquí s'està treballant molt i s'estan fent molt actes cada... sembla que és cada 15 dies, els dimarts, davant de la comissaria de Via Laietana,
1: sí,
0: per aconseguir que sigui un lloc de memòria, perquè va ser un lloc de repressió i tortura, vale? Sí. I el mateix passa amb a la Plaça del Sol, la seu del govern autonòmic de Madrid, que és l'antic local de Correos de Madrid, va ser una presó. I també s'està demanant des de Madrid que sigui lloc de memòria. A Càceres, la prisió de Càceres també es demana que sigui un lloc de memòria. És a dir, hi ha moltes demandes de llocs de memòria perquè la llei ho recull, no? I s'està, hi ha un moviment de demanar llocs de memòria de llocs simbòlics de tortura, no? Com per exemple la comissaria de Via Laietana aquí en Barcelona.
1: I això seria el que ara l'extrema dreta vol anul·lar, aquests espais de recuperació de memòria?
0: Bueno, clar, l'extrema dreta no vol ni sentir-ne parlar, ni sentir-ne parlar d'això, clar.
1: Perquè, sí, sí, perquè abans de començar l'entrevista m'has comentat que sí que estarien disposats a certes coses sempre i quan no es faci ni difusió ni pedagogia.
0: Estic parlant d'Extremadura, eh?
1: Ah, d'Extremadura només, d'acord.
0: No sé què passarà a Balears, si hi haurà exhumacions, que han fet moltes i han trobat molta gent, perquè han treballat molt bé també en psicòlegs, a les fosses i en bancs d'ADN. Jo crec que possiblement aturin hasta les exhumacions, tot i que el govern central està enviant a les comunitats autònomes diners, i això no es pot negar. Com a màxim, el que aconseguirem serà això, però és que hem d'anar més enllà. El govern central s'ha de posar ferm en el tema de que s'ha de complir la llei de memòria històrica aprovada el 2022.
1: Correcte.
0: Que no pot deixar passar que el PP i Vox anulin les lleis de memòria, bueno, que anulin les autonòmiques, però ja és que hi ha una llei estatal superior que està vigent.
1: Quan parlem amb la Tina sempre ens manca temps. Com veieu, tenim moltes coses per parlar amb l'Associació de la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat. Tina Merino, gràcies per estar amb vosaltres, i a tu, a l'entitat i als nostres oients, us emplacem per un altre dia.
0: Vale, gràcies a tu, Isabel.
1: Us ha acompanyat la Isabel Almató, al control tècnic i al muntatge i edició, en Jordi Udina.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM, al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
5: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.
1: Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista? ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
5: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
6: És gràcies!
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: On vas amb tants papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dona't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document...